La càpsula musical d'Un Servidor, sí, que una vegada doncs, cada dia, en el Rubí del Dia, fa una recomanació musical. Doncs, per exemple, descobrir els Good Kid, una banda canadenca de punk rock que ens va deixar tots bocabadats amb el seu ritme i la seva doncs, vitalitat musical. De seguida, això, tot això, per gaudir el rebost. Bon profit!

0: Per inaugurar aquesta nova temporada hem volgut posar la mirada precisament a la nostra ciutat, en els projectes que ja estan en marxa, en les obres que tenim obertes, en els reptes que té Rubí i també en algunes qüestions que han generat algun debat polític i ciutadà durant els darrers mesos. Per xerrar de tot això, avui ens acompanya, com no podia ser d'una altra manera, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez. Bon dia, Ana Maria.
1: Bon dia i felicitats, bon inici de temporada, que comença el curs per tothom i també per la nostra ràdio.
0: I tant, amb molta il·lusió, a més. Per començar, i abans d'entrar a cadascun dels temes, a quin Rubí trobaran els ciutadans i ciutadanes a aquesta temporada? Quines diria que són les principals prioritats del govern municipal per als propers mesos?
1: Trobaran la ciutat que hem volgut que trobin i que ens hem esforçat amb molta il·lusió perquè l'hagin trobat cadascun dels dies i això hi ha dies que ha estat més fàcil i dies que no ho ha estat tant, però la ciutat que s'aixeca de matí amb els seus carrers preparats, nets i polits per gaudir d'una ciutat viva culturalment, dinàmica, una ciutat que mira cap al futur amb una millor mobilitat, amb espais preparats per poder-los passejar, com és l'Avinguda Estatut, que està preparant-se, una ciutat amb un gran pulmó verd, que és el nostre Parc de Can Oriol, que també està millorant per poder per gaudir-lo ara, però per gaudir-lo encara millor, amb més espais i espais diferents, com és nosaltres l'estem començant a dir noms...
0: Interessant!
1: No diré cap perquè encara no sé si es dirà així, però el primer espai, l'espai que tindrà un quiosc per poder-nos refrescar, un punt de trobada a l'inici, que això amb uns banys, amb un espai com més de... per arrencar la passejada pel parc, que aviat estem esperant la connexió amb Endesa, que ens ha donat l'estiu i que ens estem queixant moltíssim per aquesta...
0: M'està fent l'avançament de totes les preguntes,
1: per aquesta situació tan complicada, però que aviat el tindrem. Una ciutat que vol ser una ciutat plena d'oportunitats per a tothom, on jo sempre dic que de tot, aquest concepte tan absolut no en tenim, però en tenim de tot per poder viure i viure-hi bé.
0: Tenim molts temes importants a la nostra ciutat. Jo vull començar pel projecte de transformació de les Torres, que és probablement una de les grans apostes de ciutat dels propers anys. Vostès han presentat un programa de 42 actuacions i una inversió de més de 22 milions d'euros per transformar precisament aquest barri. En vàrem xerrar aquí a la ràdio, em van fer una entrevista molt àmplia en el que vàrem donar tots els detalls. En quin punt estem ara mateix i quin és per vostè el principal canvi que s'ha de fer en aquest barri?
1: Aviam, es va presentar, com ja sabeu, i vam parlar, la candidatura del Pla de Barris, una candidatura amb un projecte que vol ser una transformació del barri i de la ciutat, perquè el que volem... en aquest barri es concentren tots els reptes que tenim com a ciutat. Parlàvem de la transformació urbana, la transició ecològica, de tot el que és l'acció sociocomunitària al barri i, sobretot, quan aquest projecte finalitzi, que el farem, tinguem el recolzament de la Generalitat o no el tinguem, són projectes, alguns que els encetarem ja, com és el projecte de la plaça Pearson, que està inclòs, evidentment, dins del Pla de Barris de les Torres, perquè és la porta d'entrada a la ciutat, però també la porta d'entrada al barri, diguem.
0: Uh-huh. Quan començarem amb la plaça Pearson? Se sap la data?
1: Ja és ja. Trobarem un barri que forma part d'una ciutat que vol ser una ciutat amb més ombres, amb més espais per combatre el canvi climàtic i aquesta situació que aquest estiu també ha estat responsable, aquesta situació de canvi climàtic, de calor, de temperatures extremes, responsable que qui ens ha d'abastir l'energia no hagi estat suficientment eficient i pel que exigim, que millori, però que el canvi climàtic existeix i ho hem ho hem viscut malauradament i cada cop ho viurem més, i necessitem doncs espais més preparats per a aquesta situació, amb més ombres, amb més saludables. Necessitem programes culturals, educatius, de joves, que facin que aquesta vida, aquesta acció sociocomunitària al barri es pugui veure. Necessitem places i carrers més preparats, i també habitatges, edificis també més preparats. I per això hi haurà programes per poder fer més eficients els habitatges. En definitiva, equipaments educatius, esportius, que milloraran, que deixaran de ser... són una necessitat. Hi ha equipaments com el 100 Patins. El 100 Patins, l'entitat, necessita, té aquest espai, però és un espai que per realitzar la seva activitat ha generat molèsties als veïns, i per això el traslladarem. Començarem també, s'està fent el projecte per traslladar aquesta entitat, i en aquest espai hem d'acabar de definir amb els veïns i veïnes, treballarem perquè puguin participar en la definició de què ha de ser, perquè m'ho preguntareu i no t'ho sabré dir encara, perquè el que volem és definir entre totes i tots què ha de ser la pista Francesc Calvo. Uh-huh. I això, tot això, és, a mi, és una imatge una mica estranya, si em permets, i com que tenim en la ment tantes obres que s'han d'acabar i actuacions que hem estat fent durant tot el mandat, aquesta tonteria de perquè arriben eleccions estem fent més actuacions, només cal veure, analitzar des de que vam començar el 23, aquest darrer mandat, i fins que acabem tot el que s'ha fet. Però com que tenim ment d'actuacions d'obra, com una pisonadora, saps que va lenta, perquè l'administració és garantista i no és ràpida, malauradament també per algunes qüestions, però molt segura. I per tant, veurem una transformació que agafa aquestes tres variables, la social, la medioambiental i la econòmica, diguem, tot ho agafa tot i ho transforma tot de cop. Uh-huh. Xerrant, no sé si m'he explicat, però...
0: Sí, i tant. Xerrant d'obres, precisament, xerrava vostè de que teníem obres en marxa, ja ens ha dit que la plaça Pearson començarà ja, no
1: molt,
0: tenim
1: molt
0: data,
1: aviat.
0: Però
1: sí,
0: és
1: sí,
0: ja.
1: Sí, molt aviat.
0: Jo també volia preguntar-li per els pisos de l'avinguda de Castellbisbal, o també l'avinguda de l'Estatut, que és una de les obres importants de ciutat, i també li volia preguntar per la plaça Allende, que ha duit algunes crítiques, ha suposat alguna polèmica. Si vol, comencem pels pisos de
1: sí.
0: Castellbisbal.
1: Aquesta nova promoció de 19 habitatges que estan, aquesta sí que està, ha començat ja, per continuar avançant en una de les preocupacions que comença a treure'ns la son. Perquè realment una preocupació, quan no treu la son, quan la pots solucionar, no ha de ser una preocupació, ha de ser una situació que la tens i l'has de solucionar. Però l'habitatge no és una qüestió que puguem resoldre com ens agradaria. I tot i que aquest mandat, la màquina l'hem forçat molt, encara no hem arribat, per suposat, ni tan sols a tenir un grau de satisfacció que ens deixi dormir tranquils, diguem. Què vull dir amb això? Vull dir que farem 19 habitatges, van fer 6 a Maria Aurelia Capmany, es van inaugurar 24 que va fer l'Incasol la Generalitat al carrer Marconi. Hem fet la compra de 9 pisos de tanteig i retracte. Amb tot això, crec que la suma dona 68 pisos que hem incorporat al parc d'habitatge públic de la ciutat. I són, com podem pensar, més que insuficients. En tenim prop de 300, però no són suficients. Com treballarem? Estem intentant buscar solucions, fins i tot alguna imaginativa que aviat podrem presentar.
0: Ara anava a dir si me la podia avançar.
1: Per poder promocionar aquesta necessitat. Mm-hmm. Sí, te la puc avançar, tot i que no te l'explicaré. Amb el regidor d'habitatge ho farem amb detalls, perquè la idea és acompanyar la transformació de locals en habitatges dels que siguin possibles, acompanyar-la amb algun incentiu local, amb alguna subvenció, amb algun ajut econòmic al propietari perquè pugui adequar pisos i els requisits que tenim, suavitzar-los, diguem, atenent a que aquest habitatge pugui ser un habitatge considerat com VPO, com protecció oficial. No part social, però sí en el part d'habitatge de protecció oficial. Ho explicarem amb detall, però en tot cas també posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments, amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns de manera privada ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria posaria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben perquè no n'hi ha. I per tant aquí
0: falta d'oferta,
1: sí. Aquí també agilitzar algunes de les promocions d'alguns dels desenvolupaments de sectors que per nosaltres són molt importants i que estan incorporats en el planejament, com és el Vapor Nou o com és Pica Aguilera. Tot això són habitatges que s'han de fer i que tenen una part molt important de HPO, d'habitatge protecció oficial, que d'alguna manera el que pretén és que siguin habitatges accessibles. I en aquest sentit és, com deia, una situació que hem d'intentar agilitzar, tot i que tenim l'espai que tenim urbanitzable i tampoc podem inventar-nos més. Jo això ho podríem comparar amb el tema aparcament. Cada raconet que trobem que podem habilitar-lo per aparcament, ho fem. Però aquí és veritat que Salvador Allende, i enllaço amb aquesta obra, és veritat que és una situació que ha entorpit molt l'aparcament en el centre, un aparcament privat cobert en el centre. També és veritat que el van voler compensar, no és en el centre, hi ha una mica més de distància. I jo ja sé que les distàncies a la nostra ciutat les analitzem o les visualitzem com si fossin grans distàncies, però és que vivim en una ciutat que comença a ser gran i una ciutat moderna i una ciutat que és molt difícil trobar l'aparcament a la porta de casa, i és que ha de ser així. I per tant és veritat que Salvador Allende hem començat, s'estan fent ja actuacions el que s'ha de fer a la plaça primer per després treballar a l'interior de l'aparcament, però també vam posar a disposició aparcaments al darrere del castell, que d'alguna manera no cobrien tot, però pràcticament el nombre, em refereixo, i sabem que no està en el centre, però en tot cas en el mercat encara hi ha places, no és un aparcament que s'ompli. La plaça 11 de setembre de vegades sí que el trobem que està ple, però el mercat no. Per tant, al final som la ciutat de la comarca que més places lliures té d'aparcament en descobert, la que més té i la que més s'ha creat en els darrers 4 anys, però amb molta diferència a la resta de ciutats. I tot i així continua sent un tema amb queixes i d'alguna manera a mi m'agrada dir sempre el mateix. És impossible que si en un habitatge hi ha 4 cotxes tinguis a la porta d'aquest habitatge els 4 cotxes aparcats en espai lliure. És que és impossible. I qui trobi la solució que vingui i ens l'expliqui. Jo vindré a escoltar-ho, Jo ho vindré a escoltar.
0: Queda la proposta feta, eh?
1: Sí. Qui digui, no esteu fent els aparcaments perquè hi ha opcions, que me les digui, aquestes opcions, però que siguin realistes i no invenciones d'estes, com es diu? Ocurrències no, això volia dir. Ocurrències no, qüestions que es puguin fer i que es puguin fer d'una manera raonable. I en aquest sentit, la plaça Salvador Allende és una preocupació, a més, afegida que estem iniciant les obres també amb una situació d'emergència, perquè és veritat que l'estructura calia reforçar-la i en aquest sentit doncs, també comencen, estan començant ja. Aquestes estan començant ja. Són totes... Què més m'has demanat?
0: L'Estatut, ah, la ja estan molt avançades.
1: Una... Sí, sí, sí, la Vinguda de l'Estatut és una obra, una actuació molt important i que estem veient, ja, ja podem fer-nos una idea de com quedarà aquesta primera fase de la primera fase, que arriba fins al carrer Aribau i que a continuació començarà la segona fase de la primera fase que arribarà fins al camí de Canerion.
0: Sí,
1: primera fase, plaça Agricultura fins carrer Galícia Bassas. I ara aquesta és la primera fase de tot, de tota l'obra de l'Avinguda de l'Estatut. Però d'aquesta primera fase hi ha una primera part que és aquesta que va fins al carrer Aribau i que la previsió era que acabés a l'octubre, ja, ja hem vist que no, ja vam saber que necessitarien 3 mesos més, per tant, calculem gener o febrer perquè acabi, i a continuació es farà la segona fase que va del carrer Aribau fins al camí de Can Oriol, que aquí és la rambleta aquesta que ja estava feta, la que ja existeix, que el que farem serà la continuïtat de l'anterior. I a continuació, doncs, anirem fent els trams de l'Avinguda de l'Estatut. És important que sigui una fase que l'enllacem, una obra, perdó, que l'enllacem i que a mesura que acabem fases anem començant fins a arribar fins al final. Hem fet una petita actuació, diguem, a la tercera fase seria de l'avinguda, que és l'encreuament cap al supermercat Aldi que tenim allà. I això era com extreure d'aquesta darrera fase una actuació, perquè per seguretat era important fer aquesta possibilitat, el creuament d'aquesta avinguda en aquesta part, que un cop actuem serà una via que no convidarà tant a augmentar la velocitat, però que ara, tal com és, era perillós, i hi havia molta ciutadania que viu a Can Rosés que travessava per aquí, i van voler, el que passa que encara Endesa no ha donat llum al semàfor i no hem pogut tancar, diguem, recepcionar aquesta obra. Però
0: ens queden pocs minuts, després xerrarem també, vull xerrar també d'això dels talls de llum, però ens queden molts poquets minuts, i no volia deixar de preguntar-li pel tema dels antics cinemes, la venda dels antics cinemes, que ha provocat bastant debat aquest estiu. L'Ajuntament els ha posat a subhasta. Per què s'ha decidit vendre aquest espai?
1: Mireu, ha estat un espai durant molt de temps que hem intentat actuar i veure què es podia fer. I no ho podem deslligar, aquesta venda del pla de barri de les Torres, perquè avui la venda d'aquest espai, que és una subhasta pública, és una oportunitat. És un espai que no tenia un projecte definit, i ara quan volem fer aquesta transformació del barri, la seva venda esdevé, com deia, una oportunitat i és estratègica. L'espai pot esdevenir una futura activitat comercial privada que el que farà es traduirà en una millora general de la vida del barri, i com deia, és un espai que ha portat molts anys tancat, que hem intentat amb diferents propostes fer i no ha sortit per diferents raons. Seria molt llarg ara començar a explicar des de la primera fins a la darrera. I amb tota la transformació global del barri vam valorar que esdevenia una oportunitat poder fer aquesta venda, i així es va plantejar. Veurem, perquè fins al dia 24, subhasta pública, i fins al dia 24 hem de veure si hi ha algun interessat, que esperem que sí, així era.
0: Esquerra Republicana ha qualificat la venda de malbaratament econòmic i patrimonial, i recorda l'Ajuntament que va pagar gairebé el doble pel local. Vostès què li responen?
1: Aviam... Quan governes, has de prendre decisions en relació a qüestions com és en aquest cas els cinemes, que efectivament es van comprar en un moment determinat perquè es va valorar que era una bona compra, i ara el que fem és, tal com diu la norma, vendre-ho pel preu que diu la norma. I en aquest sentit sí que és cert que es van comprar, ara no recordo, el 2004, el preu va ser un i ara es poden vendre pel preu que diu la taxació, la valoració que es fa de l'espai. Patrimoni, aviam. Sí, era formar part de l'inventari municipal, però no és cap espai patrimonial amb un valor, té un valor, pels que vam anar al cinema, tant de bo, pogués ser uns cinemes com van ser, però la vida evoluciona i Esquerra Republicana també ha d'evolucionar i veure que els plantejaments que es fan en una ciutat, com deia abans, moderna, han de ser globals a nivell de ciutat, i hem explicat moltes vegades que aquesta peça forma part de la transformació del barri i que és una oportunitat, com deia, per poder obrir un espai que està tancat i que per poder-lo obrir públicament de diners públics necessitaria molts i donar una sortida a un lloc que en aquests moments pensem que de forma privada serà molt més estratègic i generarà aquesta oportunitat pel barri.
0: Uh-huh. Alcaldessa, ens hem quedat sense temps, ens han quedat molts temes pendents, així que l'esperam en una altra entrevista per acabar d'explicar tots aquests temes que ens han quedat pendents. Moltíssimes
1: Quan
0: gràcies.
1: Quan vulgueu, i que tingueu un molt bon inici de temporada.
0: Moltíssimes gràcies per haver vingut en aquest primer dia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

Hola a tothom, què tal, com esteu? Ja tornem a ser aquí, un plaer compartir recomanacions musicals amb vosaltres una nova temporada. Què, com ha anat l'estiu? Desitjo que ja hagi sigut espectacular, que hagueu viscut grans moments i que la descoberta de moltes cançons i formacions musicals hagi protagonitzat aquesta època estival. Precisament això és el que em va passar a mi. Sí, sí, és el que em va passar aquest estiu. Un servidor va descobrir una banda que desconeixia i gràcies a la influència d'un tal Pau Fernández em va introduir en l'univers d'això que estem escoltant, els Good Kid. Aquesta formació nascuda al cor de Toronto, Canadà, és una barreja electritzant de J-rock, indie-rock i pop-punk. Els seus riffs potents, les seves melodies enganxifoses i les divertides i enginyoses lletres han captivat una audiència global, convertint-los en una de les bandes més emocionants i refrescants del moment. Els Good Kid tenen una forta presència, a més a les xarxes socials, que els ha fet doncs, que els seus fanàtics, que els seus fans creïn animacions, vídeos, covers de tot allò del seu univers, de, que reflecteixen la seva profunda connexió amb la música dels canadencs Good Kid. També la interacció amb jocs addictius, jocs online com el Geometry Dash, els ha donat una dimensió molt i molt especial. Si no, que li diguin al meu fill, que li diguin al Pau Fernández. Pauete, gràcies per haver aconseguit connectar amb mi i deixar-me aquesta empremta, aquest rotllo tan particular dels Good Kid. Descobrir noves bandes sempre és fascinant. Aquesta banda, liderada pel vocalista Nick Frost, va publicar diversos EPs amb molta repercussió fins que finalment varen publicar el seu esperadíssim Can't Get Out Sometimes, del qual estem escoltant el tema Zicada, o Zicada, per ser més correctes. Però avui us deixaré amb un tema molt adient per reviure l'estiu 2026 d'aquests nois anomenats Good Kid. Com es podia anomenar? Doncs Summer.

0: Avui, que fa una setmana que han començat les classes a Rubí al dia, volem posar una mirada cap a l'educació per veure com ha anat aquesta setmana, per fer una radiografia de l'educació pública, que la veritat és que ha començat mogudeta, sobretot al Vallès Occidental, en la qual hi han hagut vagues, com a la resta de Catalunya, però a més vam tenir aquest alert que va fer que els nins no poguessin anar a classe el dia 9 de setembre. Per xerrar de tot plegat, de tot el que està passant avui en dia a l'educació pública catalana, tenim amb nosaltres el Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària, i a la Marina Ruiz, que és membre del secretariat, volia dir, nacional d'USTEC. Bon dia als dos i benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquest no ha estat un inici de curs qualsevol. El dia 8 va, com dèiem, va haver-hi vaga, i el dia 9 es van suspendre les classes a la Vallès Occidental, entre altres comarques, per l'alerta de pluges. Des de la perspectiva dels docents, com s'han viscut aquests primers dies? Qui comença?
1: Si voleu, començo.
0: Sí.
1: Trenquem una miqueta
0: Marina.
1: El gel, Ramiro. Bueno, ha estat un inici de curs doncs, poc usual, i sobretot el que s'ha destacat és la manca de normalitat, com havia de ser. És a dir, no podíem iniciar un curs amb normalitat, amb les mancances que van quedar per resoldre el curs passat, i a més, clar, s'ha afegit doncs, aquesta alerta que ens va sorprendre a totes el mateix dimarts, quan estàvem acabant les assemblees després de la jornada de vaga. Doncs algunes comarques, algunes zones, sobretot el Vallès Occidental, ens va sorprendre justament aquesta alerta. Com està el professorat? Doncs ara mateix vivint moments d'incertesa, i sobretot doncs, van acabar el curs amb unes mobilitzacions que van donar un fruit parcial, i quan han tornat a iniciar el curs, doncs han vist que moltes d'aquelles promeses, compromisos, acords que el departament va comprometre a tirar endavant, doncs no s'estava fent realment. Llavors, doncs, estan ara mateix en aquest punt d'incertesa i de començar amb moltes ganes de la seva tasca, però trobant-se amb les mateixes mancances amb les que van acabar el curs passat.
0: Una part dels sindicats van arribar a un acord amb el departament, i ara, Marina, deies que hi havia coses que no s'havien complit de lo que havia promès el departament. Quines són específicament les que no s'han complert i que considereu més importants, tant Ramiro com Marina, més igual?
1: Nosaltres, com bé sabeu, no vam acabar signant aquell acord. Què trobem a faltar? Doncs les primeres visites i contactes que hem fet als centres, el que comenta la gent als centres és que no tenen la plantilla completa, és a dir, que no els hi ha arribat tot el personal que havia d'arribar, tot el tema del desplegament que es van comprometre per abordar les necessitats al voltant de l'educació inclusiva, doncs aquests professionals no han arribat, manquen balladores, han reduït molt les hores de balladores, quan és un dels suports que s'estava donant en aquesta educació inclusiva o aquesta canalla que té més necessitats. En general, no s'ha fet cap pla per millorar les condicions climatològiques dels centres. Els claustres han iniciat, i els equips directius ofegats amb burocràcia, omplint paperassa, sense temps per dedicar al que realment és important, i llavors doncs se senten decebuts.
0: Uh-huh. Ramiro, quina...
2: Sí,
0: digues.
2: Jo voldria destacar que en aquest inici de curs em sorprèn molt que no es parli d'un dels grans escàndols que hem viscut, que és el tema de les proves PISA d'aquí a Catalunya. D'alguna manera no puguem sortir amb els resultats que corresponen a les proves PISA i no puguem conèixer el diagnòstic de com està el sistema educatiu a Catalunya. Per nosaltres, i tot i que no convoquem, no hem convocat aquesta vaga, i sí que és veritat que ha sigut notícia, tot i que ha tingut un seguiment limitat, sí que destaquem que d'alguna manera el problema que tenim al nivell educatiu que hi ha a Catalunya, d'alguna manera hem d'afrontar aquesta realitat que estem veient com tot l'estat espanyol i tot el món occidental, després de les reformes educatives que s'han fet, doncs ha patit una davallada impressionant en el nivell educatiu, i a Catalunya ni tan sols coneixem els resultats, perquè hi ha hagut aquí una situació que no acaba de quedar massa clara. S'han donat unes explicacions, si em permeteu, poc convincents sobre el que ha passat amb PISA, i aquí nosaltres ja estem al darrere. Això és una de les coses perquè per nosaltres han marcat aquest inici de curs, no? També remarcar que des del punt de vista del professorat de secundària hem aconseguit alguns avenços. El que es va pactar en el curs passat, que no són engrunes, que són coses significatives, que si no s'haguessin signat doncs ho hauríem perdut, són qüestions significatives. No tothom està tan descontent, tot i que, evidentment, el sistema educatiu té moltíssims problemes. El que ha comentat la Marina de la climatització és un d'ells. Estem patint unes onades de calor espectaculars. I això també té a veure amb una cosa que de fa temps que diem, que és que el curs potser hauria de començar una mica més tard, no? Tenint en compte les condicions climatològiques que tenim, i que s'haurien d'adoptar mesures al marge de la qüestió de la climatització, que és veritat.
0: Ara el Ramiro ha perdut la cobertura. Marina, el Ramiro feia aquest apunt ara de la climatització. De fet, ahir el Salvador Illa deia que volia que entre el 2030 i el 2031 totes les aules de Catalunya tinguessin una climatització amb aerotèrmia. Com ho vegeu, això? Perquè, segons alguns estudis, això també afecta en allò que deia el Ramiro de les proves PISA.

0: no, de l'aula quan les condicions són tan extremes, ni el professorat ni l'alumnat està en condició de poder doncs, viure aquesta situació per poder desenvolupar un aprenentatge de qualitat. Això és una evidència. Clar que afecta a tots els nivells, però el que ara bueno, s'ha compromès el govern, el president Illa, una, arriba tard, i dues, triga molt. És a dir, què farem en aquests 5-6 anys fins que això arribi a ser efectiu? És a dir, ens plantegem d'alguna manera el tema de modificar el calendari, com deia ara el Ramiro, començar més tard, sobretot a primària i infantil, tenir present una jornada continuada durant els mesos de més calor, proporcionar espais alternatius que estiguin climatitzats, és a dir, en aquests 5-6 anys, què farem? Uh-huh. Esperar, perquè el temps no ha demostrat que cada any doncs, les temperatures són més elevades i les condicions climatològiques són més extremes. Llavors, clar, nosaltres el que valorem és positivament que s'hagi entès d'una vegada que no podem tenir el nostre alumnat i els nostres professionals de l'educació en aquesta situació, que arriba tard i que volem mesures transitòries fins poder arribar a aquell punt. Uh-huh. I sobretot també agafant-me en el que deia el Ramiro, és a dir, els resultats PISA són un reflexe més de totes les coses que han anat fallant al llarg d'aquestes dècades en el sistema educatiu, que ha patit un infrafinançament brutal, tant a nivell d'infraestructures com a nivell d'aposta per una educació pública de qualitat.
1: Uh-huh. Marina, una setmana després de la vaga que vau fer el dia 8, considereu que va ser una decisió encertada fer-ho el primer dia de classe?
0: Sí, considerem que és controvertida i va ser una decisió molt a contracor de la majoria dels professionals que la van secundar, perquè sabem la importància del primer dia i per això doncs la idea de situar una vaga és per donar-li realment la importància que té. O sigui, ens anem a altres col·lectius, les vagues estan pensades perquè tinguin un impacte. I llavors el que nosaltres volíem és posar sobre la taula la importància que tenia poder aconseguir un inici de curs cobrint les necessitats que hi havia i que eren existents. I per això vam posar una vaga a l'inici de curs. L'objectiu era poder tenir el màxim ressò possible i ho hem aconseguit. Nosaltres ja sabíem que no seria una vaga amb un seguiment molt massiu, però sí que hem aconseguit posar el problema sobre la taula, no? I que la societat veiés la necessitat d'abordar la problemàtica que està patint el sistema educatiu en general i que no és una cosa només dels professionals, sinó que és una cosa de tota la societat, de tot el país.
1: Uh-huh. Més enllà d'aquesta vaga, quins són els principals problemes que encara, tenint en compte que s'han arribat alguns acords i alguns no, però quins són els principals, quins destacaríeu, quines serien les tres reivindicacions que destacaríeu? Perquè entenc que encara que el departament hagi concedit coses i que no tots els professors estiguin d'acord, encara hi ha algunes reivindicacions que són comunes a tots els professors. Quines serien, Ramiro, les tres reivindicacions que considereu més importants pel professorat en el cas de secundari?
2: Bé, en el cas de secundària, nosaltres el que creiem és que s'ha de poder tornar a ensenyar, que hi ha una crisi de la professió docent, molts professors es plantegen abandonar la professió, el que era abans fer classe ja no és el model que hi ha ara, s'han imposat una sèrie de modes pedagògiques i de legislació que han perjudicat l'ensenyament i s'està demostrant amb les proves PISA, i el que cal i el que ens demana el professorat de secundària és una modificació radical del currículum. Quan dic currículum em refereixo als plans d'estudi, que hi tornin a haver classes de les matèries, d'història, de matemàtiques, de filosofia, que hi tornin a haver totes aquestes classes que se'ns han retallat per fer unes hores de projectes i de jocs i de xorrades que al final el que han apostat és per un model en el qual ara l'alumne no importa que aprengui, sinó que sigui feliç i que s'ho passi

0: bé, però no s'està ensenyant realment. I això, clar, també és una frustració grandíssima pel professorat i pel sistema educatiu i per la pròpia societat. Ens hem de replantejar com estem ensenyant. I el que nosaltres volem, com a professors, és ensenyar. Aquest és el principal problema. Després tenim altres qüestions. La crisi de, diguéssim, per nosaltres, la qüestió de la crisi de l'autoritat docent, no? Sembla que ja ningú es pren seriosament els docents, es qüestionen sistemàticament les notes i trobem agressions verbals i físiques per part d'alumnes, per part de pares, de vegades, en els centres educatius. De tant en tant veiem notícies tràgiques. Tant al nostre país, com a comunitats de l'entorn, com a altres països propers, de situacions violentes amb el professorat, i això, evidentment, té una repercussió, i això també preocupa moltíssim el professorat. Hi ha altres qüestions, també. El plantejament, per nosaltres, de la inclusiva és erroni. Està molt bé tenir més recursos, nosaltres, evidentment, que volem més recursos, però aquests recursos han d'estar destinats a l'educació, i actualment s'estan abocant molts recursos en un model d'inclusiva que està fracassant i que els professors ens estan dient que està fracassant i que s'ha de replantejar tot aquest plantejament de l'educació inclusiva. No perquè no vulguem ser inclusius, evidentment que volem atendre bé a tots els alumnes, però per fer-ho, doncs, posar tots els alumnes amb totes les seves dificultats extremes en una mateixa classe fa molt difícil poder funcionar, no? Llavors, a part de les reivindicacions purament laborals, com són doncs el tema del salari, que és evident que estem patint una baixa de poder adquisitiu molt gran, que en part amb aquest acord hem aconseguit compensar notablement, doncs hi ha tota una sèrie de reivindicacions professionals que apel·len a tota la societat i que ens demanen doncs, que replantegem el que estem fent. I nosaltres, els professors, estem dient que hi ha una crisi ara mateix en aquest aspecte i potser no compartim el diagnòstic amb tothom, però això és fonamental.
1: Uh-huh. En el cas d'vostè, quines serien les tres principals reivindicacions que manteniu?
2: Nosaltres estem d'acord en una revisió dels currículums i que aquests puguin estar consensuats amb els professionals de l'educació, que són realment els experts, ara que està de moda i es parla tant dels experts en educació, està claríssim que s'ha de fer aquesta revisió i que s'ha d'escoltar el que s'està dient des del que està realment a l'aula i està patint aquesta situació. Després creiem i que és el pal de paller, que és la inversió en l'educació pública. És a dir, nosaltres estem vivint una anomalia dins del sistema educatiu amb aquesta doble xarxa i el que creiem imprescindible és el blindatge de l'escola pública. És a dir, ahir el president Illa va sortir doncs, fent uns anuncis. Nosaltres celebrem que d'una vegada doncs, tot l'esforç del col·lectiu, de tota la comunitat educativa que vam fer el curs passat, dedicant-li temps i esforç econòmic amb les mobilitzacions i les vagues, hagi pogut obrir els ulls per veure la necessitat de fer aquesta inversió necessària i aquest pacte i aquest acord de país. Però el que sí que volem i creiem que és necessari per millorar és el blindatge de l'educació pública. El que hem d'exigir és que aquesta inversió es destini a l'educació pública, que no hi hagi tancament de línies d'escola pública. Això permetria baixar les ràtios, això permetria un desplegament de l'educació inclusiva amb recursos, però també fent aquesta revisió i atenent les necessitats específiques que hi ha, amb equips d'atenció psicosocial a tots els centres, i una educació en català. És a dir, hem de poder tenir una immersió lingüística real a totes les etapes educatives de Catalunya. I, per últim, perquè sí que és cert, com ha comentat el company, que l'any passat hi vam tenir uns guanys en aquest sentit, per tant, el professorat ara mateix no és una de les coses que prioritza, però sí que no podem obviar que nosaltres no tenim el sou vinculat a l'IPC. Llavors, el que vam guanyar el curs passat, en uns anys, doncs ara anirà una altra vegada quedant-se enrere si no vinculem aquest augment de sou amb l'augment de l'IPC.
1: Uh-huh. I una última pregunta molt concreta per als dos. Si haguéssiu de posar una nota de l'1 al 10 a aquest inici de curs, quina nota li posaríeu i per què? Ramiro.
0: Jo amb el tema de l'informe PISA, sincerament no sabem encara què ha passat. i voldríem, bueno, ja hem demanat transparència al departament, de fet estem demanant documentació que esperem que arribi per saber què és exactament el que ha passat, però evidentment amb el que hi ha hagut de l'informe PISA, amb la situació que hi ha amb la calor, i tot i que hem arribat a alguns acords, no sé si podríem arribar a l'aprovat. Molt just. Per donar un vot de confiança, però estem molt malament i això s'ha de millorar moltíssim.
1: Marina?
2: Bueno, jo crec que el col·lapse de la conselleria s'ha fet evident. La cirereta al pastís ha sigut el tema dels resultats PISA i llavors doncs, ha sigut necessari, no?, que hi hagués doncs, una escalada per part del govern a l'hora d'agafar una miqueta i solucionar la situació que estàvem vivint. Des del meu punt de vista, per tot el que ha dit el company, que m'hi afegeixo, la conselleria no hauria aprovat. És a dir, està claríssim. El curs ha aprovat i s'ha iniciat gràcies als professionals que tiren endavant cada dia la seva tasca i que estan allà amb tota la voluntat, la vocació i l'esforç perquè l'educació a Catalunya pugui continuar, tot i que la conselleria no és capaç de tenir un aprovat en la seva feina.
1: Ramiro, Marina, moltíssimes gràcies per fer-nos avui aquesta radiografia de l'educació pública. Molts ànims en aquest curs i esperem que l'acabem millor del que ho vàrem acabar l'any passat. Adéu.
2: Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.
3: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
1: Here comes the sun. Here comes the sun.
0: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
2: Ja hi tornem aquí, segona hora del Rebost, aquest contenidor radiofònic on encapsulem el bo i millor de la setmana de la programació de Ràdio Rubí. Doncs sí, en aquesta segona hora trobarem protagonistes com, per exemple, el Víctor Pérez, del programa de sèrie. El Víctor estrena una secció ara en exclusiva, abans anava conjuntament amb el Jacint Fornols i ara els han separat per concentrar-nos només a les sèries i concentrar-nos també amb el cinema. De moment, ara escoltarem aquesta secció del Víctor Pérez parlant de les sèries del moment, sèries que pots veure en diferents plataformes com Netflix, HBO, Apple i d'altres històries. Què més? Què més trobarem amb aquesta segona hora del Rebost? Doncs, per exemple, rescatarem l'entrevista, la primera entrevista del primer programa de la temporada de l'Inspira't, amb la Cuca Fernández i la Carmen Moreno, que, com sempre, porten doncs, la batuta d'aquest programa, on entrevisten a la Laura, que és l'emprenedora d'estètica del Espai Azul Space, mai millor dit, Espai Azul Space. Pura energia, diuen que és la Laura, o una entrevista que ara rescatem i que podeu gaudir de seguida. I finalment, convidarem el Marc Toro a de nou ser protagonista de la programació de Ràdio Rubí gràcies a aquesta secció, diguéssim que regular, que tenen en el programa Rubí al dia on parlen de farmacèutica, en aquest cas del desabastament de medicaments pel tractament de la menopausa. Tot això en el Rebost. Sí, que vagi de gust.
3: Aquí tenim no el nostre home que només parla de sèries, sinó l'home que li podríem donar un Grammy, perquè, Víctor Pérez, quan portes ja fent aquesta secció?
4: Pues farà quasi 4 anys, i començant amb tu.
3: Exacte, si no vam començar, sí. Exacte. Gràcies.
4: Home, de res, per donar-me aquest espai sempre, sí, sí.
3: Perquè vas començar amb la secció, ara escoltàvem doncs, aquesta promo d'aquesta col·laboració que fas. Explica'ns una miqueta, primer, abans d'entrar als Premis Emmy, en què consisteix, quin dia te podrem escoltar, que una mica ho hem escoltat, però, i quines són, si hi ha novetats.
4: Sí, com sempre, fem una miqueta d'espam els dilluns del programa de sèrie que faig amb la meva companya Núria, fem els dijous de 6 a 7, i parlem bàsicament, a vegades, del que parlem en aquesta secció, però d'una manera més ampliada. Per exemple, aquesta setmana doncs, parlem dels Emmy aquí, però al de sèrie parlem del que passarà, perquè al final serà aquesta matinada i ja tindrem l'espai, no?, doncs, per parlar de forma extensa. Habitualment parlem de més sèries, de més estrenes, analitzem les sèries més en profunditat, també una mica, amb una miqueta d'humor, que potser aquí no hi ha tant espai per riure's tant, però bueno, al final és una hora de programa, i bàsicament això, o sigui, de moment no tenim cap secció nova pensada, crec que jo tinc una por ahí en ment, també més tema humorístic, a mi m'agrada sempre posar temes d'això al programa, però bueno, veurem com va aquesta temporada, però ja serà la cinquena de la sèrie.
3: Encara que tinguem poc temps, el punt humorístic l'hem de tenir sempre, aquesta mirada. Que aquesta nit és la gala dels Premis Emmy.
4: Sí, aquesta nit, avui. És curiós perquè sempre ha sigut els diumenges, de diumenge a dilluns, i ara ho han canviat a dilluns a dimarts. Jo no sé si és perquè no té ja audiència a la gala o per què, però no m'agrada massa aquest canvi, és una mica estrany. Però igualment el tindrem a les 2 de la matinada aquí a Espanya, a la gala, a través de Movistar, com sempre. I bueno, jo sempre dic que els Emmys, bueno, són els Oscars de la televisió, per qui no ho sàpiga, no? Els premis que entreguen les millors sèries de l'any. Però sí que és veritat que sempre he considerat que els Emmys, almenys els últims anys, sempre estan més encertats que els Oscars. Si m'agrada les nominacions que fan, solen ser les millors sèries de veritat de l'any. Potser sempre es deixen alguna, perquè és impossible sempre acontentar tothom. Però crec que ho fan bastant bé sempre a nivell de premiació. I ara ja repassarem les candidates, però jo sempre estic molt content, almenys amb les nominades. Després veurem qui s'emporta els premis.
3: Perquè què creus que és el que més tenen en compte per decidir quina és la millor sèrie entre dues, que poden ser dues candidates, que poden, qualsevol de les dues podrien ser, no?
4: Habitualment, home, és molt important el factor de quina és la de les sèries nominades, quina és la que té més tirón, més audiència, la més vista, la que més ha impactat, sobretot parlem dels Estats Units. A nivell global potser passava abans, hi havia sèries més globals, en el cas de Joc de Trons, que va guanyar molts anys seguits, doncs, clar, era una sèrie tan famosa a nivell mundial que tenia tant tirón que li donava aquests premis, no? A part de que era molt bona. Però en aquest cas, als Estats Units, jo crec que els últims anys ja triomfan més les sèries més populars allà que no pas una que sigui boníssima i hagi triomfat més a altres continents, no? Per exemple, The Pitt, que ara parlarem d'ella.
3: Mm. I això no fa que... No perd una mica de valor aquest premi si l'estic si l'estem mirant des d'un punt... des d'una vessant més comercial, podríem dir-ho així.
4: Sí, pot ser que sí, però igualment penso que a vegades també els Emmys són els premis que més... a vegades s'arrisquen a premiar coses menys vistes. Sí que és veritat que al nivell de millor sèrie sí que no solen fer aquestes sorpreses, però després a nivells interpretatius i premis més petits, clar, no tenen tanta importància, però bueno, s'arrisquen més i fan premis a sèries més desconegudes, cosa que en els grans premis com els Oscars deia no és tan habitual. Sí que és veritat que els Oscars s'han obert més a premiar pel·lícules en parla no anglesa, que això està molt bé, però sí que és veritat que els Emmys això no ho fan, també perquè els Emmys tenen uns Emmys normals, que són aquests normals entre cometes, i després els Emmys internacionals, on estan totes les sèries doncs, en espanyol, en alemany, en italià, que jo sempre he advocat perquè les sèries en espanyol o italià estiguin també aquí. Però bueno, de moment estan tancats a aquesta idea, però estaria bé, perquè hi ha fenòmens a vegades que no són sèries americanes i haurien d'estar també als Emmys, però bueno, de moment això no s'ho han pensat.
3: Clar, no sé si estan massa oberts tenint en compte el context actual dels Estats Units a incloure les sèries que siguin de fora, Espanya, Itàlia, etc., dintre del que serien els premis dels Estats Units, sobretot tenint en compte, no?, com són una mica les seves polítiques. Quin és el context general d'aquesta edició?
4: Doncs, bueno, evidentment, doncs el que dius, el context de política als Estats Units sempre és molt important per una gala d'aquest tipus, tant als Emmys com als Oscars, sempre passa això. M'imagino que hi haurà bastanta comèdia per part de la presentadora, que és el tercer cop, per cert, que bueno, la presentadora és Mariska Hargitay, que és una actriu famosa per la sèrie de Ley Orden, una sèrie molt famosa als Estats Units, i serà el tercer cop que una dona presenta la gala en solitària, en 78 anys, vull dir... Tampoc ha passat massa cops, no?
3: 78, clar, és la 78a edició dels Premis Emmy.
4: Sí, la número 78. Sí. Imagino que sí que hi haurà uns quants tasques a Donald Trump, això com sempre. Sempre passen aquestes gales, encara que jo, més enllà d'això, sempre m'agrada que construeixin, més enllà de la crítica política i social, que sempre està bé, que estigui lligada a les arts, sempre està bé, vale? Però jo vull una gala també que sigui dinàmica, que no sigui avorrida, que sigui divertida, que al final les gales eren això abans, i jo crec que amb el temps això s'ha anat... com, no sé, agafant un to d'avorriment constant a les gales, que ho comentàvem precisament amb el Jacint altres anys, que sempre passava el mateix, eren 4 hores de premio, discurso, premio, discurso, tot estava el mateix, no hi ha res que diguis, buah, vull veure la gala, i no un resum de la gala.
3: Clar, i de vegades te posen la cançó al mig, allò per trencar una miqueta, o...
4: Sí, i ja està, sí.
3: I la, bueno, i la Mariska, clar, la Mariska que ho ha fet ja d'altres ocasions,
4: no.
3: Dona això, no ho ha fet?
4: No
3: ho ha fet mai.
4: D'altres premis més petits no ho sé, però així a gran escala, no. O sigui que haurem de veure com ho fa. Jo sempre em quedaré les ganes de que també faci una presentació o uns presentadors que siguin d'alguna sèrie nominada, que hi hagi dos o tres actors i ho facin. Jo crec que seria més divertit, però no sé, no se'ls acudeix. No crec que sigui una idea tan complicada.
3: Bueno,
4: però
3: bueno. A mi m'agrada, Víctor, que és com un brainstorming també,
4: sí,
3: no? Pels Premis Emmy.
4: No sé.
3: Podeu fer tal, podeu fer qual.
4: Sempre fan algun número, sempre, d'entrada, pues, parodiant alguna sèrie de les nominades. Això ho fan sempre. Però es queden allà i no van més enllà. És com, bueno, vinga, estaria bé.
3: Anem a les nominacions principals i també per què creus que són nominades aquestes sèries. Quins són els criteris?
4: Doncs anem a començar primer, que si no se nos va el tiempo.
3: Vinga.
4: A parlar de millor sèrie dramàtica i tinc un tràiler per aquí que va el meu amic Marcos de José. Let's clear up this board and show
5: Day Shift how it's done. Robbie's name's on the schedule. Is he finally back?
4: Doncs a millor sèrie dramàtica, escoltem de fons que és The Pitt. En aquest cas ja tenim el tràiler de la tercera temporada. És una sèrie que ja sabem que els últims anys doncs, ha triomfat moltíssim. És la guanyadora actual del Premi Emmy a millor drama l'any passat i tot fa indicar que aquest any doncs, repetirà com a millor sèrie dramàtica de l'any. És una sèrie mèdica que als Estats Units doncs, ho ha rebentat, a tot el món, però als Estats Units sobretot. Feia molt en falta una sèrie de doctors ben feta, innovadora. Sempre dic jo que aquesta sèrie és un mix de les sèries antigues amb les noves. O sigui, té una estructura innovadora. Al final tenim una sèrie que cada episodi és una hora a temps real, amb la trama pues, més de tota la vida, no?, dels doctors i els metges a un hospital, no? És aquest mix de plataformes de streaming amb televisió pública antiga, i això jo crec que als Estats Units pues, ha enganxat bastant. Sí que és veritat, em sembla una gran sèrie, notable. Jo no li donaria de pit? Pues no li donaria, perquè a mi no m'ha agradat també sempre repetir els premis a la mateixa sèrie, i hi ha sèries molt bones aquest any. Tenim Pluribus d'Apple TV, que ja Apple TV s'ha fet la plataforma més, amb més nominacions aquest any, a les categories més grans, per dir-ho així, i demostrant que, ja ho he dit moltes cops, que Apple TV pues, està apostant molt fort per sèries de qualitat. I després també tenim l'univers de Joc de Trons nominada, El Caballero de los Siete Reinos, per exemple, d'HBO Max, que són sèries, tant El Caballero de los Siete Reinos com Pluribus, que per mi són les dues que m'agraden més. Però igualment, tenim La Diplomàtica de Netflix, La de Dorada, Slow Horses, o sigui, tenim sèries molt bones. O sigui, sempre són sèries de qualitat. Hi ha un mínim sempre d'exigència, però sí que és veritat que jo li donaria a Pluribus. Jo crec que si hagués de fer una, que és l'alternativa. O sigui, si no guanyes de pit, jo crec que seria per Pluribus, perquè és la primera temporada, i sí que és veritat que els Emmys són uns premis que li agraden molt la novetat. O sigui, sempre que hi hagi una primera temporada molt potent i molt bona, habitualment tiren per la primera temporada. Encara que, clar, si tenim una sèrie com The Pitt, que ho està patant tant als Estats Units, té una temàtica molt forta, social, com de fet, que molt forta, llavors...
6: I, Víctor, si estàs dient que el que valoren és que, justament, doncs, tingui molta acceptació, sí, o comercial, que sí, ho vegi molta gent, doncs The Pitt, o el que tu dius Pluribus, ja ho veurem. De millor sèrie de comèdia?
4: Doncs la preferida per tothom és una sèrie nova, que s'ha estrenat aquest any i ha sorprès moltíssim, que és una sèrie de comèdia i terror, que és La Maldició de Widow's Bay.
6: Que és el que estem escoltant.
7: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
8: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
4: Sí, una sèrie que ha sorprès a tothom. O sigui, aquesta sèrie era esperada per alguns més seriefils així, perquè sabem que el director, que és Hiro Murai, pues ha fet sèries molt bones, que la creadora també va fer una sèrie que és Parks and Recreation, de comèdia, que és molt bona, però això era més de nicho, no? No s'esperava que aquesta sèrie tingués més de quasi 20 nominacions als Premis Emmys, i als Premis Tècnics, que van ser la passada setmana, perquè hi ha uns premis com una gala paral·lela, on es donen els menys importants, podríem dir, va guanyar 8, és la que més. Llavors s'ha convertit a la favorita per guanyar millor comèdia, és la primera temporada, és, llavors hi ha com un mix aquí de coses que fan pensar que Widow's Bay doncs, serà la guanyadora. És una sèrie que dic, és comèdia i terror.
6: Sí, sí, mix... t'agrada dir, perquè estàvem veient les imatges justament.
4: Molt estrany el mix que fa, però que surt genial. O sigui, sobretot amb un repartiment que és brutal, amb Matthew Rhys com a protagonista, que segurament també s'emportarà l'Emmy a millor actor de comèdia. Sí que és veritat que té una rival potent, que és l'última temporada de Hacks, d'HBO, que ja ha guanyat l'Emmy al passat a millor comèdia, i també les últimes temporades pues, solen tirar bastant. Una última temporada contra una primera és un duel bastant interessant. Però jo veient els Emmys tècnics i això que estic comentant de la novetat, crec que guanyarà la Maldició de Widow's Bay. Em semblaria una gran guanyadora. És una de les millors sèries de l'any.
6: Anem a millor minissèrie.
9: The autopsy is going to say heart attack.
10: Excuse me.
9: What can I do for you?
10: Special crimes. I'm uncertain.
4: Doncs la millor minissèrie, HBO sempre és la plataforma dominant, sempre ha tingut les millors minissèries, encara que Netflix també els últims anys, doncs la minissèrie ha tingut bastants èxits populars, l'any passat mateix amb Adolescència, que sí, ho va patar, sí, però aquest any doncs, sembla que s'imposarà aquesta sèrie que es diu DTF St. Louis, HBO, que és una bona sèrie, però m'ha sorprès perquè els Premis Tècnics doncs, va arrasar també a les seves categories i per com a favorita, encara que Bronca, de Netflix, que ja va guanyar per la primera temporada, sí, i diu, minissèrie té dues temporades, això perquè és, bueno, perquè és una antologia. Que les antologies, doncs, cada temporada ens explica una història diferent, amb personatges diferents, llavors és una minissèrie que s'allarga, podríem dir, no? Però sembla que guanyarà aquesta sèrie d'HBO, perquè ha guanyat els premis interpretatius de direcció, de guió, llavors doncs, tot fa indicar que si guanya aquests premis, doncs la millor minissèrie també serà per aquesta sèrie. Una sèrie bastant també estranya, com en aquest de Widow's Bay, una sèrie que és drama, és comèdia, és moments bizarros, és unes actuacions superrares, però és una sèrie interessant, és diferent. Recorda els germans Coen, a mi, al cinema dels Coen, una mica d'aquest estil.
6: Doncs estava veient ara l'actor, el que feia de xèrif de Stranger Things.
4: Sí, el David Harbour, que ha guanyat l'Emmy, el millor actor de repartiment a minissèrie, també el Jason Bateman, actors que coneixem d'altres sèries molt famoses, no? Ho fan genial.
6: Perquè els premis interpretatius, per qui creus?
4: Hi ha molts els Emmys, però sobretot els de drama, que són els més importants. Tenim a l'actriu que ho estava tant des de fa anys, que és Zendaya, sí, que ja ha guanyat dos Emmys per Eufòria. Jo no sé si tiraran un altre cop per ella, perquè seria ja el tercer emi per la sèrie, i jo sempre dic, novetat, repartiu més els premis.
3: Però jo, que hi ha més gent vora.
4: Sí, hi ha més gent, però no sé, tinc dubte si guanyarà Zendaya o Ria Sijón, que és la protagonista de Pluribus, que ja és que ella guanya més premis, va guanyar Globus d'Or, llavors potser aquí hi ha competència entre elles dues, i actor de drama, això està clar. Això, Noah Wiley per The Pitt, això és que tothom l'estima, estan tots amb Noah Wiley, vamos, que li volen donar tots els premis del món, i ja porta 2 anys guanyant-los tots, i dubto bastant que no, un altre cop no sigui l'Emmy per ell. Està genial, s'ho mereix.
3: Sí, s'ho mereix. Sí. Clar, encara que repeteixi.
4: Sí, hi ha coses a vegades que... Jo dic que no m'agrada que repeteixin i que premin més sèries, però hi ha coses a vegades que no pots mirar cap a l'altre costat perquè són tan bones...
3: També evident, no? És que tan, crida...
4: Que s'ha de donar el premi.
3: Doncs, Víctor Pérez, moltíssimes gràcies. Molt bona estrena, també. Doncs d'aquest espai teu, que tothom que vulgui escoltar més sèries, més cinema, doncs el Víctor Pérez.
4: Si es vulgui tornar boig apuntant sèries, és el nostre programa que ha d'escoltar.
3: Doncs moltíssimes gràcies.
4: A tu.
3: Nosaltres deixem aquí aquestes 3 hores, en aquesta estrena de Rubí al dia. Us donem les gràcies, us esperem demà amb José Malagón, amb la Pamela Martínez i amb un servidor. Doncs demà, a partir de les 9, més Rubí al dia.

0: El Rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Tenim una convidada molt especial aquí a l'estudi. És pura energia. Ella és emprenedora. La Laura ha creat el seu propi projecte, l'Azul Space, després d'anys perseguint aquest somni. No, Laura, benvinguda.
2: Doncs sí.
1: Ets la gràcies. Millor persona per explicar-ho, eh? Benvinguda aquí, l'Inspira't.
2: Sí.
1: Com va ser aquest moment en què vas dir, ara sí, ara tiro endavant i...
2: Bueno, perquè ja porto 25 anys en aquest sector com a agent comercial. Jo ajudo als centres d'estètica i perruqueries a portar endavant el seu negoci, a més de vendre-li els productes. I després de tants anys, doncs ja tenia clar que volia crear un espai de la manera que crec jo com ha de ser-hi. O sigui, l'experiència de visitar tants salons i tants centres d'estètica tenia claríssim el que volia i el que no volia. I també m'ha fet veure la bellesa des d'un altre punt.
1: I com va ser? O sigui, ara ens ubiquem. Tu tenies la teva vida, tens la teva feina i dius, és que vull fer això. Aquest punt d'inflexió, quan va ser?
2: Ui, és que és molt fort. Mira, se'm posa la pell de gallina.
3: Ens encanten. Aquí és on està la història.
2: Perquè jo vivia superbé, eh? O sigui, guanyo superbé la vida, ja no tinc problemes de nens petits, la meva filla ja està independitzada, no tinc hipoteques, no tinc res, o sigui, tot el temps i el meu sou per, i el del meu home per gaudir de la vida, no? I, bueno, jo sempre m'agrada ajudar els meus clients. Sempre és que sóc molt, no sé com dir-ho...
3: Amb vocació de servei,
2: sí,
1: apassionada,
2: sí, sí, molt inquieta, apassionada. Sí. I llavors em va sortir un dia fa, doncs, ara gairebé 3 anys, que com jo sempre estic mirant coses a les redes i tal, jo volia fer com un màster de màrqueting, no? Que és... Perquè jo vaig començar als 18 anys en una agència de publicitat i això no l'he perdut mai. M'ha encantat sempre tot el tema de màrqueting i publicitat. I jo crec que li faltava una mica en aquesta empenta que jo els hi dono als salons, no? Per créixer. I clar, l'algoritme és superbo, no? I sempre et fica coses, no? A l'Instagram de lo que tu busques, no? I al final em va sortir... Bueno, estava a punt d'agafar un MBA i em va sortir un anunci d'una escola de formació empresarial per a autònoms i pimes, per a petites empreses, perquè és veritat que, bueno, aquí a Espanya, doncs, tot el tema de la preparació, diguéssim, més empresarials dels petits negocis, doncs no està molt...
1: Molt recolzada.
2: Molt recolzada, sí. I m'ha cridat molt l'atenció, no? Perquè vaig dir, ostres, pues, si jo estic ajudant a petits autònoms i a pimes, pues, a veure què té aquesta gent per explicar, no? I llavors vaig entrar ràpidament en un webinar d'aquests que fan en directe de 10 minuts, de captació, no? I la veritat és que, uau, em van encantar, no? I havia de prendre una decisió en 10 minuts, d'anar a Madrid amb un event per 4.000 persones, de 3 dies de duració, de 9 del matí a 9 del vespre, sense parar. Em costava uns calés que tampoc eren massa, no? Perquè al final era un event de captació. I vaig trucar a la meva filla, que sempre m'acompanya en tot, o sigui, som com pinipom, en comptes de mare i filla semblem germanes, no? Sempre estem a tope les dues. I ella també és molt emprenedora, és autònoma des dels 21 anys. I li vaig dir, Laura, mira, ha sortit això, però tinc que prendre una decisió en 10 minuts. Diu, mama, però què és? Dic, no ho sé. Diu, bueno, pues agafa'l, si tu vas, jo vaig. I llavors ens vam trobar a Madrid, no?, en un superevent, bueno, que ens va canviar una mica la vida i la visió, no?, de lo que era el petit empresari. I la veritat és que ja vam agafar moltes més formacions. Hem estat 2 anys i mig formant-nos per tota Espanya. Formacions de 3 dies a tope, a tope, a tope. Aquesta escola de formació, no sé si es pot dir el nom o no,
1: sí, sí.
2: Es diu Level Up, i que segur que molta gent la coneix. I ens vam una mica formar en tots els aspectes de màrqueting, comunicació, de lideratge, de KPIs, o sigui, tot el
1: clar,
2: tema de números.
1: Clar, aquesta visió 360 que necessita tenir un negoci.
2: Sí, i en una de les formacions va haver-hi una visualització al finalitzar. I la veritat és que el Carlos Delgado, que és el cap d'aquesta empresa, és espectacular, per mi és el meu
1: mentor,
3: referent,
1: no?
2: Sí, el meu referent actualment. Bueno, va fer una visualització de 10 minuts que tots vam tancar els ulls, imagina't, no? El moment, quasi 2.000 persones, silenci, tothom amb els ulls tancats, i em vaig veure l'Azuli. O sigui, vaig començar a plorar, que no el vaig veure a Sant Cugat, el vaig veure en un altre lloc.
1: Ja es pot dir, aquest lloc? O...
2: Sí, a Eivissa. Ah, sí, al port de la Marina, que el conec molt bé.
4: M'ha vingut al cap.
2: Sí, ai,
4: mira,
2: sí.
4: Jo em poso així,
2: i a més però... veia les famoses com entraven, o sigui, una nedada olla, o sigui, total, però el vaig veure claríssim, com eren els tocadors, com entrava la gent, l'experiència, no? Que no hi havia res igual. I bueno, quan va acabar la visualització, que no m'estenc més perquè va ser llarga, la meva filla, que estava en un altre grup de treball, quan torna, mama, què tal, no sé què, i jo plorant, diu, què passa? Dic, Laura, no t'ho pots creure, he vist això, i diu, mama, és el moment. Va dir, mama, és el moment. I llavors, a partir d'aquí, van començar, em va dir, mama, no ho facis en Eivissa, perquè és un projecte complicat, estàs molt lluny, o sigui, tu tens la teva feina, o sigui, millor que sigui més a prop.
1: Bueno, aquí tenim el sí, que tenim la idea, i ara és l'hora d'aterrar-la, no? Ah, i a l'hora sí, d'aterrar-la has de tenir els peus a terra.
2: Eh? Sí. I llavors vam dir que jo visc a Cerdanyola, la meva filla viu a Sant Cugat, tota la vida nosaltres la fem a Sant Cugat, els amics, les botigues, o sigui, tot, i van dir, doncs, a Sant Cugat. I fins que vam trobar un local, doncs, va passar un any, més o menys, i al final vam aterrar a Torreblanca, que estem encantades d'estar allà.
1: I que ens expliqui una mica què és l'Azuli, no, Carmen?
4: Exacte, que dic... M'ha encantat la història. Home, clar, estava aquí escoltant.
1: Nosaltres
4: allò,
1: ens agrada treure la part de darrere, sí, perquè sí, això és un programa on la gent trenca els guions, trenca barreres, ho trenquem tot, i mai és tard. O sigui, llavors aquesta història és molt interessant. Però volem saber què és l'Azuli.
2: Vale.
1: O sigui, quan vas aterrar la idea, vas convertir un projecte que jo l'he provat, és espectacular, i de fet està tenint molt d'èxit.
2: Bueno, tu ets de les nostres clientes preferides. O sigui, és que abans de fer-ho tu, penso que vas fer 6 regals. Abans de venir tu.
1: A mi m'agrada recolzar l'emprenedoria i m'agrada recolzar la passió. I llavors
2: sí,
1: això us
2: nota
1: de seguida.
2: Però sobre aquí després parlarem, perquè jo estic aquests dies donant-li voltes a moltes coses, perquè jo estic... Les meves nenes de l'Azuli, les meves companyes, diuen, Laura, és que tu no pares. És que quan entres per la porta diem, què habrà pensat ara, no?
4: O sigui, esperit emprenedor i diuen, i emprenyador, no?
2: I emprenyador, sí. Sí.
1: Aquesta és bona.
2: Sí, molt bona.
1: Però expliquem als oients, primer sí, de tot, què és l'Azuli. Què poden trobar?
2: És un centre de bellesa i benestar. El nostre negoci principal és la gimnàsia facial. Això va començar a Londres, amb una empresa que es diu Face Gym, o Gym Face, alguna cosa així. I a mi em va cridar moltíssim l'atenció perquè és treballar els facials d'una altra manera. Avui les dones estem molt ocupades, o sigui, no tenim temps de res, però no volem deixar-nos tampoc, no? Volem seguir cuidant-nos, i per la gran majoria també l'aspecte físic és molt important, i sobretot després de la pandèmia, no? Que tothom havia de sortir en una càmera, no? El tema de los zooms i tot això, perquè a partir d'aquí el negoci de la bellesa va créixer moltíssim a partir de les càmeres, del
1: Sembla
2: zoom,
1: que ens miràvem més, no?
2: Sí, sí.
4: Ens vèiem,
2: sí,
4: nosaltres,
2: ens vèiem,
4: no? I sempre
2: sí,
4: et veus malament, a
2: sí,
4: més a més.
2: Sí.
4: Clar, estàs allà
2: i després de les mascaretes ni t'ho dic, o sigui, perquè amb la mascareta... Vale, bé, tothom s'amagava, no?, darrere de la mascareta, però després va ser un antes i un després. I llavors em cridava molt l'atenció, no?, perquè és un tipus de tractament facial que treballa tots els músculs de la cara, que no els fem servir mai, ni somrient, ni parlant, ni res. I clar, amb el temps, la pell doncs es queda flàcida. O sigui, tots tenim molt en ment treballar el cos, els músculs del cos, no? Fem gimnàsia i treballant tot el fitness, tot això, però, clar, la cara no va en consonància, no? Perquè tu pots treballar molt el cos, està molt forta, però la cara, si no fa res, al final la pell caurà, perquè si el múscul no està treballat, la pell no tindrà on apoyar-se.
1: I no
2: llavors
1: hem de recórrer
2: comença
1: tampoc
2: la flacidez.
1: I no hem de recórrer amb unes altres coses que a vegades també no volem, doncs això, el botox, l'àcido hialurònic, no? Que sí, hi ha molta gent que no vol recórrer això. Llavors són alternatives.
2: No, però també serveix per al manteniment de les que s'ho fan, eh? Uh-huh. Vull dir, nosaltres no estem en contra de la medicina estètica, no la practiquem, practiquem més una bellesa més natural, perquè des del nostre punt de vista la bellesa és una altra història, però sí que amb aquest servei, que era molt innovador, permet a la persona arribar vestida, seure en una butaca xulíssima, supercòmoda, que et reclina cap enrere, i sense perdre temps en desvestir-te, entrar en una cabina i tot això, i asseus a la butaca i comença tota una experiència, no? Des d'un welcome, perquè a l'Azuli treballem molt l'experiència. O sigui, per això li estic donant voltes a allò de regalar, perquè al final tenim moltíssims clients, però molts, en un any i mig, és una passada, estem molt contentes, que la gent ha arribat un moment que regala més que no consumeixen elles directament el servei.
1: És que tu quan regales, jo t'ho dic per pròpia iniciativa meva, quan regales penses en el que tu t'agradaria que et regalessin.
2: I penses en el millor. En el millor, sí. Sí que és veritat que la gran majoria d'aquestes clientes que han vingut amb un regal que els hi han fet han tornat després com a clientes. Vull dir, això sí que ens ha passat. No tothom, perquè a vegades ve gent de molt lluny, no?, que els hi regalen i són d'altres ciutats o poblacions i els hi costa venir, no?, per fer-se algo més
4: com més constant.
2: Sí, més constant, temps, oi? Sí. Però sí, o sigui, fem moltíssimes targetes regal. És increïble.
1: I també ajuden al cuidador, a la cura del cabell, eh? O sigui, fan uns...
2: Clar, a part de la gimnàsia facial... Que
4: això
2: no...
4: de l'espa capilar.
2: És que tenim tres àrees dintre de l'Azuli. L'àrea de la gimnàsia facial, que és el que té, hi ha tractaments facials superràpids en 40 minuts on treballem tota la musculatura i fas una supercara quan surts d'allà, tots els músculs a dalt, la cella a dalt, o sigui, els pòmuls, és increïble, a part d'un glow espectacular. La gent es relaxa moltíssim, perquè nosaltres posem música canyera, perquè al final és un lloc de gimnàsia. O sigui, has d'estar... Però com la gent s'hi dorm, doncs al final tanquem, baixem llums, no sé què, no? Perquè al final la gent es relaxa moltíssim, es queden superdormits i ens encanta. Després, un altre espai dintre de l'Azuli està l'espa capilar, on jo sóc especialista, perquè porto 25 anys fent tractaments de cabell i diagnòstics, i és una experiència total. O sigui, no és només una cura de cabell, perquè ho fem personalitzat. Primer fem un diagnòstic amb una càmera dermatològica, perquè els equips que tenim a l'Azuli són molt bons, o sigui, no són aparells d'aquests joguets, sinó són dermatològics, i fem un diagnòstic de cuero cabellut i de cabell per agafar els productes més adients per tu. Vale? I parlem amb tu, preguntem què vols, què esperes d'aquesta experiència, no? I llavors després passem a cabina, que són cabines unipersonals, perquè jo penso que si has de viure una experiència t'has de relaxar, has de ser tu sola, perquè t'has de despullar, t'acostes amb una camilla espectacular, que a més és, per l'hivern és calefactable, és hidràulica, i aquí fem un ritual espectacular, amb moltes eines.
1: I surts pentinada.
2: I surts pentinada, sí.
4: Jo ja, a l'octubre és el meu aniversari.
1: Mira, ja ho tindré en compte.
4: Ja sé què demanar.
1: Jo
4: que massatge,
1: jo sóc una experta en regalar.
4: Un massatge. No.
2: I després, per l'altra banda, tenim un altre espai que es diu Body Space, on tenim uns rituals únics, que són experiències úniques, des de massatges d'una hora fins a hora i mitja, on treballem tota la nostra línia d'aromateràpia, que es diu Tranquility, que està basada en olis essencials que treballen tota la part de les emocions, records, i que treballa sobre el nivell de cortisol. O sigui, està...
1: Sí, és demostrat.
2: Sí, demostrat, sí, té estudis científics. I aquí ja, això és l'hòstia, ja.
4: Sí, d'aquí ja surts nova. Només que m'encanta perquè ho explica quan tu has dit passió, perquè sí, ho està explicant sí.
1: És que jo tinc el plaer,
4: i vols anar.
1: Tinc el plaer d'haver compartit amb la Laura algun espai, que també ens hem trobat amb algun esdeveniment, i és que la veig. Que transpira la Zuli per tot arreu. Però també ha creat comunitat, dintre de l'espai. Que això bueno, també és molt maco,
2: és que això està dintre del meu...
1: ADN, no?
2: Sí, d'empresa, sí. Vull dir, sobretot era comunitat. Tinc moltes ganes... Clar, primer s'han de tenir clients, no? I en això
1: clients
2: estem.
1: Clients i clientes, que també que també hi ha homes, eh?
2: Sí, tenim molts homes que es cuiden moltíssim. Evidentment, els passos han de ser els que són, no? Primer s'ha de fer una clientela, a partir d'aquí fer comunitat.
1: Exacte.
2: Vull dir, jo tinc moltíssimes idees i no estic tan lluny ja. No puc explicar més.
1: Pues jo una pregunta que
2: no
1: tenia preparada...
2: No puc explicar més perquè hi ha una cosa molt xula
1: jo no es pot explicar. On veus la Zuli d'aquí 5 anys? Però veig que la cosa va més ràpida,
4: sí.
1: No?
4: No, sí. No. D'aquí uns mesos la tenim aquí una altra vegada.
2: Bueno, a mi m'ha donat un patatús aquesta tarda quan he rebut un missatge, un mail d'una empresa que hi ha entre Cerdanyola i Sant Cugat, que m'ha encarregat... Bueno, estem en ello... 400 regals per Nadal per tota la seva empresa.
1: Wow.
2: I volen que sigui de la Zuli. Perquè no tan sols són les experiències, sinó en tenim molts productes, tenim tota una gamma d'ambients, no? Que és de Tranquility, precisament amb diguéssim, és l'aroma de l'àzuli. Tothom quan entra diu, oh, què fa olor aquí? O sigui, quina és aquesta
1: olor? Això vol dir que també estàs obrint, diversificant una mica el que és parlant de negoci, no?
2: Sí.
1: El negoci, o sigui que els mateixos clients, la demanda, que això és molt interessant, que això és que escolta, la persona que està darrere del projecte escolta el client, que això és molt interessant.
2: Tot va ser perquè aquesta empresa va comprar una targeta regal i la vaig portar jo a l'empresa, personalment, amb embolicada tan maca i amb els olis essencials, el paper de seda, el Tranquility, tot això, que elles quan la van veure van dir ui, què és això tan maco, no? I els hi vaig explicar, i a què olora i quina és aquesta olor, els hi vaig explicar, diu, pues, hem de parlar perquè és hora de canviar els regals de Nadal, no les paneres típiques.
1: Bé,
2: no? Que tothom ja, jo crec que
1: són experiències,
2: són molts anys, no? I al final és molt bonic, no? Que les empreses puguin tenir cura dels seus empleats, no? Perquè al final són els que responen davant de la seva marca o de la seva empresa i també se'ls ha de cuidar, no? I a vegades és el que diem, compres coses pels altres i no et preocupes per tu mateixa, no? Pues què més bonic, no? Que una empresa tingui aquest detall de cuidar els seus empleats, no? I que pensi en algú per el seu benestar, no?
1: És meravellós. Jo crec que això és la millor manera, perquè jo volia fer-te una pregunta, però penso que millor acaba així, perquè... bueno, és que la pregunta era una mica més negativa, no? No negativa, però a vegades quan emprenem ens veiem sols, tenim una mica de sensació de solitud i si algú no t'havia explicat realment el que era emprendre, si t'has trobat alguna cosa que realment sí, durant el camí, però clar, prefereixo acabar l'entrevista amb algú maco, no?
2: Hombre, sempre es dur, però jo és que estic supermotivada, quan hi ha una cosa llavors, que va cap avall, jo el dia següent estic cap amunt.
1: Llavors contesta-la. No sé si t'has trobat amb alguna...
2: Moltes vegades.
4: Tant com gusta no pica, no?
2: A veure, és veritat, o sigui, trobes moltes pedres i molts dies que dius ¿por qué he tenido que hacer yo esto con lo bien que vivía? O sigui, ¿per què m'he tingut de ficar en això, no? I de preocupacions i males nits a vegades, no? Perquè això, qui sigui empresari o petit autònom, el que sigui, sabrà de lo que parlo. O sigui, és com una muntanya russa, no? Però jo crec en la feina, crec en el treball, crec en la il·lusió, crec en el propòsit, no? Que tu quan tens un propòsit i encara n'hi ha eines i ganes de treballar, has d'anar per totes, vull dir... I si has de buscar la manera de diferenciar-te, has de treballar i anar buscant i mirant i cursos i formacions. I estic ficada en tot arreu. O sigui, si no, no tinc temps de dormir, però sí, perquè sóc un centre de benestar i sé que he de dormir 8 hores.
1: Jo, Laura, et dono...
4: Un exemple.
1: Jo et dono la benvinguda a aquest programa. perquè és la primera vegada, m'has dit que era la primera vegada que venies a la ràdio.
2: Sí.
1: Però és que ja formes part de la nostra comunitat, ja ets una inspirada total, perquè és que tens el nostre ADN, però de dalt a baix.
4: Total, sí. Total.
1: Sí, aquestes són les històries que realment ens donen aquest, com diríem, aquest tarannà, no?, de l'inspirat.
4: I aquesta empenta, també.
1: Aquesta empenta per seguir.
4: És el que parlem avui, que és el primer programa. L'inspirat ens fa, també, a vegades arribem aquí cansades del dia i fas així, t'asseus aquí, i surts com, amb més energia. Surts
2: si tot fos tan bo, jo crec que les empreses no creixerien. O sigui, has de passar per un batxe dolent per tornar a pensar i a pensar en coses noves
4: i a crear coses.
1: Em permeteu un minutet abans d'acomiadar-nos? És que tant. Us vull presentar la Martina.
4: A
1: la Martina Canals, que l'he agafat així ara una mica perquè dic, serà la nostra, és la nostra companya, la nostra nova companya, que aquesta temporada també formarà part de l'Inspirat, ja és una inspirada més. És una noia que també, Laura, té ganes d'aprendre. I aquí també ens agrada acompanyar a la gent que té ganes d'aprendre.
2: M'encanta.
1: Llavors, aquest any, què faràs, Martina? Ens acompanyaràs i què faràs?
5: Pues aquest any... però...
1: aquesta temporada a la ràdio, què faràs amb nosaltres aquí a l'Inspirat? Ens acompanyaràs, faràs alguna secció... T'atreviràs?
5: Bueno, m'atreviré a veure amb les recomanacions, a veure si us puc recomanar alguna
1: cosa. O sigui que ja estàs agafant idees, no? Per veure si ens portaràs alguna coseta.
5: Sí.
1: T'ha agradat l'experiència d'estar aquí avui?
5: M'ha encantat.
1: Sí?
5: Sí.
1: Sí? O sigui que contem amb tu.
5: Efectivament.
1: És que l'he agafat, li he dit que no parlaria.
5: Sí.
4: Ara s'ha agafat per sorpresa.
1: Però jo sóc així i a la gent se li ha de donar, com deies ara, aquesta vidilla perquè comencin i arrenquin. O sigui que, Martina, t'esperem aquí. Ets una inspirada més.
5: Sí.
1: I formes part ja del nostre equip, eh? Vale?
4: I seguim amb presentacions i acabem, perquè a l'altra banda tenim el Josep, que ja ens està coneixent avui en el primer programa.
1: Perdona, Jake, que m'he enterat que és un DJ potent.
4: Ja,
1: o sigui que...
4: ja l'anirem descobrint.
1: Té entrevista també, el Jake.
4: El segon programa de la cinquena temporada ja ens portarem millor i l'avisarem de tot el que farem. Sí? Prometido. I nosaltres ens acomiadem.
6: Anem, comencem ja. 7 minuts que ens passen d'aquesta hora de les 11 del matí. Tenim aquí el Marc Toro de la farmàcia Can Oriol. Bon dia.
7: Hola, bon dia, Toni.
6: Abans de començar amb aquest cicle que parlarem de l'Escola Montserrat, volia preguntar-te per dos temes que han sortit avui, així ràpidament. Hi ha una alerta per desabastiment de medicaments contra la menopausa.

0: aquí, doncs, pel fet de fer ràdio. O sigui que...
1: Molt bé. Bueno, és un mitjà que jo sempre he pensat que acompanya i acompanya de forma qualitativa a la gent, i si en aquest cas és de proximitat, com som nosaltres, una activitat sanitària de proximitat, doncs encara millor. En relació al desabastiment de les teràpies hormonals substitutives. Aviam, sí que és veritat que fruit de trencar un determinat tabú que s'ha anat produint al llarg del temps, la prescripció ha anat creixent. Vull dir que les dones que presentaven sintomatologia cada vegada, no, expressen amb més claredat aquesta sintomatologia als seus ginecòlegs o ginecòlogues, i, per tant, la prescripció s'incrementa per millorar la qualitat de vida d'aquestes pacients. Aquest és un factor. Val? Sí que és veritat que n'hi ha un altre que probablement se'n parla menys, però que té un impacte molt directe, i en el cas concret de les teràpies hormonals substitutives amb estradiol i progestàgens és més així, és que el preu a Espanya regulat és molt baix. Llavors, què passa? Que els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
0: Estic entenent que hi ha d'altres països que estan demanant a Espanya i que, per tant, s'està exportant i que, per tant, hi ha falta d'estoc aquí.
1: No és això.
0: Com
1: és? Espanya té els preus dels medicaments reembolsats, regulat. Sí. Llavors s'arriba, no, a un preu especificat que el fabricant ha d'assumir. I aquell és el preu. Què passa? Que davant d'un increment de la demanda o d'una limitació de la producció, són els dos factors que afecten, incremento demanda o tinc un problema en producció, ja bé sigui perquè no tinc matèria prima o bé perquè algun lot m'ha sortit afectat. I clar, pensem que els lots són grans tirades que tenen impacte global. Doncs degut a un d'aquests dos factors, sí, doncs llavors he de decidir jo a quin mercat distribueixo. No? No vol dir que ens desabasteixin per complet per nosaltres, però que no hi ha unitats suficients per respondre a la nostra demanda. No? I l'impacte del preu és un d'ells.
0: També una notícia que Sanitat, que vol prohibir la publicitat de llet de fórmula per a nadons fins a 6 mesos. Per tant, intenten potenciar, no?, el que seria la lactància materna.
1: Però això ve de molt lluny, ve de molt lluny. La nutrició, o sigui, la lactància artificial en llet de fórmula fins als 6 mesos està prohibida per complet, qualsevol tipus de promoció. Ja bé sigui directament sobre el recomanador, no?, comadrones, infermeres, pediatres, o ja bé sigui en la persona que el dispensa, no?, que serien les farmàcies. Per què? Perquè ja en el seu moment es va detectar que podia ser una amenaça contra l'lactància materna, que ja és sabut per tothom que és la millor opció per poder nutrir els nostres pacients. Sí que és veritat que ara el que s'ha fet és potser una vuelta de tuerca más, val? Que és que determinades imatges, eliminar-les, que no hi hagin imatges infantilitzades, que no hi hagin imatges que associem a una mare i a un nadó, que hi hagi determinats gadgets, no? Bolígrafs, etc., que no puguin estar en consultes pediàtriques, que no puguin estar en farmàcies. Diguéssim que és una vuelta de tuerca més. Principalment, no? Diguéssim, en la llet de continuació, que és la que ve a partir del mes 6. No? La del 0 al 6 ja venia estant bastant, diguéssim, controlada i regulada. No pots donar mostres, no pots fer cap mena de promoció de 50, segona unitat del 50%, etc. I, en canvi, amb les lleis de continuació, aquestes iniciatives més promocionals ara es veuran afectades.
0: Parlaves de publicitat i d'imatge, i de publicitat i d'imatge té molt bona, justament, qualitat. Aquest cicle de l'Escola Montserrat, que és el cicle de tècnica en farmàcia, explica'm una miqueta, perquè tu deies que té un bon nivell d'oportunitats de treball amb estudiants que acaben el cicle, que ara els presentarem també, i el professor també.
1: Jo, si una persona ens està escoltant, ja bé sigui algú interessat en fer una reorientació de la seva carrera professional, o algun nano jove que té pensat estudiar o formar-se en àmbit sanitari, o bé algun pare, avi, àvia, que estigui escoltant i estigui pensant en el seu fill, net, neta, doncs que sàpiga que en proximitat hi ha una opció formativa, com a tècnic de farmàcia, que a més, no, et dona una possibilitat de tenir una empleabilitat amb un alt percentatge i amb unes condicions raonablement bones i, a més, de proximitat. Vull dir que són aspectes que penso que val la pena tenir en compte, a part que l'impacte social i en salut que les persones que s'acaben formant poden, al

0: final oferir als seus pacients.
1: Presenta'ns tu, a qui tenim aquí.
0: Va, tenim molt bona gent aquí.
1: Tots cinc, eh?
0: Tots cinc, i tu també, i tu també. Aquí tens, vinga. Abracem-nos, abracem-nos. Va, mira, ara tinc, per una banda tinc la Karen. Karen ja forma part del nostre equip de la farmàcia des de fa uns quants anys. Ara ella també t'explicarà una miqueta la seva perspectiva i la seva opinió en relació també a, no, al que és la funció de tècnic en farmàcia i els serveis que pot oferir la farmàcia. Tenim a la Mar Rodríguez, també una companya de l'equip que forma ja, doncs que ja anem sumant anys tots, ja fa uns quants anys també.
1: Que està, molt joves.
0: Sí, són joves, però sumen experiència, eh? Sí. És fantàstic això. També està amb nosaltres el Lucas, val? Lucas Hidalgo, que és un altre exalumne. El que he portat són tres exalumnes de l'Escola Montserrat que formen part de l'equip de la farmàcia Can Oriol, que també t'explicarà, no? O poder també transmetre una opinió, no, personal respecte a persones que es puguin estar plantejant una formació, com et deia, en tècnic de farmàcia de proximitat i qualitat. I tenim l'Agustí, que l'Agustí és el coordinador, també és un excompany, perquè ell és llicenciat farmacèutic i ortopeda, també és excompany de la farmàcia Can Oriol, sí. I actualment coordinador del cicle de grau mig de tècnica en farmàcia a l'Escola Montserrat.
1: Agustí, quants anys fa que oferiu el grau mig de tècnica en farmàcia a l'Escola Montserrat?
2: Hola, bon dia. Doncs mira, des del 2019. Des del 2019 va començar, que van coincidir també amb la pandèmia, que va ser la primera promoció on estava la Karen.
3: Sí.
2: Aquí tenim la primera promoció, segona i tercera promoció.
1: Oh, que gran, això, eh?
2: Sí, sí, ja portem 8 promocions i, bueno, encantats. És una escola centenària, l'Escola de Montserrat, i el cicle, doncs, bueno, és el que està resistint ahir, no?, lluitant contra tot, perquè mereix la pena. Com a farmacèutic, mira, mereix la pena.
1: A l'hora anterior estàvem parlant de l'Escola Montserrat, ja amb una mirada de fa molts anys, i amb aquesta bona imatge i bons ulls, eh? Quines habilitats adquireixen aquests alumnes durant els dos cursos del grau?
2: Home, el que s'intenta, amb totes les ganes que tenim el professorat, és que adquireixin les competències necessàries per estar davant d'una farmàcia, no? Des de gestionar els estocs, la dispensació correcta d'un medicament o d'un producte parafarmacèutic, que sempre s'ha de diferenciar una cosa de l'altra, també el promoure hàbits de salut saludables, també el saber fer uns protocols de seguretat, de neteja, al laboratori, que jo sé que hi ha alguns laboratoris aquí, no?
1: També ho ha remarcat al laboratori.
2: Claro, clar. I bueno, tota una sèrie de funcions que després s'han de posar a la pràctica. Clar, és el pont, o sigui, hem de fer el pont entre la part teòrica i la part pràctica a l'empresa.
1: Clar, perquè ara ve aquesta pròxima pregunta, que és quina és la importància que té al vostre centre la col·laboració amb les farmàcies, per exemple, la farmàcia de Can Oriol.
2: La farmàcia de Can Oriol, que és una de les pioneres que va contactar amb nosaltres i de les que més alumnes ens ha recollit, la veritat, i que s'ha quedat. Ha conservat, que ha conservat. I, home, la importància és fonamental. A part del prestigi que adquireix l'escola i el pes que agafes per tenir totes aquestes oportunitats laborals, que és una per cert, vull dir, és un dels cicles que té més inserció laboral, molt alta, el del 90-95%. Qui no s'hi queda és perquè no vol, bàsicament.
0: Sí, la viabilitat és pràcticament total. Ja depèn una miqueta després de com l'alumne es senti en el desenvolupament d'aquelles tasques professionals o no. Però si se sent a gust, té inserció total.
1: Qui era de la primera promoció?
3: Jo.
1: La Karen. Doncs Karen, què et va portar a estudiar aquest grau tècnic en farmàcia?
3: Hola, bon dia, Toni.
1: Bon dia.
3: Bueno, a mi sempre m'ha agradat tot l'àmbit de sanitat. És algo que des de molt petita m'havia agradat. Vaig mirar diferents tipus de graus i el que em va cridar molt l'atenció és que, bueno, com va dir l'Agustí, era la primera promoció, era el primer any que feien el grau de tècnic de farmàcia, no? De farmàcia per a farmàcia, i vaig dir, anem a provar, és algo que aquí no s'ha fet mai a Rubí, i vaig veure, me'n va agradar molt tot el que tenien, no? El que podien oferir, que sobretot el que era que els profes eren farmacèutics,
0: que provenien del sector,
3: sí,
0: no? Que estaven dins, dins
3: que, introduïts. Per exemple, jo quan vaig conèixer l'Agustí, que va ser el meu profe, ell estava treballant en una farmàcia, I clar, era com, bueno, li preguntaves i era, no, és que passa això, a la farmàcia es fa això...
1: És el coneixement tàcit.
3: Exacte.
1: De la persona que està allà i del que està treballant d'això. I això ajuda moltíssim.
0: Sí. No, no només teoritzat.
3: Sí, clar,
0: no
3: només teoritzat. Clar, perquè per teoria, bueno, tens els llibres i pots llegir i pots aprendre, no? Tu pots aprendre de memòria. Però que t'expliquin experiències, com en el nostre cas era això, no? Ell moltes vegades ens deia... les experiències que tenia en el moment d'estar mostrador. I era, a mi, almenys, el que més em va agradar.
1: Karen, m'ha fet molta gràcia que ara pensava, tu vas ser de la primera promoció, has estat la primera en parlar, la primera en sortir al camp, i has fet com els jugadors de futbol, perquè primer abans t'has santiguat. Ai, Déu meu, ho has fet... Saps? Perdoneu, vaig a servir una expressió, o sigui, molt bé, per no dir de conya, eh? Molt bé, sí. Endavant, no? Sí. Segona promoció, qui era?
4: Jo.
1: La Mar. Doncs, Mar, quines habilitats creus que vas adquirir quan vas cursar el cicle?
4: Bueno, jo, sobretot, la més important crec que va ser aprendre que era l'escolta activa amb el pacient. Crec que és una habilitat que no tothom adquireix i crec que com a resposta al pacient és molt important que es senti escoltat, que senti que el podem ajudar, que l'estem intentant donar diferents opcions a la farmàcia per poder ajudar-lo, a lo millor no solucionar-li el problema, però sí poder donar-li diferents eines, diferents claus per poder intentar ajudar-lo de la manera que puguem. A lo millor no tenen... bueno, no tenen a lo millor algun recurs on poder accedir al metge directament, i moltes vegades sí que és veritat que venen primer a la farmàcia que no al metge, i depèn de com els guiem o els podem ajudar, després sí que a lo millor hi agafen i diuen, bueno, vaig a consultar també un expert més, diguem, mèdic.
1: Però important aquest primer pas, perquè també esteu ajudant molt al sistema sanitari, doncs, que no es col·lapsi també amb aquestes primeres atencions.
2: Que són les trinxeres, de les farmàcies són les trinxeres.
1: Això m'ha
2: agradat. I en la Covid es va demostrar,
1: sí.
2: Es va posar de manifest.
1: I els supermercats.
2: I els supermercats també, sí.
1: Farmàcies,
2: paper higiènic, paper higiènic va ser absolutament necessari, no?
1: Anem a la tercera promoció. Lucas, com va ser aquesta experiència que vas fer, no? Es parlava ara mateix de les trinxeres, doncs de les pràctiques en l'oficina de farmàcia. Jo no sé si això t'ha ajudat a desenvolupar-te més com a professional.
5: Hola, Toni, bon dia, què tal? Sí, la veritat és que les pràctiques on jo la vaig fer, a la farmàcia, no va ser la farmàcia on estic ara, va ser en una altra, però bastant bé. Jo penso que és el principi de tot, no? És com quan et treus el carnet de conduir, no? Primer tens la teòrica i després tens la pràctica, que ho tens que posar en pràctica. Que el que hi ha a la pràctica és el que hi ha dia a dia, no? El que fas cada dia, ajudar al farmacèutic, a la dispensació, donar bons consells, els millors possibles, perquè l'important és que li vagi bé, i que si la persona li et diu que va bé i ell se'n va contenta més, doncs has triomfat, no?
1: Karen, desenvolupant la teva funció com a professional en aquest àmbit sanitari, quins serveis oferiu per millorar la salut dels pacients?
3: Bueno, nosaltres oferim, bueno, no, la pressió, el colesterol, sobretot jo crec que nosaltres a la farmàcia el que més tenim en ment és el consell farmacèutic personalitzat. És algo que crec que tots els companys tenim molt adquirit, que no volem donar un consell de bueno, global, que sigui, no, això t'anirà bé i ja està, sinó que sigui algo específic per ell, per poder ajudar a aquesta persona en el seu cas, vale? Que no sigui algo genèric, per dir-ho així. I bueno, després també tenim el servei de SPD, el servei de personificació de personal de dosificació, perdona, que bueno, és fer els blisters perquè les persones puguin prendre bé la seva medicació.
1: Sí, molt bé, això.
3: Puguin prendre bé la medicació, i les persones que són polimedicades que no tinguin aquest problema de ostres, és que no sé si me l'he pres,
1: sí,
3: que és això
1: és molt important,
3: molt
1: i sobretot
3: important.
1: A persones grans que no recorden moltes vegades si l'han pres o no l'han pres, que, bueno,
3: exacte, sí,
1: ja
3: sí,
1: ens passa,
3: sí, sí.
1: Quan tenim 50 anys no vegis,
3: sí.
1: Que anem ràpids perquè anem curt de temps. A Mar, què creus que es valora més en un pacient quan, o què valora més quan us va a veure a la farmàcia?
4: Jo crec que, sincerament, el sentir-se escoltat, el sentir que pot entrar a un àmbit on pugui explicar el que li està preocupant o el seu problema, o potser a vegades, moltes vegades, només venen a sentir-se, pues això, sentir-se escoltats, sentir-se acompanyats. Crec que el que més poden valorar és això, una atenció més propera, més personalitzada, com ha dit la Karen, la companya, i sincerament crec que és molt important. Per això també està formant-se tots cada dia, sentir que li pots donar un consell de qualitat, crec que és el que més poden valorar ells.
1: Lucas, i acabem amb tu, què li diries a algú que s'estigui plantejant estudiar el grau mig de tècnic de farmàcia?
5: Jo el que penso és que tens que estudiar el que a ti t'agradi, que et pots equivocar.
1: Que
5: exacte, et pots equivocar, òbviament, com tota la vida, no?
1: Canvies.
5: Però, bueno, si t'equivoques, oye, escolta, tu treus el curs i ja ho tens, perquè és un curs important de sanitat. I té una gran bossa de treball. O sigui que és molt complicat que no trobis treball. És complicat el grau, sí, mai et regalen res, però amb els profes que hi ha, que són molt amens i tal, i tu passes molt bé.
1: Com l'Agustí.
5: Sí, exacte.
1: I a més, Agustí, que després té una sortida que deia 90-95% que després tenia aquesta inserció. Real. Doncs moltíssimes gràcies a tots cinc per venir aquí. Moltíssimes gràcies, Marc, a cadascun de vosaltres.
5: Ah, res.
1: I que donen ganes d'apuntar-se.
0: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
6: Encara esteu a temps. Per aquest curs encara esteu a temps.
0: I ens hem trobat amb persones també, que et dic, no de 18, 19, 20 anys, sinó persones amb una altra mica més avançada, reorientant la seva carrera perquè potser venien amb ganes de fer una cosa nova que tingués una vocació més social i més sanitària.
1: Doncs ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies,
3: Toni. Gràcies.
7: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Aquest setembre ha començat a funcionar a Rubí un nou SIAL, el Servei Intensiu d'Audició i Llenguatge a l'Escola del Bosc. Fins ara, les famílies rubinenques que necessitaven aquest recurs es desplaçaven fins a Bellaterra. Tres de les famílies, en el cas de Rubí, hi havia quatre famílies. Tres de les famílies han optat pel nou servei de Rubí, però n'hi ha una que ha decidit continuar a Bellaterra i assumir pel seu compte els desplaçaments. És el cas de la Laura Jurado i el Jesús Martínez, que avui ens acompanyen per explicar-nos per què han pres aquesta decisió i quines són les seves reivindicacions. Laura, Jesús, bon dia.
1: Bon dia.
0: Per situar-nos, el vostre fill va al SIAL de Bellaterra. Quina ha estat la vostra experiència en aquest centre?
1: Bueno, pues muy buena, es una experiencia buenísima porque la Escoleta de Bellaterra lleva 25 años, que es referente de inclusión para la comunidad sorda, y estamos muy contentos con todo el equipo, con los profesores, las MAIS, las logopedas y bueno, incluso con el alumnado, que también tienen nociones de lengua de signos. Y eso es muy importante para nosotros y para nuestro niño.
0: Uh-huh. I què és el que vos fa, a banda d'això, què és el que vos fa estar més satisfets amb aquest SIAL i amb l'atenció que rep els nens? Ens has dit que és un SIAL que és referent perquè fa molts anys que funciona i té molta experiència, però fan alguna mena de treball diferent que no facin altres bandas?
1: Bueno, en cuanto a de esto de signos, o sea, de lenguaje de sordos, bueno, pues lo que tenemos allí, supongo que los otros sí al ser igual, ¿no? O sea, tienen logopedas, tienen mesas de audición y lenguaje, y supongo que eso será igual en todos sitios, ¿no? Nosotros lo que nos ha gustado mucho es, pues eso, que todo el alumnado, pues tú vas por el colegio y todos los niños lo saludan con lengua de signos, aunque mi hijo escucha ahora, porque lleva implantes cocleares, pero lo saludan con lengua de signos. Los profesores también están muy concienciados en este tema y pues tienen pues todo un sistema montado para que el peque pues no solo sea auditivamente, sino que lo vea todo muy visual, ¿sabes? Con dibujitos, le preparan siempre pues unas libretitas para que él sepa lo que va a hacer después y entienda, o sea, digamos que le avanzan las tareas que van a ir haciendo para que él luego no se quede extrañado o no se pierda.
0: Uh-huh. Aquest curs s'ha posat en marxa un SIAL a Rubí i les famílies de Rubí que anaven a Bellaterra tenen ara aquesta nova alternativa. Vosaltres, però, heu decidit continuar a Bellaterra. Per què heu pres aquesta decisió que vos suposa un esforç?
2: Bueno, nosaltres hem preferit quedar-nos a Bellaterra, com ja deia la Laura, perquè principalment perquè el nen ja s'ha fet a aquesta escola, ja té el seu grup d'amics, saps? Ja contacta directe amb les mestres i a més, la resta de nens ja estan conscienciats en un entorn per nens sords. ¿Vale?
1: Bueno, després el que també bueno, no ens genera confiança és el tema de que s'ha obert un SIAL aquí a Rubí, però aquest SIAL comença aquest any, saps? No té experiència en tot això, que sí, que tindrà una MAI i tindrà una logopeda que faran la mateixa feina, però no tothom sap d'això, saps?
2: Sí, i a més que és un tema també que han decidit muntar un SIAL a Rubí per treure'ns l'ajuda del transport escolar. O sigui, ha sigut com una campanya de hòstia, com hi ha ara mateix quatre nens de Rubí, els hi traiem el transport, ¿vale? I muntem un SIAL a Rubí. Quan ens hem trobat casos en el mateix Bellaterra, quan hi ha hagut una logopeda de baixa que depenen del CREDA, saps? No han pogut cobrir la baixa d'aquesta logopeda i de sobte diuen, ah, doncs ara obrim una racial. Mm-hmm. Clar, llavors això ens fa dubtar a nosaltres de dir, hòstia, si no tenen ni per cobrir una plaça d'una baixa, no tenen per cobrir una baixa, com volen crear tot un entorn de la nit al dia, al mes de juny, creem un sí a la Rubí i al setembre ja estarà funcionant. Les sí. coses no funcionen de la nit al dia.
0: Perquè els nostres oients... Perquè els nostres oients ho entenguin, nosaltres a la darrera temporada, fa uns mesos, vam fer també una entrevista sobre precisament aquesta problemàtica, que era que se retirava als alumnes del CIAL de Bellaterra, se'ls volia retirar el transport escolar fins allà. El departament, o la conselleria, com el Consell, com a resposta a aquestes necessitats que les famílies demanaven, que necessitaven aquest transport, com a resposta ha decidit obrir aquest CIAL a Rubí com a alternativa en això, que era el que ens explicaves tu ara, Jesús, que per treure's el transport ells han posat aquest CIAL. Heu tingut informació suficient sobre com havia de ser aquest CIAL, com havia de ser el projecte que farien quan l'havien d'obrir ara? Perquè, clar, això va passar a finals de curs, bàsicament, al juny, juliol va passar tot això. O considereu que s'ha pres una decisió massa precipitada, massa ràpid?
2: A nosaltres ens van citar ja en una primera reunió pel tema del transport escolar. Ja la primera reunió que vam tenir va ser al febrer, em sembla, vale? En la que ens van reunir a petició de l'escola, perquè no ens volien reunir, vale? Ens volien citar les famílies de forma individual, i l'escola de Bellaterra va dir, no, citeu a totes les famílies conjuntes, saps? Ens van citar per dir-se que ens retiraven el transport perquè les licitacions havien quedat desertes i en el concurs no es presentava cap empresa de transport. Vale? Llavors nosaltres vam fer una campanya i vam intentar fer força perquè... diguéssim, pugessin el preu de la licitació d'alguna manera i poguessin optar a aquest transport escolar i que els nostres fills seguissin anant, perquè nosaltres no hem demanat canviar res. Nosaltres anem a l'escola i tot igual. Nosaltres volíem que tot seguís igual. No estàvem demanant res més. Saps? Simplement ells ens van retirar el transport escolar. Mitjançant fent força, vale, pues ens van citar aquí a Rubí, al col·legi, el que era el Jacinto Verdaguer abans, vale? A unes oficines que pertanyen al Consell Comarcal, i ens van citar i ens van proposar, entre d'altres coses, o sigui, van fer com una pluja d'idees, i entre altres coses van comentar que si obrissin un sí a la Rubí, si a nosaltres ens semblaria bé. Vam dir, home, a nosaltres ens... Em sembla molt bé que haurien un CIAL a Rubí, vale? O sigui, nosaltres som tots els meus partidaris, tant de bo hi hagués un CIAL a cada poble, saps? I la gent no s'hagués de desplaçar, vale? Però ens ho van proposar com una opció, com també ens van proposar de donar-se uns diners, diguéssim, per cobrir els gastos de transport. I llavors ens van preguntar, si obríssim un CIAL a Rubí, vosaltres vindríeu? I els vam dir, en el cas de cobrir si un CIAL a Rubí, i els vam respondre el mateix que us hem explicat a vosaltres,
1: sí.
2: De que a nosaltres ens agrada l'escoleta, porta 25 anys d'experiència, té tot un entorn que creiem que no es fa de la nit al dia, i el nostre fill, que té ara 3 anys, ara ha començat i 4, està en un procés evolutiu que està començant a parlar ara mateix.
1: Sí, no? Necessitem gent amb experiència.
2: I les logopedes... que si pot ser que tingui la mateixa logopeda a I4 que a I3, saps? Que més que res perquè el nostre fill, a part de la sordera, també ha tingut unes altres coses i tots els seus primers anys de vida ha sigut un nen bombolla que no s'ha relacionat amb altres nens. Llavors, quan ha començat l'escola, saps? Ha sigut, per què ara hem de canviar aquest entorn?
1: Sí, sobretot perquè nosaltres vam anar a l'escola de Bellaterra perquè ells ens ho van dir.
2: Clar.
1: Vale? No va ser una elecció nostra. Ells ens van dir, l'escola Bellaterra és un referent i anireu allà perquè estarà molt, molt ben atès. Clar, ara de sobte, perquè no tenen diners pel transport, hem de canviar de col·legi. Bueno, la cosa és que en aquesta reunió ens van donar l'opció bueno, que hi havia una possibilitat d'obrir un CIAL, vale? I que es posarien en contacte amb nosaltres si això passava. Bueno, aquesta comunicació no va arribar mai. Al juliol, quan ja s'havia acabat el curs, nosaltres vam fer una instància a Serveis Territorials, al Departament d'Educació, per dir que com estava això, que nosaltres s'havíem matriculat a Bellaterra i que nosaltres no teníem idea que haguéssim obert algun CIAL aquí. Llavors, a l'agost, ens van fer resposta i ens van dir que sí, que hi havia un CIAL aquí, que començava al setembre i que si nosaltres volíem anar, doncs, podíem anar. I si no, doncs, hauríem d'assumir nosaltres els gastos de transport i de menjador.
2: Sí, que tot i que estiguéssim fora de plaç de matrícula, que ja ho arreglaven perquè nosaltres ens poguéssim incorporar a l'escola del Bosc.
1: Sí, nosaltres hem tornat a insistir i a dir pues, que això no ha sigut una decisió nostra, que el nostre nen està allà i té una comunitat maquíssima i que no volem marxar d'allà i que considerem que com no està obligat a canviar de col·legi perquè no hi ha ninguna llei que ens digui que perquè aquí hi ha un CIAL hem de canviar aquí, si nosaltres continuem anant allà aquell CIAL, volem que continuïn assolint els gastos.
0: Aquesta és la vostra principal reivindicació, que és que el fet de que el nen continuï a l'escola a la que estava ja matriculat, això implica unes despeses per a la família que abans no tenia i que de sobte vos les han tret i demaneu que vos les tornin a proporcionar.
1: Clar, no solament és monetàriament, és el problema que, clar, si tu tens un nen que entra a l'escola a les 9 del matí, tu has de deixar d'anar a treballar. O sigui, has de reduir la jornada perquè has d'anar fins allà i tornar al teu treball. Llavors, no és tan fàcil. No és tan fàcil fer això. No és només un tema de diners.
0: És una decisió que vos suposa un esforç important, però preferiu assumir-ho. Què diu això del vostre punt de vista sobre la importància que té per a vosaltres continuar a Bellaterra? Perquè, clar, el departament vos diu, bueno, jo vos he donat una alternativa i no l'heu agafat. Hi ha marge de maniobra per aconseguir que vos puguin ajudar?
2: A veure, nosaltres ho hem demanat. ¿Vale? O sigui, demanar-ho ho demanem. Però, a més, també hi ha una altra família, Sant Cuat, que compartia en línia. O sigui, hi havia, perquè et facis una idea, en les línies dels busos, hi havia una línia que feia Montcada, Cerdanyola, Ripollet, ¿vale? I hi havia una altra línia que feia Rubí, Sant Cugat. ¿Vale? Ja no només són les quatre famílies de Rubí les que s'han quedat sense transport i tres s'han anat a l'escola del Bosc. És que hi ha una altra família a Sant Cugat que també s'ha quedat sense transport.
1: I sense CIAL.
2: Clar, no té ni CIAL a Rubí, o sigui, no té CIAL a Sant Cugat, continua anant a Bellaterra, però també li han tret les ajudes del transport. Llavors, entre les dues famílies estem intentant fer una mica de força per veure si ens donen aquesta ajuda. Nosaltres no estem demanant més del que ja teníem.
0: No sé si heu pogut xerrar amb les altres famílies de Rubí, que fa molt poquet que l'han posat en marxa. En aquests dies que han estat allà, no sé si heu pogut xerrar amb elles per saber com estan funcionant.
1: No. Clar, hem deixat de veure-les. Les veiem a l'entrada del cole i ara ja... Pues...
0: Mm-hmm. Ara m'explicàveu aquesta família de Rubí també s'ha quedat sense transport.
1: Sí,
0: és només una família, de Sant Cugat, que també on hi ha més.
1: Sí, només hi ha una família, sí. Mm.
0: O sigui, sou la família de Rubí i la família de Sant Cugat. O també n'hi ha més famílies que tinguin el mateix
1: transport. Les famílies de Montcada, Cerdanyola i Ripollet han aconseguit el transport. Mm-hmm. O sigui, han tret una licitació per ells i han aconseguit un transport per ells. Però nosaltres no, nosaltres com han fet el del CIAL aquí a Rubí, doncs ja no hi ha hagut opció.
0: Quan vosaltres explicau també que aquest SIAL s'ha posat, s'ha posat en marxa de manera precipitada, què és el que exactament considereu que no s'ha fet bé?
1: No, no és que no s'hagi fet bé, suposo que ho hauran fet bé, perquè no és més que assignar recursos a un altre col·legi.
2: Sí, és treure recursos d'un col·le i portar-los als altres.
1: Sí, o sigui, no és això, o sigui, per nosaltres no és que ho hagin fet malament, està molt bé que hagin fet un SIAL aquí, però aquest SIAL i aquest col·legi no té l'experiència que té l'Escoleta de Bellaterra, que és un referent en quant a inclusió amb la sordesa. Llavors, clar, nosaltres anar potser a uns altres nens, si són més grans, que ja tenen assolit el llenguatge, doncs li fa més o menys si li dona igual canviar de col·legi, saps? Però nosaltres tenim un nen que té 3 anys, no parla res encara. Encara està amb mama, papa, pipi, caca, saps?
2: Clar, nosaltres
1: necessitem una comunitat que els ajudi, que li ajudi a començar a parlar. I per això nosaltres ens fa més confiança a Bellaterra.
2: Sí, de fet, les famílies que han anat a l'escola del Bosc són més grans tots,
1: sí.
2: Saps? No hi ha cap de l'edat del nostre fill, saps? Tots són de cursos més elevats, amb la qual cosa tots ja tenen adquirit el llenguatge, ja estan evolutivament, ja estan més desenvolupats i llavors pues, cada part pren una decisió, no? Potser si m'hagués agafat que el meu fill ja parla bé, ja ho fa tot bé i ja té menys sessions de logopèdia, per dir-ho d'alguna manera, i tot, doncs potser dius, doncs mira, doncs provem i anem a aquesta escola, no? Sí, sí. Saps? Però en aquest punt que està fent moltes sessions de logopèdia, que està pràcticament iniciant la parla, perquè s'està iniciant a la parla, hem considerat que és molt millor que vagi a Bellaterra, sí. Més que res perquè ja ho tenen tot assolit, tot el grup de mestres, tot el professorat està sobre d'ell, saben qui és, sap com funciona, sap i tots treballen la llengua de signes, saps? Que això jo ho espero, que a l'escola del Bosc, vale, acabarà passant, saps? Però no passa del juny al setembre. Del juny al setembre això no passa. Sí, els nens seguiran sent els mateixos i quan vegin un nen sord amb implants diran, ui, aquest nen, saps? S'estranyaran, mentre que a Bellaterra no s'estranyen perquè els ensenyen des de ben petits, els ensenyen el que són uns implants cocleals, el que és un nen sord, saps?
1: Sí, també és un neguit que teníem nosaltres amb el tema del bullying, saps? Nosaltres pensàvem, veuràs, ara quan anem al col·legi, que no el tractin malament perquè porta implants coclears, i això a Bellaterra no ha passat, ha sigut el contrari. O sigui, l'han abraçat i el porten de la mà pels passadissos, és una passada a Bellaterra. Llavors, clar, aquest col·legi, potser el Bosc, em refereixo a Rubí, potser d'aquí a uns anys tindran aquesta conscienciació, no? Però ara mateix els nens pues, veuran nens sords. O sigui, no, per nosaltres no és el mateix.
2: Sí, veuran una etiqueta d'un nen sord.
1: Sí.
2: En canvi, l'Aran, el nostre fill, que es diu Aran, a l'escoleta no té una etiqueta, és un nen més. Saps? I en canvi, aquí a l'escola del Bosc, els nens sords tindran unes etiquetes.
0: Amb Laura...

0: I el Foment de la Sardana, i per això doncs, tenim aquí, per una banda, Josep Puig Ventós, el president del Foment de la Sardana. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I Joan Manuel Camps, president de l'Esbart d'en Saire. Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Una vegada passat l'estiu.
2: Exacte. Traspassar l'estiu ja és traspassar una gran cosa. Venim amb moltíssima energia, tant el Foment com nosaltres, venim amb moltíssima energia i amb ganes de fer moltes coses.
0: Que el mes de setembre ve amb activitats, el mes d'octubre també, però el primer que potser podíem parlar, Joan Manel, és que vosaltres teniu una escola, comenceu curs. Com està resultant aquest començament de curs?
2: Està resultant difícil. Vull dir, portem una demanda de lo que seria una mica l'environament de l'espai, a l'espai de l'Espona, al centre de la dansa tradicional. Té unes mancances al cap dels anys, vull dir, es va inaugurar el 2011, per tant, portem 15 anys amb aquest espai i hi ha unes millores que s'han de fer. Aleshores, quan plou es mulla el parquet, tenim la os que no funcionen, tenim tota una sèrie de demandes que hem demanat a l'Ajuntament i l'Ajuntament, evidentment, s'ha posat a fer-ho, però no s'ha posat les piles. Mm. És a dir, sabem que quan parlem amb l'administració té uns temps molt, molt lents i nosaltres el dia a dia ens devora. Per tant, hem començat l'escola amb una sala que no podem utilitzar i amb tota una sèrie de mancances que estem reclamant des del mes de març. Estem al mes de març, estem ara a finals de setembre, a mitjans de setembre, i hem començat el curs amb unes condicions bastant, bastant dolentes. Però també, igual que dic això, també dic que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament i la Regió de Cultura, està al cas, s'estan posant. Però insisteixo, els termes, els tempos, per dir d'alguna manera, de l'administració i els tempos de l'escola són diferents. O sigui, estem arrencant amb condicions molt dolentes, però és veritat que hi ha una intenció per arreglar-ho. Mm.
0: Com ho solventeu, això?
2: Tenim dos espais, tenim dues sales, aleshores el que estem fent és duplicar la sala de baix i fer molts assajos a baix. Això vol dir canviar durant aquest cicle, aquests primers 15 dies del mes de setembre, estem intentant que les classes no es dupliquen a la mateixa hora, sinó que les repetim una classe darrere l'altra, el qual amb les famílies és una situació una mica de pertorbació. Per què? Perquè les famílies, quan s'apunten, saben que dilluns, per exemple, a les 8 tindran la classe. Si no la tenen 18 a dilluns a les 8 i han de passar a dimarts a les 6 de la tarda, doncs, encara que sigui temporalment, això és una mica... és un puzzle, no? És anar encaixant les peces familiarment quan t'havies fet la idea que aquella peça del puzzle encaixava el dilluns i no el dimarts. Per ara ho estem negociant amb una mena de, diguem-ne, de bona sintonia amb els pares. Però els pares i les mares comencen a estar una mica calents. Mm.
0: Clar, s'és conscient, a nivell també de ciutat, de tota la feina que hi ha al darrere dels balls que es veuen per festa, per exemple, per festa major, per l'Esbart d'en Saire, de tota la feina que hi ha al darrere, que per tant és necessari aquests espais, aquesta disciplina, aquest treball...
2: Mira, la gent no és conscient, però sí que és veritat que nosaltres, en l'actuació que està passada de Festa Major, vam fer una cosa a nivell didàctic, per dir d'alguna manera, per demostrar que darrere del que surt de l'escenari hi ha molta gent. Aleshores, el que vam fer és que, abans de començar l'actuació, vam publicitar a les pantalles al lateral de l'escenari tota la gent que està al darrere de l'escenari, perquè tu veus els dansaires i les dansaires, però no veus la gent de majordomia, de producció, la gent de la junta, i aleshores era com els crèdits de la pel·lícula. Sabeu que quan fan els crèdits de la pel·lícula, al final sempre surt tota la gent que ha col·laborat. Doncs aquí vam fer-ho per avançat, és a dir, el que veureu del de l'escenari és gràcies a tots els dansaires, la directora artística, evidentment, però tota una sèrie de gent que no es veu. I això és una forma de mostrar tota la gent i tota la feina que hi ha al darrere d'una actuació, o en aquest cas d'una escola de dansa.
0: Una darrera pregunta respecte a aquesta qüestió. On estan els límits? Fins on podeu aguantar aquesta situació?
2: Sembla que no tinguem límits.
0: No límits,
2: exacte. El límit és l'infinit, perquè estem aguantant moltes coses, i com fem les coses a nivell passional, perquè tant el Josep com jo, que som d'entitats, invertim el nostre temps lliure. Vull dir, la gent veu que... O la gent no sap, no? Vull dir que darrere una entitat, darrere el que salta de l'escenari, darrere una ballada de sardanes, darrere una actuació de l'Esbart, l'únic que hi ha és temps personal. No l'únic que hi ha, el que hi ha en singular, és temps personal. El temps personal que posem nosaltres de la nostra vida, després de treballar o després de la família, aquest temps s'inverteix en fer cultura popular.
0: Per tant, és la vostra passió.
2: Exacte.
0: No? Josep, vosaltres, clar, amb l'escola per aprendre doncs, a ballar, sardanes, vosaltres no teniu aquest problema, no? Perquè esteu al casal de la gent gran.
1: Bé, des de fa gairebé 30 anys,

0: Anys estic col·laborant amb el Casal de la Gent Gran, fent cursets de sardanes. Inicialment eren per la gent gran del casal. Ara, com que el casal també és centre cívic, doncs hi ha molta gent apuntada, i de fer una hora setmanal hem hagut de passar a fer-ne dues hores setmanals, en número d'ons, amb un total de 60 alumnes, des de fa tres temporades. També, com deia el Joan Manel, a darrere de tot això hi ha unes persones, hi ha una feina que a vegades sembla que no es vegi, no? Igual que a l'hora d'organitzar una ballada de sardanes, doncs no és el fet d'arribar, dius, mira, tal dia hi ha sardanes, posar les cadires, venen els músics, sinó que abans d'arribar aquí, doncs hi ha tot un procés, doncs has de contractar les cobles, ho has de fer en temps, has de fer un calendari de l'any per tenir totes les previsions que tinguis. Bé, hi ha tot un seguit de feina que, evidentment, això no es veu, no? I això ho fem les persones de les entitats i ho fem en els nostres temps lliure. No? Mm.
1: Perquè els vostres inscrits, estic entenent, per una banda Foment, que potser hi ha més, i no sé si a l'Esbart aquest any doncs encara hi ha més, o com és, o no, o com, quina és la tendència?
2: Va creixent. A nosaltres el número de nens va creixent. Quan vam canviar de l'espai, perquè abans físicament estàvem aquí, a l'Escardívol, perdre aquesta centralitat i anar a l'Espona, que està al Passeig de les Torres, vam perdre tota una sèrie de nens i nenes, i sobretot pel tema de la pandèmia, però posterior de la pandèmia, que ens ha costat remuntar-ho, actualment el número de nens i de nenes inscrits va creixent. Mm.
0: Nosaltres també, aquests són els cursos que estem fent com el calendari escolar de setembre a juny aproximadament, i també el que hem fet algun altre curset, hem col·laborat amb l'escola d'adults d'aquí, que estan aquí en l'Escardívol, hem col·laborat amb el voluntariat per la llengua, bé, amb diferents coses, i ara, aprofitant que d'aquí un mes començarem els actes del centenari del Foment de la Sardana de Rubí, doncs també voldrem fer també algun altre curset obert a més gent perquè també puguin participar i puguin aprendre a ballar sardanes.
1: Ho teniu quantificat? És una pregunta que jo sé que ara estic posant sobre la taula, que potser no teniu les dades, però aquest creixement el podem quantificar respecte al 3 anys, 4, 5 abans? Els darrers 5 anys, o...?
2: No sé, però diguem-ne que teníem unes inscripcions del primer curs que anaven entre 5 i 6 nens, i enguany són 10. Vull dir, o sigui, el 5-6 seria, seria la normalitat. Mm. Pujar-ne 10, clar, aquest percentatge que sí és el doble, no? Però tampoc sé si és circumstancial, però és veritat que portem 2 anys pujant. Mm-hmm.
0: No, també nosaltres, en aquest cas, amb el Casal de la Gent Gran, aquesta col·laboració, com et deia, fa ja 30 anys que hi és, i hi ha hagut sempre molta demanda, i des de fa potser... Abans de la pandèmia, ja hi havia molta gent que s'apuntava i els havíem de dir que no, perquè no, a veure, l'espai és el que hi ha, el temps és el que hi ha, i al final la cosa, a base de, escolta, a veure, hi ha molta demanda, podem aconseguir alguna hora més, vaig aconseguir que em donguessin una hora més per poder ensenyar, i ara tenim dos grups, una hora cada grup, i també estem pràcticament al límit, no? Perquè amb més de 60 persones doncs és impossible, perquè per la cabuda de la sala, no? Però s'ha de dir a vegades, algú, mira, ho sento, però quan hi hagi alguna baixa t'avisarem perquè puguis venir. Això sí, en aquest cas, doncs, tots els participants són socis del Casal de la Gent Gran. Per això deia que, aprofitant el centenari, doncs també volem fer altres cursets obert a més gent. Mm.
1: Anem a veure què ballem aquest mes de setembre. Anem a veure què hi ha en aquestes agendes. Per exemple, Joan Manel.
2: Mira, al setembre, com comencem el curs, estem fent els assajos, però el 3 d'octubre ballem a la Sagrada Família. Tenim una actuació a l'Esbar Gaudí, que l'Esbar Gaudí pertany a el que seria l'Eixample i a prop del barri de la Sagrada Família, ens ha convidat a ballar. Aquesta actuació estava prevista per fer quan va venir el papa.
1: Ah, i és la famosa...
2: és la famosa actuació que tenia que fer l'Esbart davant del papa, al final, per una qüestió d'agenda i per una qüestió de tempos, i evidentment que vau veure que van sortir els drons i tota la història aquesta, va saltar. I com ens devien una, ens han passat aquí el 3 d'octubre, que és passada la Festa Major de Barcelona, passada la Mercè.
1: Mm-hmm. Aquesta és una. Anem a sardanes.
0: Sí, nosaltres la propera activitat és dins allà dels tocs de Sant Roc, que comencen aquest divendres. El divendres doncs, hi haurà doncs, en el celler l'acte, diguem-ne, inaugural doncs, de les festes dels tocs de Sant Roc. Hi haurà els diables, hi haurà l'Òmnium amb les seves corrandes. El dissabte a la tarda hi haurà un seguici des de la plaça 11 de setembre fins a la plaça del doctor Guardiet. Aquest seguici aquest any el coordina l'entitat Aplec de Rubí, que fa aquest any ha fet 25 anys. El coordinen ells, s'acabarà amb els tocs de Sant Roc, després doncs, els versots i tot. Bueno, i nosaltres com a sardanes serà el diumenge a 6:45 de la tarda que tindrem una nova ballada de sardanes, en aquest cas amb la cobla Ciutat de Cornellà, a 6:45 de la tarda.
1: S'interpretaran i es faran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peces.
0: Nou peces, actualment fem les sardanes de 7 tirades, 9 sardanes de 7 tirades. Habitualment dins del programa intentem posar doncs, alguna de les sardanes dedicades a Rubí, que n'hi ha moltes. En aquest cas n'hi ha dues, que és la Rubí de Vila Ciutat, del Carles Rovira, i l'Ermita de Sant Mós, de la Laura Segalà. A més, sardanes que hi ha per tots els gustos, balladores, més sardanes que perquè la gent pugui disfrutar. I en aquest cas ja seria el dia 26 de setembre, que Aplec de Rubí, amb la col·laboració amb l'Escola de Sardanes Flor de Neu i el Foment de la Sardana, organitzen el 28è Aplec Sardanista de Rubí. Serà a 6:45 de la tarda a la plaça del doctor Guardiet, i en aquest cas hi haurà les cobles Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. I en aquesta programació, a part de que hi haurà doncs, també sardanes dedicades a Rubí, com els 100 anys del Foment o Rubinenques i Rubinencs, hi haurà l'estrena de dues sardanes dedicades, doncs, una al Foment de la Sardana de Rubí, amb motiu del centenari, que portarà per títol Arrels de Rubí, del Ferran Carballido, i una dedicada als 25 anys de l'Aplec de Rubí, que portarà per títol Aplec Festiu, i és d'en Jordi Paulí. I s'acabarà aquesta pleca amb la sardana Aires de Rubí de Jaume Bonaterra.
1: Per tant, cita molt important amb aquesta estrena d'aquestes dues sardanes pel centenari.
0: Una pel centenari i l'altra pel 25 aniversari de la pleca de Rubí.
2: I jo vull destacar que això que fa el Josep Puigventut, el 25è aplec, 26è aplec, amb tres coples, és un fet extraordinari. És a dir, tenir una actuació amb tres coples és extraordinari, és un esforç molt gran. Tot el que dèiem al principi, de la feina que no es veu, o la feina que la veus dalt de l'escenari o a la plaça i dius, ah, mira, mira que xulo, està bé això. Congregar tres coples i fer aquesta trobada té una feina... Sí, extraordinària.
1: Sí, sí, sí. Amb la Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat.
0: És el que dèiem, que per arribar aquí hi ha tota una feina prèvia que per poder-ho portar a terme. Sí, sí, sí. I jo només per avançar una miqueta, suposo que ens veurem abans, però també ja avanço que el dissabte 24 d'octubre començarem els actes del centenari del Foment de la Sardana. A les 6 de la tarda hi haurà una ballada de sardanes amb la cobla mediterrània a la plaça Catalunya, i a les 8 l'acte inaugural en el casino.
1: Per tant, que ens veurem abans, perquè nosaltres tornareu a venir justament d'aquí a un mes, i parlarem també amb la importància que té aquest centenari. De l'Esbart Dansaire, què més tenim?
2: Tenim, el dia 25 d'octubre, és a dir, el dia després de l'inici del centenari, nosaltres actuarem també al casino amb un programa que és la Maria Castells, i en col·laboració amb l'Esbart, o l'Esbart en col·laboració amb la Maria Castells. La Maria Castells és una cantautora, una cantautora jove, que es va inventar un espectacle, o diguem-ne un concert de les seves cançons, però amb una visió absolutament femenina. Què vol dir? Que tota la gent que surt de l'escenari, que l'ha produït i que l'elabora, són noies. Són les noies de l'Esbart Dansaire de Rubí, amb la directora de l'Esbart Dansaire de Rubí i amb la cantant, la Maria Castell. Portem ja un any fent aquest tipus d'actuació, Aquest any hem aconseguit que el casino ens obrís les portes, lo qual estem absolutament encantats, i durant el que queda de trimestre fins a final de curs, fins a final d'any, tenim diverses actuacions amb la Maria Castell. És un espectacle molt intimista, molt maco, insisteixo, i exclusivament femení. Només són dones dalt de l'escenari mostrant els seus sentiments, com es senten, com evolucionen. Podria ser un espectacle molt bonic en aquest sentit. I aquesta seria l'actuació, per no desvetllar més coses, perquè com deia Estori, que ens continuarem veient, seria el tema, l'altre tema col·lateral del dia 24, doncs el dia 25 també continuarem amb el casino.
1: Doncs moltes gràcies a tots dos, per aquesta secció que ens posa aquí a la ràdio, perquè a tothom li arribi doncs quines són les actuacions i quina és la feina que hi ha al darrere, que això és molt important, no? Perquè forma part de la vostra vida i poseu allà la vostra passió i, per tant, això es veu també allà. Doncs Josep Puigventós, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I Manuel Camps, moltíssimes gràcies.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Ens veiem d'aquí un mes.
2: Exacte.
3: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: El Rebost. Ah, sí, aquest contenidor del bo i millor de la programació de Ràdio Rubí. Darrera hora d'aquest Rebost, del primer Rebost de la temporada de Ràdio Rubí. Una setmana d'estrena on recuperem també clàssics de la programació pròpia, com per exemple el Rubí Sound. Sí, aquí em miro jo una mica malic, Sí. Contingut que vaig fer la passada setmana entrevistant el senyor Santi Úrsul, l'home de referència, el programador de l'espai sociocultural de l'Aurora, que va passar pel Rubí Sound per parlar del Rec and Blood Festival, de totes les actuacions i dels continguts. Una entrevista on també gaudirem de la música dels protagonistes que aquest cap de setmana estan omplint la plaça en Cel Claver de bona música i de bones vibracions. Rec and Blood Festival. I finalment, per tancar la darrera hora d'aquest primer Rebost de la temporada, doncs donarem la benvinguda al Jacint Fornols, el nostre crític de referència de la ràdio, on el Rubí al dia doncs té una secció, aquesta vegada en exclusiva només per ell, per parlar de les millors estrenes, del millor cinema. Tot això en el Rebost, la darrera hora de la temporada, una darrera hora que té un regust molt més clar i definit de, aquest rotllo pròpiament cultural, artístic, amb el Rubí Sound i amb el cinema, amb el Jacint Fornols i el Santi Úrsul des del Rebost.
1: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Rubí Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
0: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
0: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
1: ¿Estás seguro?
0: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
1: Jejejeje.

0: Oh, yeah. Tot està preparat pel Red and Black Festival. Sí, de fet, just ara mateix, quan passen pocs minuts de les 7 de la nit, o de la tarda, com li vulguis dir, a l'hora que nosaltres parlem d'aquesta nova edició, estan a punt de sortir a l'escenari els Sunday Ghost Blues, que ara mateix esteu veient en aquesta foto. I si faig així amb la màgia de la ràdio digitalitzada i visual, doncs esteu veient també en la seva actuació musical. Sí, sí, són aquests que ara mateix sonen des del 99.7 de l'FM i que veieu des del visual ràdio del directe dels divendres. No ens busqueu amb una repetició de matinada o el dissabte perquè no fem la retransmissió en visual. Només aquella gent fidel que estigui enganxada en la radiorubí.cat podrà veure el nostre visual. Doncs aquests que sonen són ni més ni menys que els Sunday Ghost Blues. I és que la màgia de la ràdio permet tot, eh? Que estiguem a pocs minuts de que actuïn, de que el protagonista d'avui doncs, pugui estar disponible, perquè aquest home està a tot arreu, sí. Aquesta màgia ens permet entrevistar el màxim responsable de l'espai sociocultural de l'Aurora, que és el senyor Santi Úrsul. Sí. Santi, com estàs?
1: Hola, molt bé, guapo. Estic perfecte. Un estiu meravellós, amb unes ganes de que s'acabi la calor tremendes, però molt bé. A part d'això, molt bé.
0: Què em dius? Un bon estiu?
1: Bon estiu, sempre.
0: Quina sort, eh? Sí. Jo no t'explicaré el meu, perquè ha sigut... Anem a dir... Ha sigut emocionant, massa emocionant, bueno, vale?
1: Emocionant no pinta malament.
0: Ja, però intento ser positiu. Vale?
1: Deixem-ho estar.
0: Ha sigut un estiu massa intens, a nivell familiar, però bé, okay. Afortunadament tot ha acabat bé, però clar, okay. Que ningú en parli més de l'estiu del 2026...
1: Sí, oblidem-lo. Vinga, va.
0: Però afortunadament sí que us ha anat bé, t'ha anat bé a tu...
1: Sí, a mi m'agrada.
0: Li ha anat bé a la gent de l'Aurora.
1: Sí.
0: L'espai va estar obert fins a finals de juliol? Com va anar la cosa?
1: No, aquest any extraordinàriament vam fer dues jams al juliol. Normalment al juliol i l'agost no fem cap activitat. Però aquest any ho vam parlar a la Junta i vam dir, per què no fem dos jams? Perquè la gent en té moltes ganes. De fet, hem començat ja, ara al setembre vam començar i la gent tenia un mono de les jams i de l'espai tremendo.
0: És a dir, que tothom està allà esperant el retorn.
1: Hem fet ja jams i hem fet,
0: ja fet coses, eh?
1: Un bolo, vam fer un bolo l'altre dia i estava a tope. No. Estamos consolidados, nene.
0: Estamos consolidados. Sí. Ha passat molt, ha plogut molt, i més últimament, eh? I també ha fet molta calor. No?
1: Sí.
0: Parlant de l'estiu 2026. Sí. Un estiu que va començar, o que comença, una miqueta Rubí, com a moltes localitats, amb la Festa Major. Jo crec que cau molt lluny, però no sé si vols fer balanç de com va anar la vostra Festa Major, si esteu contents o no,
1: si
0: va anar de conya, no, si canviaríeu alguna
1: cosa. No, molt contents. És que tampoc hi ha molta cosa a dir, la plaça es va omplir, els grups van agradar molt contents.
0: Vale.
1: El balanç superpositiu, en tots els sentits.
0: Tocareu res per l'any vinent? Queda molt, no? Encara?
1: A veure, cada any s'han de negociar els dies que corresponen a cada associació, perquè hi ha altres també que demanen el que es decideixi, nosaltres ho acceptarem, però sense cap mena de problema.
0: Ara que ho dius, no sé quan cau la Festa Major del 2027.
1: Mira, hòstia, no tinc ni idea.
0: Ostres, ara estem improvisant sobre la marxa, estic mirant aquí. A veure, Festa Major, juny de 2027, el dia 29 és dimarts.
1: Hòstia!
0: Ostres, això vol dir que hem de començar com a mínim o el 28 o acabar el dia 29-30. Això vol dir que igual poden ser 5 dies, 6 dies tranquil·lament.
1: Perquè serà entre setmana.
0: Clar. Si el dia 29, que és el dia principal on han de caure la Festa Major, que és el dia de Sant Pere, doncs...
1: És divendres.
0: És un dimarts.
1: Un dimarts.
0: És un dimarts, sí senyor.
1: Ah, llavors faran des del dissabte. Dissabte, diumenge, dilluns,
0: divendres, dimarts. Molt probablement. Divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts.
1: Clar.
0: És estrany que també s'acabi amb un dia de Sant Pere, eh?
1: Sí, però això...
0: Igual s'acaba el dia següent o sí que acaben de fer els focs artificials el mateix dia, eh? Ho dic perquè hi ha moltes activitats per Sant Pere i l'últim dia que s'acaba la Festa Major és un dia una mica de...
1: De tota manera, sempre...
0: Respirar i de recuperar, però no sé, tio, estem especulant i estem...
1: Estem especulant, però per tradició el dia fort és el dissabte, sempre.
0: Ah, bueno, clar.
1: Perquè és el dia que més gent hi ha molta gent que no fa festa, gent que treballa fora de Rubí que el dilluns se'n va a currar. El dimarts. El dissabte és el dia més fort.
0: Exacte. Però
1: és que és igual, el dia que ens pertanyi ho acceptarem. amb esperit esportiu total.
0: Esperit esportiu.
1: Absolutament, només faltaria, només faltaria.
0: Fas esport tu o què? A part de passejar el gos, que
1: moc,
0: jo sé que el gos moc, el passeges.
1: Em moc. I a més ho aconsello a tots els meus companys de la meva quinta, la quinta al Biberón. T'has de moure.
0: Clar.
1: Esport.
0: T'has de cuidar.
1: T'has de cuidar mínimament. Bueno, si vols, òbviament, eh? Si vols tenir una mínima qualitat de vida, jo sóc dos que crec que t'has de moure.
0: I sobretot, arribar bé, en forma, quan claro. Ja tinguis una edat més avançada,
1: ah,
0: no?
1: Ah, això mateix. Com és mi casa?
0: Bueno, clar, tu el concepte de jubilar-te en...
1: El concepte de jubilar-me no existeix.
0: Jo crec que per tu no.
1: No
0: I a més, com a artista, tu pots estar tocant fins que puguis.
1: Sí, a part d'això, però tampoc existeix en el sentit real.
0: Clar, perquè tu ets...
1: perquè no tinc els anys cotitzats. Però bueno, estamos hablando mucho de mí.
0: Escolta, tu ets a prota, tio.
1: També estem raó, sí.
0: Però bé, sí, no. Has vingut a parlar del Red sí. and Black Festival. Red and Black Flex... Jo ho diré bé. Red and Black Festival.
1: Que ara mateix... Morros.
0: Mande?
1: Lo tenemos aquí delante.
0: Exacte, sí. I està sonant fantàsticament. Amb el primer, la primera de les bandes que amb una estoneta doncs, serà protagonista.
1: Sí.
0: A la plaça en Sant Claver, esperem, desitgem que el temps ens acompanyi. Ja ho saps, sí, no.
1: Sí, clar.
0: No hem d'enganyar ningú. Si hem tirat reels i hem fet promo de l'entrevista fa uns dies, vull dir que tothom sap que això ho gravem, però que ho passem en directe a la primera emissió el divendres a les 7.
1: I estàvem
0: parlant tu i jo, fora de micro. Plourà o no plourà? Ho haurem de fer fora, com està previst a la plaça, o ho haurem de fer a dins? Hi ha l'opció B, no?
1: L'opció B existeix, però, hòstia, si es pot evitar, millor, clar.
0: Home,
1: però, si caigués la de Déu, pues, cap dins, clar. L'aigua és molt puta.
0: Ja te digo. I més últimament com va la cosa.
1: Clar.
0: Vale. Doncs, no sé si vols parlar una mica de la programació que teniu pensada per la propera temporada. Si un cas, al final podem fer menció d'alguna cosa que ja tens preparada, perquè jo vaig al vostre web i allà lo encuentro todo, o casi todo.
1: Bueno, però la programació d'aquest any la tenim tota feta ja.
0: Sí?
1: Tota. Sí,
0: per
1: tota
0: això?
1: Complerta, sí.
0: Bueno, que no cal que la desvelem tota ara, però potser sí que avançarem alguna coseta.
1: Alguna coseta d'octubre, si voleu.
0: I l'espai sociocultural de l'Aurora, l'espai mític de la CGT, que tothom el coneix així, que és un lloc on últimament feu més coses, no només música, també feu monòlegs,
1: i
0: presentacions de llibres i coses, vull dir que sempre esteu molt actius, no?
1: No, clar. Per això estem.
0: Vale.
1: Som una associació cultural.
0: Ahí estamos.
1: Per promoure la cultura.
0: Sense ànim de lucre, a més a més.
1: Òbviament. Cap lucre de cap tipus.
0: Ho hem de remarcar.
1: Allà no cobra ni el tato. No, clar,
0: és important remarcar-ho, eh?
1: És molt important remarcar. Jo ho he remarcat des del començament. L'agraïment a tota la gent que fa la feina, perquè a vegades em diuen, hòstia, però tu també... Bueno, jo sóc programador, però la gent que està allà donant el callo cada dia, bueno, cada vent, a la barra, netejant l'espai... Aquesta gent són els que jo li dono més valor.
0: Absoluta devoció per la música, per la difusió cultural.
1: Absolutament, clar. Fas una feina d'aquestes per pur amor a l'art, a la cultura, i mai millor dit, per pur amor a l'art.
0: Literalment. Molt bé.
1: Vinga, va.
0: Doncs vinga, som-hi, que el Red and Black Festival comença avui mateix i tindrà dues jornades. Per cert, si algú... acaba d'aterrar a Ràdio Rubí, ha sintonitzat i ha pensat, mira aquests dos paios que estan xerrant aquí parlant del Red and Black Festival. Que els dius, què és el Red and Black Festival?
1: Bueno, el Red and Black Festival és un festival que es fa, que l'organitza l'associació L'Aurora. Hòstia, ara si em preguntes els anys que fa que es fa, no t'ho sabré dir perquè sóc un zoquete.
0: Jo tinc constància des del 23. Però...
1: Des del 23,
0: però
1: pot
0: no
1: ser.
0: Sé, potser podria va més
1: ser,
0: enrere.
1: Podria
0: eh?
1: Ser, doncs fa 3 o 4 anys ben bé que es fa.
0: Uh-huh.
1: Que és un festival...
0: És la quarta edició, aquesta, potser.
1: No cal que us digui que Red and Black són els colors de lo que representa el sindicat.
0: Ahí estamos.
1: Clar, és la CGT. O sigui, perquè l'espai està ubicat dins l'espai físic de la CGT de Rubí, és un sindicat anarquista. I els colors del sindicat són el Red and Black. O sigui, el vermell i el negre.
0: Molt interessant que ho diguis, perquè jo estava
1: pensant...
0: Sí,
1: no, clar, perquè...
0: Li preguntes, gent... no li preguntes, és la típica pregunta...
1: No,
0: de por què el nombre de...
1: No,
0: però ja ho has dit tu i em sembla fantàstic, vull dir que
1: sí,
0: hi ha una referència ben clara anarquista, però són els colors clàssics, el negre i el vermell, el Red and Black Festival, i bé... També és una mica una herència de tot allò que heu fet abans, en concursos de l'Aurora i en coses, no?
1: Bueno, i que se seguiran fent, si Déu vol, sí, clar.
0: Uh-huh.
1: Sí, òbviament. El que passa és que aquest festival concretament porta el nom bueno, una mica el símbol de lo que és l'espai que ocupem, no?
0: Està xulo.
1: El sindicat. A mi m'agrada molt personalment el nom, Red and Black Festival.
0: Està xulo, sí. Està molt bé.
1: Sí, sí. Doncs, segurament que hi havia molta gent que no tenia ni idea.
0: No, mira, per començar, jo mateix.
1: La gran majoria.
0: Jo mateix no tenia ni idea. Això que està sonant de fons tota l'estona són els Sunday Ghost Blues. I ja ho han dit a l'inici, els que inauguren aquest festival. Sí. Ens pots explicar una miqueta així per sobre quatre dades importants per situar-nos i saber qui són aquests senyors?
1: Són un trio, són de Terrassa, venen de Terrassa. Fan una mica de fusió de blues, rock and roll, rhythm and blues, i estan formats per el Paul Wakely, que és a la veu, guitarra i harmònica, l'Utger, que toca el baix, i el Miguel Carré, que toca la bateria. Bé, fan versions també del Clapton, del CC Top, dels Blues Brothers, i fan, bueno, algun tema propi, penso que també fan.
0: Xulo, no?
1: Sí.
0: Sonen bé?
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: I
1: molt
0: gent
1: bé.
0: Que sona a gent que té carretera.
1: Sí.
0: És obvi, no? Perquè
1: sí, clar, si no, una certa edat.
0: A veure, també es pot començar quan s'és ja més gran i no tenir tanta carretera, però per edat, i per so, dius, ostres, aquesta gent...
1: Se'ls veuen tables, que vols dir.
0: Exacte. Vale. És correcte.
1: Sí.
0: Això serà a les 8.
1: Però
0: una mica més tard, què és el que passa?
1: Bueno, a les 10 canviem absolutament d'onda i anem perquè la gent balli una mica, no? Tenim una banda, es diu Los Artistes Invitados. Jo penso que la majoria són de Sabadell, venen de Sabadell, és pues, una banda de versions de pop-rock. De tot, la majoria deuen ser temes en espanyol, pop-rock i espanyol.
0: Doncs aquest sembla...
1: Sí, és una banda per ballar i per fer xirinoia, pues, per passar-ho bé. Per acabar la festa el divendres.
0: Esclar que sí. Doncs si et sembla bé, posem música de Los Artistes Invitados,
1: venga,
0: no?
1: Va.
0: Ja que parlem d'ells, doncs
1: va.
0: Que es presentin ells mateixos amb la seva música i amb un videoclip que podeu veure des de radiorubí.cat. Si esteu el divendres en directe a partir de les 7, sintonitzeu radiorubí.cat i allà el nostre visual està reproduint això que ara mateix s'escolta. No puedo vivir sin ti, un clàssic, del Coque Maya.
1: Em sembla que la toca... Aquesta la toca tothom aquest estiu. Tot Déu.
0: Ja fa anys, que es fan moltíssimes versions i que funciona de meravella.
1: És un clàssic i funciona sempre, la gent li agrada, i el toca tot Déu, eh?
0: I tant.
1: Ja te lo digo yo.
0: Sona molt bé aquesta versió de Los Artistes Invitados. La deixem un minutet i ens expliques exactament de què van aquests nois també, que dius que arriben de Sabadell, no?
1: Sí.
0: Del Vallès, com el Vallès, no hi ha res.

0: Ai, l'amor, el desamor, que il·lustren moltíssimes cançons de rock i de qualsevol gènere i que també no ens hem d'enganyar, encara que soni atòpic, impulsen les nostres vides.
1: Absolutament, sí, sí.
0: És aquesta dicotomia d'estar enamorat i odiar-lo, que cada vegada es protagonitza la nostra vida i que alimenta, afortunadament, l'evolució de l'espècie humana, encara que amb aquesta promo que també ja estava intervenint la IA allà com a una veu externa, no sé si acabarem bé o no acabarem bé, amb aquestes notícies que diuen que tenen por els mateixos creadors de la mateixa eina que està agafant independència pròpia. Un calfred m'acaba d'entrar pel cos. Però bé, passem de qüestions tecnològiques i parlem d'aquests nois, parlem de los artistas invitados. El seu convidat, evidentment. Sí, no?
1: Sí, sí, clar. A veure, doncs, és que bàsicament ho hem dit tot, eh? Una banda de versions de pop rock nacional, són 5 músics, Jo em penso que són molts de Sabadell, em penso, i, bueno...
0: Si ho tens aquí, grans text aquest, si aquest text que tens aquí a la pàgina ho explica molt bé, tio. Sí, si heu pensat vosaltres en el vostre Facebook.
1: Sí que sí.
0: Podem llegir-lo, clar que sí.
1: Però tampoc fa falta llegir-ho a dedillo, home.
0: A dedillo. Que...
1: El seu repertori centra en grans clàssics i el millor de la història del pop i del rock en espanyol.
0: Reconeguda pel seu so fresc que combina potència de l'indie rock amb melodies enganxoses o enganxifoses i lletres iròniques, prometent una nit enèrgica repassant els seus grans temes i presentant exclusiva el seu material més recent. Mira, temes com aquest de Coquemaya, No puedo vivir sin ti, o temes com aquest que ara escoltarem ara mateix, també. Vinga, va, que sonin los artistas invitados. Por favor, a veure, que em sembla que estan entrant. Mira, veus? Aquest és l'estudi de gravació o el book d'assaig on van gravar aquests videoclips que estem veient i escoltant, aquestes músiques de grans temes interpretats, reinterpretats per los artistas invitados. Sabeu quin és aquest tema? Potser sí que hi ha algú que ja l'agafa, però és una versió una miqueta més elèctrica, diferent d'un gran clàssic de L'último de la fila.

0: Mío.
1: Un clàssic, eh?
0: Un altre que el toca tot Déu.
1: Tot Déu, bueno, és que... Clar, sí, quan posa una banda de versions, són temes que han de sonar.
0: Sí.
1: Tu l'has tocat alguna vegada? Però jo sé que tu estàs en 50 bandes.
0: Si et dic Tot Déu, vol dir que jo també els toco. Perquè jo sóc també, formo part de Tot Déu.
1: Gairebé, perquè si algun dia et passem una estoneta repassant totes les bandes en les quals has militat o milites, o estàs militant de vegades sí, de vegades no, ets un gran professional, eres... Un mercenari de la música, també, en el millor sentit de la paraula.
0: Com es deia, aquell Fluy Hombre, aquells que tenien... que es transformaven en...
1: El què?
0: Aquells que... El Fluy Hombre, aquells que es transformaven en diverses coses, no me'n recordo. El que era, el Capitán América? No, qui era aquell que...
1: M'agafes fora de joc, eh? Entre que jo tampoc de vegades tinc molta
0: inspiració. Bueno, és igual, deixem-ho estar, és igual.
1: No, però que no hi ha problema, que l'important és que el Santi Úrsul ha estat en 40.000 formacions i bandes i encara continua militant en diferents bandes. De fet, no sé si aquesta hora una mica més tard també estaràs pel centre de Rubí fent alguna actuació amb alguna d'aquestes bandes. Una d'elles que té molt a veure amb l'espai que estem recomanant avui i el Red and Black. Si vols, també podem fer promo.
0: Sí, bueno, el que passa és que és com una contraprogramació. No programada, per dir-ho d'alguna manera, clar.
1: Me contraprogramo jo mimamente conmigo.
0: Clar, a les 11 i quart, a les 23:15 estarem avui, divendres.
1: Més tard. Potser han acabat tots els concerts i tot.
0: Sí, gairebé s'haurà acabat el de l'Aurora ja, perquè el de l'Aurora comença a les 10.
1: Ja està.
0: Mira, podeu venir a fer l'última cervesa a la plaça de l'Església.
1: Ahí estamos.
0: Que a les festes de Sant Roc estarem tocant allà a l'Aurora Brothers Band, descarregant tones de rock and roll sense cap tipus de, vale. De pietat.
1: De pietat. Una gran formació. El Serginho encara està amb vosaltres?
0: Sí, el Serginho.
1: Serginho,
0: el Miquel Ferreres, el Javi Rodka del Sin City, bueno,
1: molt bé, no?
0: I el Matthew, el Mateuet, el cantant dels...
1: Muchos quilates ahí.
0: No me'n recordo. Hòstia, em matarà. Si em sent, em mata el Mateu.
1: Bueno,
0: no me'n recordo.
1: Si l'heu de matar, que sigui dolçament.
0: Ah, això mateix, ho farà amb carinyo.
1: Kill me softly.
0: Sí.
1: Bueno. Aquest so de fons, l'identifiques?
0: Si sí.
1: Amigo, mira, si et poso l'imatge encara és més fàcil.
0: Sí.
1: Perquè això és de la mateixa...
0: Estem parlant del dissabte, ja.
1: Clar, bueno, estem faltant, sí. Estem...
0: Sí.
1: Bueno, encara no t'he donat peu, però estava posant la música, però, sí. Però tu sí, lança-te, clar que sí.
0: Ens anem el dissabte, ja, a les 8 de la tarda.
1: Ahí estamos.
0: I estem escoltant els Morning Sickness.
1: Sí.
0: Aquest és una... Que sapigueu que aquesta és la banda que va guanyar el concurs que vam fer a l'Aurora, a l'Espai l'Aurora.
1: És correcte.
0: Aquest any.
1: Sí. De fet, mira, tinc el document. Mira, ara veuràs.
2: El ganador del concurso l'Aurora Music 2016 és...
1: Ahí estamos. Ahí estamos, Morning Sickness. Grande, los morning, grande...
0: D'on has tret, això?
1: Això, per internet.
0: Hòstia, no.
1: Això és un reel que teniu, em sembla, al vostre Facebook, si no m'equivoco. Mira, la gent que està connectada a RadioRubí.cat ara mateix està veient les imatges del moment en el qual s'ha fet oficial, es va fer oficial, evidentment, els guanyadors, els Morning Sickness, que torna a sonar precisament amb aquesta actuació, eh?, que els hi va fer guanyar concurs.
0: Sí.
1: Perquè jo diria que és l'actuació de la gran final.
0: Sí.
1: Aquests Morning Sickness tienen carretera i mucho más también. Déu-n'hi-do,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, els Morning Sickness són un grup de hard rock i blues que es va crear el 2017. Així, amb arrels vinculades a Rubí i la Sona del Vallès, tots són de per aquí.
1: Sí.
0: I interpreten temes propis de rock dur.
1: Temes propis, atenció.
0: Sí, temes propis de rock dur.
1: També fan alguna versió. Clar, normal.
0: I, bueno, porten temps tocant i han tocat a festes majors i concursos locals.
1: Home, el meu tocallo, el Roberto, és un gran guitarrista, a més.
0: Rips molt contundents, ritmes molt frenètics i una actitud irreverent a l'escenari. Sí, el cantant és molt irreverent.
1: El cantant és irreverent, sí, i en general, molt... coneixent un parell d'integrants més, i jo sé que són bona gent, eh? Sí. Són gent centrada
0: allà. Són més que no té res a veure.
1: Però que tenen aquell caràcter de rebeldes de tota la vida, com ara intrínsecament vinculat al món del rock, no?
0: Clar, l'actitud en un escenari d'un artista no té per què estar relacionada amb el que sigui fora de l'escenari.
1: L'actitud i el resultat, i fins i tot si en aquest cas encaixen, doncs collonut, no?
0: Clar, saps allò de tota la vida que he sentit? És que quan salgo al escenari me transformo.
1: Sí, Sí, sí, se transformen, clar,
0: pues
1: sí.
0: Pues això.
1: Però ja tots són, que m'entenguin bé, de bon rotllo,
0: clar,
1: Robert, Roberto en companyia, tots són una miqueta gamberrots, o sigui que ja us va el rock, i evidentment que sí, que ja teniu famílies i que sou gent centrada i tot això, eh?
0: Això
1: que,
0: mateix.
1: Que en sou conscient, eh? Però que aquest esperit no s'han d'inventar perquè ja porten una mica també, sí. També de sèrie. Com tu, una mica.
0: És que, a més, si no el tens... No vas bé.
1: Algo falta, no?
0: Si no...
1: Algo falta. Podemos inventarlo, però algo falta, no?
0: És això mateix.
1: És com tenir un grup de punk i no ser puncarra, no?
0: Sí.
1: Dius, ostres.
0: Malament, vas malament, vas malament.
1: Clar, clar, clar. I has de tenir aquesta actitud ja intrínseca que una miqueta impulsi això. Doncs està claríssim. Mm. Els Morning Signers, que seran els que actuaran el
0: dissabte a les 8.
1: Dissabte, dissabte, ja ho diré bé, 19 de setembre.
0: Ah, això mateix.
1: A les 8, a la mateixa plaça en el Clavé.
0: El mateix.
1: Esperem que faci bon temps i que la gent s'ho passi molt bé. Hi ha una barra, no, noi? Allà per prendre copes i per menjar alguna cosa, eh?
0: Home, per home. Hi ha una barra i és necessari que...
1: És important per tothom, pels assistents i per nosaltres.
0: Clar. És molt important la barra perquè amb el que recaudem de la barra...
1: Sí, la recaptació és important per
0: ajuda
1: per
0: a pagar mantenir... les bandes, clar, òbviament. Clar.
1: No, que no penseu que aquestes bandes venen aquí a tocar per la jeta. No?
0: A més, és una barra bona, bonita i barata.
1: Bueno.
0: Copes de birra, home, i tant.
1: T'estàs venent de meravella.
0: Fresquita, bona, uns bocates que fan allà la gent de l'espai.
1: Me los quita de las manos.
0: Que están más buenos que el copón bendito. O sigui que el que no begui la barra...
1: Me los quiten de las manos.
0: Multa. Va, no, anem a les 10, va.
1: Venga, vamos allá.
0: A les 10 ens ve volant el pájaro loco.
1: Madre mía,
0: que tenim,
1: peligro.
0: El pájaro loco, un tribut al loco, madre Déu. Loco, pel que no ho sàpiguen, és el loquillo, vale?
1: Vale.
0: Llavors, és, bueno, és una coneguda banda tribut al loquillo. Jo, em sembla que no n'hi ha gaires, eh? No sé si són els únics. No n'hi ha gaires.
1: No abunden.
0: No.
1: O com a mínim jo no les tinc gaire localitzades. No.
0: Són antics, a més, perquè van néixer a Barcelona i són del 2006. I el loco, el mateix loco, els ha donat el vistiplau perquè...
1: Ah, això està molt bé, vull dir que podria, entre cometes, som banda cover oficial.
0: Sí.
1: No?
0: I repassen amb fidelitat els grans clàssics del rock nacional en directe, del loco. Sí.
1: Del loquillo i los trogloditas. El pájaro loco, que no el bootpaker de la Warner, eh? Que no. Encara que una mica agafen també el logo, eh?
0: Sí.
1: Si t'hi fixes, el logo té aquesta iconografia i jugant amb aquest doble sentit. Escoltem una miqueta, veiem també moments d'actuacions del pájaro loco que tancaran el Red and Black Festival, recordeu, el dissabte, demà dissabte, a partir de les 10.

0: Doncs aquí ho teniu. Aquest teaser, aquest muntatge d'imatges del Pájaro Loco. He estat temptat de fer allò de... Però és que no, és que em sortirà bé. No.
1: Vols que et digui una cunya personal, també?
0: Sí.
1: Parlant del Loco.
0: Saps fer el...
1: El primer disc que va gravar el Loco...
0: El Loquillo?
1: El Loquillo.
0: Sí.
1: Fora dels troglodites, jo vaig gravar el baix a tot el disc.
0: Què me cuentas?
1: Sí, el
0: ostres,
1: disc que es diu La vida por delante.
0: Si és que comences a gratar...
1: Amb el Gabriel Sopeña.
0: Comences a gratar i acabes trobant un rubinenc allà fent alguna
1: cosa. Sí, sí que el conec una mica, el Loco. En fi, seguim.
0: De locura, no?
1: Sí, de locura.
0: Bueno, perfecte.
1: Ah, vinga, va.
0: Escolta'm, mira, ja recta final de l'entrevista, abans que parlem de, no d'un pájaro loco, sinó d'un paó. Té un pavó real, perquè parlarem una miqueta dintre d'uns minuts del Peacock Ruby Art Festival que es farà la propera setmana a Ruby. Coneixes aquesta moguda?
1: No.
0: Doncs escolta el programa perquè t'agradarà. Vale. I més el de la setmana següent perquè ho farem encara amb més definició. I també parlarem de les 12 hores de rock que es farà el 3 d'octubre al bosc de Can Oriol, si
1: sí,
0: no m'equivoco.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, al costat de la gràcia.
0: Doncs això, però abans de parlar de tot això, de la resta de les mogudes previstes per les properes setmanes a Rubí. Sí. Què et sembla si fas una pinzellada molt ràpida de mira, tal dia tenim què,
1: sí,
0: qual, com...
1: Res,
0: faré un preparant perquè us posarem al dia.
1: Una, mira, faré una pinzellada a l'octubre, així per sobre.
0: Vinga.
1: Us diré les quatre coses que fem a l'octubre.
0: Pim-pam.
1: Ja, però pim-pam, sí, sí. A l'octubre tenim el 2 d'octubre, que és divendres, em penso, els monòlegs. Els coneguts, li diuen els coneguts. Això ho munta el Checa.
0: El
1: gran David Checa. I, bueno...
0: David Ricard.
1: David Checa.
0: David. És que em sembla que hi ha un Ricard Checa. Que
1: el Ricard? És el Ricard, potser?
0: No, el David.
1: I em sembla que és el David.
0: Sí. I a més, havia col·laborat aquí a la ràdio.
1: Sí,
0: és un paio simpàtiquíssim,
1: sí,
0: maquíssim,
1: que
0: bona gent.
1: També, ell també és monologuista, ell ho fa molt bé.
0: Ets molt crac, Checa. Sí. Una abraçada ben forta, sí, des del Ruby Sound.
1: Vinga, va.
0: I què?
1: Divendres 2 d'octubre. El dissabte 3 d'octubre tenim un duet, i el recomano molt, que es diu King Puck. Mm-hmm.
0: Vale.
1: Són guitarrista i bateria, ho fan, són uns cracs els dos.
0: Vale.
1: El 24 d'octubre tenim un tribut als Foo Fighters, que es diuen Best of Foo, i acabem a l'octubre, el diumenge 25 d'octubre, fem un vermutet a les 12:30 amb uns que es diuen Lapsons, que fan versions de jazz, de blues, rhythm and blues, és un trio.
0: Això per l'octubre,
1: Això és l'octubre, bueno, aquestes quatre coses que dic.
0: Anirem...
1: Ja en parlarem més endavant.
0: Clar que sí, anirem parlant amb tranquil·litat aquí en el Ruby Sound, ja ho sabeu, dins de l'agenda sempre sortireu, i quan tu vulguis pica la porta, que farem tot el possible per obrir-la. Fins i tot em sembla que tens una residència, per dir-ho d'alguna forma, tens una intervenció mensual o cada dues setmanes,
1: sí,
0: o tres en el Rubí al dia.
1: Sí.
0: De fet, aquest matí, sí, has tingut també intervenció, no?
1: No, avui no. Sí, és veritat, sí. Hòstia, és que tinc
0: aquest
1: la memòria...
0: Aquest matí de divendres virtual.
1: Sí, no sé ni en tinc el cervell, sí.
0: No, el tens allà, col·locat, el que passa és que el tenim cansat.
1: Perquè aquí no... Bueno, no, res. No.
0: Què passa?
1: No, aquí també toqueu la Fira del Vi.
0: Aquí?
1: No.
0: Què vols dir? Que si fem entrevistes de la Fira del Vi?
1: No, la programació, perquè també torno a tocar la Fira del Vi.
0: Sí. Ah, sí? Mira, primícia, ja ho tenim.
1: El 24 d'octubre.
0: Amb qui? Amb l'Aurora?
1: Amb els Made in Black.
0: Amb els Made in Black.
1: És el tercer any que ens contracten. Em fa una mica de vergonya, però, noi?
0: Sí. Bueno, ja sou banda resident, com qui diu.
1: Ah, això mateix. Jo formo part de la Fira del Vi.
0: Però teniu una gran banda i toqueu un
1: soul
0: funk guapíssim.
1: Absolutament.
0: Pues ja està,
1: tio. Un bandón.
0: I si us tornen a trucar és per alguna cosa, no?
1: Absolutament.
0: A més, encaixeu amb el rotllo, amb el feeling de
1: lo
0: que hi ha per allà. Vull dir que,
1: doncs...
0: mira, una excusa més per passar-me, per atensar-me per la moguda
1: de la Fira del Vi,
0: de la qual també la ràdio col·labora i fa coses.
1: Sí,
0: el film musical que hi ha quan no hi ha una actuació musical,
1: sí,
0: el fem nosaltres també.
1: Molt bé, collonut.
0: Per ser més concret, un servidor.
1: Cojonudo.
0: Que estoy ahí haciendo todo lo que me pide.
1: O sea, nos vamos a ir viendo.
0: Incluso alguna de les bandes que hi haurà també estarà recomanada per la gent de la ràdio. O sea, por mí. Però bueno, tranquil, que no et preocupis. Escolta, Santi, que ets un crac.
1: No, home, no.
0: Que ens alegrem moltíssim que estiguis en plena forma,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: no pares de tocar en moltes bandes, i que continuïs a l'espai sociocultural de la CGT, de l'Aurora, perquè gràcies a tu i gràcies a tots els companys i companyes, doncs feu una programació de música en viu i en directe de nassos.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, salut.
1: Vinga, salut, guapo, merci.
0: Red and Black Festival, recordeu, serà... Sí. Aquesta nit i demà, doncs a l'espai de la plaça en Cercle B. No us ho perdeu!

0: Vinga, que fem aquesta paradeta amb el món del cinema, amb aquest crític que tenim al programa, Jacint Fornols. Parlarem, com deien, del Festival Venècia, repassant palmarès, també què podem trobar a les cartelleres estrenes. Jacint, oh, ja et veig, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé. Mira, comencem la temporada amb moltes coses, perquè ja saps que la temporada comença amb el Festival de Venècia.
0: Sí.
1: Primera setmana de setembre comença el Festival de Venècia, sí. Fins al dia 12.
0: Sí.
1: Està d'això. I és un punt de partida molt interessant.
0: Mm-hmm. Per què creus que és aquest punt de partida interessant? Quina és la importància d'aquest festival? Jo no sé quina lectura pots fer d'aquesta edició.
1: A veure... és la 83 edició, és el festival més antic que se celebra.
0: Wow.
1: A més, aquest any ha tingut un contingut polític i històric molt important. A destacar que la pel·lícula guanyadora, per exemple, parlem una mica del palmarès, ha estat Woman and Now, que és una pel·lícula danesa que explica la història de les dones que van mantenir relacions a Dinamarca durant l'ocupació nazi amb soldats de l'exèrcit. A partir d'aquí, quan va acabar la guerra, a la postguerra, varen ser víctimes de tota una sèrie de represàlies. Recordeu les famoses imatges de l'alliberament de París en què es veuen dones rapades i que les fan caminar despullades pel carrer? Doncs a tot arreu va passar igual, les que havien mantingut relacions. I aquesta pel·lícula és molt potent perquè ens explica la història d'una dona que intenta refer la seva vida després dels estralls de la Segona Guerra Mundial i es troba que el seu passat se li ve a sobre. Molt interessant de la directora, Mai Eltoushi, que és una directora danesa, que ha guanyat el Lleó d'Or, la màxima distinció que dona el festival.
0: Mm-hmm.
1: I per què deien que era una qüestió política? Perquè la gran sorpresa d'aquest festival ha sigut la pel·lícula Naza. Naza és una pel·lícula dels directors israelians, a veure si ho direm bé, Yuval Abram i Raquel Sor, que són uns directors que varen guanyar un Òscar per No Fatherland, un documental sobre Cisjordània, sobre que explicava la història de com els assentaments jueus estan fent fora els palestins, precisament de les seves terres. I en aquest documental, Naza explica la història de que com l'exèrcit israelià sistemàticament ha preparat l'extermini. I això es fa a través dels testimonis del mateix exèrcit als terrats de Tel Aviv a la nit i, curiosament, és esgarrifós.
0: Els terrats?
1: Que no importa... Els terrats, sí, per evitar precisament que fossin localitzats xerrant. I era una manera d'evitar, precisament, a la foscor, les cares distorsionades, evidentment, les veus distorsionades, perquè no són membres encara en actiu de l'exèrcit. I expliquen que Naza és la paraula que es fa servir per allò que s'anomenen danys col·laterals. Però que és habitual, per exemple, si es vol matar eliminar un militant de Hamas, se segueix a través del telèfon, envien un dron ràpidament, i no importa que hi hagi 100 persones, 200, 300, la família, nens, és igual, s'elimina. I això són els danys col·laterals.
0: Clar, això, imagina't...
1: I aquesta pel·lícula...
0: El perill que té, això, no? Imagina't que aquell telèfon mòbil en algun moment el té un nen, o l'ha agafat un nen o una nena, i el que fa és que... Perquè això és enviar algo directament a un lloc que no saps que el que tu dius, ni que hi ha, i potser aquella persona no el té. O potser se l'ha deixat. Quantes vegades ens hem deixat el mòbil? No sé vosaltres, però de vegades ens ho deixem, el cotxe, el tal. No sé. Clar, això és...
1: Pues bé, això és el que explica aquest documental, que és molt punyent, perquè realment veus que és un genocidi. Mm. És un genocidi. Curiosament, els dos directors, el ministre de Cultura d'Israel, que és un senyor de l'ultradreta, ha dit que els hi vol treure la nacionalitat. Perquè ells són israelians, els que han fet aquest documental. Què vol dir això? Que no tothom a Israel pensa igual i que no tothom està d'acord amb la pel·lícula de Netanyahu. Bé, és una pel·lícula imprescindible per veure. Per cert, s'estrena el proper 30 de setembre. Per això he pensat que era molt important destacar-ho.
0: El No Otherland.
1: Aquesta pel·lícula.
0: No Otherland.
1: No, Naza.
0: Naza,
1: No Otherland era el documental anterior que van guanyar a l'Oscar.
0: Naza.
1: És una pel·lícula que és imprescindible per entendre realment que s'està fent una bestiesa molt grossa. Bé... És l'ultradreta, no hi ha res més que això. I els ultrareligiosos, que inclús la població de Galilea, que són ciutadans d'Israel, d'origen palestí, també els hi volen prendre les seves terres. És que és una cosa al·lucinant. I Galilea forma part d'Israel, no és de Cisjordània. És una cosa realment molt bèstia el que està succeint. Bé, dit això, també s'es va estrenar del Martin McDonagh, recordem, el director, un anuncio, tres anuncios en les afueres, s'ha estrenat Wild Horse Night.

0: ficció que ens podem trobar ara o que encara vivim.
1: Ah, està molt bé, perquè a més és un cinema justament doncs, que està tenint en compte doncs, aquest entorn social, polític que estem actualment vivint i que no està passant per alt, ni que no ho està deixant o s'està tapant la mirada, no? Està posant el focus allà.
0: Efectivament. Efectivament. Sort en tenim que els artistes, el cinema i també a través de la literatura i d'altres fonts encara ens permeten realment tenir consciència i prendre consciència de la situació que vivim. Mm-hmm.
1: Jacint, vols que... Mira, ens queden 10 minutets, 9-10 minutets. Vols que parlem de les pel·lícules en cartellera, de començar pel Ser Querido?
2: Hay una cosa que quería preguntarte, que es...
0: Em sembla perfecta.
2: La gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
3: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
2: Bueno, para mí sí, quizás.
1: Estem escoltant el Bardem, el Ser Querido, de Sorogoyen.
0: Sí, efectivament.
1: Digues.
0: A veure, és una pel·lícula molt interessant perquè ens explica les relacions paterno-filials sempre complicades a través d'un director que és una llegenda dintre el món del cinema però també un personatge que ha estat molt violent i molt polèmic i convida la seva filla a participar en un rodatge, la seva última pel·lícula, amb l'excusa de que vol que rellençar la seva carrera com a actriu, que està com molt aturada. Mm. I realment és un intent d'apropar-se a la seva filla, però que hi ha coses que... El que no has fet abans, perquè ha abandonat precisament a la seva filla durant molts anys, no ha tingut relació, es va divorciar, i ara vol recuperar el temps perdut. Però hi ha coses, ferides, que encara s'obren més si les persones tenen que conviure, i més durant un rodatge de la pel·lícula. També és un homenatge al cinema, perquè veiem com es roda una pel·lícula diferent, i fa servir en Sorogoyen, Rodrigo Sorogoyen fa servir diferents formats, de tipus de formats d'exhibició a la pantalla, veus un set de rodatge, les tensions que es poden crear, la melomania que pot tenir un director, totes aquestes coses surten. Recordar que aquest argument és molt similar a Valor sentimental del Joachim Trier, i és una cosa molt curiosa. Recordem que aquella pel·lícula de Noruega del director danès Joachim Trier va guanyar l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. I, curiosament, en Sorogoyen ja va explicar, diu, mira, casualitats, els dos varen pensar que un director de cinema la seva carrera havia apartat de la família i al final volia tornar a retrobar les relacions paterno-filials. Interessant.
1: Això passa.
0: Serà, està molt bé.
1: No només en el món del cinema, en el món de la música, actors, actrius, i hi ha casos que també s'aparten justament perquè se n'adonen del que han deixat de banda amb la seva família, amb els seus fills, filles, i llavors volen tornar i s'acaben doncs, intentant... Clar, és una forma, com expressa la pel·lícula, complicada, perquè hi ha moltes ferides, com bé d'elles. I el primer treball és això. Sí que hi ha aquesta possibilitat, no? Aquest apropament, però el que està ja coent i roent és el que s'ha de solucionar.
0: Cal dir que el to de la pel·lícula de Valor sentimental i el Ser Querido no tenen res a veure, per tant, són pel·lícules diferents, encara que parlin de l'argument sigui el mateix, però són pel·lícules molt diferents. Destacar Javier Bardem, Victoria Luengo, magnífic, sí, amb la seva interpretació, i sobretot la primera seqüència, que estan dinant en un dinar, de veritat, que és una meravella de com està interpretat.
1: Per tant, molt aconsellable anar a veure-la, no? Si tinguéssim un rànquing, és de les que... què? No te pots perdre, o què? Del 0 al 10? De l'1 al 10? No,
0: sí,
1: del 4 al 10.
0: De les pel·lícules...
1: Vinga.
0: A veure, és una de les pel·lícules que està en cartell. I en aquests moments podem dir que és una de les pel·lícules interessants. Molt interessants. A més, és molt contundent la pel·lícula. És molt contundent. Jo crec que és de les opcions bones i, a més, és cinema dins del cinema. O sigui que... molt recomanable.
1: Anem a Cronos, que si no ens donarà temps.
4: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con coquería.
5: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
6: Aquí Puntal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
5: ¿Qué cojones están pasando?
7: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
1: Doncs Cronos, que per cert, Jacint, tenim un actor de Rubí que participa en aquesta pel·lícula.

0: Un actor jove i que tindrem la setmana que ve, i li farem una entrevista. Digue'm sobre Cronos.
1: A veure, Cronos és una pel·lícula que funciona, és un thriller que funciona molt bé. Fernando González Molina, el director de Palmeras en la nieve, o Mi querida senyorita, el remei de Mi querida senyorita, fa funcionar molt bé la pel·lícula. Jo tenia dubtes sobre aquesta pel·lícula, perquè pensava, a veure, si la part més televisiva s'imposarà sobre la part cinematogràfica. I funciona com una cronologia molt ben feta des del punt de vista dels Mossos d'Esquadra, des del punt de vista de les forces de seguretat que varen intentar capturar o eliminar els terroristes que varen fer l'atemptat del 17 d'agost de 2017 a les Rambles. Interessant. Jo diria que és una d'aquelles pel·lícules que mostra molt bé el treball o com es pot treballar en un cas com aquest. Tot sona veritat. Enric Auqué està magnífic. Jo crec que és un dels actors que sempre li dona autenticitat als seus treballs. I l'únic que ens sobra una mica són les trames paral·leles. Jo crec que això ens ho podíem estalviar directament. Alguna trama paral·lela que penso que se surt de lloc. Però jo diria que ha superat perfectament la prova aquesta pel·lícula.
0: Doncs ja tenim aquest Cronos que s'ha d'anar a veure i que a més és història recent que han viscut tots i amb un dolor molt gran. Si vols, perquè ens doni temps, anem a les properes estrenes d'aquesta setmana, que per exemple la primera podria ser El Coyote versus Acme.
2: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
0: Els que tenim una edat, veiem la sèrie del Correcaminos, que El Coyote te va a pillar. No sé si tu, Jacint, també veies, i no sé si la pel·lícula té a veure amb la sèrie. Bueno, sí, la sèrie, veure, la que veiem nosaltres.
1: És una pel·lícula que barreja l'imatge real amb l'animació. Recordem que Quien engañó a Roger Rabbit, sí, que va rodar a RTMX l'any 1988, i aquesta per mi és una pel·lícula destacada dins aquesta barreja que fan de l'animació, i sobretot és entranyable pels Looney Tunes. A veure, imagina't el Coyote que vol denunciar Acme, a la marca Acme, a la fàbrica aquesta, perquè tots els invents que li donen s'espatllen i no van bé per atrapar el Correcaminos, el Correcamins, i què passa? Que decideix contractar un advocat humà. Paper que interpreta Will Forte, i també trobarem el malvat de la marca Acme, que és el John Cena. Bé, és una d'aquelles pel·lícules divertides, a veure. A més, enganxarà molta gent, com has dit tu, que estàvem, com érem petits, ens assentàvem a la butaca i vèiem el Correcaminos.
0: Correcaminos, bip, bip, que el Coyote te va pillar.
1: Exacte, feien exactament això. És divertidíssim, i a més, és un projecte que tenia Warner Bros. Completament aparcat i al final s'ha pogut fer. Jo diria, des de les adaptacions aquestes que s'han fet barrejant imatge real i animació, de les que es poden veure tranquil·lament i us ho podeu passar bé.
0: Per tant, després de Quien engañó a Roger Rabbit, podem veure aquesta també. La darrera, que és la que ens hi cap per temps, Resident Evil.
3: Señor, tengo sí. Un besete. ¿Sabe?
1: Una pel·lícula interessant, eh? Disculpe,
0: sí, estem veient ara unes imatges.
3: Nadie. Parece bastante importante.
4: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
3: No, ya he acabado.
4: Es fuera del perímetro, pagan el doble.
0: Deies, pel·lícula interessant.
1: Sí, a veure, i m'explicaré. És la segona reinici, la vuitena entrega, i tothom podria dir, mare de Déu, mare de Déu. Doncs no. Jack Seger, que és el director de Weapons i Barbarian, ha aconseguit fer una pel·lícula pel que els agradi el terror. Ull, repeteixo, pel que els agradi el terror és la vostra.
0: Sí.
1: No us la perdeu. Wow. Realment sensacional. Però, clar, et té que agradar el terror, evidentment. Estem jugant en un gènere. Jo diria que ha fet una sorpresa. A mi em va donar una gran sorpresa. Jo pensava, bé, ens tornaran a fotre un... estirar el xiclet, anem allargant la cosa perquè vagi funcionant. Doncs oblideu-vos-en de tot el que heu vist fins ara de Resident Evil, perquè aneu a veure una pel·lícula de cap a peus, realment interessant. Jo diria que divertida pel que els agradi el terror i sorprenent per la seva qualitat cinematogràfica. Això, ja ho sabeu. És una d'aquelles apostes, sí, que podeu fer si voleu veure una cosa diferent i que heu sigut seguidors de la Resident Evil, que adaptava el famós videoclip de l'empresa Capcom, una empresa japonesa, i que a partir del 2002 protagonitzat per Mila Jovovich, va tenir molt d'èxit. I ara, oblidem-se de tot això, arriba aquest senyor Zack Snyder, que aconsegueix fer una pel·lícula realment sorprenent de terror. És de les... dels renovadors del gènere de terror. Últimament hi ha unes quantes pel·lícules molt interessants. Mm.
0: El José Malagón ens estava punxant cadascun d'aquests trailers, perquè estem fent doncs, aquesta entrevista també en vídeo, que després ja, doncs, en tot cas, vosaltres ja podreu veure els trailers, però el que he vist m'ha encantat en el sentit del que... la cura que hi ha en cada plànol del que estan posant respecte a la colorometria, per exemple, els plànols que sortien al principi de l'accident de cotxe, blaus, amb, normalment lligats entre ells amb una sola llum en una foscor, i després els que sortien de la casa, que ja tenien una altra perspectiva. I a mi em recordava, per la quantitat de plànols que s'anava fent, per exemple, quan el noi atropella la noia, una mica també em feia... M'ha sortit la referència Hitchcock, aquesta velocitat ràpida de plànols que te porta, que hi ha diferents i que crea aquest ambient de, dintre teu, doncs a veure què és el que ha passat, no? És fantàstic.
1: A més, té una cosa molt interessant, que el guió no té desperdici. I per acabar, dir que el senyor protagonista és Austin Abrams, un actor cobroda, realment magnífic en la seva interpretació, un paper que interpreta magníficament.
0: Doncs Jacint Fornols, moltíssimes gràcies per parlar-nos del Festival de Venècia, de les pel·lícules en cartellera, El ser querido, Cronos, a les properes, a aquestes estrenes, del Coyote versus Acme, Resident Evil. Moltíssimes gràcies, moltes gràcies també a José Malagón per posar els tràilers. Que tinguis molt bona setmana, molt bon cap de setmana també.
1: Gràcies a vosaltres, adeu-siau.
5: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Dit i fet, ja ho tenim fet, eh? Ja marxem, eh? Fins aquí el primer rebost de la temporada a Ràdio Rubià, aquest contenidor del bo i millor de la programació radiofònica de la teva emissora, del 99.7 de la FM de radiorubí.cat. Allà ens pots trobar amb tots aquests continguts que sí, que els tindràs en format de podcast i fins i tot alguns d'ells també els tindràs en format de podcast visual perquè tu puguis baixar, escoltar, visionar les vegades que faci falta. Seria, doncs, el gran rebost del web de Ràdio Rubí, on ho pots trobar absolutament tot, eh? Radiofònicament, ens retrobarem la propera setmana amb 4 horetes del bo i millor de la temporada, el bo i millor de la setmana a Ràdio Rubí. Porteu-vos molt i molt bé, gaudiu de ràdio, no toqueu el punt del dial, i si el toqueu, doncs ja sabeu que l'opció de tornar de nou al nostre web i gaudir de tota la programació d'aquest rebost radiofònic, d'aquestes càpsules musicals o fins i tot visuals, les tindreu des de radiorubí.cat. Fins la propera!

0: Són les 7 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Continguts en xarxa.
3: Valors a l'alça. Una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: T'he de confessar, Pere, que si hagués fet apostes sobre com començaríem avui el Valors a l'Alça, mai hagués apostat per això.
1: No, per què?
0: Perquè no sabia què esperar-me i m'ha sorprès una vegada més. Què estem escoltant?
1: Estem escoltant a Ibrahim Ferrer, que és un dels membres, no sé si fundador o no, de Buenavista Social Club, i que era aquest grup cubano, que era molt mogut, però aquesta cançó és més relaxada. Per què? Perquè aquesta cançó la va compondre per fer honor a l'origen, potser, dels cubans amb l'Àfrica, no? Amb l'esclavisme, i que els van portar cap allà, i per això allà la gent és, en general, de raça negra.
0: Un tema, Carles, que ens va perfecte.
2: Sí, ens va perfecte, i ja que estic, aprofito per dir que hi ha un documental boníssim sobre Buenavista Social Club, que li recomano a tothom.
1: Ah, i doncs avui... no l'he vist, gràcies,
2: vist?
1: Me l'apunto.
2: Doncs sí, sí. És molt bo. Doncs avui el que farem és parlar amb Pere Angles, del seu últim llibre, El sastre de Barcelona, que ha estat guardonat amb el premi Néstor Luján. És un llibre que parla d'esclavisme i ens porta a la vida de la segona meitat del segle XIX. No sé què en penseu, però jo crec que aquí a Catalunya potser no n'hem parlat gaire de l'esclavisme.
1: No sé per què.
0: Segurament no n'hem parlat prou, no en parlem prou, però és una molt bona pregunta que podem avui plantejar a Pere Angles.
2: Podríem preguntar-li això. Jo, per exemple, a l'escola no me'n van parlar gaire, ara, del que feien a altres països, doncs cap problema. De fet, sembla que des de fa un temps sí que revisem una mica més el nostre passat, i a Catalunya pues, sembla que surtin els negrers de sota les pedres, però vaja, deixem-ho aquí.
0: Deixem-ho aquí perquè hem de començar un nou programa de Valors a l'Alça. Som-hi!
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: La primera parada que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, com estem? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Primer, el que et volia preguntar és, tu creus que tens aura?
0: Que em perdona. Aquesta és la primera pregunta que em vols fer avui?
2: És la meva primera pregunta. Jo crec que en tens moltíssima.
0: Gràcies.
2: Autora de Ja de 40 graus,
0: superem-ho.
2: Presentadora del programa L'Agenda i, sobretot, de Valors a l'Alça.
0: Oh.
2: Va parar de fer-te una mica la pilota,
0: sisplau,
2: perquè avui et vull parlar de les batalles d'aura, que s'han posat molt de moda aquestes últimes setmanes. Hi ha un pler de vídeos, les xarxes, i que han estat uns vídeos que han deixat, sobretot, desconcertada molta gent.
0: A mi, no sé si desconcertada, però sorpresa, sí. Què és això de l'aura, aquestes batalles d'aura?
2: L'aura vindria a ser el carisma, és a dir, algú carismàtic es podria considerar que és algú que té aura, però al contrari del que passa amb el carisma, es veu que l'aura es pot guanyar i que no ve sola. Per aquest motiu, molts joves s'han reunit a les places de molts indrets del món per competir, per veure qui en té més i també per farmejar-la, en paraules més entenedores...
0: Farmejar-la.
2: Si ho hem d'explicar una mica més senzill per l'audiència, vindria a ser fabricar-la, perquè sí, l'aura també es farmeja.
0: T'he de confessar que m'estic sentint molt gran avui mateix, Carles Bancs. Com funcionen aquestes batalles d'aura?
2: El que es fa és obrir una gran rotllana i al mig s'hi col·loquen normalment dos competidors. Aleshores, per torns, normalment, comencen a fer moviments que poden anar des d'acrobàcies i coses realment increïbles, que tu podries pensar, ostres, que bé que ho fan.
0: Que tu podries fer, no encara.
2: No ho sé quina capacitat de circ tens, però...
0: menys
2: 8.000. Jo et dono, tinc molta fe amb tu. I després també es desvirtuen memes d'internet com el 6-7, que potser et sona,
0: home,
2: el Lux Màxim, que crec que et quedarà bastant més lluny, o d'altres. Crec que ara t'has perdut bastant més, però
0: sí,
2: en definitiva és una competició per veure qui mola més, i sembla que arriba en un moment on els joves necessiten reconeixement i sentir-se partícips d'algun moviment.
0: Espero que hi hagi algun vídeo a internet on pugui...
2: N'hi ha molts, no, si vols entrenar,
0: massa.
2: Si vols entrenar, et trobaràs.
0: M'està recordant una mica pel que dius allò de les tribus urbanes, no? De fa uns anys, en què tothom s'identificava en un o en un altre.
2: Sí, és que al cap i a la fi és una tendència, com quan, per exemple, va sortir el Pokémon Go, que tothom va sortir al carrer.
0: Continua passant això, t'he de dir, eh?
2: Sí? Ostres.
0: A menor escala, per sort, però continua passant.
2: Fa molt que no me'n trobo. Sí que és veritat que a la Ciutadella, per exemple, si anaves a donar una volta, et trobaves un munt de gent que anaven a sobre amb grups a caçar pokémons. El fet és que, com sempre, ara hi ha moltes persones, doncs, que, com s'ho van mirar amb el Pokémon GO, s'ho miren amb rebuig i creuen que els joves estan perdent el nord i que no tenen res millor a fer.
0: Detecto una mica de posició en contra, per part teva.
2: Sí, de fet, n'estic bastant en contra i en volia parlar per fer aquesta reflexió. Sovint sentim que s'ha de respectar a la gent gran, per descomptat, però poques vegades se sent a dir que s'hagi de respectar els joves. En aquest cas em sembla que són nois que volen expressar-se, de broma o no, i que només busquen el seu espai a la societat. Tots quan ens fem grans pensem que les noves generacions fan tonteries, però el cas és que segurament els més grans ho van pensar algun cop de nosaltres. En una societat van pensar algun cop de nosaltres. En una societat tan fragmentada crec que és important acostar-nos a allò que no entenem i no fer-ho des del rebuig, sinó des de la curiositat i que en cas que no ens agradi ho respectem, sempre que no facin mal a ningú.
0: No sé si m'has convençut per anar a farmejar ara, Carles, però em sembla una molt bona conclusió. Gràcies, va, fins ara. El Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica és un guardó literari en llengua catalana que convoca anualment l'editorial Columna. I avui, Carles, tindrem la sort de conversar amb l'últim guanyador.
2: Doncs sí, Laura, avui parlarem amb Pere Angles, qui ha guanyat el Premi Néstor Luján per la novel·la El sastre de Barcelona, editada per Columna. El guionista i dramaturg ens presenta una obra que comença l'any 1852 a una Cuba ocupada per la corona espanyola i viatja posteriorment cap a Barcelona resseguint la vida del seu protagonisme. En Luis, el fill d'una esclava negra que va ser alliberat quan era petit, però que haurà de passar per diferents adversitats perquè la llibertat en aquells anys era complicada d'obtenir. Per sort, avui tindrem l'oportunitat de parlar amb qui li ha donat vida per saber una mica més d'aquesta història.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Pere Angles. Benvingut, com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per voler parlar amb mi, del llibre.
0: Un plaer. De fet, felicitats pel Premi Néstor Luján. Ara ja fa uns mesos que la novel·la volta. Com ha anat la rebuda? Com està anant?
4: Home, fantàstic. 12 setmanes, quarta edició. No m'he mogut dels 10 primers llibres més venuts en ficció en català. He arribat a estar al número 1. Ara em sembla que estic al 7, al 8, però bé, vaja, vull dir que això és realment un èxit que no l'havia experimentat encara mai en cap novel·la.
0: I a més, una novel·la que compta amb aquest Premi Néstor Luján, amb aquesta connexió mataronina, no? Perquè Néstor Luján va néixer a Mataró, vostè també és mataroní.
4: Sí, sí. Bueno, en realitat és una confluència de casualitats, no? I diguem-ne que els premis sempre són benvinguts perquè ajuden una mica a fer d'altaveu i de la ressonància que té una obra premiada no és la mateixa que una obra que no ho estigui.
0: Okay. Un dels requisits d'aquest guardó és que el tema de la novel·la que el rep ha d'estar basat en fets o circumstàncies històrics. Vostè, de fet, sí, relatar una Cuba, una Barcelona, al mínim detall. Expliqui'ns com ha estat aquesta feina d'investigació històrica i quin pes té en el relat.
4: Bueno, això és una cosa que a mi ja m'agrada molt fer, tant la meva producció teatral, que ja tinc obres de teatre, en tinc una sobre el Puig i Cadafalch, una altra sobre l'avinguda de la reina Elisabet Cristina el 1708, el seu pas per Mataró abans de casar-se amb l'arxiduc Carles a Barcelona, i amb la novel·la he fet exactament el mateix. Aquesta és la tercera i les dues anteriors, una va sobre el paral·lel de Barcelona i l'altra sobre la Guerra Civil i sobre, bueno, la pas dels brigadistes per la ciutat de Mataró el 1938. I en aquest cas, bueno, el que tenia ganes jo de tocar era, doncs, la relació de la burgesia catalana, sobretot barcelonina, amb la colònia de Cuba. I el que faig exactament en la novel·la és agafar unes dades que sí que estan molt documentades i molt rigorosament documentades i que vaig desgranant-les i les vaig explicant al llarg de la novel·la, però alhora hi ha uns personatges que són de ficció que es van confluint i van convisquent amb aquestes altres trames que no són de ficció sinó són reals.
0: I a més amb un escenari també o amb un tema darrere fons que al final té molt de protagonisme, que és aquell comerç d'esclaus. De fet, ara que parlava de personatges, penso en Antonio López, no? Que és un dels protagonistes que surt des de l'inici de l'obra, que es guanyava la vida amb aquest comerç d'esclaus. No sé si en parlem massa poc a Catalunya del nostre passat esclavista.
4: Bé, és un tema que jo crec que és una mica una vergonya que tenim, i les vergonyes a vegades no són incòmodes, no?, d'airejar-les. però és un complex que ens hem de treure de sobre. És a dir, el desplegament, per exemple, del Pla Cerdà, un cop a principis del segle XIX es destrueixen les muralles de Barcelona, doncs aquest desplegament del que és ara avui en dia l'Eixample, el capital dels inversors venia, la seva primera fortuna, el seu primer capital venia precisament de l'esclavisme i moltes altres, diguem-ne, és a dir, el diem

0: que el diner que provenia dels esclaus, que no vol dir de la venda d'esclaus, vol dir que quan, aquí hauríem de diferenciar el que és un esclavista del que és un negrer. Un negrer és el que va buscar esclaus a l'Àfrica, en canvi un esclavista és el que s'aprofita de la, diguem-ne, del sistema econòmic que està basat en l'esclavitud. I d'aquests d'esclavistes catalans en tenim una bona col·lecció.
1: De fet, aquest personatge que comentàvem, l'Antonio López, és un personatge real que fins fa ben poc crec que tenia una estàtua a Via Laietana, oi?
0: Sí, sí, sí, és un... Ell és de Comillas, per tant, és de Cantàbria, per tant, no és català, però sí que es casa amb la filla d'un català, amb la Luisa Bru, i sí que s'arrinquen a Barcelona, i després tota la gran inversió la fa Barcelona. És un personatge que inverteix en una quantitat d'empreses increïbles, com ara doncs, el ferrocarril, com ara la seva empresa de transatlàntic que fa la península amb la colònia de Cuba i Puerto Rico, però també vaixells que van fins a Marsella, que fan tot el Mediterrani, i els tabacs de Filipines també té, i llavors és un personatge que va arribar a tenir una columna, o sigui, a dalt d'una columna tenia la seva estàtua, perquè era un personatge que en el seu moment havia considerat que havia fet molt per Barcelona i sobretot per Espanya, no? Però clar, al darrere hi ha tot aquest passat, diguem-ne, una mica no gaire, humanament no gaire acceptable, no?
1: Un passat del qual ara estem en un moment una mica de revisió, no?, d'aquest passat, potser.
0: Sí, per sort ja és un tema que ja s'ha estudiat força. Hi ha, per exemple, el Martín Rodrigo Larilla, que és, de fet és l'historiador amb qui més m'he documentat amb els seus llibres, i ell ha fet una tasca enorme en aquest sentit. I arrel d'això doncs, ha començat, s'han fet exposicions, s'han fet documentals, i és un tema que mica en mica s'està obrint i se n'està parlant, no? I d'aquí el meu interès en fer una novel·la, no? Una novel·la que no deixa de ser una novel·la d'aventures, és una novel·la històrica d'aventures a l'estil d'Alexandre Dumas, no? De l'autor dels Tres Mosqueters i del Comte de Montecristo, però clar, amb tot aquest rerefons tèrbol que el protagonista, que és un ex-esclau, un nen que li han comprat la llibertat amb 3 anys, i bé, resseguim la vida d'aquesta persona, no? És a dir, amb la cruesa aquesta que hi ha al darrere.
1: Parlem d'aquest protagonista, d'en Luis, sí, que ve d'aquesta família d'esclaus, no? Però que té una realitat vital que fa que se'l consideri diferent, no? en alguns entorns. Com d'important és per ell el dilema de qui és?
0: Clar, ell és un nen que ha estat educat com un blanc, no? O sigui, el personatge és un personatge que està documentat, és real, el nen, o sigui, la família López Bru, abans de marxar de Santiago de Cuba i instal·lar-se definitivament a Barcelona, abans de marxar, l'any 1852, compra la llibertat d'un nen de 3 anys perquè la mare d'aquest nen ha alletat a la filla del matrimoni de López Bru, és a dir, era la seva nodrissa, la seva dida. I aleshores jo faig el recorregut d'aquest nen, un nen que és apadrinat per un sastre de Santiago de Cuba, i ell, en definitiva, voldria prosperar doncs, un cop a terra a Barcelona doncs, com a dins de la burgesia, és a dir, com un sastre de la burgesia, no? Però clar, té un estigma molt fort, que és el color de la pell, i és diguem-ne, un origen del qual no es pot desfer, no? I constantment es troba, no només quan es mira al mirall, sinó també per com el miren els altres, no? En una Barcelona, evidentment, que no hi ha persones negres en aquell moment.
1: I fins i tot, si entrem ja en un terreny més personal, això també comporta que l'amor sigui bastant complicat per ell, no? Arriba a creure que potser no se'l mereix.
0: Sí, sí, és a dir, és un personatge, diguem-ne, és molt polièdric, eh? És un personatge que jo vaig voler fugir, diguem-ne, del que seria fer un bo i un dolent, perquè aquí l'antagonista, diguem-ne, el que impedeix una mica que pugui ell prosperar i perseguir el seu objectiu, no? És el marquès de Comillas, no? L'Antonio López. Però, clar, aquí jo hagués pogut fer una cosa que crec que hagués sigut fatal, que és fer-lo amb ell, el Luis Bo, i fer-lo dolent en l'Antonio López. Jo aquí això no ho he volgut fer-ho d'aquesta manera. I ell és un personatge, doncs, amb totes les contradiccions d'una persona, no? Que bé, que a vegades fas coses encertades i a vegades no. A vegades prens decisions que són positives pels altres, a vegades ja decisions que prens que són, vaja, que pots perjudicar els altres també. I aquest és un personatge en aquest sentit, no? Molt, molt, molt complex.
1: Personatge complex. No sé si ha estat difícil no convertir en Luis, aquest protagonista, en un cliché.
0: Bueno, això és el que he intentat i em sembla que me n'he sortit, perquè realment és un personatge que sempre té una aspiració, la seva aspiració és no treballar de sastre a Barcelona, sinó treballar de modista a París. I és el seu somni, un somni que té idealitzat a través de la literatura, d'haver llegit precisament Alexandre Dumas a casa del seu tutor a Santiago de Cuba, i té París i França, la té idealitzada. Bueno, una sèrie de circumstàncies, no va a París al principi, sinó que acaba a Barcelona. I aquí és quan comença tot el seu periple, no? Vull dir, ell acaba treballant en una fàbrica tèxtil de l'època i bé, tot el que comporta, no? Això. Jo realment el que intentava era això, posar-me molt a la pell del personatge, intentar fer-lo molt, molt creïble i per fer-lo creïble molt contradictori també.
1: Clar. Què representa París per en Luis? És sinònim de llibertat, a part de ser aquest somni, no? Clar. Aquest anhel?
0: Sí, clar, és el París, i França és el país de la primera gran revolució, no? I ell veu que allà doncs, potser se sentirà més lliure, perquè quan ja està a Cuba, quan encara està a Cuba, ell és lliure, però en una societat on una persona negra no ho tenia fàcil, tampoc, encara que fos lliure. Una persona que delinquís, per exemple, i que hagués sigut esclau, automàticament perdia la llibertat, per exemple. Aleshores, ell, clar, ell, aquesta por que la porta sempre a sobre i té aquestes ganes d'anar a un país on el que passa que la realitat tampoc és aquesta. Vull dir, ni París ni França és com ell se l'imagina, perquè també està ple del racisme de l'època. Vull dir, és que això és una cosa... Mira, pensa una cosa, que els zoològics humans, que és un lloc on tu anaves i veies persones d'altres ètnies, els podies veure com qui va veure doncs, un mico en el zoològic. Fins al 1900, no 800, sinó fins al 1958, n'hi havia a tot el món, i precisament a Europa. És a dir, l'últim zoològic humà és de l'Exposició Universal de Brussel·les del 1958. Clar, això és una cosa molt recent, i avui en dia, per descomptat, encara la tenim. Vull dir, la desconfiança, la persona que és diferent, que té un color de pell diferent, no?
1: Déu-n'hi-do, aquesta dada, fins a 1958, és a dir, fa...
0: És molt recent.
1: Molt pocs anys encara hi havia zoològics humans. Ara que parlàvem dels orígens, no, d'en Luis i com ell ho gestiona o com ho enfoca o com ho porta, en el llibre, Pere, veiem diverses maneres, no, d'aprendre's aquests orígens o de conviure-hi. Per exemple, hi ha personatges que ho fan més des de la lluita o la rebel·lia, n'hi ha que ho fan des de la resignació i la submissió.
0: Clar, és que... Bueno, en definitiva, és una novel·la que parla sobre l'origen i parla sobre... És a dir, que tu no et pots desentendre de l'origen, tant si és positiu com negatiu, perquè la teva identitat té a veure amb aquest origen, no? I sí, vull dir, és un llibre que tots els protagonistes, hi ha un que és en Luis, però després hi ha altres personatges que tenen altres línies argumentals, i una mica el que plantejo jo és la manca de llibertat, no? La manca de llibertat de les dones, per exemple, de l'època en què estaven absolutament tutelades per la figura masculina, primer pel pare, després, doncs, si es casaven, doncs, pel marit, i si el marit es moria, doncs, algun altre home havia de prendre de la família la tutela d'aquella dona, no? Això és una manca de llibertat que hi havia a l'època, o, per exemple, la lluita obrera, que comença precisament, i hi ha el primer Congrés Obrer d'Espanya, que es va fer a Barcelona, és un dels episodis de la novel·la surt, i clar, la lluita obrera també, aquella gent estava mancada de drets, tampoc tenia la llibertat que haurien d'haver tingut, o que els drets se'ls estaven guanyant lluitant per ella, no? I després personatges, doncs els femenins, que té un pes molt important, el personatge femení en la novel·la, doncs la dona que el pare la casa, amb qui ell considera que pot ser beneficiós per als seus propis interessos, bàsicament econòmics, del pare, eh? Sí. Llavors hi ha dones a la novel·la que això s'ho prenen resignadament i fan el que el pare els diu, i d'altres que no, que realment lluiten per mantenir la seva llibertat.
1: Ancestre de Barcelona és el Premi Néstor Luján, escrit per Pere Angles, aquest escriptor, guionista, dramaturg mataroní amb el que hem pogut compartir uns minuts. I per cert, Pere, deixi'm aprofitar, sí, per dir que el 26, si ja no recordo malament, de setembre, sí, que és un dissabte, sí, en el marc de la Setmana del Llibre en Català, fa una ruta literària, sí, relacionada amb aquesta novel·la.
0: Sí. Sí, sí, el dia 24, a les 11 del matí, el Vicenç Sanchís em presenta la novel·la dins de la fira, i després el dissabte de la mateixa setmana, que em sembla que sí que és el 26, faig la ruta literària la ruta literària per Ciutat Vella. No ens n'anirem a Cuba, que seria com un complicat, però sí, una part dels escenaris que apareixen a la novel·la. No sé si està molt ple o està ple, jo crec que hi ha com un aforament limitat, però ja també, sí, aprofito per dir que no serà l'única que faré, i que si algú em segueix per xarxes o a través de la pàgina web, doncs això anirem, diguem-ne, publicitant-ho. La idea és anar-ne fent, eh?
1: Perfecte.
0: Això també molt de gust, perquè també és una manera molt d'entrar en contacte també amb el lector, però d'una manera molt especial, no? Molt física.
1: I de submergir-se encara més en la història, sobretot aquells que ja l'hagin llegit, o per, sí, fer venir ganes de llegir-les que no ho hagin fet encara. El Sastre de Barcelona, de Pere Angles. Pere, un plaer, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, què ens subratlles?
2: Volia destacar el que s'ha dit sobre el nostre passat esclavista i com de poc el tenim treballat, i em volia preguntar que potser per què ho fem, no? Potser ens fa una mica de vergonya, sempre parlem del que fa la resta, però moltes vegades ens costa parlar de nosaltres mateixos.
1: Una vergonya incòmoda, deia Pere Angles. És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
1: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui qui ens acompanya és Alba Martínez. De fet, ella és membre del grup de rap Tribade, però també és educadora de l'escola popular itinerant Barsembrant. La cooperativa és un projecte que pretén fomentar la consciència crítica del jovent mitjançant l'art urbà i el hip-hop. Ho fan a través de tallers de rap o de freestyle i apropen la música als joves, tot portant a l'aula un espai de reflexió i d'expressió lliure. Tot això ho desgranem de seguida amb l'Alba Martínez. Com estàs? Benvinguda.
4: Hola, bon dia. Molt bé. Aquí estem.
1: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de saber com va néixer aquest projecte de Barsembrant.
4: Doncs dintre de molt poquet aquest any em sembla que farem 10 anys com a entitat. Va néixer perquè el Pau Llong ja portava molts anys realitzant tallers d'aquest estil a diferents instituts de Sabadell, i cap al 2017, diguéssim, ens va reunir doncs a diferents perfils com el Fetitxe 13, el Patxi Basili i a mi, no? I doncs vam començar a posar una miqueta de cara i ulls a un mètode pedagògic una miqueta més afinat. I cap al 2019 ens van fer cooperativa, i bueno, hem anat sumant gent al vaixell, i fins ara, que som doncs una bona plantilla, i hem anat això, agafant gent doncs més propera al freestyle, també oferint tallers de graffiti, de producció, i amplificant una miqueta doncs el ventall d'intervencions que oferim.
1: Per tant, és un projecte que ha anat creixent amb els anys. Quina seria la vostra línia de treball, Alba?
4: Bueno, doncs pensem que moltes vegades en l'educació formal es dona com molt de pes o molt valor a certs continguts molt cognitius, no? És a dir, aquells continguts curriculars, però a vegades hi ha una miqueta de manca de la importància que se li dona a tot el tema de la reflexió crítica, de l'emoció, etc. Llavors, creiem fermament que, que aquesta connexió, no?, aquesta reflexió entorn al propi relat, entorn al món que habitem, etc., es pot aconseguir a través de l'art, i en concret doncs de la música rap, que és un gènere, com ja sabeu, doncs, molt proper a la gent jove, que es mouen uns codis i en un llenguatge que els senten com a propi, que no és una cosa aliena, no? Llavors aquesta és una miqueta la nostra línia de treball, confiar en l'art com a una eina pedagògica potentíssima que es pot treballar no només l'emoció, sinó també altres continguts curriculars, i per això té aquest encaix tan, tan xulo dins l'educació formal.
1: Com us ho feu?
4: I no formal, també.
1: Com us ho feu, Ada? De quina manera fomenteu aquesta reflexió, aquesta consciència crítica a través del rap?
4: Bueno, en determinat moment vam arribar a la conclusió que, diguéssim, que fer xerrades, no?, d'un estil més magistral i anar allà a entrar en una aula a donar una xapa sobre, per exemple, el racisme o l'ascens del feixisme, bueno, podia tenir cert impacte, però que no acabava de moure i recol·locar les coses del tot. Llavors vam començar a afinar molt com la proposta i a treballar molt més a través de la música, no?, a través d'una cançó, a través d'un titular. Sempre, bueno, nosaltres creiem que com a persones educadores que intervenim hem d'encarar aquests debats donant l'espai perquè surtin totes les opinions possibles, no?, des de l'honestedat, des de permetre aquesta llibertat d'expressió que ha de poder tenir lloc dins d'una aula, malgrat, no?, a vegades puguin haver-hi discursos que no ens agraden, hem de permetre això, que no hi hagi un judici, que hi hagi aquesta intervenció pedagògica i promoure el debat crític.
1: Quins són els temes que més preocupen els joves o que heu pogut detectar que els inquieten?
4: Bueno, els inquieta bastant, moltes vegades, no?, quan ho portes a una cosa més personal, el tema de la pressió escolar, del tema de les notes, de l'estrès, tot això els inquieta molt. Però també quan abordem altres temàtiques, com ara doncs, de les discriminacions en un sentit ampli, el tema doncs, sí, de les diferents opressions que poden viure com a joves que viuen a determinats barris, el racisme, l'homofòbia potser no tant, però el tema masclisme també són temes que estan allà molt sobre la taula. El canvi climàtic també surt bastant. És sorprenent, sí. Però sí, salut mental. Sí, sí, salut mental també.
1: Canvi climàtic, salut mental, que són com dos els grans temes, no, de la nostra actualitat. No sé si, ara que parles de masclisme, per exemple, us trobeu amb dificultats a vegades a l'hora de parlar amb els joves de temes com el masclisme o la xenofòbia?
4: Sí, és un tema prou delicat, i llavors, bueno, com sempre, fem propostes que amb molta mà esquerra, no?, per tal de que ningú se senti assenyalat. Moltes vegades responsabilitzem els xavals adolescents de violències que no cometen ells, no? És a dir, potser les cometen homes adults, però no ells. Llavors, hem d'anar com molt amb aquesta visió interseccional de dir, vale, doncs existeix, no?, el masclisme, però també hi ha qüestions de classe que travessen a persones que poden estar aquí, hi ha qüestions de raça, de neurodivergències, etc., com tot un seguit d'opressions que en realitat el feminisme en el que creiem, no?, doncs també tracta d'abordar tot aquest plànol en general. Però sí, jo crec que et faria així com un resum una mica que fins fa un parell d'anyets potser era el feminisme el que més podia dinamitar un taller d'aquest tipus, i avui en dia potser el tema del racisme és el que està una miqueta més candent.
1: És molt interessant perquè teniu una fotografia, no?, social del jovent, segurament molt més acurada que en d'altres sectors. Tot això ho feu majoritàriament, Alba, pel que tinc entès, en català.
4: Sí, exacte, sí, la llengua vehicular i de treball i de tot és en català, a excepció, en moltes excepcions molt petites de, doncs, per exemple, perfils de gent nouvinguda o així, on es va traduint o s'adapta una miqueta a la proposta. Però sí, clar, una de les potes del projecte és aquesta normalització de l'ús del català.
1: Doncs música, art, al servei de la crítica, per parlar de temes tan importants com la salut mental, com el masclisme, com el canvi climàtic fins i tot, i molts d'altres. Alba, si algú vol saber una mica més sobre Barsembrar, no us vol contactar perquè hi està interessat alguna escola, per exemple, com us poden contactar o on poden seguir tot allò que feu?
4: Doncs estem a xarxes socials com Twitter i Instagram, en el compte Vers Sembrant. És una miqueta difícil el nom. És com si poguéssim sembrant versos, vale? Doncs Vers Sembrant amb B baixa i després B alta. També al nostre correu barsembrantpuntallers@gmail.com i a la nostra pàgina web.
1: Doncs a seguir sembrant versos amb aquest projecte que ja té una dècada de vida amb Barsembrant. Nosaltres hem pogut parlar amb l'Alba Martínez, que n'és educadora i a més també és membre del grup de rap Tribade. Alba, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
4: A vosaltres. Una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres. Igualment.
1: Hi ha llibres que són una finestra i d'altres que són un refugi. És per això que un cop al mes, aquesta temporada, parlarem amb Conxa Parramont de novetats, però també d'aquelles petites joies que sovint tenim a la prestatgeria o a la tauleta de nit i no us hi fem prou cas. Tot plegat per posar a veu els autors i autores que ens fan pensar, que ens emocionen, que ens diverteixen i, en definitiva, que ens remouen. Conxa Parramont, ben tornada.
5: Hola, què tal? Bona nit.
1: Quin gust tenir-te aquí a l'estudi i poder parlar amb tu.
5: Moltes gràcies, eh? Jo també estic encantada de parlar amb tu.
1: Doncs escolta, posem-nos-hi perquè tenim feina. Aquesta temporada. Avui has portat tres llibres que d'una manera o altra t'han remogut, no?
5: Vaja, tots tenen una relació que parlen dels problemes de la generació Z i de la generació millennial. N'hi ha un, que és el que vull dedicar-li més temps, que l'ha escrit una noia que es diu Laura Cera Brisa, i que crec que és un llibre molt representatiu de les vivències de la joventut i dels problemes que tenen avui en dia amb la vivenda, amb les relacions, amb la vida en general, amb la feina, i crec que has reflectit molt bé tots aquests problemes. M'ha agradat molt, molt el llibre perquè l'he trobat molt sincer i molt proper.
1: I ara
5: que s'hi pot reflectir qualsevol jove de la teva edat.
1: Moltes gràcies, Conxa. Un plaer sentir això. També és veritat que ara quedarà lleig que ho digui jo, però, com tu dius, és sincer perquè és quotidià, potser, no?
5: Sí, exacte.
1: I a vegades hi ha llibres que no ens parlen de coses que ens passen en el dia a dia, sinó simplement de grans esdeveniments, i aquí és una història molt normal.
5: És una història molt normal que li pot passar a tothom i que, a més, són problemes que afecten a tothom, és a dir, la vivenda, la feina, la pèrdua, i estan explicats d'una manera molt senzilla però molt colpidora. He trobat frases fantàstiques, com per exemple aquesta: amistat, amor, anar-se fent gran, problemes de la joventut, feina, habitatge, problemes emocionals i materials. Hi ha altres frases també molt, molt concretes i que arriben molt a l'ànima, i que a més qualsevol pot dir: ostres, a mi també m'ha passat. De la generació d'ara hi ha temes universals, com per exemple la pèrdua, l'amor, el tema de l'amistat, com evoluciona l'amistat al llarg de la vida, la relació que per exemple té la protagonista amb el seu company de pis, que es trenca d'una manera determinada, i que potser és una cosa allò que dius: a veure, hi ha una mica de gelos aquí perquè ell se'n va amb una altra noia, però a veure, si no són parella, ell té dret a anar-se'n amb una altra noia, no? Però, bueno, aquest tipus de relació que s'estableix i tot el que ella pateix per com evoluciona aquesta relació, que al final, bueno, pues acaba com acaba.
1: Fer-se grans, tots ens fem grans, no, Conxa? Sí, al llarg de la vida, i tenim etapes, i com tu dius, tots tenim amics o amigues, tots ens enamorem en algun moment, tots tenim una feina i tots patim pèrdues al llarg de la vida, per tant.
5: Però pèrdues materials i pèrdues personals i pèrdues molt importants com la de la mare, que és la que s'explica en el llibre, que també està molt sentida i molt clara. Vull dir, aquest sí que és un sentiment que qualsevol persona que ha perdut un ser estimat troba això i sent aquesta mateixa sensació. Per exemple, quan parles del tanatori, després de la setmana del tanatori, que és veritat, tots els tanatoris normalment, jo quan es va morir la meva mare fa molts anys, el tanatori també estava ple de gent que l'estimava amb ella, que m'estimava a mi, que coneixia el meu pare, i dius: ostres, i que és una sensació que fins que no marxes d'allà i arribes a casa no sents realment la pèrdua, que és el mateix que expliques tu. Dius: si és exactament el mateix que li passa a tothom, no? Dius, bueno, arribes i primer estàs allà com flotant, no? Flotant i vas fent, però quan arribes a casa i et trobes amb que la mare no hi és molt complicat, i crec que ho expresses molt bé.
1: Doncs gràcies per començar temporada parlant de gel a 40 graus, però portes dos llibres més, Conxa.
5: Sí, sí, sí, però aquest el volia comentar específicament perquè és un llibre que crec que fa poc que ha sortit, que a més està molt bé i no sé si està prou promocionat perquè la gent hi entri. És un llibre que jo crec que s'hauria de promocionar més i s'hauria de vendre més enllà de Mataró, que no sé si és ben gaire.
1: No ho sé, escolta, això ens ho dirà l'editorial, però veure, jo estic contenta
5: la veritat
1: de
5: és que jo les llibreries de Barcelona no l'he vist, en canvi les de Mataró sí, potser...
1: Quan va sortir sí que hi era bastant.
5: Sí, hi era bastant, que... bueno, sí. Me n'alegro molt.
1: Cap queixa, perfecte, tot perfecte.
5: Perfecte.
1: Què més portes, Concha?
5: Llavors, es porto un altre llibre molt interessant que acaba de sortir ara, que es diu Un metre quadrat, de la Lucía Ramis, que és el Premi de No Ficció de Libros de l'Asteroide. És un llibre tremendo, que et colpeix molt per com viu aquesta noia, que a més és un relat biogràfic, és a dir, a ella li ha passat això, com ha viscut el tema de la vivenda. Ella documenta 10 trasllats de pis en 30 anys. Llavors, això és un llibre molt personal que parteix de la seva pròpia experiència com a llogatera i dels diferents espais on ha viscut. Llavors, llegint aquest llibre, els que ja tenim una edat i ja hem tingut una casa durant molt de temps, penses quina sensació d'abandó que has de tenir quan cada 2x3 has d'agafar els teus trastets i marxar a una altra casa i, a més, que potser és en un altre barri, que a vegades potser no arribes a pagar el lloguer, i això... És una sensació que jo crec que acompanya molt a la generació dels que ara té 30 i 40 anys i que no sembla que tingui una solució gaire propera i que, bueno, s'haurà d'anar trampejant, però no sé com. I llavors aquest llibre és això. I a més hi ha un altre apartat, que és clar, l'altre apartat que també és la característica de la joventut de 30-40 anys ara, que és que tenir feina no et garanteix poder tenir una vivenda. I que tenir feina et garanteix, bueno, sobreviure, no? Sobreviure una mica, perquè avui no sé si amb 3.000 euros al mes es pot viure, però 1.500 deu ser molt difícil.
1: És més complicat, segur. I aquella sensació que no pots acabar d'arrelar, no? Ni de
5: clar,
1: fer casa teva,
5: clar,
1: cap
5: no.
1: espai o clar. cap entorn, també, perquè no. viure en un lloc també significa implicar-te en l'entorn, no?
5: Evidentment, i si tu vius en un barri que t'agrada, però resulta que el propietari et puja el lloguer i has de marxar, ja perds tota una comunitat, no? I una sensació de ser part d'aquella comunitat, de conèixer els botiguers, de conèixer el metro, la parada del metro, el transport públic, el veí de dalt, i si has de canviar de casa, doncs és tornar a començar.
1: Un metre quadrat de la Lucía Ramis.
5: Un metre quadrat. És un llibre molt colpidor. A mi m'ha arribat molt a l'ànima i he pensat, la joventut d'avui en dia, déu-n'hi-do.
1: Ho tenim fotut. I és un llibre que fa pensar molt, com a mínim, i a vegades...
5: Sí.
1: Poder mirar...
5: Que fa pensar molt als grans i als joves, clar.
1: I tant. I tenim una tercera proposta que t'he de dir que jo tinc pendent des que va sortir allà a la prestatgeria, esperant-me, encara no m'hi he atrevit.
5: És una mica voluminós, el llibre. Per tant, costa una mica de llegir. Però està molt ben escrit i, a més, també planteja una altra situació o una altra problemàtica de les generacions millennials i Z, que és el tema dels videojocs i la sensació que, diguéssim, crea d'altre món i de viure en un entorn diferent i de que tot és fantàstic quan tu estàs dins d'un videojoc. I llavors es compara molt bé la situació. Els protagonistes són creadors de videojocs. Són un noi i una noia que van a la universitat i acaben creant videojocs. I llavors es creen un videojoc que té molt d'èxit i que llavors ells estan, diguéssim, muntats en aquest videojoc. I els hi costa molt trobar la realitat, quan la realitat és molt dura, perquè també tenen problemes d'amor, també tenen problemes de pèrdua, i el llibre et va portant sobre la idea aquesta de si continues jugant, continues sempre jugant i sempre estàs en un altre món, que és molt difícil llavors enfrontar-se a la realitat. Llavors és un llibre molt recomanat i que està... Té una lectura, encara que és un llibre voluminós, és fluida l'escriptura i té uns personatges i una trama molt ben construïts. I té unes acurades descripcions dels videojocs, que per mi, que no en soc gaire experta, doncs vaig entrar de pet en aquest món i vaig pensar, bueno, doncs a mi no m'agraden els videojocs, però entenc que la gent es deixi portar. És a dir, és una cosa addictiva, no?, els videojocs, com ara ho són els mòbils.
1: I tant. Com tu dius, són altres realitats, no? Altres mons.
5: Exacte.
1: Demà i demà...
5: De Gabriel Sabín.
1: un llibre que en el seu moment, quan va sortir, que tampoc fa tant...
5: No, fa un parell d'anys que va sortir. Quan va sortir va tenir bastant d'èxit, però no sé si ara aquesta autora ha tingut més èxit o no he vist cap altre llibre.
1: Es va publicar en català alguna altra cosa, crec, poc després. Sí? No, ara quedaria fatal perquè no recordo el títol. Però en qualsevol cas, des d'aquí, Valors a l'Alça, recomanem Demà, Demà i Demà, i també recomanem Un metre quadrat,

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra Igualdad de Género y Creencias en la Agenda 2030, 10 Policy Briefs. Està publicada per Dickinson i parla d'aquests Policy Briefs, que són uns informes breus de recomanacions, que integren l'obra i que parteixen d'una premissa molt clara, que és la igualtat entre dones i homes i la llibertat de religió o de consciència, que són drets fonamentals del mateix rang. I la seva convivència no es pot resoldre mitjançant jerarquitzacions abstractes. A seguida ho entendran. En total, 6 autors desglossen diferents punts per proporcionar eines i propostes de política pública per millorar la qualitat de les decisions institucionals en un àmbit que diuen és especialment sensible. I nosaltres avui, per parlar-ne, per entendre-ho més i millor, comptem amb la presència de Xavier Alonso, que és jurista del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat i també autor del text. Xavier Alonso, benvingut, com està?
1: Molt bé, tot molt bé. Merci per l'interès.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. De fet, jo ara ho intentaré explicar una mica per sobre, però crec que vostè ens ajudarà a posar-hi una mica de llum. Quin és l'objectiu d'aquest decàleg?
1: Doncs, com bé ha dit, la llibertat de creences, la llibertat de pensament i la igualtat de gènere són dos drets que no tenen un més importància que un altre. Per tant, han de conviure. I conviure vol dir col·lisionar moltes vegades la llibertat de gènere en relació amb el fet religiós. Aleshores, aquesta col·lisió vol dir que no és fàcil resoldre la relació entre aquests dos drets a les nostres societats, i per això nosaltres hem fet un recull d'articles on fem recomanacions de política pública, que vol dir modestament intentar influir en els governs diferents per com orientar les solucions quan hi ha aquest conflicte en aquests dos drets, no?
0: Clar, imagino que s'han trobat ja o han detectat des de fa temps diverses problemàtiques, no?, pel que fa a aquesta igualtat entre homes i dones en els espais religiosos. És per això?
1: En els espais religiosos o fins i tot en la pròpia societat oberta, diríem. Sí, hi ha conflictes. Per exemple, el discurs religiós, el discurs de les instàncies religioses respecte a la igualtat de gènere, o l'ensenyament obligatori i els continguts sobre orientació sexual i identitat de gènere, o la presència de dones amb vel, nenes amb vel islàmica en els centres educatius, o en el món de l'esport, el dret de família religiós en relació amb el dret de família civil, etcètera, no? L'objecció de consciència sanitària. És un àmbit molt ampli de problemes i de solucions i de perspectives,
0: I entenc que es troben amb dificultats de gestionar des de les administracions aquestes situacions.
1: Sí, nosaltres ens trobem... de fet, la Generalitat, per exemple, perquè una de les articles del llibre és el meu, en aquest cas, com a persona de la Generalitat que coneix, sí que hi ha un problema. Catalunya ja fa 26 anys que el govern d'aleshores detecta problemes tant en l'àmbit de la creixent diversitat religiosa que comença a variar el país, com, per exemple, la diversitat de llengües i d'ètnies d'origen quan augmenta la immigració. Aleshores es creen dues secretaries, la de afers religiosos i la d'immigració, per abordar el tema, i després aquestes secretaries, en concret la d'afers religiosos, comença a desenvolupar eines que ja dic que aviat tindran 30 anys d'experiència en el nostre país, no? A nivell institucional. Mm-hmm. Sí que es detecten problemes, i tant.
0: Per tant, és una bona notícia que es pugui publicar aquest decàleg. De fet, hem d'explicar que la legislació reconeix el dret de les comunitats religioses a organitzar-se lliurement, però s'hauria de poder interferir quan es posa en perill el dret d'igualtat?
1: Sí. Sí, o sigui, jo crec que és més... reconegut, fa més temps que està reconegut la llibertat de creences que no pas la igualtat de gènere, com a valor que afirmi que amb insistència la pròpia societat. Aleshores, sí que s'ha d'interferir, i aquest és un dels temes del llibre, principalment, és a dir, és com interferir perquè això no bloquegi la pròpia evolució de la llibertat de creences. Per exemple,

0: Si la reacció és prohibir, imagina't que fos prohibir el vel islàmic, doncs això no és solventar un problema d'igualtat necessàriament, perquè prohibir el vel islàmic justament per a moltes dones musulmanes pot significar haver d'amagar la seva identitat. Sí que hi ha vegades que la presència de l'utilització del vel pot ser una imposició masculina, però també és un signe d'identitat. I, per tant, la prohibició, el recurs als tribunals, les sentències que s'han d'esperar durant anys, les sancions administratives, és una solució, però que no funciona sola, sinó que s'ha de combinar amb altres mesures que al llarg d'aquests articles del llibre, justament totes les autores i jo mateix detectem i destaquem, hem d'anar en compte de no només utilitzar la interferència dura, per dir-ho així, les prohibicions per part de l'administració pública, sinó també mediació, comitès ètics, consells assessors, aproximacions negociadores, respectant l'evolució de la pròpia societat en acceptar-se a ella mateixa, diguéssim, els drets i l'evolució dels drets, no?
1: De fet, vostès parlen, no?, d'aquesta dificultat d'intervenir des de la regulació normativa tradicional, perquè ens entenguem, i proposen aquestes altres vies, no?, aquesta mena de lleis toves. Ara ens posava alguns exemples.
0: Sí, les lleis, el soft law, que diuen els anglesos, o el dret verd, green law, també diuen, o diem, és tot allò que són protocols, plans, programes, que no tenen rang de norma jurídica i, per tant, no tenen força d'obligar, sinó que el que fan és influir, són importantíssims. Penseu, per exemple, al llarg del llibre se cita diverses vegades un parell de documents molt importants per distingir, per exemple, el discurs d'odi per part de les autoritats religioses respecte de la igualtat de gènere, posem per cas, prohibir-ho és també atemptar contra la llibertat d'expressió i, per tant, fins a quin punt es pot prohibir. Hi ha un document, un programa que diuen d'acció aprovat a Rabat el 2012, que estableix criteris per distingir entre el que és delicte, un discurs d'odi o no ho és. És fila prim, però justament és necessari de cara a interpretar, per exemple, els jutges, doncs, si hi ha una denúncia, doncs és delicte d'odi o és llibertat d'expressió, que malgrat tot, malgrat la línia delicada, manté el respecte en ús de la llibertat d'expressió cap a una qüestió de gènere, per exemple. Podria ser un delicte d'odi en un altre àmbit, eh? Uh-huh. Orientació sexual o el que fos. El Consell d'Europa, també, un instrument de soft law, de dret tou, importantíssim, és el programa d'acció de Viena del 93, que diu que els drets humans són universals per tothom, i són indivisibles. O sigui, tots els drets tenen la mateixa importància i interdependen. Per tant, tan important és la llibertat de creences com la igualtat de gènere, per exemple. I aquí tenim el problema i l'esperada utilitat del nostre llibre, entre altres, no? És a dir, quan hi ha un territori complex on conflueixen dos drets fonamentals, com es resol això? Com s'intenta resoldre això, no? Una resolució que, a més, ha de ser que obri perspectives, eh? No ha de ser només a còpia de declaracions fonamentals i dogmàtiques, sinó a poc, a través de conflictes i a través de les solucions que es vagin plantejant en cada moment, no? Per exemple, que tens en una escola que es debateixi amb un AMPA, no?, l'utilització del vel islàmic, perquè hi ha tres nenes que en dues aules l'utilitzen i això provoca, diguéssim, reaccions enfrontades de pares i mares, doncs aquest tipus de diàlegs són imprescindibles en el marc d'alguna cosa. En el marc de què? En el marc de programes i de plans d'acció que regulen justament com hem de dialogar i quins criteris hem de tenir quan la interpretació no és evident en cada cas, no?
1: Senyor Alonso, acabo preguntant-li per l'administració catalana. Vostè, de fet, se centra en aquesta administració catalana i exposa que és un exemple a seguir a l'Estat. Per què?
0: És un exemple perquè, en primer lloc, diríem, en sentit negatiu, no tenim una normativa. Al llarg del llibre també es destaca el perill de que quan el problema és fonamental i és important, solucions diverses arreu d'un territori, d'un estat, siguin diferents, crea desigualtat també, perquè en un lloc ho solucionem així i en un altre lloc no se soluciona, per exemple, o no s'aborda, o s'aborda d'una manera molt diferent. Per tant, a vegades calen solucions aplicables universalment, com més universalment millor. Però, d'altra banda, com deia abans, el 2000, fa 26 anys, el govern d'aquell moment de Catalunya decideix reaccionar davant de la progressiva diversitat religiosa present a Catalunya, que ja existia de tota la vida la diversitat religiosa, però la presència de la immigració la fa més palesa, aquesta diversitat, i per tant decideix crear solucions que diuen de governança religiosa, crea una unitat directiva, una secretaria que ara és una direcció general d'afers religiosos, que impulsa acords amb les confessions religioses, que impulsa instruments ja molt coneguts i contrastats com el baròmetre de creences de Catalunya, el mapa de centres de culte, que a Catalunya doncs, hi ha més de 7.000, dels quals el 78% són catòlics, però hi ha de totes les confessions. Impulsa també un consell assessor de la diversitat religiosa amb homes i dones, i no només ministres de culte. Per tant, i aquí ja és una plataforma de diversitat i de reconeixement de la diversitat. També impulsa subvencions a les confessions religioses, que a vegades són condicionades, òbviament sempre ho són, amb requisits de tota mena, però també, per exemple, sempre i quan es respecti la igualtat de gènere dins de les confessions religioses que accedeixen a aquestes subvencions. És a dir, pensem que som un model interessant, un model per emmirallar-se amb algunes coses respecte a altres comunitats autònomes, perquè fa temps que posem en marxa tot el que acabo d'explicar i no són, podrien ser-ho també, però no són mesures impositives, sinó mesures de foment que impulsen doncs, el reconeixement de la pluralitat religiosa en el si de la societat catalana, que en aquell moment ho necessitava. És a dir, és dir-nos als catalans, ei, que tenim una diversitat i que l'han de respectar. I després, respectant i impulsant aquest reconeixement de les confessions religioses, també intentar influir quan hi ha possibles dèficits, per exemple, en quant a la llibertat de gènere, no? Mm-hmm. Justament amb soft law, a vegades amb algunes guies, guies importantíssimes, no? Com l'atenció religiosa al sistema hospitalari, etcètera. No? O sigui, s'ha fet una feina molt interessant des de l'administració de la Generalitat.
1: Interessant també que ens hagi ajudat a aterrar-ho tot, perquè a vegades aquestes qüestions, si algú no ens ajuda, no, a entendre-les, són difícils, perquè tenen un component acadèmic i teòric que a vegades se'ns escapa a alguns de nosaltres. Així que, Xavier Alonso, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per desgranar-nos el que hi ha dins d'aquesta obra d'Igualtat de Gènere i Creences en l'Agenda 2030, 10 Policy Briefs, i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres, Laura.
1: Fins aquí aquest programa de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: Valors a l'Alça és una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local. Un programa conduït per Laura Cera, amb la direcció de Joan Salicru, Carles Bancs a la redacció i producció i Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical.
3: Continguts en xarxa.

0: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre de 10 a 11 del matí.
1: Continguts en xarxa. Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: Bon dia, us parla Judit Castellà. Benvinguts a una nova edició de La Rela, una edició en la qual avui parlarem de la Losa Becuda, la reserva natural de Mas de Melons, però ho farem des d'un enfocament diferent, i és que el Centre Especial de Treball, Parc i Jardins d'Aspros Empresa fa treballs d'adequació i millores ambientals. Coneixerem quines són aquestes millores i per què van decidir dur a terme aquestes actuacions. Però no només ens quedarem aquí, perquè en aquesta edició de La Rela d'avui també parlarem de pagesos solidaris. Qui són, quina feina fan, quines demandes tenen, ho repassarem tot just d'aquí una estona. I finalment, avui també parlarem de la 19a edició de la Jornada del Porcí, una trobada tècnica adreçada als professionals del sector que tindrà lloc al Carràs el dia 1 d'octubre, que abordarà alguns dels temes de més actualitat de la producció porcina. Així ja la deixarem agendada a l'agenda per aquest dijous 1 d'octubre. Amb tot això, comencem.
1: Amb nom propi.
0: I com dèiem, en aquesta edició d'avui de La Rela, el que volem parlar és de les tasques que ha fet els 7 parcs i jardins d'Aspros Empresa per la conservació de la Losa Becuda a la Reserva Natural de Mas de Melons. Per això, avui qui ens acompanya en aquest programa és el Josep Xuclà, ell és el responsable de Parcs i Jardins d'Aspros. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: D'on surt la iniciativa, el projecte de voler fer aquestes tasques a la Reserva Natural de Mas de Melons?
2: Doncs tot ve arreu d'una licitació publicada per Forestal Catalana, a la qual nosaltres, després d'estudiar-la, doncs vam una proposta, i després d'aquesta licitació doncs vam sortir adjudicataris. I bueno, ja vam començar, hi ha una fase, un. Doncs vam fer una fase 2 que també vam tenir la sort de tornar a guanyar.
0: Uh-huh. En què consisteixen les tasques que heu anat fent?
2: Doncs hi ha un seguit de feines i tasques que consisteixen en preparar el terreny perquè l'hàbitat de la Losa Becuda sigui idoni a les zones aquestes de Mas de Melons, que pertany a Castelldans, i la zona de Carrassumà, de Torres de Segre i la Timonera d'Alfés. Hi ha tasques d'esbrossada, de triturat, de treure retama o ginesta bimetera i també plantació de planta autòctona del lloc. I, doncs, és un seguit d'accions que afavoreixen que la Losa doncs, tingui l'hàbitat idoni per viure-hi, per implantar-s'hi.
0: Per fer totes aquestes tasques, amb quantes persones heu hagut de mobilitzar? O heu pogut mobilitzar?
2: Sí, hem tingut de mobilitzar... A veure, sempre hi havia un equip més o menys regular, d'un monitor i 4, 5, 6 persones amb discapacitat. És el col·lectiu que nosaltres donem suport al Centre Especial de Treball d'Aspros. I hem arribat a ficar doble equip, no? Ficar 2-3 equips, depenent de les necessitats d'avançar la feina, de les necessitats d'avançar la feina, per objectius, per terminis i èpoques.
0: Perfecte. Són feines o són tasques que ells ja havien fet? Ha calgut una preparació o una formació prèvia per poder-les fer?
2: No, perquè nosaltres dins de l'àmbit de feines de Parcs i Jardins, de Fundació Aspros, ja tenim experiència en treballs forestals, tenim treballs de jardineria que portem més de 40 anys desenvolupant aquí al territori, i entre ells a vegades pues, també tenim la sort de fer treballs forestals aquí en proximitat, aquí al Prepirineu, la zona de Tremp, o més cap aquí, inclús a Àger, la més recent. Uh-huh. I llavors el que són feines de caire forestal amb maquinàries de trituradores grans, inclús amb tractor, amb picadora forestal, pues, al final donem que ens hem de preparar, hem d'adquirir maquinària nova i estar preparats. A més, el personal els formem. Hi ha necessitats de formació per exemple, el carnet de motoserres i desbrossadores forestals, el DC1 o F2, doncs els hi hem promogut amb 3 edicions, fins i tot, al llarg dels últims anys, amb personal treballador, tant discapacitat com no, monitor, perquè puguin estar preparats per l'ús d'aquestes maquinàries específiques per al risc del maneig.
0: En el cas concret d'aquestes actuacions a la Reserva Natural de Mas de Melons, el que heu ajudat a fer és a conservar la losa becuda. Potser tenim algun oient que estigui ara mateix una miqueta perdut. En quin estat de conservació està?
2: Doncs perquè tenim referències, no? Perquè això ho parlen els tècnics de forestal catalana, que són els que més tenen informació, que havia estat inclús absent, no? Inclús que no hi havia presència amb una franja d'anys, no sé si cap als anys 2000 i poc, fins ara potser fa 7 o 8 anys, que se'n va tornar a veure algun exemplar, no? Uh-huh. Llavors, des del pla aquest europeu, del que és el projecte LIFE, de Connected Zicoti, és el que promou el que és la

0: hàbitat, no? Perquè es podia regenerar l'hàbitat i fer accions, no? A través de la Generalitat de Catalunya i a través de Forestal Catalana, que és la que ho acaba promovent, i al final els diners venen de fons europeus perquè se pugui donar la situació aquesta de tornar a implantar i que es pugui fer un hàbit idoni, no? Han augmentat totes les hectàrees que hem estat intervenint, no, a més de melons principalment, per això, perquè puguin fer tota una àrea que pugui tindre idònia, no? Sense masses d'arbrat i de vegetació massa altes, perquè tinguin un port més baix, perquè puguin tindre un millor implantament. Ai, no, ni implantació, perdó.
1: A Mas de Melons, heu anat fent altres actuacions diferents o paral·leles a aquesta?
0: A part de l'esbrossada i l'eliminació de planta i això, no, hem fet alguna tala d'alguna zona boscosa que també està obstaculitzant tota aquesta planada, aquesta planura, perdó, que requereix la presència de l'habitat, de la losa. I suposo que hem fet és intentar eliminar sobretot el que és la retama que creix als camps que se cultivaven fins fa uns anys, ha regenerat aquesta planta, el que és la retama, el dinestre bimetera, i el que hem fet és intentar eliminar-la. És molt complicat perquè torna a rebrotar, i s'han fet feines de subsolació fins i tot amb el nostre tractor, però és complicat, no? I llavors el que hem fet és plantació, és el que ho havia dit al començament de la conversa, plantació d'espècies autòctones, fins i tot tretes de llavors de plantes de Mas de Melons, i les han multiplicat i les han fet créixer als vivers de Forestal Catalana de Tremp, i d'allí les han tornat a plantar. Han plantat en dues fases d'unes 50.000 plantes amb illetes, controlades, tancades per evitar que els conills els poguessin cruspir, i ara doncs, ja s'estan obrint, no? L'últim any, el tercer any, després de perquè hem anat fent fases, el tercer any ja vam treure la protecció amb moltes illetes, hi havia algunes illetes de control que junt amb el Centre Tecnològic Forestal de Solsona anàvem també fent controls i anàvem mirant pues, a veure la plantació d'aquestes espècies, algunes amb millor èxit, algunes no tant, però el que fa és això, tindre una legislació que potser m'avanço o us explico de més, però l'objectiu de fer aquestes replantacions amb planta més baixa, més herbàcia, és perquè pugui el bestiar, ja sigui els corders o siguin fins i tot ja havia ases, ja també havien ficat ases, facin el que és que mengin aquesta vegetació i els seus excrements d'aquests animals són una font de nutrició de la base, és a dir, els atreu pues, precisament que hi hagi aquesta pastura amb aquells espais i hem de promoure pues, tot això, no? Clar, si hi ha vegetació molt gran o molt abrupta, pues, dificulta que hi vagin el bestiar, els ramats, o pugui fer el seu el que és la pastura, i llavors la losa doncs, ja no li és tan no li atreu tant de venir, perquè no crea el que ella necessita o perquè ens han dit els ornitòlegs que necessita aquesta au. Per això.
1: Quina durada tenen aquests treballs que feu?
0: Quina durada, perdó?
1: Tenen.
0: Pues han fet diferents fases, perquè van començar el setembre-octubre del 2023, amb una primera fase que durà uns 20, bueno, dos anys i mig, uns 30 mesos, i són en èpoques que no hi ha nidificació. És a dir, podem treballar des de mitjans de setembre fins a final de març, primers d'abril, com a molt estirar. Després, durant l'any, podíem fer accions de manteniment de seguiment, desarbats de les illetes, si convenia fer algun rec, però havíem d'intentar evitar al màxim la mecanització, fer soroll i activitat en èpoques que hi ha nidificació, no solament de la losa, sinó d'altres aus. I llavors, clar, fèiem pues, això en 6-7 mesos, com a molt, podíem actuar. havíem d'actuar, i llavors ho fem això amb campanyes, posar el 23-24, 24-25 i 25-26, que és la darrera que hem fet en la segona fase, que també vam tenir la sort de guanyar.
1: Aprofitant que avui tenim amb nosaltres el Josep Xuclà, responsable de Parcs i Jardins d'Esports, també m'agradaria explicar una miqueta la història que hi ha darrere d'aquest centre especial de treball Parcs i Jardins d'Esports Empresa, explicar també la resta de feina que aneu fent i també una miqueta de reptes. Començo per la història. Quan neix i una miqueta com heu anat evolucionant en aquests últims anys, projectes que heu anat teixint, si heu anat creixent o no?
0: Bueno, doncs, fem una mica de repàs d'història. Jo farà 25 anys que hi soc a la casa, però això arrenca ja de l'any 1982, l'activitat de Parcs i Jardins com a tal, gràcies a l'Ajuntament de Lleida, que ens va cedir l'espai de la Seu Vella, que no té res a veure tal com està a dia d'avui, que era inclús a recs manuals, estirant mangueres i canonades per poder mantenir l'espai verd en condicions, una feina molt feixuga, que a dia d'avui pues, està tot molt canviat, amb automatismes i evidentment molt més idoni, no? I tot això va anar creixent i va sortir com una atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental per a que poguessin fer activitat professional, perquè com un treball digne. Uh-huh. A partir dels anys 90, si no recordo malament, el 94, ja es va constituir com a centre especial de treball pròpiament dit, perquè el banc era com una activitat més remunerada, però després es va constituir i ja pues, tenint pues, tot el personal amb regla, amb nòmina, amb sou i tot, que no vol dir que abans també es tingués, però la fórmula legal que ho aguanta de tot era el centre especial de treball com el resto de centres especials de treball de Catalunya i del resta de l'Estat. Uh-huh. I hem anat creixent exponencialment fins uns anys, on ens havia molta més subvenció, ha estat tot molt més limitat, però tot així que ens permet que ara siguem molt més autosuficients. No? A dia d'avui es podria dir que és l'empresa més gran de jardineria de Lleida, amb 95 persones, de les quals unes 63 són persones amb discapacitat de test. La resta són pues, personal professional, monitors, personal de suport, que és l'equip multidisciplinar de suport, que és el personal de psicòleg i treballador social, que és el vincle amb les famílies i el seguiment de les persones. I portem pues, més de 120 clients de manteniment de jardineria i fem feines puntuals a vora 150 més durant l'any amb projectes grans com aquest de Mas de Melons, amb Forestal Catalana, com jardins petits, particulars i públics, mm-hmm. de tot tipus. I inclús a remarcar que la tendència dels últims anys és buscar sinergies i col·laboracions amb altres entitats del territori. Per exemple, aquí a l'Ajuntament de Lleida, la darrera licitació que vam optar i vam guanyar, hem fet una UTE, una Unió Central d'Empreses, amb el company Aigarsis, i amb un fi comú, perquè hem de donar valor a les persones amb discapacitat del territori, i la veritat és un orgull poder comptar amb els companys també del sector que treballen per la mateixa causa i sumar esforços. I doncs, això és una cosa que hem de seguir treballant i fins i tot sumar altres entitats d'aquí a la zona de Lleida, de Ponent, d'altres comarques inclús que som limítrofs, i poder seguir sumar esforços, perquè cada vegada se'ns està estrenyent més el que és la viabilitat dels serveis, amb totes les pujades de despeses a nivell general, de sous i salaris, com a energètic, igual que qualsevol empresa, i hem d'optimitzar molt els processos i ja us dic, buscar col·laboracions, perquè al final estem treballant per les persones amb discapacitat que tinguin un treball digne i puguin seguir endavant en la seva vida, que al final és el que tothom opta, no? Com a persona, com qualsevol persona que vol el millor per la seva vida i els seus estimats.
1: Mm-hmm, i tant. Al llarg de, clar, amb tota aquesta història a l'esquina, hi ha alguna coseta, algun projecte que pel que sigui encara no l'hagueu pogut fer? O sigui, alguna espineta clavada que tingueu?
0: Doncs, mira, al final
1: tot acaba sortint.
0: Tot, si tens voluntat de que ja ho desitges, acaba sortint tard o d'hora, no? Al final tindre l'oportunitat d'optar ja és molt gran. El que passa és que, clar, evidentment, no, com diu, el sol surt per tothom i al final nosaltres optem inclús a buscar projectes igual que qualsevol altra empresa. Nosaltres podem dir que fem competència deslleial, però el que ningú pensa és que nosaltres el nostre rendiment som molt menys inferiors que una empresa ordinària, però això dependre de subvencions doncs és una realitat, però no, aquestes subvencions són per rebentar preus i per intentar fer aguits als competidors, sinó perquè necessitem tenir una viabilitat de serveis. Però sí que és veritat que a vegades doncs, amb aquesta cursa que tenim amb altres empreses, ja sigui del sector o no del sector de la discapacitat, doncs igual doncs, és un projecte d'algun ajuntament per aquí en proximitat i doncs, bueno, al final no acabem guanyant, no? Per el tema de punts o doncs, perquè la viabilitat que han fet l'estudi doncs, no ens donava per tirar endavant, perquè també hem de tocar de peus a terra, no? És a dir, no és donar a qualsevol preu, com us he dit abans, hem de fer els serveis viables i hem de mirar que això, doncs, si podem estar 43 anys més lluitant pel territori, doncs aquí estarem, no? Per donar temps a les persones. Però això de que a vegades hi ha projectes que sí que et queden aquí amb els llavis, però veiem que tard o d'hora tornen a sortir, perquè tornen a necessitar-se tard o d'hora i després doncs, tornem a optar i a vegades pues, amb les segones o terceres oportunitats han pogut entrar-hi i la veritat ha sigut un goig poder col·laborar. I és això, nosaltres no ens interessa el servei a qualsevol preu, sinó fer un preu digne, perquè la qualitat que volem posar ha de ser correcta. Nosaltres no som aquestes empreses a nivell nacional, es pot dir, o d'altres orígens privats i amb ànim de lucre, que el que vulguin és fer dividends i treure un marge de benefici el màxim possible. Nosaltres hem de treure benefici. El que hem de fer és que això continuï rutllant i reinvertint dins de la mateixa entitat.
1: Clar.
0: Però nosaltres estem al territori. És a dir, si perdem la feina, continuem aquí a Lleida, no? Marxem. Donem atenció a les persones d'aquí perquè tenen les seues vides aquí, estem tots aquí. Llavors, una persona que té la seu social a Madrid o a Màlaga o a Estrasburg, tu perds... Pues no ve una importància o transcendència com li podem donar a nosaltres que estem aquí dia a dia, a Ponent.
1: Clar.
0: Per això l'important és fer-ho bé, fer el millor possible, el repte de millorar i seguir, aprendre dels errors i treballar i picar en pedra. Pues, estem on som precisament per donar aquesta cobertura i la gent que ens coneix sap que ho fem bé. També sabem pues, que a vegades cometem errors, però és el que he dit abans, assumim i aprenem cada dia i el repte és superar-nos, sempre i tirar endavant.
1: Clar, quan abans parlaves de buscar aquestes sinergies amb les administracions, ara és més fàcil trobar-les que fa uns anys o encara existeixen reticències?
0: Depèn del moment. A vegades són fluctuacions del context socioeconòmic o de la viabilitat que trobes o la situació de cada entitat. Però sí que les sinergies a nivell d'entitats ara estem en un punt bastant dolç que entenc que hem d'aprofitar. No? És a dir, a vegades són dificultats que pot tindre una entitat companya i fem mà estesa, no? O al revés. El dia de demà podem ser nosaltres que estiguem una mica pues, allò tocats i necessitem ajuda. Per això dic, quan veiem algú que més o menys ho necessita, doncs, estem al sector. Pensem que dins de Lleida estem reunits a la Federació AIEM, que engloba totes les entitats de la província de Lleida, i també estem a l'INCAT, a nivell de Catalunya, no? I en plena inclusió també a nivell d'estat nacional i altres entitats, no? Hi ha altres associacions i federacions. Uh-huh. El fet de buscar sinergies també, o més que col·laboracions, seria amb el que seria la part d'administració pública, que és la que a vegades pues, això, trobem que depèn de les persones que trobes, doncs has de començar de zero, hi ha gent molt més sensible i està molt més alineada, i altres persones doncs, que els hi costa pues, voler obrir-se una mica a la nostra realitat, no? Hem de deixar de banda els prejudicis, hem d'obrir molt més la ment i saber que som capaços de fer qualsevol tipus de feina. Jo parlo de la part de parcs i jardins, perquè és la que dominem des de fa molts anys, però els centres de treball ofereix infinitud de serveis diaris i productes. No som nosaltres, sinó totes les entitats. I moltes vegades ens limitem a tancar solament un casilla que aquestes persones que tenim donant feina sols saben fer els registres i no. És a dir, tothom pot saber fer de tot alguns s'especialitzen més en unes tasques, com no, igual que nosaltres, s'especialitza en una matèria, l'altre en una altra, però al final tots són persones i tenen capacitats per poder desenvolupar i potenciar i no ficar prejudici. Llavors, molts cops de vegades entres en un ajuntament i comences a explicar el tema de les clàusules socials d'afavorir o de fer una reserva, no? Reservar contractes a entitats amb discapacitat i amb centres peces de treball o d'iniciativa social, d'inserció, i no són massa participatius, no? És com dir, bueno, ve d'una oportunitat a totes les empreses, sí. El que passa que a vegades això no ens ajuda. Pensem que totes les administracions han de reservar voluntàriament, sense estar estipulat, un percentatge dels seus pressupostos per reserva social, no? I molts ajuntaments ho obvien, o altres administracions, consells comarcals, o altres, fan d'una altra manera, pues, doncs, cobrint l'expedient o ficant el mínim del mínim. Per exemple, tenim un referent a l'Ajuntament de Barcelona que és líder en totes aquestes iniciatives i la veritat que potència moltíssim, no? I alguns s'emmirallen en Barcelona, que sempre han tingut un referent, inclús amb copiar, un copy-paste de plecs i d'exemples de clausulats socials que ens servissin de referència, inclús validats per la Generalitat de Catalunya, que ha fet una guia fa molts anys, i s'han fet accions a través d'AIEM, la Diputació, perquè els secretaris i interventors tinguin aquesta informació i, bueno, en aquell moment sembla que es promouen, però després se torna a baixar, no? Hem de tindre aquesta labor constant i pica en pedra perquè l'administració també, pues, siguin sensibles. Pensem que a nivell d'ajuntaments la part política pot renovar-se cada 4 anys, no? Uh-huh. L'any que ve és any electoral, però els que queden, els funcionaris, els secretaris, interventors, són els que queden, tot i que alguns també ajuntaments aquí petits a la zona de Lleida veiem que tenen molta rotació d'aquest tipus de funcionariat i, llavors, clar, depèn de qui ve, doncs és més participatiu, més sensible amb aquestes clàusules o no, o i has de tocar una altra vegada el polític, el regidor o l'alcalde perquè el puguis conscienciar o almenys fer reflexionar, pues, de la importància d'atendre persones del territori, perquè si no fos per entitats de nosaltres, difícilment amb una empresa ordinària tenen cabuda. És la realitat que tenim, no? Uh-huh. I és aquí on estem, normalment anar lluitant i anar seguint, no?
1: Perfecte. Doncs ho hem dit aquí, Josep Xuclà, responsable de Parcs i Jardins d'Aspos Empresa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Que tingui un bon dia.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Sent la pagesia, una secció patrocinada per aquells que estimen el nostre sector primari.

0: I després de parlar amb els pros a empresa sobre les seves feines i les seves tasques a Mas de Melons, avui ens està quedant una arrela molt solidària, però avui també volem parlar de pagesos solidaris, aquesta branca social, àrea social d'Unió de Pagesos, i ho volem fer justament amb el qui és el seu responsable, Salomó Torres. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per ubicar una miqueta els nostres oients que potser doncs, encara no us coneguin, què és exactament Pagesos Solidaris?
1: Pagesos Solidaris va néixer aproximadament ara fa un quart de segle, fa 25 anys. I va néixer bàsicament per fer acollir els primers immigrants que vàrem contractar amb el model de contractació en origen. I en els seus inicis la vàrem enfocar precisament amb una eina de suport amb aquests col·lectius que venien aquí a treballar, que venien a collir la fruita durant la campanya i que tornaven quan acabaven en el seu país d'origen. I això ens va fer veure que aquest col·lectiu de persones que venien, que provenien de l'àmbit rural, sobretot de Colòmbia i Romania, la van crear precisament per generar actors de codesenvolupament. Per tant, eren els mateixos migrants que ens traslladaven quines eren les seves preocupacions i mancances que tenien a les seves comunitats d'origen, i d'aquesta manera els vàrem començar a ajudar. Primer, a crear aquests agents de desenvolupament, que per tant ens podien descriure quines eren les necessitats i ens enviaven el projecte, i després per buscar finançament per finançar aquest tipus de projectes. Aquí va néixer. Okay. Això ha anat canviant al llarg dels anys, i quan va venir la crisi de la construcció, els anys 2007, 2008 i 2009, la Fundació va votar cap a una eina de suport també cap a la nostra gent. És a dir, afavorint i creant el col·lectiu de la pagesia gran, intentant identificar quines eren aquelles mancances que tenien els col·lectius més vulnerables de pagesia en funció a dèficits que tenien d'infraestructures del territori, d'assistència social, de residències per a la gent gran, de centres de dia, mancances de salut. I a més també desenvolupen projectes per tal que la dona s'acabés d'incorporar i pugui facilitar, diguem-ne, l'accés de la dona a la titularitat de l'explotació i que, per tant, alinear una mica aquests greuges de gènere i també cap als joves. Per tant, avui, bàsicament, tot i que segueix fent tasques d'acollida i acompanyament, també fa tasques d'acompanyament per a la nostra gent.
0: Podríem dir que és... que és com un servei transversal, és a dir, que intenta abarcar el màxim d'àmbits socials possibles?
1: Sí, bàsicament pel que et comentava, se segueix centrant encara en l'acollida i acompanyament i, de fet, genera base de dades i bolsa de treballadors per treballar al camp. Però ja no tant amb contractació en origen, sinó encarat també amb els interiors, és a dir, quan nosaltres diem exteriors i interiors, exteriors són els contractats en origen, que vull recordar que la campanya 2026 n'hem portat més de 2.000 provinents de Colòmbia i els acompanyem, però també amb els interiors, és a dir, els migrants que busquen feina al camp però que resideixen en l'estat espanyol. I no només generem aquesta borsa de treball que també, sinó que els acompanyem en processos formatius per tal que es puguin adaptar a les necessitats que té la pagesia a l'hora de buscar ocupats per cobrir llocs de treball. Uh-huh. I a més també fem campanyes de sensibilització a les escoles rurals, campanyes de sensibilització del fet migratori, campanyes de sensibilització per tal, i en certa manera, d'explicar a les escoles per què una època de l'any apareix un col·lectiu de gent amb color de pell diferent, explicar-los les històries de vida, és a dir, per què venen els pobles a collir fruita, d'on venen, quina ha sigut la seva experiència i la seva motxilla vital que els ha portat pràcticament a Europa, a Espanya i a Catalunya. I també fem una altra cosa que també ens sembla molt interessant, que és explicar el fet pagès a les escoles. És a dir, per tant, tota aquella pagesia gran que et comentava abans, bàsicament es nodreix de gent que va estar als anys 70 i 80 dirigint el sindicat i que tenen una memòria i un coneixement que val la pena traslladar a les generacions futures. I, per tant, expliquem què és la pagesia, quins models hi han, com són els conreus, com s'identifiquen determinats aliments, els seus orígens, com es produeixen, etc, etc.
0: I aquestes xerrades, les feu només a escoles rurals o a tot tipus d'escoles?
1: Mira, aquestes xerrades van acompanyades d'ajuts que bàsicament ens venen de la Diputació. Uh-huh. És a dir, aquí generem tallers, generem material didàctic i pedagògic, bàsicament enfocat a les escoles rurals, però si hi ha algun institut de secundària que ens demana, hòstia, veniu i ens expliqueu una mica quina és la problemàtica que té la pagesia avui i com veieu el futur, un futur complex pel canvi climàtic, per les polítiques neoliberals que cada vegada estan imperant més alegrement per tot el món, és a dir, com i de quina manera afronteu els reptes de futur en tots aquests àmbits que us estic explicant, i nosaltres hi anem i ho expliquem, un model taula rodona, un model xerrada, o un model taller, el que convingui. Si a algú li interessa, a algun centre li interessa, doncs fer un taller o fer una xerrada d'aquest tipus, doncs nosaltres encantats d'anar-hi i participar-hi.
0: En aquest sentit, heu vist o esteu notant molt canvi, sobretot en els més petits, el que entenen ells o com veuen ells la pagesia respecte del que és?
1: Mira, és que la desconnexió del que fins ara venim identificant com a món rural i món urbà, aquesta bretxa cada vegada és més àmplia. I tot i que en el món urbà ens hi hem anat acostant, perquè no som sols que fem aquesta feina d'intentar explicar a les escoles urbanes quin és el model de vida que viu la pagesia, sí que hem notat que les pautes de conducta i de comportament social del que teníem identificat com a món rural també s'està distanciant. És a dir, que moltes vegades la mateixa canalla, és a dir, les mateixes generacions més petites d'un poble, que el seu entorn, la seva economia és bàsicament agrària, hi ha un gran desconeixement, ja que els seus pares fa anys, la seva majoria eren pagesos, però avui ja no. En aquests llocs és allà on la bretxa s'ha fet més àmplia, en el sentit de no entendre, per exemple, determinats comportaments d'un model de ramaderia que acaba sent un negoci i acaben introduint-se d'una manera molt particular en aquestes generacions més joves el concepte animalista. És a dir, haver-hi una granja vol dir tortura d'animals, cosa que no té per què ser així. I per tant, la feina pedagògica a explicar als nanos quina és la feina que fa la pagesia i els ramaders vers el seu entorn econòmic i social i també de gestió de territori és cabdal perquè aquesta bretxa es vagi tancant. I per tant, en fi, sí que hem notat que aquí en el món rural cada vegada hi ha una distància més gran i per tant cal ser insistents, cal ser incisius en aquests llocs territorials per explicar una mica quina és la nostra funció al territori i a la societat.
0: Si mirem cap al futur, amb tots els reptes que teniu oberts com a sector, quins serien els més destacats o els més importants d'abordar-los primer? Tots són importants, però els que més destacaríeu que caldria abordar ja?
1: Mireu, n'hi ha dos, des del nostre punt de vista. Un que és el repte del canvi climàtic, que a més entenem que ha vingut per quedar-se, amb el tema de l'adaptació dels conreus i també de determinats models de ramaderia vers les calors que cada vegada doncs, són i estan sent més insistents i més accelerats i de temperatures més altes, d'avançaments de collites, de males adaptacions dels conreus que tenim fins ara, com el cas de la fruita de llavor a Lleida o com el cas del raïm, que cada vegada s'avança la collita, o en el cas de les hortícules, que hi ha plantes d'horta que van absolutament despistades per tants dies de calor i tantes temperatures nocturnes altes. Aquest és un element que cal tinguem molt present i molt en compte a l'hora d'encarar quines haurien de ser les solucions més importants. I un altre, des del nostre punt de vista, és l'encaix socioeconòmic del nostre model de treballar la terra, que es basa en el model de petita i mitjana pagesia, que viu i treballa en el territori i que a poc està mutant cap a grans empreses que controlen no només la producció, que també, sinó la transformació, la comercialització de tot el producte. I que cada vegada també estem veient com la terra està acaparant-se per grans tenidors i per empreses que estan comprant terra, que evidentment no és la marginal, sinó que és la més productiva, la que pot estar en regadiu i l'única que pot pagar els preus especulatius que avui té la terra per fer aliments i que en un futur no gaire llunyà, malauradament, no tindran la capacitat de controlar també el model de producció del nostre país.
0: I confieu que hi pugui haver un canvi en aquest sentit a nivell econòmic? O el que cal ja és una transformació tan gran que a curt termini no és viable?
1: És que a més, el que està passant també és que els canvis tecnològics de treballar la terra, el canvi en maquinària, la utilització de noves eines informàtiques, de la mateixa intel·ligència artificial, farà que la pagesia o s'hi adapta o quedarà descavalcada per les grans empreses que es dedicaran a fer uns aliments que podran ajustar els costos de producció a les necessitats que tindrà un mercat. No hem d'oblidar que mentre la renda de la pagesia any rere any segueix baixant, els aliments arriben al final de la cadena alimentària, que és allà on les persones que van a comprar aliments, ja sigui al mercat municipal, ja sigui a la botiga, o ja sigui una gran cadena de distribució, estan pagant cada any una factura més alta pel que consumeixen d'aliments. Per tant, és un repte que no compte només a la pagesia. I aquest és un aspecte que nosaltres últimament estem posant també sobre la taula. Aquest és un repte de país. És a dir, el país podrà encarar un futur de mig llarg termini amb 10 milions de ciutadans visquent a casa nostra? El país tindrà capacitat de produir aliments per a la seva ciutadania? Aquest concepte es diu sobirania alimentària. Doncs jo tinc els meus dubtes. Tinc els meus dubtes de que si l'economia agropecuària s'acaba implementant amb un model especulatiu, com s'està encarant, és a dir, recordo l'inici de la guerra d'Ucraïna, doncs que l'oli de girassol es va multiplicar per 3 o per 4 el seu preu a l'endemà justament d'haver envaït Rússia a Ucraïna. L'origen de compra d'aquest girassol per fer aquest oli era d'un o dos anys enrere, per tant, no s'havia augmentat. En canvi, va ser considerat un element especulatiu. I l'alimentació, malauradament, acaba sent un element especulatiu. I, per tant, si això no es controla, si no es planifica, si no organitza, si no es posa límits, si no s'intervé políticament, doncs acabarà passant el que ha passat amb l'habitatge, acabarà passant el que està passant amb la terra i acabarà passant, sens dubte, amb l'alimentació.
0: Doncs estarem molt pendents a veure com evoluciona també per poder-ho explicar des d'aquí, des de UAU Lleida Ràdio, tant sigui des de la Rela com de la resta de programes de la Graella. Ho hem deixat aquí, Salomó Torres, responsable de l'àrea social d'Unió de Pagesos. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la Rela d'avui i que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: L'entrevista.
0: I com dèiem, acabem l'Arrela d'avui parlant de la jornada de porcí que tindrà lloc a Alcarràs el dia 1 d'octubre. En aquest any és la 19a edició i per parlar-ne avui qui ens acompanya és el Jordi Dolcet, ell és ramader, president de l'Associació de Ramaders de Porcí d'Alcarràs. Molt bon dia.
4: Bon dia, Judit.
0: Quines novetats, no sé si n'hi haurà, que presenta aquesta jornada, 19a jornada del porcí?
4: Bé, com a novetats, és la rabiosa actualitat que ens toca viure al sector porcí. Som un sector que hem de recordar que importem i que exportem. Importem cereals i exportem carn a l'estranger. Llavors, qualsevol qüestió geopolítica, qualsevol conflicte que afecti a nivell geopolític, ens afecta diàriament. I per sort o per desgràcia, l'actualitat és molt, molt variable i sempre hi ha novetats.
0: A més, podem dir que en els últims anys, malauradament, aneu acumulant cops, per no dir-ne novetats, perquè al final si naturalitzem aquestes novetats també és dolent.
4: Sí, a l'hora de tractar els temes de la jornada doncs sempre ens veiem influenciats per la situació actual que té el sector, que es veu molt influenciada per conflictes com poden ser la guerra d'Ucrània i Rússia de fa uns anys, que va afectar molt de forma molt severa als preus dels cereals, a importació de cereals, als increments dels costos d'energia. Ara tenim el tema de la pesta porcina africana, que també és de rabiosa actualitat. Uh-huh. I, bueno, som un sector versàtil que ens intentem adaptar contínuament als nous reptes i a les noves situacions.
0: Uh-huh. Després abordarem la pesta porcina africana. Desgranem una mica per als oients que ens estiguin escoltant i que puguin estar interessats a venir l'1 d'octubre al Carràs. Quines ponències podem explicar ja que hi haurà a la jornada?
4: Sí, la nostra és una jornada que celebra la seva 19a edició. És una jornada amb molta tradició. La nostra associació es va constituir a principis dels anys 90. La primera jornada la vam celebrar l'any 1997 i aquesta és la 19a edició. Hi ha hagut algun any de pausa, però és una jornada que està molt arrelada al nostre municipi i els últims anys està tenint una repercussió bastant gran a nivell del sector porcí català. Nosaltres intentem organitzar la jornada com si nosaltres fóssim els oients, no? Com si fóssim els visitants. Intentem buscar temes d'actualitat i temes de formació, sobretot enfocats als nostres ramaders i als estudiants que també venen, també ho hem de destacar, ens visiten cada any estudiants de les escoles agràries, tant d'Alfarràs com de Vallfogona de Balaguer, als quals agraïm també la seva participació, i busquem una mica un equilibri entre això, entre aspectes tècnics, que aquest any podrien ser la bioseguretat, que és un tema recurrent. La bioseguretat és un concepte clau per al nostre sector, és una sèrie d'estratègies,

0: actual econòmica del sector i una mica de perspectiva de futur, tot i que és molt incerta. Uh-huh. I després, com a nota, tancarem la jornada amb la pesta porcina africana. Ens visitarà un veterinari de l'administració que ens explicarà què és el que s'ha fet, quina gestió s'ha fet, en què s'hagués pogut millorar, què s'ha fet bé i quines són també les perspectives de futur de cara al control d'aquest brot que tenim a la zona de Barcelona.
1: Déu-n'hi-do, eh? Un programa complet i intens. Deixa'm preguntar-te algunes qüestions, per exemple, amb bioseguretat. N'hem estat parlant molt, eh? I amb diferents protagonistes del sector. En què s'ha avançat? I en què també doncs, caldria continuar avançant en matèria de bioseguretat?
0: La bioseguretat és un concepte que si creu o no s'hi creu. Uh-huh. El sector por si ha crescut moltíssim. Llavors tenim moltes granges i és evident que és clau el tenir una bona bioseguretat per evitar el contagi d'algunes malalties que afecten només als porcs, però que afecten productivament a les granges. Uh-huh. S'ha millorat molt els últims anys en bioseguretat, però el sector també és un sector molt més global. Antigament potser hi havia moltes menys granges, hi havia molt poca bioseguretat, però el contagi, la transmissió de malalties entre granges era molt menor que ara, que hi ha una millor bioseguretat, però que el sector és global i els moviments d'animals també a nivell estatal o inclús a nivell europeu s'importen també animals. Clar. També entren cada setmana animals petits per ser criats i sacrificats aquí al país. Llavors ha canviat una mica l'escenari i la bioseguretat s'ha de seguir sempre millorant per evitar que aquestes malalties, algunes emergents i algunes molt conflictives, sobretot, insisteixo, a nivell de producció, no estem parlant mai de malalties que es puguin transmetre als humans, vale, per evitar que aquests contagis doncs, compliquin molt la producció.
1: Clar, d'alguna manera és com que l'actualitat us obligui, no? Va relacionada a actualitat i bioseguretat.
0: Mm-hmm, correcte.
1: Hi ha l'altra qüestió dels antibiòtics. Considereu que n'hauríeu de poder utilitzar més?
0: El tema de les restriccions dels antibiòtics tenen una base tècnica i científica evident, sobretot referent al tema de les resistències. Quan a nivell humà, també inclús als hospitals, s'utilitzen els antibiòtics de forma molt habitual, apareixen resistències, apareixen bacteris que són capaços de resistir al tractament d'aquest antibiòtic. En porcí, fa anys s'utilitzaven força més antibiòtics que actualment. Les restriccions han vingut imposades per evitar, per prevenir aquesta aparició de resistències, que llavors sí que compliquen molt la possible curació, la possible cura d'una malaltia.
1: Perfecte. Parlàvem també de situació econòmica, una mica perspectiva de futur. És cert, ho deies, es fa difícil poder fer una anàlisi del que pot acabar passant, però en una primera valoració, les perspectives de futur serien optimistes, serien pessimistes?
0: Les perspectives de futur a curt plaç o a mig plaç no serien optimistes. Uh-huh. Primer per l'aparició del brot de la pesta porcina africana, que ha causat que s'hagin tancat moltes portes d'exportació a països tercers, i després també que és un sector que, com hem dit abans, és un sector global. Competim amb grans països productors, i ara mateix sembla que hi ha països com Xina que han recuperat la seva producció i que fan que el mercat exterior sigui una guerra bastant dura. Uh-huh. Llavors aquí hi ha molta producció i sembla que hi ha una mica de dificultat a l'hora d'exportar una part important de la carn que produïm. Llavors el futur és força incert. Uh-huh. A nivell de preu actualment el preu de cost està per sobre del preu de venda, és a dir, ara mateix no s'està tenint benefici pels porcs que s'estan sacrificant.
1: Què hauria de canviar? O què es podria canviar? O què demaneu que canviï?
0: És molt complicat. Ja. És molt complicat perquè, és com et dic, és depenem de competidors com molt importants, com poden ser Brasil, com pot ser Xina, com pot ser Estats Units. Competim a un nivell global i és un tema molt de mercat i molt específic.
1: Ho dèiem abans també, aquestes jornades, 19a jornada del porcí, 1 d'octubre a Alcarràs, vindrà marcada per la pesta porcina africana. La valoració de la gestió que se n'ha fet, quina és? S'ha gestionat bé?
0: És un tema complicat perquè no tenim tota la informació, perquè al final amb una crisi d'aquestes característiques la transmissió d'informació que arriba

0: bueno, pues no la podem conèixer de primeríssima mà, per això volem ser prudents. Segurament s'hauran fet coses bé. Ara mateix hi ha alguna porta d'optimisme, perquè les últimes setmanes ha disminuït molt el número d'animals, de senglars positius que s'han trobat, però en tot cas a l'última presentació del Carlos Sánchez, que és del Servei de Sanitat Animal, ell ens explicarà de forma totalment transparent que dintre d'aquesta gestió què creu que s'hagués pogut millorar de cara també a millorar una gestió d'una possible crisi futura, que pot ser amb la pesta o pot ser amb alguna altra malaltia, i què és el que també s'ha fet bé.
1: Exacte. Quin és l'impacte que ha tingut pel sector? O que està tenint?
0: L'impacte inicial és molt fort, perquè el primer que passa és que es tanquen moltes portes de molts països als quals s'exporta carn. A les següents setmanes es va anar negociant a nivell de sector amb molts països que van acceptar obrir portes d'animals que no fossin de la zona del brot, etc., i es van poder reobrir alguns mercats. Però les conseqüències van ser, sobretot les primeres setmanes, que el preu es va esfonsar, perquè hi havia molta més carn de la que es podia exportar o vendre.
1: Davant de situacions com aquestes, la solució són les ajudes? O no? O calen més coses?
0: Davant de crisis com aquesta, una part molt, molt important és, tornem abans, amb la bioseguretat, perquè hem de diferenciar molt si es troba un cas positiu d'un porc senglar a de si aquesta peste mos arriba en una granja de porc domèstic. Si arriba en una granja amb porcs domèstics, estem parlant d'un problema de dimensions molt, molt superiors. En cas de tenir un senglar positiu, no sé si la solució seria ajudes. Sí que és veritat que la zona on tens el brot, com va ser a Collserola, clar, els ramaders d'aquella zona es van veure amb un problema molt gran. I allí sí que l'administració va haver de buscar solucions a nivell global per ajudar aquells ramaders a poder continuar gestionant les seves granges. Es fa molt difícil de dir si, què es podria fer per prevenir aquestes coses, perquè són crisis sanitàries que apareixen quan el món és cada vegada més globalitzat.
1: Clar. No sé, i ja per acabar, no sé si l'objectiu de la jornada és comptar amb professionals del sector, o també voler arribar més enllà, no?, a la ciutadania, perquè no sé si molta gent és conscient del que estaves dient ara, de l'impacte que podria acabar tenint. No sé si la gent això ho sap o no.
0: No, jo amb això som bastant escèptics. Sí que treballem des del sector, des de moltes vies, des de fa uns anys, a intentar transmetre més el que fem, perquè no ens hem d'amagar de res. Som un sector que produïm proteïna animal de molta qualitat, de la principal proteïna animal que es consumeix a moltes parts del món, que és el porc, i nosaltres a nivell d'imatge, a nivell municipal, a nivell local, nosaltres tenim una relació molt bona, diguéssim, amb els nostres veïns. El sector por sí, el Carràs, és un motor econòmic, però també és un motor social. Tenim més de 130 socis a la nostra associació. Són 130 granges que estan molt arrelades al municipi, i que molts joves s'incorporen als negocis, empresa petita. Estem parlant d'empresa mitjana i petita, i això en reforça moltíssim. Nosaltres a nivell municipal estem molt contents, a nivell local, de cara a la visió que té els nostres veïns del nostre sector. A nivell més exterior, doncs, bueno, el que no creu o l'animalista, a l'animalista és molt difícil que el puguem convèncer. Nosaltres hem de fer les coses bé de cara a dins i explicar-ho de cara a fora, perquè és que no tenim res a amagar. Ho fem complint amb les normatives, i som els primers interessats a que els animals tinguin benestar, tinguin salut, perquè és la millor manera de que creixen, que produeixen i que al final obtenim un rendiment econòmic, que per això evidentment treballem.
1: Us agradaria sumar més socis de fora del Carràs? És a dir, anar teixint xarxa, saps, com més col·lectiva, però de fora del municipi?
0: Hi ha diferents associacions, hi ha diferents ADS. La nostra idea no és... Nosaltres ja englobem tres municipis, que són Alcarràs, Soses i Torres de Segre, i no seria la nostra idea diguéssim, ampliar fronteres. Però, bueno, no se sap mai. Hi ha altres associacions que també són molt actives. Nosaltres intentem ser actius, intentem fer la jornada amb molta il·lusió, perquè és el dia gran pels nostres socis. És el dia que Alcarràs, a nivell de xarxes socials, avui en dia es posa al centre del sector porcí a Catalunya i una mica inclús al sector porcí estatal. I nosaltres ho fem amb aquesta intenció i amb aquesta il·lusió de que hi hagi una jornada amb, sobretot amb xerrades interessants, que no es facin avorrides, que no siguin molt tòpiques, que sempre hi hagi alguna novetat, que siguin d'un nivell tècnic que tothom pugui entendre i que al final els socis se sentin orgullosos de ser socis de l'associació i de ser d'Alcarràs i de ser dels pobles veïns i de que vinguin moltes empreses. Tenim gairebé 100 empreses que col·laboren amb la jornada, a les quals agraïm moltíssim la seva participació i que són les que fan possible tota l'organització i tota la logística d'una jornada. Amb algun any hem arribat als 300 inscrits.
1: Déu-n'hi-do, perquè entenc que ha anat creixent, és a dir, la jornada a cada edició va guanyant pes.
0: Els últims anys la veritat és que ens hem esforçat per anar acollint més col·laboradors, anar fent molta més difusió, i sí que és veritat que hem arribat a un nivell que estem molt contents, perquè la resposta és molt gran, són moltes empreses que col·laboren i són molts inscrits, i aquest és l'objectiu, i nosaltres estem molt contents amb tots els companys de Junta d'organitzar aquest dia.
1: Fins quan s'hi poden inscriure? Per si tenim algun despistat?
0: Com que són no, és una inscripció gratuïta
1: i
0: anem més per aforament, però que fins als últims dies hi ha possibilitat d'enviar un correu, de contactar-nos per telèfon, i no hi ha cap problema, tothom és benvingut i fins a l'últim moment es poden inscriure.
1: Perfecte, doncs recordem aquesta 19a jornada del porcí, 1 d'octubre a Alcarràs. Ho deixem aquí, Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé, bon dia.
0: Moltes gràcies.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
1: I fins aquí l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uaufm.cat, on ens poden fer arribar tots aquells temes que considerin oportuns que poden ser tractats en aquest programa. Gràcies per la seva confiança i ens hi tornem a posar la setmana que ve. Que tinguin un bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura a les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Puigdemont ha dit també que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos dos actes a Catalunya avui sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis programats pel 2027 amb les eleccions municipals, les autonòmiques en diverses comunitats i les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional festa de la Rosa de Gavà amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, Feijóo serà a Badalona al costat del líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que preveu aplegar més de 6.000 persones coincidint amb la celebració a la ciutat de la Supercopa ACB de bàsquet. I encara més política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb el de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Marxem ara fins a Mollerussa, on motor, història i peces amb personalitat pròpia aprenen avui el recinte firal en l'última jornada de l'Expo Clàssic i la Fira d'Antiquaris i Brocanters, una proposta que tanca portes aquest migdia a la capital del Pla d'Urgell. Des de Ràdio Ponent Mollerussa ens ho explica Míriam González.
2: Mollerussa viu avui la darrera jornada de l'Expo Clàssic i la Fira d'Antiquaris i Brocanters, una cita que ha reunit aquest cap de setmana 65 expositors. Entre els principals atractius hi tenim les exposicions monogràfiques dedicades a Mercedes-Benz i Ducati, amb vehicles i motocicletes de diferents èpoques, tant de carretera com de competició. També hi ha una secció de venda de cotxes de més de 25 anys i la 32a trobada de motos clàssiques, que recorre diversos municipis del Pla d'Urgell i les Garrigues. La fira obre avui de 10 a 2 amb entrada gratuïta abans de posar punt i final a aquesta edició.
1: I en els esports, ahir victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades. A la segona divisió, victòria també del Girona, en el seu cas per 1-2 al camp del Cádiz. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Així ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on Puigdemont també ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I més política, el president del govern espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP Alberto Núñez Feijóo tenen previstos avui dos actes a Catalunya sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis de l'any vinent, amb les eleccions municipals, les autonòmiques a diverses comunitats i les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional Festa de la Rosa de Gavà, acompanyat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, de la cúpula del PSC. Per la seva banda, Feijóo serà a Badalona al costat del líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la celebració a la ciutat de la Supercopa ACB de bàsquet. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Parlem ara de cultura. El cicle Parcs en Concert programa per avui al Castell d'Olèrdola, a l'Alt Penedès, un concert amb Clara Bosch que fusionarà folk, pop, música d'arrel i pinzellades de jazz en un entorn patrimonial i natural únic. Des de Canal 20 Olèrdola ens ho explica Raimon de Cara.
2: Abans del concert, a les 11, es pot seguir una visita guiada comentada al conjunt monumental d'Olèrdola i ja l'actuació serà a les 12. La sabadellenca Clara Bosch presenta el seu primer EP en solitari, Cançons d'algú, amb arranjaments per dues guitarres, quatre veus i sintetitzadors. Vol oferir un concert íntim i dinàmic que convida a endinsar-se en l'imaginari de l'artista.
3: Això ho vam decidir bàsicament perquè teníem ganes d'apropar al màxim aquesta sensació de la música popular tradicional, de tradició oral, no? Al públic, i què més fàcil i agraït que fer-ho a través del cantar, no? Llavors les veus tenen un paper super, super important i això fa que arribi molt al públic.
2: Parcs en Concert és un cicle musical anual que es realitza als parcs i espais naturals protegits de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona.
1: I en els esports, remuntada del Barça i al camp del Sevilla per acabar imposant-se per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa d'avui diumenge 20 de setembre, el programa número 2148, tot escoltant a la Cobla Juvenívola de Sabadell amb la interpretació de la sardana El rondinaire de Joan Jordi Baumala.

Per la cobla Jovenívola de Sabadell, amb Enric Ortí com a tenora solista, acabem d'escoltar la sardana El Rondinaire, de Joan Jordi, Baumala i Sant Ponç.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Reus, el Santuari de la Misericòrdia, celebració del 60è aplec del Baix Camp, amb sessions de matí a 11:15 i tarda a 5:00, i amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Reus Jove i Contemporània. A Terrassa, a la plaça Vella, celebració del 53è aplec de la Sardana, amb sessions de matí a 11:00 i tarda a 5:15, i pentrampar les cobles Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Mil·lenària. A Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, celebració del 62è aplec de la Sardana, amb sessions de matí a 11:00 i tarda a 5:15, i amb la participació de les cobles la principal del Llobregat, Maricel, i la principal de Cassà. A Figueres, a l'Ermita de la Mare de Déu de la Salut, celebració de l'Aplec de la Salut. Serà a 11:00 del matí amb la cobla Baix Empordà. A l'Hospitalet del Llobregat, al Parc de la Marquesa, celebració del 13è Aplec de la Sardana de Collblanc, la Torrassa. Serà a 11:45 del matí amb la cobla Mediterrània. I a Tona, al Parc de les Feixetes, celebració del 51è Aplec de Tardor. Serà a partir de 4:00 de la tarda amb les cobles Bisbal Jove i Mediterrània. I pel que fa a les ballades de sardanes, per avui diumenge ja han anunciades les següents. A 11:45 del matí, a Premià de Mar, a l'Ermita de Sant Mateu, amb la cobla Xaloc. A 11:00, a Castellar del Vallès, a l'Ermita del Puig de la Creu, 24ª trobada de tardor, i prendrà part la cobla Ciutat de Granollers. A 11:45 a Barcelona, a Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, amb la cobla La Principal del Llobregat. A Madrid, al Parc del Retiro, a la Glorieta Font de la Sardana, a 12:00 PM, ballada amb música enregistrada. A Campdevànol, i a motiu de la Festa Major, hi haurà ballades de sardanes a 12:45 a la plaça de Claver i a 6:00 de la tarda a la plaça de la Dansa, amb dues ballades amb la cobla La Flama de Farners. A 6:00 de la tarda, sardanes a la Seu d'Urgell, a la plaça de Catalunya, amb la cobla Vents de Riella. A 7:15 de la tarda, a Rubí, a la plaça del Doctor Guardiet, Tocs de Sant Roc, i prendrà part la cobla Ciutat de Cornellà. I a 8:15 de la tarda, a Blanes, al Banc dels Músics, ballada amb la cobla banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. I tot seguit escoltarem a la cobla Montgrins interpretant la sardana Torroella, Ciutat Pobilla, de Josep Font i Font.

En interpretació de la Cobla Montgrins hem pogut escoltar la sardana Torroella, Ciutat Pobilla, de Josep Font i Font. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns 21 de setembre s'anuncien sardanes a Campdevànol, a les 12 del matí al barri de la Creu i a les 6 de la tarda a la plaça de la Dansa, i prendrà part la Cobla Ciutat de Girona. A les 7 de la tarda a Esplugues de Llobregat, a la pista coberta Conxita Udina, amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Per el dimarts 22 de setembre, ballades de sardanes matí i tarda a Caldes de Malavella, a l'ermita de Sant Maurici, i prendrà part la Cobla Ciutat de Girona. Per el dimecres 23 de setembre, sardanes a Barcelona, Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, i a motiu de les festes de la Mercè. Serà a les 7 de la tarda amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Per el dijous 24 de setembre, Festa de la Mercè, s'anuncien ballades de sardanes a 2:15 del matí a l'Hospitalet del Llobregat, als blocs Ciutat Comtal, al barri de Sant Josep, amb la Cobla Ciutat de Terrassa. A les 6 de la tarda, a Barcelona, Ciutat Vella, a la plaça de la Mercè, amb la Cobla La Principal del Llobregat, i a les 8 de la tarda, a Calella, al passeig de Manuel Puigvert, amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I per al proper dissabte, 26 de setembre, s'anuncien sardanes a les 11 del matí a Barcelona, a l'Eixample, a la plaça de la Sagrada Família, amb motiu de l'any Gaudí, el somni d'un geni, i prendrà part la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Llanars, a la plaça de l'Om, a les 12 del matí, ballada amb la Cobla Genissenca, i a les 5 de la tarda amb la Cobla La Flama de Farners. A Torroella de Montgrí, a 6:15 de la tarda, a la plaça de la Vila, ballada amb la Cobla Foment del Montgrí. A Rubí, a la plaça del Doctor Guardiet, tindrà lloc la celebració del 28è Aplec de la Sardana, amb sessions de tarda a 6:15 i nit a les 9, i prendran part les cobles Jovenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. També hi ha sardanes a les 7 de la tarda a Flix, al Passeig de l'Ebre, amb la Cobla Miramfont, i a Roses, a la plaça de les Botges, a les 9 del vespre, ballada amb la Cobla La Principal de Banyoles. I tot seguit escoltarem la sardana Gresca Pirata d'en Xavi Pinyol i Garcia, interpretada per la Cobla Marinada, sardana que es podrà ballar el proper dissabte a l'Aplec de Rubí.

0: Per la cobla marinada hem pogut escoltar la sardana Gresca Pirata, d'en Xavier Pinyol i Garcia.
1: Sardanes a Rubí.

Tocs de Sant Roc 2026. Avui diumenge, en el marc de la celebració dels Tocs de Sant Roc, festa de la cultura popular i tradicional catalana, tindrà lloc a 6:45 de la tarda a la plaça del Doctor Guardiet una ballada de sardanes que, organitzada pel Foment de la Sardana de Rubí amb el suport de l'Ajuntament de Rubí, serà interpretada per la cobla Ciutat de Cornellà. El programa serà el següent. Rubí, de Vila a Ciutat, de Carles Rovira. El Golfet, de Ricard Viladesau. Ramós de Palamós, de René Picamal. Alba, de Jaume Roca del Pec. Bonica Caral, de Marcel Artiaga. L'Ermita de Sant Mus, de Laura Segalà. L'Amic Bernet, de Ramon Vilà. La Mola de Matadepera, de Jordi León. I la Colla del 16, de Francesc Mas i Ros. I com a contrapunt musical, escolta la mare aquesta darrera sardana, la Colla del 16 del mestre Francesc Mas i Ros. Ens la interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

0: La colla dels 16 del mestre Francesc Masirros és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 2:15 de 9 del matí, Sardanes d'autor.

0: Sintonitzes ara i sempre.
1: Vint-i-vuitè Aplec Sardanista de Rubí, organitzat per Aplec de Rubí. El proper dissabte, 26 de setembre, tindrà lloc a la plaça del Doctor Guardiet, a partir de 5:45 de la tarda, la celebració del 28è Aplec Sardanista de Rubí. Hi prendran part les cobles Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. Hi haurà berenar amb coca i mistela per a tothom. El programa d'aquest aplec és el següent. Començarà la cobla Juvenívola de Sabadell amb les sardanes Els 100 anys del foment de Maria Mercè Navarro i Galindo, Amics de Mataró, de Conrad Saloy Remei, Muralles al vent, d'Aniol Masdeu i Feixes, La roca foradada, d'Alfred Abad i Gascon, Alegoria, de Josep Albertí i Busquets, Tot dibuixant carícies, d'Enric Ortí i Martín, i Els avis Nin, de Josep Saderra i Puigferrer. Conjuntament, les cobles Juvenívola de Sabadell i Ciutat de Girona interpretaran Rubinenques i Rubinencs, de Josep Cassú i Serra, i Diada de Plec, de Francesc Mas i Ros. I ja tot seguit serà la cobla Ciutat de Girona amb les sardanes Regalant somriures, de Josep Antoni López, Pinzellades d'autor, de Pau Coma i Font, L'amic Jaume, de Josep Coll i Ferrando, Nova ciutat, de Francesc Camps i Comelles, A trenc d'onada, de Sífrit Galbany i Abril, Gresca pirata, d'en Xavier Pinyol i Garcia, i Aplec festiu, de Jordi Paulí i Safon, sardana d'estrena dedicada al 25è aniversari de l'entitat Aplec de Rubí. Després d'aquesta segona ballada hi haurà berenar i coca amb mistela per a tothom. A les 9 del vespre, ballada de sardanes amb la cobla La Principal del Llobregat i amb el següent programa. A les Guilleries, de Manuel Saderra i Puigferrer. Un mateix afany, de Marc Timón i Barceló. Petjades d'argent, de Marcel Sabater i Reixac. Arrels de Rubí, sardana d'estrena, dedicada al centenari del foment de la sardana de Rubí, de Ferran, Carballido i Enric. Colors de tardor, de Jordi Molina i Membrives. Estany de travertins, de Josep Pitu i Chamorro. L'Aplec de Santa Perpètua, de Josep Oferil i Costa, Un mar de plecs, d'Anna Bat i Gils, per acabar amb Aires de Rubí, de Jaume Bonaterra i de Bau. I tot seguit escoltarem a la cobla Ciutat de Girona interpretant la sardana Nova ciutat, del mestre Francesc Camps i Comelles.

0: Per la Cobla Ciutat de Girona acabem d'escoltar la sardana Nova Ciutat del mestre Francesc Camps i Comelles, sardana que es podrà ballar el proper dissabte 26 de setembre en el decurs de la celebració del 28è Aplec Sardanista de Rubí.
1: Notícies.

nou CD amb sardanes dedicades a Rubí. El Foment de la Sardana de Rubí impulsa el 8è volum de sardanes dedicades a Rubí per commemorar el seu centenari. Estrena una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami. La cobla encarregada d'enregistrar el CD és la principal de la Bisbal. La presentació d'aquest nou disc tindrà lloc el dia 29 de novembre al Teatre Municipal La Sala en el marc de la 23a Diada Sardanista. Amb motiu de la celebració del centenari del Foment de la Sardana de Rubí, s'ha posat en marxa un projecte musical de gran envergadura, l'edició del volum número 8 del recull de sardanes dedicades a Rubí. L'enregistrament va a càrrec de la prestigiosa cobla La Principal de la Bisbal i recollirà un total de 15 sardanes, 11 de les quals han estat escrites especialment per l'ocasió i estrenades durant aquest any 2026 i signades per compositors de renom. Actualment, la ciutat de Rubí compta amb més d'un centenar de sardanes dedicades. L'edició d'aquest nou CD, el primer del centenari, no només pretén deixar constància digital d'aquest llegat per al futur, sinó també projectar el nom de Rubí i promocionar la sardana més enllà dels àmbits locals habituals. Les sardanes enregistrades en aquest nou disc són La força dels 100 anys, de Marcel Artiaga, Rubí Ascent, de Francesc Xavier Cassanyes, Rubinenques i Rubinencs, de Josep Cassú, 100 anys triomfants, d'Albert Font, Rubí festejant el centenari, de Jordi León, Centenari a Rubí, de Josep Antoni López, La sardana de Rubí, d'Antoni Mas, Els 100 anys del Foment, de Maria Mercè Navarro, 100 anys fent poble, de Joan Roca, Un centenari unint les mans, de Carles Santiago, Rubí de diamant, d'Aurora Vicentini, L'ermita de Sant Mus, de Laura Segalà, Amb tu, Adela, d'Anna Bat, Matí festiu, de Josep Saderra i La capitana, de Ricard Viladesau. La campanya de micromecenatge arrenca aquest mes de setembre per cobrir les despeses de l'enregistrament i la producció dels CDs. El calendari previst preveu tenir a punt els discos a finals del mes d'octubre i efectuar els lliuraments i enviaments a finals de novembre. La presentació d'aquest nou CD se celebrarà el dia 29 de novembre a 6:15 de la tarda al Teatre Municipal La Sala durant el concert de la 23a Diada Sardanista. L'acte comptarà amb la participació de les cobles Ciutat de Girona i la Principal de la Bisbal. Els mecenes i assistents a l'acte podran recollir les seves recompenses i entrades directament durant l'esdeveniment. Per fer possible l'edició d'aquest nou CD, s'han habilitat diverses modalitats d'aportació amb les despeses d'enviament incloses. Amb l'aportació de 15 euros s'obté el CD del centenari, el volum número 8 de la col·lecció. Amb 25 euros, dos CDs del centenari. Amb 30 euros, un CD del centenari i dues entrades per al concert. També amb 30 euros, el CD del centenari i dos CDs a escollir dels 7 anteriors enregistraments. Amb l'aportació de 45 euros, s'obté el CD del centenari, dos CDs a escollir dels 7 anteriors enregistraments i dues entrades per al concert de presentació. També amb 45 euros es

També es poden fer donacions de forma altruista. Si les donacions són iguals o superiors a 100 euros, seran canalitzades a través de la Fundació Universal de la Sardana, amb avantatges de deducció fiscal per a l'IRPF, fins a 80% en microdonacions de fins a 250 euros. Les donacions inferiors a 100 euros seran gestionades directament pel Foment de la Sardana de Rubí, amb una deducció fiscal del 15%. Per a més informació, es pot contactar directament amb el Foment de la Sardana de Rubí. Els telèfons 67 67 22 381, Josep, o 686 75 89 57, Manel. També el correu electrònic fomentdelasardanaderubi@gmail.com. Repeteixo el telèfon i adreça electrònic per poder contactar amb el Foment de la Sardana de Rubí. El telèfon 67 67 22 381 per parlar amb el Josep i el telèfon 68 67 58 957 per parlar amb el Manel. L'adreça de correu electrònic és fomentdelasardanaderubi@gmail.com. I com a contrapunt musical escoltarem a la cobla La Principal de la Bisbal interpretant la sardana La Capitana de Ricard Viladesau amb l'arranjament que ha fet en Francesc Cassú per a dues tenores.

per la cobla La Principal de la Bisbal, amb els tenores solistes Ferran Mias i Jordi Carreras, acabem d'escoltar la sardana La Capitana, del mestre Ricard Viladasau, en l'arranjament per a dues tenores que ha fet en Francesc Cassú. La sardanada de Balaguer ve carregada de noves propostes. Balaguer acollirà la preestrena de Sirènia d'Arnau Tordera i la Cobla Mediterrània oferirà un concert on es fusionarà la cobla i el cabaret. La sardanada de Balaguer 2026 arribarà els dies 2 i 3 d'octubre a la capital de la Noguera i el col·lectiu sardanista de Balaguer ha començat a desgranar la programació. Entre les propostes destacades hi ha el pregó homenatge a Pau Casals, el concert Saxo, Cobla i Cabaret, el record de l'actuació d'Arnau Tordera i les estrenes de Pitu Chamorro i Anna Bat. El programa s'obrirà el divendres 2 d'octubre amb el pregó de la sardanada, que enguany està dedicat a Pau Casals amb motiu de l'any Pau Casals. L'acte vol recordar la figura del violoncel·lista i compositor català, símbol de pau, democràcia, drets humans i catalanitat. El pregó comptarà amb la participació del divulgador David Puertas. L'acte tindrà lloc a 2:15 del vespre a la sala d'actes de la Casa de la Paeria. El dissabte 3 d'octubre, a 12:15 del migdia, iniciarà un dels moments destacats i és que Balaguer acollirà la preestrena en petit format de Sirènia, la nova proposta d'Arnau Tordera, que consisteix en una revisió de l'Havanera i la Cançó de Taverna. Aquesta parteix de la tradició per construir una mirada contemporània i serà la nova producció de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. L'actuació tindrà lloc al pati dels Escolapis Vells. La nit del dissabte 3 d'octubre a les 10 del vespre, el Teatre Municipal acollirà el concert de la sardanada amb la nova proposta de la Cobla Mediterrània. Saxo, Cobla i Cabaret. El projecte compta amb Jordi Pavolí al saxo i Mercè Martínez a la veu i a la presentació i explora l'evolució de les músiques populars i urbanes del primer terç del segle XX fins a l'arribada del jazz i, posteriorment, el pop. Quatre seran les cobles que portaran el ritme d'aquesta edició de la sardanada: la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Cobla Mediterrània, la Cobla La Principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. La Cobla Juvenívola de Sabadell, que enguany celebra el seu 50è aniversari, serà la protagonista de la revetlla de divendres al Mercadal. L'endemà, la ballada anirà a càrrec de les cobles Mediterrània, Sant Jordi i la Principal del Llobregat. Serà en aquesta ballada a tres cobles quan es presentaran dues noves sardanes, Ponent, de Pitu Chamorro, i Fils d'Argent, d'Anna Bat. La sardana Ponent és presentada com una composició que podria formar part de la banda sonora d'un western i que ret homenatge a l'oest català. Mentre que la sardana Fils d'Argent és un encàrrec privat de la família Barrot, que recorre musicalment la vida de Carme, amb una sardana volgudament balladora, de curs lleugers i juganers, i uns llargs associats a la saviesa i a l'experiència. I donem ara pas a la Bell Puigcobla. L'escoltarem interpretant la sardana Balaguer, cel de la terra ferma, de Francesc Amorós i Prat. Per la Bell Puigcobla hem pogut escoltar... Per la Bell Puigcobla acabem d'escoltar la sardana Balaguer, cel de la terra ferma, de Francesc Amorós i Prat.

0: Per la Bell Puigcobla acabem d'escoltar la sardana Balaguer, cel de la terra ferma, de Francesc Amorós i Prat. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.
1: Ara i sempre, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
2: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir així el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on també ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I seguim amb política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos avui dos actes a Catalunya sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que venen l'any vinent, com les eleccions municipals o les generals. Sánchez té previst participar en la tradicional Festa de la Rosa de Gavà a partir de les 12, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, Feijóo es troba a Badalona, al costat del líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que ha començat a 3:15. Parlem també de castells. La diada del primer diumenge de festes reuneix avui a Tarragona les colles més destacades del país d'aquí a poc més d'una hora, com marca la tradició, i participen com a anfitrions la Jove i els Xiquets de Tarragona i dues colles més destacades del país, els castellers de Vilafranca i la Vella de Valls. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: Per les colles de la ciutat, l'objectiu és clar, portar a plaça els millors castells de la temporada, però tenint en compte que dimecres hi ha la Diada de Santa Tecla. El vicepresident de la Jove, Xavier Rivera, diu que l'objectiu és descarregar el 3 de 10 a la plaça de la Font.
6: Moltes ganes de descarregar el 3 de 10 a la plaça de la Font.
5: El president dels Xiquets, Malcio Bustos, admet que volen assegurar sense arriscar-se.
7: Crec poder fer el 3, fer-ho amb la suficient solvència per poder descarregar.
5: El president de la Vella de Valls, Xavi Pons, amaga les cartes. Això sí, aniran a màxims.
8: Tarragona ho tenim al prop de casa, que ens agrada molt venir-hi.
5: El president dels castellers de Vilafranca, Ernest Gallar, anuncia castells a 10 i alguna sorpresa.
9: Tots aquests games extra que hem anat veient durant el mes de juliol i agost, potser amb alguna sorpreseta.
5: La dia d'arrenca un quart d'una a la plaça de la Font.
4: I en els esports, en futbol, ahir victòria amb remuntada del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de victòries després de 7 jornades. A la segona divisió, victòria i també del Girona per 1-2 al camp del Cádiz. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Toni, ja ho tenim tot a punt?
1: Jo sí.
0: Els micros?
1: Preparats.
0: Les notícies?
1: També.
0: I tu?
1: Jo què?
0: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
1: Home, ja era hora que em presentessis.
0: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
1: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
0: I tot allò que passa, Rubí?
1: Durant 3 hores.
0: De 9 a 12 del migdia.
1: Així que ja ho saps.
0: Tornem.
1: Torna al Rubí al dia.
2: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
0: Per saber què passa, per entendre què passa.
2: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
3: Continguts en xarxa.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente Robles.
1: Ben tornat, Víctor, sense vacances, Benítez.
2: Sí, jo he tingut algunes vacances. Com han anat les teves? Has pogut llegir molts còmics?
1: Sí.
2: Sí? Una mica, no?
1: Una mica.
2: Tenim aquí el pedazo de volum de Berserk, que suposo que has anat avançant durant l'estiu.
1: Tampoc.
2: Que és una reedició que s'ha fet fa poc. Avui comencem la temporada de Bufacanyes, que no sé què és, la quarta temporada, això.
1: No ho sé, tampoc.
2: No ho sé, però bueno, portem ja molts anys fent el programa, ja tampoc...
1: Més anys que temporada.
2: Sí, això segur. Aquest programa especial serà sobre les novetats editorials del mes de setembre.
1: Amb alguns events importants, com
2: esdeveniments el Batman Day. Esdeveniments xulos, sí, ara comentem.
1: I més coses.
2: Sí. Si et sembla bé, comencem. Us recordem que aquesta temporada nova seguirem a Mataró Ràdio, seguirem també a YouTube, on ens podeu escoltar i també veure les nostres precioses cares. Sí, i a més estem a la xarxa local de
1: la ràdio, a la xarxa de comunicació local, que ens podeu escoltar a un total, ara mateix, de 18 ràdios, i esperem que si...
2: Durant la temporada potser alguna més.
1: Augmenti segur. Més.
2: Doncs vinga. Comencem aquest programa especial i parlem del Batman Day, que...
1: És el 19 de setembre, o sigui, el
2: sí.
1: cap de setmana...
2: Sí, sí, aviat ja el tenim aquí. Recordem que el Batman Day abans era un esdeveniment que l'editorial que publica Batman era ECC. Aquest any és el primer any que Panini té la publicació de Batman i ha decidit fer també una sèrie de cosetes. A part de publicar nous títols de Batman i alguna reedició, també a les llibreries trobareu regalets com algun pòster. Aquí posa unes màscares també. Per posar-te una màscara de Batman, no? Potser ens aniria bé una màscara d'aquesta.
1: Sí, per tapar aquesta cara que tenim, sí. Després, pòsters, exclusius també... passives, sí.
2: I a veure, un de còmics, que és el que ens interessa a nosaltres llegir.
1: Batman, any 1, blanc i negre.
2: Que això es torna a publicar el any 1, que per mi és un dels millors còmics de Batman de la història, perquè també funciona molt bé per introduir-se dins dels còmics del personatge. Per tant, si no heu llegit mai Batman, és molt bon còmic, perquè és aquest còmic de Frank Miller dibuixat per Matt Sukeli, que realment en color funciona molt bé, però crec que en blanc i negre
1: funciona
2: també...
1: també molt bé, a més amb una portada excepcional del gran i
2: magnífic.
1: Bueno, i magnífic, i que som superfans, i d'aquí no ens cansarem de dir-ho, Jorge Fornés.
2: Sí, aquesta nova edició ve amb una portada especial i també ve amb un portacarnet de regal, que és per posar el teu DNI i se't posa com la màscara de Batman.
1: Em sembla que me'l compraré el còmic, només per tenir
2: només per
1: el portacarnet.
2: Només per la fricada aquesta.
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Quina gràcia.
2: Seguim amb un nou còmic de Batman,
1: un nou còmic,
2: no?
1: Però després de l'aterratge ferotge, mai millor dit, i contundent i admirat per molta gent, que és el Batman aquest, el...
2: Absolut Batman.
1: Absolut Batman, sí. Pues faran un crossover de dos Batmans.
2: Sí, estem parlant de Batman de dos mundos. El guió, bueno, tot l'equip creatiu és molt potent. Sí. Scott Snyder, Matt Fraction, el Javier Fernández, i entre altres... I això té molt bona pinta perquè és aquest Absolut Batman amb un altre Batman, que és el Batman més clàssic.
1: Ah, almenys surt a la portada així, no tenim més informació.
2: A veure, posa dos mundos i surten dos Batmans, seria estrany que no sortís. Sí. Després del Batman Day tenim també una promoció que fan, que és un...
1: Està molt bé, eh?
2: Sí, que és el Batman de... L'origen del Batman de l'edat de plata, diguéssim, que és de... Un còmic clàssic dels anys 70, és això, si no m'equivoco.
1: Que és aquell Batman més semblant a la sèrie de televisió que vèiem a TV3.
2: Sí, que aquell que surt corrents amb la bomba a les mans.
1: L'Adam West, sí.
2: Això és anys 60-70. Es publica en format grapa i com un regal exclusiu també, que és Batman de Zur en Ar, es diu el títol, que és... I així és el Bat Sabueso. Sí, molt d'onomatopeia total, eh? Molt bé, doncs aquestes són algunes de les coses que podeu trobar al Batman Day el 19 de setembre a les llibreries.
1: Per saber quines llibreries ho fan, o aneu a la pàgina de Panini, i a la pàgina Panini em sembla que us informen de cada llibreria.
2: Si no, aneu a la vostra llibreria tota la vida.
1: Aneu aquesta setmana, si ens escolteu abans de dissabte, pregunteu, fareu Batman Day? Que es diuen que sí. Molt bé.
2: Nosaltres anirem al Pipa Còmic.
1: Sí, exacte.
2: Parlem d'algun esdeveniment, que ara, com comença el curs, ara al setembre, octubre, novembre, tenim esdeveniments molt xulos.
1: Sí.
2: Nosaltres a l'octubre estarem al Girocòmic fent un programa en directe. No podem anunciar encara quin convidat tindrem, però ja us avisem que el dia 11 d'octubre estarem en directe fent un programa al Girocòmic.
1: Perfecte.
2: El que sí que podem anunciar que és que són alguns esdeveniments d'ara al setembre. Per exemple, comença, és la primera edició d'un festival nou de fanzins que a nosaltres ens agraden molt, els festivals de fanzins, com el Graf o el Guter, i en aquest cas el nou festival es diu Gargot Fest, i és un festival que organitza una arxiconeguda nostra, que és la Bamidala, no?
1: Sí, que va guanyar l'últim premi de fanzines del Saló del Còmic Barcelona.
2: Sí, doncs en aquest cas s'ha juntat amb la propietària i la llibretera de Nausica Còmics, que és una llibreria de còmics que està a Barcelona. Nosaltres encara no l'hem visitat. Potser
1: no,
2: és un bon moment per visitar-la, aquesta llibreria. Aquest festival és un microfestival, hem de dir, perquè és aprofitant una mica l'espai de la llibreria, que tampoc és molt gran. I és això, un microfestival de fanzins i formats autoeditats, on trobareu diferents paradetes amb diferents autoeditores i fanzineo.
1: M'agrada molt el nom de Gargot.
2: Gargot és molt bon nom,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: El 19 de setembre a la llibreria Nausica Còmics. Què més tenim?
1: Vinga, a veure.
2: Tenim una exposició molt xula perquè en Gras és un dibuixant que ja hem parlat alguna ocasió d'ell. Té publicat un llibre molt xulo també amb Amaníaco, que ell fa com vinyetes d'aquestes, molt de... Són vinyetes les típiques que podem trobar als diaris i tal, d'aquestes que et fan pensar una mica, no? O que amb pocs elements, no?, et fan reflexionar, no? I això és el que trobarem a Café amb llet i croissant, que és una exposició que es durà a terme al Diluvi Universal, que està a Gràcia, a Barcelona, i aquesta exposició comença el divendres 18 de setembre a 6:45 hi ha la inauguració, però després la podreu veure. I és això, si us agrada la il·lustració que et fa pensar, no?, que li dones una volta, doncs us agradarà l'obra d'en Gras.
1: Perfecte.
2: Seguim amb una novetat molt xula, que aquesta té molt bona pinta.
1: I a més és en català.
2: És en català, és una obra publicada i produïda en català. Estem parlant de L'altre Empordà. És una obra
1: m'agrada.
2: Sí, sona bé. Sí, sí. I té un subtítol, el còmic, que és Horror Folk a la Costa Brava.
1: És que ja ho té tot.
2: Amb
1: ho
2: això,
1: té tot.
2: Després, l'equip creatiu és també d'Antoni Benages i el Ricard Martín. Antoni Benages, que fa de guionista i dibuixant, també va estar nominat també al Premi Vinyeta Ficòmic. I també té un estil molt xulo, i hem de parlar amb ell perquè realment té un estil una mica en línia clara, però
1: ens apuntem que hem d'entrevistar per l'altre Empordà.
2: Sí, sí. El còmic és això. És un ritual involuntari celebrat la nit de Sant Joan que té conseqüències negatives, segurament.
1: Em recordo una mica els sapastres de la nit del rei dels cargols, no?
2: Això va bé,
1: sí. Fa el ritu satànic i invoca un
2: sí, dimoni... Pues, si vols, parlem de la nit dels cargols. Bueno, la nit dels cargols no era, no?
1: El rei dels cargols.
2: El rei dels cargols, que era aquest còmic que també es va publicar en català i després va arribar també en castellà.
1: Sí, però en castellà qui el va treure?
2: En castellà en una altra editorial, però bueno, la notícia és que ara l'editorial Tomos i Grapes, que és enceta la seva aventura editorial, perquè...
1: Sí, no... recordem que van començar com nosaltres, després van muntar una llibreria,
2: sí,
1: després van fer la llibreria encara més gran en un altre local, i mentre passava tot això, el podcast anava creixent, i al final han decidit a fer la seva pròpia línia editorial.
2: Sí, Tomos i Grapes.
1: Han reeditat El rei dels cargols, però en castellà, El rei de los caracoles, i ho han ficat dintre d'un títol,
2: no?,
1: que es diu Casos Pendientes, i tenim en Cheto i l'altre policia.
2: Expliquem de què anava això. Això són dos policies que han d'investigar casos pendents i casos estranys, no? Amb molt d'humor. El primer còmic, com bé dèiem, era dibuixat per el David Sánchez i guió del David Pàmies.
1: I el segon, en vez del David Sánchez, han buscat un altre autor que jo he vist dibuixos ja previs,
2: sí,
1: i m'han agradat força. Segueix molt bé la línia del... Potser li dona fins i tot un toc com més còmic.
2: Més underground, també. Sí, bueno, sí. Amb una línia potser una mica més bruta. Estem parlant d'en Pau Roda.
1: I això... Casos pendientes i aquest segon volum es diu Go Home.
2: Genial. No té data encara, però ha de sortir al setembre. O sigui, sí, que estarem a temps
1: cap
2: també
1: a finals,
2: per
1: llegir. La vinent o l'altra.
2: El David Pàmies, que és aquest guionista, també tenim pendent parlar amb ell perquè ja va publicar un còmic de ciència-ficció també, sí? Molt potent.
1: L'estic llegint, vaig per la meitat.
2: Com es diu?
1: No me'n recordo.
2: Molt bé. Ho podem buscar, però sí. Que és un autor català, que escriu en català...
1: No, és d'Elx.
2: És d'Elx? Ah, vale.
1: Sí, sí,
2: molt
1: sí,
2: bé.
1: Sí, sí.
2: I escriu en català i molt potent. Doncs pues seguim amb més...
1: Que busquem, que es diu, si no recordo malament...
2: Trojan.
1: Que està feta amb un guionista que es diu Organ Gullet.
2: Dibuixant,
1: això, Gokek. I que... té un dibuix que a tothom li sobta, a mi em recorda el dibuix una mica, el dibuix que fa Jeff Lemire,
2: sí,
1: però que li dona una mica més de moviment a aquest autor. I hi ha hagut crítiques conforme al dibuix que diuen el guió està molt bé, però el dibuix no acaba. I a mi el dibuix és que m'encanta, m'entra molt bé.
2: A mi m'agrada molt, jo encara no l'he llegit, però el tinc allà fullejat a casa i realment el dibuix, l'apartat gràfic, m'ha sobtat molt, o sigui que molt bona pinta.
1: Pues vinga.
2: Seguim amb les novetats.
1: Ara parlarem d'un llibre.
2: Sí.
1: Ibáñez en un país en vinyetes.
2: Bueno, és un llibre, però és d'un dels grans autors de còmic.
1: Exacte.
2: De la història. Jo anava a dir del país, però és de la història. L'Ibáñez, que va morir el 2023, i ara surt aquest llibre on repassen una mica la seva vida amb textos d'Antoni Guiral, que és un gran també... fa una feina de difusió del còmic molt potent.
1: I dibuixos de Francisco Ibáñez a dintre.
2: Sí, és un homenatge per descobrir una mica l'autor durant tota la seva vida com un dels grans autors de còmic. Seguim amb una cosa una mica més macarreta, underground.
1: Ara només quedarà un número, no?, després d'això.
2: Parlem de l'exoesqueleto de Víctor Dunkel i sí, aquest surt el tercer número, crec que eren 4, si no m'equivoco. Uh-huh. Això és un còmic que vam estar parlant amb ell i ens va estar explicant també. Nosaltres dèiem que és un rotllo bizarro, que és més macarra que bizarro, però sí. Bueno, és un còmic homenatge, podríem dir, al rotllo 80s, 90s de les sèries d'animació. Però no les sèries d'animació, sinó els dolents de les sèries d'animació.
1: Sí, sí.
2: Els dolents de les Tortugues Ninja podien sortir.
1: Els dolents de les Tortugues Ninja. Els dolents de los Halcones Galácticos.
2: Sí.
1: Els dolents que eren uns
2: sapastres. De He-Man, també.
1: De He-Man. Els altres dolents dels Thundercats, que també eren uns sapastres.
2: Doncs tot això plantejat amb un to més fosc i més sanguinari, podríem dir.
1: I humor molt negre, no?
2: I humor, sí. Surt això, el Proyecto Secreto Exoesqueleto, publicat en format grapa per Outsider Comics. No us perdeu aquest número 3 de 4. Seguim?
1: Seguim, què tenim ara? Bueno.
2: Indiana Jones, no?
1: Sí, bueno, nazis, màgia negra, té tots els elements que a mi m'interessen.
2: Exploradors, no? Aventurers.
1: Sí, aventurers. Es diu Relíquies, la puerta de Shambhala.
2: Sí.
1: I en el 38 n'hi ha un noi que es diu Irian, que és el fill d'un bibliotecari d'Oxford, que està a punt de canviar per sempre. Per què? Perquè uns soldats alemanys interroguen amb molta duresa el seu pare per esbrinar on es troba un antic còdex. I doncs l'Irian escapa i amb una dona misteriosa que l'acompanya, que es diu Fasha, comencen a investigar aquests còdex i coses que es van trobant per arribar a la porta de...
2: Aquestes relíquies, no?
1: Sí, sí.
2: S'ha de dir, aquest còmic és de Nacho Golfe, que té publicats alguns títols també molt interessants, sempre amb aquest toc històric, no?, diguéssim. Uh-huh. I el dibuix és de Daniel Azconegui, que també és un autor que té molta bona traça. I aquest còmic, per cert, el van finançar amb Verkami i està molt bé perquè va tenir també molt d'èxit. I...
1: aquí posa que serà un primer volum, hi haurà més volums.
2: Sí.
1: Té bona pinta. Sempre que es parlin de nazis i màgia negra sempre és agradable.
2: Sí, si vols, ara que mencionava Verkami també podem mencionar que ara mateix estem en campanya, que està buscant finançament, el Xurroglífic. Que el Xurroglífic, si algú no el coneix, és uns jeroglífics que fan diàriament el Guille, que el Guille també hem parlat també aquí al programa alguna vegada, va ser director del Jueves, és dibuixant de tota la vida d'humor, i el que fa és presenta com un jeroglífic amb un dibuix que tu has d'esbrinar una mica què és exactament
1: el
2: que
1: el tema del xurros? Dir, no?
2: El xurroglífic és una mica el d'això. Guille Martínez Vela, també el David Rivera és un altre del seu equip que l'ajuda també, perquè això ho pengen diàriament en una web i molta gent hi participa per esbrinar a veure què vol dir aquest jeroglífic, no? La gràcia és que està en català i també els xistes, els acudits que fan, sí, són entorn una mica a la cultura catalana, popular i tal.
1: Està molt bé.
2: Així que està bé. Si voleu col·laborar econòmicament i aconseguir-lo, doncs el teniu a Verkami. Seguim amb una altra de història, perquè estem parlant ara de nazis.
1: De nazis, doncs pues sí, una altra encara amb un toc més històric, no tant d'aventures,
2: sí,
1: que es diu La tercera càmera, i està editat per Norma Editorial, i en l'estiu del 45 és curiós perquè sempre veiem pel·lícules o veiem còmics, sí, que passa durant la guerra,
2: sí,
1: i quan hi ha postguerra sempre se'n van o als Estats Units o a Anglaterra o a França, però mai hem vist, o em dóna la sensació que hem vist molt poques vegades, la postguerra a Berlín, no?
2: Sí.
1: I va d'això, no? Va que després de la guerra Berlín és un laberint que està ple de ruïna i sí, tot, i doncs els habitants fan l'impossible per sobreviure i també els aliats van buscant a veure què poden trobar en aquestes ruïnes.
2: Així en format thriller, això ho publica Norma Editorial, amb autors també, bueno, de còmic franco-belga, Cédric Apiquian, Denis Rodier i Elise Follin.
1: I van buscant un fotògraf que estava al servei de Hitler i el necessiten per portar-lo als judicis de Nuremberg.
2: Mola perquè diuen que té referències o ecos del cinema de Rossellini i Lars von Trier.
1: Hòstia, de Rossellini a Lars von Trier, em sembla que hi ha molta diferència, però bueno.
2: Sí, és curiós.
1: Ja pot ser,
2: Em crida l'atenció ara encara més, això.
1: Vinga, un dels millors guionistes de ciència-ficció, no?
2: Els últims temps, no? Parlem, sí, del Brian Kevaughan, que torna amb Nico Erinchon, que és
1: Henrichon.
2: Presenten un nou títol que es diu Espectadores.
1: Sí, i Espectadores és com un enamorament sobrenatural i res convencional. Una novel·la gràfica que diu més gràfica que mai, que potser és molt més de...
2: Molt gràfica,
1: molt,
2: sí.
1: Molt gràfica.
2: Provocadora, diuen,
1: sí,
2: també.
1: Una mirada crua sobre el sexe i la violència sobre les diferents maneres que observem i observem obsessivament les dues coses.
2: Molt bé.
1: Sí, deu estar bé.
2: Això, amb aquest toc sobrenatural, també, succeeix a Nova York.
1: Que en un futur, 100 anys,
2: sí,
1: on circulen molts fantasmes.
2: Haurem de veure, de què es vol parlar en Brian Kevaughan, que normalment ho fa molt bé, així, sí, que... Parlem de guionista de saga, que és una de les grans sagues,
1: sí, sí,
2: dels últims temps de còmic de ciència-ficció.
1: Sí, de fet s'ho està prenent amb calma, eh?
2: Sí, va publicant, sí, sí, aquesta saga va publicant, va fent...
1: Han de ser 18 títols, 18 volums cartoner, sí, i van, em sembla, per al 13 o...
2: Doncs des d'aquí l'animem perquè segueixi...
1: Quan acabi ho tindré que llegir tot, perquè des que va començar hi ha coses que s'emboliden. Vinga, Fragmentos del mal...
2: Marxem a Japó, marxem a...
1: home, al mestre del terror actual.
2: Sí, del terror japonès.
1: Que es diu?
2: Si ho voleu passar molt malament, heu de llegir a Junji Ito.
1: Però ho passes malament, de veritat.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí. I potser aquest és un bon títol per, si no heu llegit res de l'autor, ficar-vos a dins del seu univers, perquè és una recopilació d'històries curtes que es diu Fragmentos del mal. I sempre juga una mica doncs, amb aquest estil molt, també, terror psicològic, uh-huh, molt visual, evidentment, perquè estem parlant de còmic i la novel·la, el gràfic ha d'aparèixer en algun costat, però també juga molt amb aquest terror de que tu mateix, el teu cap, et vas creant una mica aquesta...
1: I a sobre posa molt de folklore japonès, que no sé per quina raó...
2: Sí,
1: el folclore japonès dona molta por.
2: Sí, tots aquests yokais i tal, sí, sempre es fan estar xulo. A nivell estètic també són molt xulos. Doncs això són històries curtes que si voleu llegir terror us agradaran. Seguim, ara una cosa una mica, una temàtica més social que té també molt bona pinta, és el còmic Ya no llama nadie, que el títol ja és bastant descriptiu.
1: La
2: és d'Steve Berry, sí, la portada és una senyora gran amb els braços creuats esperant a que algú la truqui, imagino, i és una mica del que va aquest còmic, és, la protagonista és una dona gran que el seu marit sembla que té Alzheimer o alguna altra malaltia degenerativa.
1: Les seves,
2: no?,
1: amigues a poc a poc van... Com passen aquestes... Suposo que és una fotografia a aquestes edats de que els teus amics van desapareixent i tu et vas quedant sol d'alguna manera, no?
2: Sí, la família et sembla que tampoc està molt per ella, no? Uh-huh. I és una mica això, com bé dius, una fotografia, un retrat d'aquesta soledat, potser,
1: de la gent gran.
2: De la gent gran. Té molt bona pinta, està publicat per Estiberri, amb dues autores molt bona pinta, Blanca Vázquez i Elizabet Casillas.
1: No sé què...
2: Tenen algun altre títol publicat?
1: Lectures a domicilio.
2: Amb Estiberri, també.
1: Sí, lectures a domicilio, juntes en esto.
2: Molt bé, doncs farem ullada perquè també interessant poder fer servir l'eina del còmic, no?, per reflexionar sobre aquestes temàtiques més socials.
1: Molt bé.
2: Seguim amb una cosa...
1: Molt curiosa.
2: Sí, publica Astronave, que és aquesta divisió de Norma Editorial dedicada al còmic infantil o juvenil, no?
1: Uh-huh.
2: I això es diu...
1: La cueva cercana al café.
2: El títol, sí, i la portada ens ha sobtat molt.
1: Sí, perquè són com uns bitxets de color verd, com uns goblins...
2: Sí, una cosa rara.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I és un còmic que potser agrada a la gent més jove, però també ens agradarà a nosaltres, perquè la temàtica de què tracta és bàsica per nosaltres.
1: Sí,
2: no?
1: En la cueva de Gloomfoot, creció su padre, preparaba cada mañana un caldo de moco pegajoso que removía con una pala. Allà amb aquesta frase ja...
2: És una història sobre l'amor per el menjar i un bon menú, no?
1: Exacte.
2: Que això a nosaltres ens encanta, ja sigui mocs o un cocido, ens encanta. Així que farem una ullada a aquest còmic, La cueva cercana al café.
1: És de Mickey Please i...
2: Mickey Please, eh?
1: Molt el nom, eh?
2: Molt.
1: I, bueno, està per veure.
2: Un altre amb una estètica també que pots recordar el còmic infantil juvenil, però jo crec que és una mica un còmic per tots els públics, és públic Estiberri.
1: M'encanta la portada.
2: L'autor és Ricardo Cavolo, que és un autor molt potent que ha treballat per la il·lustració, també en diferents camps, i parlem de Lola i Estrella, que publica Estiberri. La portada, com bé deies, colors així, cremes, amb dues protagonistes així...
1: Tot molt càlid.
2: Molt càlid, sí, m'agrada. Molt detallat, també, molt colorit. Lola i Estrella. De què va això? Són dues amigues joves...
1: Que viuen juntes...
2: En una muntanya.
1: En una muntanya i és un lloc molt bonic.
2: Sí, l'Estrella té un poder peculiar perquè pot... comunicar-se amb les bolets.
1: Amb
2: les arrels de les plantes.
1: Molt bé. I la Màtria té...
2: També, la Màtria també, et sembla que també.
1: Té alguna cosa.
2: Entre les dues, doncs, hauran de viure una aventura en aquest món fantàstic.
1: I quan no estan, els gnomos mengen maduixes i tal, i juguen a cartes i van a visitar la reina de la cabra. La reina cabra, això té molt bona pinta, eh?
2: Molt bona.
1: Sí, sí. Pues venga, la tosición. Es reedita, ja que SCC va tancar, un dels millors còmics que he llegit jo d'antiherois, que és Blanco Humano, que és aquest còmic que el guió és de Tom King i el dibuix és excel·lent, de Greg Smallwood, que és un dibuix així com... podríem dir com en un toc realista, amb tons pastels que li donen com molta calma a tot el que passa, encara que hi hagi acció. Surten personatges com Guy Gardner, un dels Linterna Verde, que de fet ara estan fent la sèrie, recordem-ho, una sèrie que està molt bé. I és un home que es dedica, pues, tu ets un polític i ell es dedica, es fa passar per tu, fa el discurs i si li disparen rep la bala per tu, per això es diu Blanco Humano.
2: Genial.
1: Què passa al còmic? Que ell té que substituir en un discurs a Lex Luthor,
2: vale,
1: i en vez de disparar-lo l'enverinen i ell es morirà.
2: Ostres.
1: I doncs vol descobrir qui l'ha enverinat.
2: Vale.
1: I només cal destacar el capítol de Batman. És el millor capítol de tots. No apareix Batman enlloc.
2: Apareixen diferents personatges, no? Però Batman sembla que no acaba d'aparèixer.
1: No apareix, però està molt present. És una passada.
2: Molt bé.
1: Vinga, que suerte la mía, eh? Bueno...
2: Que suerte la mía és un còmic que també ens ha sobtat la portada, Christian Watson, i és com també ambientat als anys 20, perquè és així molt de...
1: Anys 20, anys 30, sí.
2: Sí. És una, també és com un còmic molt poètic, molt oníric, també podríem dir una mica. Per el que hem vist, ho sembla. I és un petit recordatori de que, en el fons, tots estem fets d'ossos, no? Dels mateixos ossos.
1: Sí,
2: no?
1: Què vol dir? Que tots tenim moments d'amor, tots tenim moments d'alegria, de pèrdua i de tristor, no? I sí. Fa una mica aquest assaig dramàtic en aquest còmic.
2: Sí, ho publica Reservoir Books. Qué suerte la mía, porque te vas a morir como todos. Jo he vist aquesta... Los mundos extraños de la ciencia ficción de Wally Wood. Això és un títol que no sabia que sortiria i m'alegra molt, perquè Wally Wood és un dels autors dels anys 50, que després també va estar treballant als 60, 70, fins que va morir el pobre, doncs fent còmics, i té aquesta estètica doncs, dels anys 50 de còmic clàssic, però sempre feia coses de ciència-ficció. Bueno, no sempre, perquè havia fet alguna cosa de terror també i tal, però se li donava molt bé la ciència-ficció. I era un autor així una mica atormentat i tal, i en els còmics fins i tot es pot llegir entre línies aquesta tristor que
1: l'acompanyava. Saps que tenen punt de cognom? Estan una mica atormentats, em sembla.
2: Tots els Woods. Doncs mira, Wally Wood ho era també. Aquí es recopilen Diabolo Ediciones, que està portant tot el material clàssic d'aquests anys, dels anys 50, de DC Comics i tal. Doncs el que fa aquí en aquest volum és recopilar diferents històries que havia publicat aquest autor en diferents capçaleres d'això, dels anys 50, 60. Strange Worlds, Space Detective, Captain Science, són tots clàssics.
1: Space Detective, sí. Molt agradable.
2: Històries clàssiques, si us agrada el còmic més clàssic, el gaudireu, ja només estèticament mola, i si no us agrada aquest còmic tan clàssic i una mica més farragós, podríem dir, doncs potser és una lectura que podeu obviar. Jo la recomano perquè a mi sí que m'agrada molt.
1: Molt bé.
2: Seguim. Hem vist un que té molt bona pinta, sembla un manga que publica Monstros.
1: Que es diu Confession.
2: Sí.
1: I va de dos alpinistes que tenen que sobreviure perquè es queden tancats com en una
2: un refugi, no?
1: En un refugi i n'hi ha una tempesta feroig a fora.
2: Sí.
1: I n'hi ha algú dels dos alpinistes que ha fet... la leoparda amb alguna cosa.
2: Vale.
1: Però rotllo molt xungo.
2: És com, sí, després d'un dramàtic accident estan els dos allà tancats, sí. I és com, jo crec que es crea aquí una atmosfera...
1: Una tensió, no?
2: Sí.
1: Em recordo una mica la pel·lícula Els odiosos 8.
2: Ah, sí, que es queden a la cabanya aquella,
1: sí, sí,
2: també.
1: Sí, es queden a la cabanya amb la tempesta. Ostres, i allà sí. una tensió que de cop i volta va sorgint i sorgint, sí. I sorgint.
2: En aquesta pel·li, que per cert hi ha una escena que surten tocant una guitarra molt guapa, molt xula, de l'època.
1: Que la van trencar.
2: Sí, la van trencar.
1: Però Russell va ser.
2: Sí, però van trencar la guitarra original, que era una guitarra que valia milers de dòlars perquè era dels anys, jo que sé què. O sigui, que molt bé. Seguim. Un còmic molt xulo també que es publica ara al setembre, a finals, és Ace of Space Sweet Heaven Blues. Que també té molt bona pinta, i això ve d'un joc de taula, aquest còmic.
1: Ah, sí? Ostres, què em dius ara?
2: Estem parlant d'un còmic de David Rubin, que és un autor que ja hem xerrat amb ell moltes vegades i amb obres molt interessants.
1: Exacte.
2: I el Benja Amorín al guió. Ells dos ja havien treballat fent un joc de taula, bueno, és un joc de cartes.
1: Sí.
2: El Benja Amorín, que treballa a Devir Ediciones, que és una editorial mítica de jocs de taula, no? Va dissenyar aquest joc de cartes que està una mica basat en un món western fosc, no? Amb éssers estranys, no? Però molt western i molt americà, no? I el David Rubin el va il·lustrar també, molt xuli, i ara surt el còmic que entenc que expandeix una mica aquesta història que es podia entrellegir en el joc de taula, i diu que és una... Bueno, posa, solo una mano de pòquer puede salvarnos de l'apocalipsis. Això ja és un concepte que mola, no? I és això, un poblat podrit d'Arizona, segons diu aquí, i Lord Overkill, un nigromante infernal, ha capturat a Morkinville l'última guerrera de l'azar. Ja podeu veure que és aquest rotllo...
1: El nom de Morning Bird m'agrada.
2: Sí, sí, té conceptes molt potents i amb aquest rotllo western també té molt bona pinta.
1: Perfecte.
2: Seguim, anirem acabant ja, no? Perquè
1: sí, perquè ja...
2: Acaba. Recordeu que nosaltres recomanem alguns dels còmics, millors còmics o o els còmics que més ens han cridat l'atenció del mes de setembre, però surten molts més.
1: Surten molts.
2: Us recomanem, com sempre, anar a llibreries o a la biblioteca i xafardejar allà, que segur que trobeu lectures molt interessants. Acabem amb un...
1: Amb un que es diu La nit dels gats, La noche de los gatos, editat per Carten Comics.
2: Sí.
1: Està fet, ui, que gran, per Sebastià Cabot. I bé, és un còmic de... Tangnópolis no duerme, se descompone. Tangetópolis és una ciutat podrida,
2: sí,
1: també, fins a ciments, eh? Però,
2: fan servir el mateix adjectiu,
1: sí,
2: de podrida.
1: Sí, podrit. M'agrada quan dius podrit, tu, sí, quan fa gràcia.
2: És una ciutat així com molt decadent, que podríem dir que és una mica Sin City, també, no?
1: Sí, amb un ecosistema molt hostil, que sí, allà... gires una cantonada i t'apunyalen per, sí, per, jo què sé, per treure't les ulleres.
2: O callejones húmedos y luces de neón, ¿no?
1: Pues en Sebastià Cabot ha construït una ciutat que funciona quasi com un personatge més,
2: sí,
1: decadent, cínic, resignat, i un lloc on el mal no sorprèn. O sigui que,
2: sí,
1: todo mal.
2: És una obra de gènere negre que a nosaltres ens agrada molt,
1: exacte,
2: però aquí pues, ha explotat a tope. I hi ha un escriptor amb calçotets i un policia amb mala punteria.
1: Que podria ser un Stormtrooper de Star Wars.
2: Doncs amb això té molt bona pinta. L'estil gràfic també ens agrada molt perquè és també com molt desenfadat, el traç. També li farem una ullada a aquesta, La noche de los gatos.
1: Molt bé.
2: Primer capítol de la temporada. Recordem que ens podeu trobar, recuperar capítols a YouTube, @elsbufacanyes i a xarxes socials. Ens seguiu a tot arreu.
1: Sí, però no pel carrer.
2: Pel carrer, no. Ens veiem la setmana que ve, no?
1: Adéu, bufacanyes!
2: Adéu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on també ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, tenen previstos dos actes aquest matí a Catalunya sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis de l'any vinent amb les eleccions municipals i també les generals. Sánchez té previst participar just a aquesta hora, a les 12, a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, acompanyat pel president de la Generalitat i la cúpula del Partit Socialista. Per la seva banda, Feijóo es troba a Badalona al costat del líder del Partit Popular català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en un acte que ha començat a 3:15, coincidint a més amb la celebració a la ciutat de la Supercopa CB de bàsquet durant aquest cap de setmana. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. En aquest últim punt, Collboni ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana. La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de ciutats Urban 20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats de cometre 4 delictes de robatori amb força en establiments comercials del barri del Poblenou de Barcelona durant el mes d'agost. Els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials, respectivament, principalment relacionats amb fets similars, segons ha explicat la policia en un comunicat. I en Castells, d'aquí un quart d'hora comença la Diada Castellera a Tarragona en el marc de les festes de Santa Tecla, amb les dos colles anfitriones, la Jove i els Xiquets de Tarragona, i els convidats, els castellers de Vilafranca i la Vella de Valls. La podeu seguir d'aquí un quart d'hora, com diem, a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, ahir victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, on també ha recalcat que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. I aquí a casa nostra, milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que ha començat al Passeig de Gràcia i arribarà fins a la plaça Sant Jaume. La convoca la plataforma Zero Port i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals, amb el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai". La protesta arriba després que dimarts el Consell de Ministres va aprovar el pla d'inversions d'Aena fins al 2031, que inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina. Tornem a la plana política. Recordem que avui Pedro Sánchez i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, fan diversos actes a Catalunya sota un clima preelectoral. Sánchez està participant a la tradicional festa de la Rosa de Gavà juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre que Feijóo es troba a Badalona juntament amb el líder del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en el marc, precisament, com diem, amb la celebració a la ciutat de Badalona aquest cap de setmana de la Supercopa ACB de bàsquet. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats de cometre quatre delictes de robatori amb força en establiments comercials del barri del Poblenou de Barcelona durant aquest passat mes d'agost. Els arrestats de 42 i 50 anys acumulen 61 i 48 antecedents policials, respectivament, principalment relacionats amb fets similars, segons ha explicat la policia en un comunicat. I en cultura, en Castells, en marxa des d'un quart d'una la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona, amb l'actuació de la colla jove i els xiquets de Tarragona i les dues colles convidades, els castellers de Vilafranca i la vella de Valls. La podeu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, ahir victòria del Barça al camp del Sevilla per 1-3 gràcies a un hat-trick de Rafinha. Els blaugranes mantenen així el ple de punts després de 7 jornades. Victòria i també del Girona a la segona divisió per 1-2 al camp del Cádiz. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Un altre Sant Jordi amb Ràdio Rubí.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
2: Sánchez ha participat a la Festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la Festa de les Migues de Badalona.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
2: En una entrevista al Daily The Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
0: I aquí a casa nostra, milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats veïnals i socials i ambientals amb el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai".
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Marc Jaureguizar.
4: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca sobretot a l'interior de Catalunya amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona i, de fet, a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
0: Parlem de cultura en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
2: I justament ara acaba de fer llenya el 3 de 10 amb Folre i Manilles de la Jove de Tarragona.
0: I en els esports, ahir victòria del Barça amb remuntada inclosa per 1-3 al camp del Sevilla. El hat-trick de Rafinha el va convertir novament en el gran protagonista de la victòria blaugrana que manté el ple de victòries a la Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent.
2: Sánchez ha participat a la tradicional Festa de la Rosa de Gavà juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC, mentre que el líder dels populars, Feijóo, tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la Festa de les Migues.
0: Com diem, tret de sortida, doncs, a aquesta precampanya de cara als comicis que hi haurà l'any 2027, com per exemple les eleccions municipals programades pel mes de maig i les generals encara per convocar.
2: El president Sánchez no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions. Després de la recent crisi a Ceuta, ha defensat que el finançament autonòmic per Catalunya i també ha carregat contra el PP i Vox, que diuen són tan iguals que van al mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant d'aquestes eleccions municipals del mes de maig de l'any vinent.
5: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo ya por la victoria!
2: El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com el finançament o el que taula a Europa.
3: estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijó. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
0: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijó situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president del PP ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
2: Feijó ha demanat que Catalunya recuperi el protagonisme en una actual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
6: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece, y para eso estamos hoy en Cataluña.
2: Feijó també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració o política exterior.
0: I no deixem de parlar de política, perquè Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les properes eleccions al Parlament català del 2028.
2: Després de més d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
7: Obviously, Catalunya és diferent ara.
8: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
2: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades al Marroc.
0: Milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que ha començat al Passeig de Gràcia i que arriba fins a la plaça Sant Jaume.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals, i sota el lema no a l'ampliació ni ara ni mai. La protesta arriba després que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'AENA fins al 2031, que inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina. Jaume Sete és el portaveu d'Aeroport.
9: Mostrar el rebuig frontal de la ciutadania cap a aquest projecte nefast que només agreujaria algun dels principals problemes que tenim al país, com per exemple la crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
0: Com acabem d'escoltar per part del mateix OCTE, Aeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i AENA fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat els últims dies que aquesta ampliació implicaria un augment del 22% de les emissions de CO2. I encara van més enllà, ja que asseguren que els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per a la Unió Europea. I ara fa 5 anys, milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'AENA per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment tot això estava aturat.
0: Seguim parlant de mobilitat, perquè Renfe substituirà a partir de demà els trens de la sèrie 106 de Talgo, anomenada Abril, que oferien el servei d'avant entre Lleida i Barcelona.
2: Renfe ha informat que el canvi dels combois es deu a la reorganització dels trens d'abril, que s'està duent a terme la companyia des de l'any passat, després que alguns combois de la sèrie es detectessin fissures de l'estructura de la part interior. Aquests trens d'abril disposen de 581 places i usuaris del servei han alertat que la substitució d'aquests combois podria suposar una pèrdua de més d'un centenar de seients diaris per cadascun dels quatre trajectes afectats, dos en direcció a Barcelona i dos cap a Lleida.
0: I per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el seu homònim de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
10: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers 3 anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
2: Collboni ha anunciat que també una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
10: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
2: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de Ciutats Urban 20, que celebra a la ciutat nord-americana tots aquests dies. I Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional.
0: I expliquem també, en matèria d'inversions, que abans d'acabar l'any el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a la gent gran.
2: Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Això ho ha explicat el programa Ciutadella al conseller de Dret Social, Raül Moreno.
11: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
12: El conseller és el que es va comprometre.
11: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
2: El programa es podrà seguir a partir del 2, del 4, de 10 de la nit de les televisions locals i a la plataforma de la xarxa Més.
0: I amb l'arribada d'aquest mes de setembre comença també la temporada de viatges de l'Imserso.
2: Les agències de viatges ja han començat a tramitar les reserves amb les Canàries i les Balears entre les destinacions més sol·licitades. Ens omplia tot plegat Núria Perea.
13: Per molts, el setembre és sinònim de tornar a la rutina. Per les persones jubilades, en canvi, és també el moment de començar a preparar les escapades de tardor i hivern. Aquesta setmana han començat les reserves dels viatges de l'Imserso, una opció que continua tenint molta demanda. En parla Núria Marginet, responsable de Bitravel.
14: Una oportunitat de fer un viatge a un preu molt econòmic i és l'oportunitat de poder sortir de casa, de veure altres coses.
13: Les illes, sobretot la les Canàries i les Balears són alguns dels destins més buscats. El primer dia de reserves, les agències poden arribar a acumular cues. Molts jubilats prefereixen fer el tràmit presencialment i deixar-se assessorar pels professionals. És el cas d'en Francisco Pinto.
12: Y se habla con ellos para ver si te pueden coger algún destino, porque hacerlo particularmente es casi imposible, por no decir imposible.
13: Les agències detecten que aquest públic cada vegada viatja més i busca també destinacions més llunyanes. Ho explica Mercè Esteban, d'AIG Viatges.
15: Fem molt Europa, ara estem bastant fent intercontinentals, per exemple, ara tenim preparats uns xines, tenim preparats un Canadà, coses que la gent gran abans no s'atrevia a fer.
13: Una tendència que consolida els sèniors com un públic cada cop més important pel sector turístic, també fora de la temporada alta.
0: I aquesta setmana s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies, registrat per evitar així ciberestafes. Quan entri en vigor, seran les companyies telefòniques les que hauran de comprovar si l'emissor d'aquests SMS publicitaris estan registrats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors o no, i, per tant, si tenen entitat pròpia.
2: Tindrem aquest filtre, doncs, aquí dins del territori espanyol, però els experts alerten que cal seguir molt a l'aguait, protegir-se i verificar dues vegades el remitent. Ens ho explica la Norma Lebrero.
16: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges. Jordi Serra és director del màster en ciberseguretat i privacitat de la UOC i professor dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació.
17: Des del concepte que és un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial, que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
16: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
18: En la primera ronda, el 5 de 8. Un 5 de 8 treballat, però descarregat, el segon que han fet aquesta temporada. Ja tenim el tronc del castell. Són les sisenes que ja estan situades...
0: Estem escoltant el so ambient de la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona, que està en marxa des d'un quart d'una d'aquest migdia, amb l'actuació de la Jove i els Xiquets de Tarragona i les dues colles convidades, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Podeu seguir aquesta diada en directe, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre i ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles. Els Castellers de Vilafranca, un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles. La Colla Jove, que ha regat un 5 de 9 amb folre i ha fet llenya, un 3 de 10 amb folre i manilles, i per això ha quedat tan intent. I la Colla Xiquets de Tarragona, un 5 de 9. I ara mateix estan a punt de descarregar el castell.
0: Doncs sí, hem enganxat just aquest... en aquest directe, aquest nou castell descarregat en aquesta actuació de del primer diumenge de festes de Santa Tecla. No ens movem de Tarragona per això, perquè la catedral tornarà a acollir aquesta nit una nova representació del retaule precisament de Santa Tecla.
2: L'espectacle s'hi fa des de fa 35 anys i manté viva la tradició de l'esbar Santa Tecla. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: El retaule explica a través de la dansa la vida, la conversió i el martiri de Santa Tecla, patrona de Tarragona. La representació va a càrrec de l'esbar Santa Tecla des de l'any 1991, quan Jaume Guasch el va crear. Arriba amb l'acompanyament musical de la cobla, la principal de la Bisbal ampliada. La presidenta de l'esbar Santa Tecla, Rosa Llorach, destaca la importància d'arribar a aquesta 35a representació i el valor que té el retaule dins del patrimoni cultural i festiu de la ciutat. Avança que enguany la direcció general escènica i coreogràfica recau en Laia Pous Llorach.
20: Hi ha vegades que diem que no tenim novetats, aquest any tenim una novetat, de què canviem la direcció. O sigui, aquest any la direcció l'agafa la Laia Pous, que és una dansaire del retaule que ha passat a agafar la direcció i serà el seu primer any.
19: 35 anys després de la seva estrena, avui a 11:15 de la nit, el retaule de Santa Tecla tornarà a convertir la catedral en l'escenari d'un espectacle per explicar la història de la patrona de la ciutat.
0: Parlem també de música, i és que la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era el Laoz, i Bayuc en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
2: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
1: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
0: Una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals acreditats i amb una plaça Major que ha recuperat el protagonisme com a emblema del mercat aquest diumenge, és a dir, aquesta nit, en aquesta tarda, en aquest cas, Quimi Bordet serà l'encarregat de tancar l'edició a partir de les 7 amb un concert a la plaça Major. Parlem ara també de cinema, perquè l'actor Sergi López ha estat aquest dissabte a Girona on ha rebut el premi homenatge de La Cocollona del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror. Ha volgut reconèixer així la trajectòria d'un dels actors catalans amb més projecció internacional.
2: L'intèrpret de Vilanova i la Geltrú ha participat en l'acte celebrat a la ciutat, on ha repassat part de la seva carrera i la seva vinculació amb el món del cinema. Televisió de Girona, Xavi Morlans.
21: L'actor Sergi López va rebre ahir a Girona el Premi Homenatge de la Cocollona 2026. El Festival de Cinema Fantàstic i de Terror va voler reconèixer així la trajectòria d'un dels intèrprets catalans amb més projecció internacional, amb una carrera que l'ha portat a treballar tant en produccions catalanes i espanyoles com en projectes d'arreu del món. López va participar en l'acte de reconeixement, que també va servir per repassar alguns dels moments més destacats de la seva carrera. I precisament sobre aquest reconeixement i la seva trajectòria, Sergi López va explicar que això de rebre homenatges és una cosa a la qual encara no s'ha acostumat.
22: Em fa una mica de vergonya. Sí, bueno, no sé, Girona és un lloc que he vingut molt, no només perquè la meva àvia era de Santa Eugènia. No sé, fa estrany, no? Quan diuen homenatge sempre penses en gent que o l'ha palmat o li falta poc. Llavors, no sé, m'ho prenc bé perquè sé que la gent, bueno, trobo molta gent que m'aprecia, que em diu coses molt maques.
21: L'acte va servir per posar el punt final a l'edició d'enguany de La Cocollona. El festival tanca així una nova edició després de diversos dies de cinema fantàstic i de terror a Girona i l'organització assegura que ja estan preparant l'edició del 2027.
0: Són les 2:22 minuts, arribem als esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 al camp del Sevilla.
2: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat. Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista, que és a 2 més a la segona meitat. La notícia negativa, però, és que el Barça s'ha lesionat Andreas Christensen. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc, com a mínim fins a la tornada de l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
0: I del Barça passem al Girona, perquè el conjunt gironí també va sumar una victòria important. Els gironins, com diem, van guanyar per 1-2 al camp del Cádiz en partit de la 6a jornada de la segona divisió. La crònica del partit ens arriba des de Girona FM, Pau Villafañé.
24: El Girona va guanyar Cádiz per 1-2, tot i haver de patir fins a l'últim moment. Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Benat i Carles Pérez i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Arribas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
25: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixecando agua. Hem d'intentar intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però però no ho fem durant molt temps i això està en la nostra millora.
24: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i s'acosta a la part alta de la classificació a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi per intentar seguir sumant de 3 en 3.
0: Parlem també de bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana en aquest esport és avui a Badalona, on Joventut i Barça es disputen la Supercopa ACB.
2: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Escoltem Simón Birgander i en Joel Parra.
3: Muy buenas sensaciones, muy feliz por el trabajo que ha hecho el equipo. Sabíamos que era un equipo muy físico, creo que hemos estado bien en el rebote, como hemos hablado antes del partido, que hemos atacado muy bien ofensivo, luego en ataque tenemos tantos jugadores con tanto talento que no hace falta ni jugadas a veces. Y también la afición y todos los que están aquí apoyándonos nos ayuda mucho y nos ha notado mucho. Ahí al final, cuando ellos estaban volviendo, el apoyo y todo nos ayudó mucho. Ilusión, no hay presión. Lo venimos aquí, hemos enseñado este partido que podemos y queremos estar en el final y ahora toca jugar un final, va a ser lo que podemos.
4: Molt contents al final. Veníem aquí a Badalona amb un objectiu clar, que era jugar la final el diumenge. Hem patit molt, però bueno, primer objectiu complert. Sempre que vinc aquí a Badalona, per mi és molt especial, tant per mi com per la meva família, i més, doncs ara, demà, que serà encara doncs, amb un joc en títol, doncs encara molt més especial, si et dic, a recuperar-nos, perquè la penya té un equipàs, avui hem vist el show de l'APO, que sembla que no s'hagi anat encara de fa 7 anys, així que et dic, molt content pels dos equips, però demà al final a pista estarem guanyant.
2: Per tant, final catalana i duel amb un component especial. El títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir de les 7 de la tarda.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Grans batutes, grans emocions.
8: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
7: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
8: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
7: Entrades a auditori.cat.
26: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
27: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens ensenya que dir paraules boniques ens ajuda a fer amistats.
28: Hola, Embaladits, em dic Clàudia i vaig a tercer de primària de l'escola Maricel de Cubelles. El poema que he escollit es diu Les paraules i l'ha escrit la Joana Raspall. Les paraules. Si el bosc tinguessin set, quina font buscarien? La de l'aigua més clara, més viva i més brillant. I de l'arbre fruiter. Quina peça voldrien? La més madura i dolça, suau al paladar. I quin remei de flors a l'amor donaríem? El de colors més vells, més frecs i perfumat. Per als amics i amigues, no triaríem paraules entre les més boniques que el món s'han inventat. No volem l'aigua bruta, ni la fruita tarada, ni fer rams d'esbarcers, i en la nostra conversa volem belles paraules i no pas molt grollers.
27: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Ens agraden les paraules boniques. Fins al proper Embaladits. Adeu.
29: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
9: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
23: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
2: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Més política. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament català del 2028.
2: En una entrevista al diari The Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
0: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. Amb el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai.
0: Moment ara per conèixer també la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
10: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca, sobretot a l'interior de Catalunya, amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, a aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona. I, de fet, a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida, amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions, amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
0: Seguim, parlem també de castells en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
2: L'últim castell que s'ha vist és el 3 de 9 en folre de la colla Xiquets de Tarragona.
0: I en els esports, victòria ahir del Barça al camp del Sevilla per 1-3 que fa que els blaugranes mantinguin el ple de victòries a la Lliga. Rafinha va ser un dia més el gran protagonista del partit amb un hat-trick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arriben en l'any vinent.
2: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, el líder popular tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
11: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo, ya por la victoria!
0: Acabem d'escoltar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que, com veiem, no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions després de la recent crisi a Ceuta. Defensa el finançament autonòmic per Catalunya i ha aprofitat també per carregar contra PP i Vox, que diu són tan iguals que van en el mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que acabem d'escoltar ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant les properes eleccions municipals programades pel maig de l'any vinent.
2: També el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijó. I què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com són el finançament o el català a Europa?
1: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijó. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
0: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president popular ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
2: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi protagonisme en una eventual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
12: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece, y para eso estamos hoy en Cataluña.
2: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració i política exterior.
0: I per la seva banda, seguim en política, i és que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
2: Després d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
13: Obviously, Catalunya was different now.
14: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
2: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I també es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades en el Marroc.
0: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. I sota el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai. La protesta arriba després de que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i que aquest inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina.
0: Aeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport.
2: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat que els últims dies que l'ampliació del Prat implicaria un augment del 22% en les emissions de CO2 i encara van molt més enllà, ja que asseguren que tots els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la pròpia Unió Europea. I ara fa 5 anys també milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment estava aturada aquesta proposta.
0: <totipos-> I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
15: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics al 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament. No?
2: Collboni també ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
15: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
2: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de ciutats Urban 20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de grandíssima tensió internacional.
0: Parlem també d'inversions. Abans d'acabar l'any, el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran.
2: Amb aquesta mesura, el govern donarà per completada el compromís de crear 6.000 noves places durant la seva legislatura. Així ho ha explicat en el programa Ciutadella el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
16: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Van comprometre a fer 6.000 places concertades.
17: L'anterior conseller és el que es va comprometre.
16: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
2: El programa es podrà seguir a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Obrim ara plana local, marxem fins a Rubí, on s'han complert ja 6 mesos sense registrar cap cas positiu de pesta porcina africana.
2: De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal, que tot i això continua dins de la zona del risc amb totes restriccions en vigor. Des de Ràdio Rubí, David García.
18: El primer cas de Rubí es va detectar a l'inici del brot a la zona est, a tocar de la C-16. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la Llera des de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot, però, continua actiu i aquest mateix dijous es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua dins de la zona del risc, amb les mateixes restriccions que fins ara, principalment la prohibició d'accés al medi natural com a mínim fins a finals d'any. Zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan està prohibit el pas. Tot plegat en una crisi que, tot i que només ha comptat amb 2 senglars positius fa mig any, continua provocant la suspensió d'activitats grupals consolidades, com la caminada nocturna, la travessa Rubí-Montserrat o la cursa de muntanya.
0: I seguim al medi natural, perquè el Delta Birding tanca una nova edició amb més afluència de públic i amb noves propostes per apropar l'ornitologia a tothom.
2: El festival ha incorporat enguany activitats inclusives i un original concurs d'imitació de cant d'ocells, Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
3: El bon temps i l'interès creixent per la natura han fet que el Delta Birding d'aquest any hagi enregistrat un increment de visitants respecte a edicions anteriors. Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha destacat l'arribada de nous públics i la bona acollida del festival.
4: Estem molt contents de com està anant el festival. La veritat és que el clima ens està ajudant molt. És un moment fantàstic també per conèixer el Delta i la gent està venint doncs, a... Bueno, més que mai. La veritat és que tot està fluint molt. Tenim, doncs, aproximadament, estem trobant doncs, un increment respecte als anys anteriors.
3: Entre les novetats d'aquesta edició hi ha el concurs d'imitació de cants d'ocells i més activitats adaptades a persones amb dificultats d'oïda o de visió. També s'ha reforçat l'oferta per al públic jove i la participació de les dones en el món de l'ornitologia. Una edició que s'ha adaptat i ampliat als públics i consolida el Delta Birding com una cita de referència per als amants dels ocells i de la natura.
5: Ara, un peu desmuntat. Ara hi tornen. Donen l'aprovació. Claríssim. Dit polze.
0: Escoltem el so ambient d'aquesta diada castellera del primer diumenge de les festes majors de Santa Tecla a Tarragona, que compta amb l'actuació de la colla jove i els xiquets de Tarragona i també les dues colles convidades, els castellers de Vilafranca i la vella de Valls. La podeu seguir, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Fins al moment, la colla vella de Valls ha dut a plaça...

0: de música viva.
1: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
2: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
1: I en una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals que s'han acreditat a una plaça major que ha recuperat el seu protagonisme com a emblema del mercat. Escoltem també en Jordi Casadesús, l'altre codirector de l'artístic del mercat.
3: Fa molta il·lusió que es presentin tantes propostes, realment. És una feina molt agradable, a més, perquè descobrim molts projectes, moltes coses que realment, si no, seria inabastable.
1: Aquest diumenge, Quimi Portet serà l'encarregada de tancar l'edició a les 7 de la tarda amb un concert a la plaça Major.
0: Hem de parlar avui també de la colla bastonera de Cardedeu, que en el seu cas està d'aniversari.
1: Ha celebrat els seus 20 anys de trajectòria aquest dissabte amb una jornada que va reunir diferents colles bastoneres i que va omplir els carrers del municipi del Vallès Oriental de música, dansa i, sobretot, moltíssima tradició. I va ser Ràdio Cardedeu amb l'Aina Barbany.
4: A Cardedeu, la colla bastonera celebrava ahir la tarda els seus 20 anys de trajectòria amb una jornada festiva dedicada al ball de bastons. La celebració va començar amb una cercavila pels carrers del municipi, amb la participació de diferents colles bastoneres provinents d'arreu del territori català, que va acabar amb una mostra a la plaça de l'Església, una fita històrica que la colla va voler posar en valor. Això ens explicaven.
5: Jo crec que ens agrada molt com poder estar tots junts, o sigui, ens ho passem molt bé en els assajos, la veritat. I com una mica la cultura, no fer poble, que al final Cardedeu, doncs ara mateix potser està creixent molt i hi ha molt poca gent que faci cultura popular i és important.
4: La festa va continuar a la plaça de Sant Corneli amb un sopar popular i molta festa. D'aquesta manera, la colla cardedeuenca va commemorar 2 dècades de bastons, dansa i cultura popular en una jornada que també va servir per compartir la celebració amb altres colles i amb els veïns i veïnes de Cardedeu.
0: Canviem la música i la dansa pel circ, en aquest cas amb el Festival de Terrassa, que ha tancat edició amb una valoració molt positiva per part de l'organització.
1: Enguany ha estrenat una nova ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara i ha fet durant el cap de setmana espectacles, tallers i una gran gala que ha reunit diferents disciplines de circ. Ho han seguit des de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Martí Paola.
6: A Terrassa li agrada el circ, ha quedat superclar perquè ha sigut increïble l'últim espectacle que s'acaba de fer, que la gent sortia de l'establiment, o sigui, una bogeria, molt guai, quina il·lusió que ha agradat ara el circ.
7: Amb aquestes paraules, Juli Armengol explicava la satisfacció del públic terrassenc pel festival de circ que s'ha celebrat a la ciutat. Des de l'entitat organitzadora, el Tub d'Assaig, es mostren molt satisfets de la qualitat dels espectacles i de la resposta de la ciutadania. El certamen ha estrenat enguany ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara, un canvi que ha buscat apropar el circ a nous públics i ampliar la presència del festival a la ciutat. Al llarg d'aquests dies, el festival també ha ofert espectacles de carrer, tallers, propostes familiars i actuacions de talent emergent en diferents espais del barri. Una 17a edició que ha consolidat l'aposta per portar el circ al carrer i que ha convertit durant uns dies l'entorn de la Seu d'Ègara en un gran escenari a l'aire lliure.
0: I fem una darrera aturada a l'Olot.doc, que incorpora a Besalú com a seu aquest any. Durant la setmana vinent, allà es podran veure 5 documentals d'interès social, cultural i mediambiental.
1: També hi haurà sessions a escoles, amb la projecció de diversos documentals per als més joves. Com ja és habitual, també es faran converses amb especialistes i entitats vinculades. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
8: Del 23 al 30 de setembre es projectaran diversos documentals entre Olot i Besalú. Per una banda, es busca apropar els documentals al públic general. Per l'altra, la secció d'escoles té l'objectiu d'apropar les propostes del festival als més joves i generar espais de reflexió i debat. Ho explica Joaquim Castells, organitzador d'Olot.doc.
9: Tenim ja unes quantes reserves confirmades. I per altra banda tenim la secció també escoles, que això sí que té un èxit ja des de fa uns quants anys, tenim molta demanda.
8: Constarà de 5 projeccions que es faran fins al dia 29 de setembre entre Olot i Besalú.
9: Tenim 3 seus, el Cine Olot, que és on habitualment ho fèiem, també tenim el Centre Catòlics i l'Escola d'Art. I, com a novetat, sortim d'Olot i anem a Besalú i farem una sessió oberta a tot el públic a Besalú.
8: Pel que fa a les entrades,

0: Entrades, algunes de les projeccions obertes al públic tindran un cost de 6 euros.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol del Barça, que manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 ahir al camp del Sevilla.
3: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat, ja que Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista de la nit gràcies a 2 gols més en la segona meitat. La notícia negativa, però, va ser la lesió d'Andreas Christensen del Barça. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc, com a mínim fins la tornada a l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
1: Parlem també avui de waterpolo, perquè s'ha disputat la final de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina a Mataró. La final enfrontava l'anfitrió, el Club Natació Mataró, i el Sabadell. En directe des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, hi ha hagut sorpresa o les vallesanes han complert els pronòstics?
4: Doncs podríem dir que ha estat una final espectacular, jugada a un ritme realment frenètic, una cosa impròpia a aquestes altures de la temporada, i que s'ha resolt al final a favor de l'Assolim Centre Natació Mataró per 11-9. Amb aquest resultat augura una gran temporada que segurament serà emocionant i molt igual. Un partit que en el primer quart s'ha saldat amb un mínim 2-1 a favor del Mataró. En el segon quart, atenció, perquè el Sabadell ha fet un parcial de 0-4 que l'ha col·locat en un 2-5 al seu favor. Semblava que el partit l'encardilava el conjunt vallesà, però el Mataró ha reaccionat, ha retallat diferències 3-5 al final del segon període. En el tercer ha aconseguit empatar a 5 amb gols de l'hongaresa Faragó i de Carla Martín, dues jugadores que s'han incorporat al Mataró aquesta temporada. I a partir d'aquí, un constant estira i arronsa amb el Sabadell, sempre per davant en el marcador, amb un sol gol de diferència, fins que en l'últim minut i mig de partit un gol de Jules Rumer ha col·locat el 10-9 i un altre de Mireia Giral ha servit per establir l'11-9. Dir que l'australiana Tilly Kearns del Centre Natació Mataró ha estat elegida la millor jugadora, mentre que el Club Natació Terrassa ha derrotat el Club Natació Catalunya per 14-9 en el partit per al tercer i quart lloc.
1: Moltes gràcies, Jordi. I anotem, doncs, aquest triomf pel Mataró, l'equip anfitrió en aquesta final de la Copa Catalunya Femenina de la Divisió d'Honor. Canviem d'esport, novament ens n'anem al bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana del bàsquet, com diem aquest cap de setmana, és a Badalona, on Joventut i Barça disputen aquesta tarda la final de la Supercopa ACB.
3: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Per tant, la final catalana i el duel amb un component especial, i és que el títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir d'aquesta 7 de la tarda, com comentàvem.
1: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha guanyat la Golden Cup en vèncer per 2-3 al combinat de Portugal, després de remuntar, això sí, un 2-0 advers.
3: Laia Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina han estat les golejadores. La final masculina, també entre Catalunya i Portugal, es disputarà quan faltin 5 minuts per 4:45 de la tarda.
1: Recuperem també una informació de futbol que ens deixàvem anteriorment. Recordem també que el Girona ahir es va imposar al Cádiz per 1-2, nova victòria pels gironins que ocupen posicions de play-off. Recuperem també un altre resultat conegut fa només uns instants, la primera derrota de la temporada per al Nàstic de Tarragona, la primera federació. En el seu cas, els tarragonins han caigut derrotats al camp de l'Alcorcón en un partit on no han tingut pràcticament opcions i on els madrilenys s'han acabat emportant la victòria per 3-0. Recordar que en aquesta mateixa categoria el Sant Andreu no juga fins dimecres vinent davant del Reial Madrid Castilla, ja que l'equip madrileny va haver d'ajornar el partit degut als compromisos internacionals, en aquest cas a la Copa Intercontinental Sub-20, que va obligar a molts jugadors del filial de l'equip blanc a jugar-la ahir mateix. Amb aquests apunts ràpids acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: De com van renyir els dos Ivans, de Nicolai Gogol, és la proposta de la Natàlia Cerezo. I una de les novetats literàries d'aquesta tardor és El preu de néixer, de Laura Gost, publicat per Proa. Una novetat que ens ha calat ben endins. Una novel·la que ens farà reflexionar cap on anem, amb una veu narrativa molt ben trobada. Si busqueu una bona lectura, aquí la trobareu.
3: La novel·la, en realitat, dialoga amb uns temes, amb unes problemàtiques, unes inquietuds que ja formen part de la nostra conversa quotidiana, no? És a dir, canvi climàtic, envelliment de la població, superpoblació, no? Limitació de recursos naturals. Clar, jo crec que això permet, la novel·la, per tot i situar-se en un pla distòpic, lleugerament distòpic, no? En un futur en el qual, afortunadament, encara no hem arribat, sí que és prou versemblant, pot ser, per al lector, no? És a dir, és un futur que no és tan impossible d'imaginar o de visualitzar.
2: No baixarem intensitat, perquè ens acompanya en Marc Balcells, autor d'Arqueomàfia, un assaig fresc publicat per La Campana. Els Tombaroli, lladres de tombes, en són els protagonistes.
4: Com que parteix d'una investigació doctoral que vaig fer als Estats Units, allà tota la recerca, aquí cada vegada és més així, eh? Hi ha comitès ètics, etcètera, etcètera. Firmem un... En aquell cas, a mi la universitat m'obligava a firmar un contracte de confidencialitat i anonimitat, fins al punt, Mònica, que si a mi m'explicaven coses del seu dia a dia criminal i a mi un jutjat m'hagués citat a testificar per ells, en contra d'ells, jo no podria dir res, no es podia utilitzar res de la meva recerca en la seva contra.
2: Acabarem amb música. Us portem un tastet del Festival Terrer al Priorat, un territori ple d'història i bons vins, on la música s'hi suma celebrant el seu desè aniversari. En parlem amb en Blai Rosés, el seu director.
5: Fent repàs d'aquests 10 anys, doncs, ens hem donat compte que hem programat quasi 200 concerts, entre concerts i espectacles, que han sigut quasi 140 cellers que han participat, perquè el festival és música i vi, que intentem fer des del terrer oferir-vos oportunitats úniques de conèixer el Priorat d'una manera molt singular.
0: A tu, estimat oient, que acabes d'escoltar aquests primers instants d'aquesta nova edició del Calaix, has pogut comprovar que tenim diversos calaixos per obrir on hi trobarem propostes interessants per ser escoltades. Així doncs que benvinguts i benvingut a tots i a tu, especialment oient, en aquesta edició número 359 de la temporada 8 del capítol 3 de El Calaix. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
6: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nicolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents, però tot i així la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure. però també amb molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. «Però què representa això?», va pensar l'Ivan Ivanovich. «No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta, m'agrada esbargir-me amb una arma». «Ei, escolta!», va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. «Què és això que tens aquí, jaia?» «Ja ho veieu, una escopeta». «És una bona peça», va continuar l'Ivan Ivanovich. «Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa». «Què és a casa, el senyor, jaia?» «Sí». «I què fa? Que reposa?» «Sí». «Va bé, doncs. Ara passo a veure'l». L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: del volum... Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Laura Gost va recollir el 2018 el Premi Goya al millor curtmetratge d'animació per Woody and Woody com a creadora i guionista. En l'àmbit del teatre ha vist premiades i publicades algunes de les seves obres. És autora de les novel·les La cosina gran, El món es torna senzill i Les cendres a la piscina, guardonada amb el Premi Proa. Al preu de néixer, la seva última novel·la serà traduïda al francès, l'anglès, el castellà, el neerlandès, el grec, el turc, l'italià i ja se n'han adquirit els drets audiovisuals. A la societat del preu de néixer, cap infant pot venir al món si una altra persona no accepta morir en lloc seu. Aquest relleu es gestiona mitjançant contractes, llistes d'espera i protocols administratius. Per a qui no té familiars disposats a morir ni la possibilitat d'accedir al mercat negre, tenir un fill pot ajornar-se indefinidament. Mentrestant, l'Estat imposa avortaments obligatoris a tots els embarassos que no compten amb un relleu garantit. Obrim El Calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
9: Feia molt que no parlàvem amb la Laura Gost des del Premi Proa, i això que el van fer tard, perquè jo sempre defenso que les novetats estan molt bé, però les novetats poden viure molt de temps. Si ara el recuperéssiu, també el gaudiríeu. Però el deixarem una miqueta de banda, perquè sí, arriba el preu de néixer. Laura, benvinguda.
3: Moltes gràcies.
9: Bueno, el preu de néixer, amb totes les portes obertes, ara ho parlàvem, no?, fora de micro, traduccions, audiovisual, o sigui, una absoluta meravella, però és que el tema s'ho val. O sigui, jo ja no sé d'on te vas treure. Bueno, la inspiració de tot arreu, perquè és que el món se'n va... Se va al garete, diríem, no? Però...
3: Sí, a veure, jo crec que, clar, la novel·la en realitat dialoga amb uns temes, amb unes problemàtiques, unes inquietuds que ja formen part de la nostra conversa quotidiana, no? És a dir, canvi climàtic, envelliment de la població, superpoblació, no? Limitació de recursos naturals. I, clar, jo crec que això permet que la novel·la, tot i situar-se en un pla distòpic, lleugerament distòpic, no? En un futur en el qual afortunadament encara no m'ha arribat, sí que és prou versemblant, pot ser, per al lector, no? És a dir, és un futur que no és tan impossible d'imaginar o de visualitzar, precisament per això, perquè tot i que estan exagerades certes qüestions, inevitablement per provocar aquesta angoixa afegida, són uns temes que ja mos interpel·len i ja mos preocupen.
9: Està molt bé perquè jo, a mesura que t'anava llegint, anava recordant la pandèmia. Tots els ecos que hi ha hagut després, tots aquests negacionistes, totes, de dir, pues, això ho han fet per matar gent, perquè sobre gent, per les cotitzacions de la Seguretat Social. O sigui, ha sigut com un rebombori de molt soroll, però jo penso que ho has dibuixat molt bé en el llibre. Que realment l'objectiu és interpel·lar el lector. Penso jo, sí, Laura?
3: Sí, a mi m'interessen molt els conflictes humans, m'interessa molt explorar les contradiccions, els dilemes ètics dels personatges. Aquí per mi el repte en aquesta novel·la era apropar-me a un to més de thriller psicològic, podríem dir, o thriller moral, no? Amb una tensió narrativa que potser m'havia explorat en novel·les anteriors. Però clar, aquí és això, una premissa, no? Que, ja, clar, bàsicament, aquests 5 cèntims seria més clar, seria que cap infant pot arribar en aquest món, no? Que dibuixa la novel·la. Si alguna mor abans per cedir-li el lloc... Clar, com suposa, vaja, que els personatges que protagonitzen aquesta història no poden mantenir-se al marge de tota una sèrie de posicionaments morals, en realitat, no? Perquè, clar, a més, per mi sí que era important deixar un cert marge com una escletxa per la llibertat individual dels personatges, en el sentit que no estem parlant com sí que veiem altres, sovint altres novel·les de caire distòpic que plantegen dibuixen un estat totalitari on els personatges se veuen obligats, impel·lits a seguir unes regles concretes. Aquí l'estat no diu les persones estàveu obligats, per exemple, a tenir un fill en els 30 anys i si no heu de morir i heu de servir com a relleu. No diu això, sinó que diu en cas que vulgueu ser pares, en cas que aquest desig de paternitat o maternitat passi per sobre de tot, sigui prioritari, aquestes són les normes. No? Per tant, aquí obligues els personatges i indirectament jo crec que és l'actor a demanar-se què faig en aquest cas. No? És a dir, quines concessions estic disposat a fer i quines coartades morals procuraré cercar per sentir-me bé amb aquesta tria, no? Amb la meva decisió. Això per mi era fonamental. Jo tot el temps, a més, quan l'escrivia, que la vaig començar a escriure a part estant embarassada del meu fill i la vaig acabar quan el meu fill tenia pocs mesos, clar, jo m'ho demanava molt, deia què faria jo? I m'agrada pensar que el lector farà el mateix, que la començarà i l'acabarà potser amb aquesta pregunta i potser sense cap resposta sòlida, no? Això ja no ho sé.
9: Bé, les coses són així. Imagineu-vos llegir el llibre sabent que va estar escrit, no? Va ser escrit mentre tu, Laura, estaves embarassada. O sigui, en un moment en què tu, tenint el teu fill dins, pots imaginar-te, no? Si posar-te en la tessitura. Vull dir que a sobre, més real ja, impossible. Ja només és aplicar les lleis. Posa la pell de gallina. Perquè quan aneu llegint, anireu prenent decisions i jo faria això, jo faria allò, però llavors la Laura, que és molt llesta i té una mirada polièdrica, us posarà 3 opcions més i diràs, ostres, això no m'havia pensat.
3: Clar, a veure, a mi m'agrada això perquè, a més, sobretot per mi era important en aquesta novel·la escapar de alliçonaments morals o blancs i negres ètics, no? molt marcats. Tampoc no volia caure en moralines ni dibuixar personatges bons i dolents, sinó precisament des d'aquesta mirada de certa humanitat cap als personatges, per mi l'important era que hi hagués, això sí, una certa coherència en les conviccions, els principis i la manera d'actuar d'això dels personatges que hi són dels protagonistes. Però per mi el més interessant és això, justament tots aquests dubtes i totes aquestes contradiccions. Per mi aquí és on hi entren, on hi ha els dilemes que generen aquesta angoixa i, per tant, també on hi resideix, per mi, el punt fort, vaja, de la novel·la. Si no, si tot fos molt senzill, doncs no, això està bé aquí, això no està bé. Per mi és important que hi hagi obstacles i que fins i tot en ocasions puguis arribar a sentir com a lector que no hi ha una opció perfecta, purista, no? Perfectament purista a nivell moral, una opció on no t'has mullat gens, on no hi ha cap tipus de conflicte o de escrúpol moral, no? Això per mi té més gràcia.
9: A més, jo penso que un dels punts forts, sense desvetllar res que no pertoqui, perquè és un llibre que s'ha d'anar amb cura amb el que diem, no?, l'entrevista, però és aquesta dualitat, no? La cara A i la cara B, o sigui, el que era abans, com es vivia abans, que és com estem vivint nosaltres ara, per tant, una part ens pertoca perquè sabem com es viu, i l'altra, aquesta part més distòpica, jo ja poso entre cometes, no?, que és aquest futur que ve. A nivell legal, ja no és només a nivell ètic, moral, sinó també a nivell legal, no?, aquest canvi de societat, no?, de model social.
3: Sí, és clar, i per mi, de fet, és important també remarcar que, efectivament, com bé comentes, hi ha un nou principi legal, no?, segons el qual, clar, canvien aquestes normes i, per qual, com dèiem abans, per formar una família has d'acceptar unes regles del joc, però no està plasmat, aquest canvi de paradigma no està plasmat d'una forma postapocalíptica, catastròfica, sinó que ja... Per mi, com a mínim, la intenció era, des de que comença la novel·la, que els personatges que ja han nascut amb aquestes regles, que ja han tornat grans en aquest món, ho viuen amb certa naturalitat, no? I això també és interessant perquè crea, per mi, un contrast amb les generacions justament precedents, just la generació anterior, que sí que ha vist el canvi de normes a mesura que tornava gran, no? I això també, mira, m'ha fet gràcia que esmentessis lo de... estem en la pandèmia, perquè també, clar, tenim una capacitat d'adaptació a les persones, per bé i per mal, molt, molt forta, molt desenvolupada, no? I això implica, clar, pot ser infants que varen créixer durant la pandèmia i ràpidament varen assumir que la seva normalitat era, per exemple, anar amb mascaretes o viure aïllats del món. Doncs aquí hi ha persones que accepten una nova normalitat consistent en haver de fer uns tràmits burocràtics que impliquen una negociació amb sa mort, no?, per arribar, per exemple, a reproduir-se.
9: Jo realment, bueno, no sé si explicaria ja res més, penso que el moll de l'os, no?, és precisament aquest, i després llegir-lo i interpel·lar el lector. Laura, un cop acabes, no?, a mesura que has anat creant i has anat creant tot aquest món, sobretot estant embarassada, sensacions, m'agradaria saber una miqueta com ha anat aquest procés de creació de la novel·la, en el sentit de com t'has anat sentint interiorment una miqueta, no?
3: Mira, en realitat, jo m'ho he passat molt bé escrivint, és a dir, he gaudit molt d'escriure aquesta novel·la, perquè sí que record molt com, clar, inevitablement, quan... No crec que sigui que vagi lligat 100% en el fet d'haver estat mare, però sí que, com comentes, pot ser hi ha un punt d'intensitat en la manera d'experimentar certes sensacions o reflexions sobre el futur, no? Perquè al capdavall també et dus una persona al món i, per tant, no pots evitar donar moltes voltes i reflexionar molt sobre el futur que li espera. I supos que, bé, hi va ser en una d'aquestes, a part passejades, caminava molt, on reflexionava molt sobre aquestes qüestions, que va sorgir aquesta premissa. Però, clar, un cop la vaig tenir i vaig centrar-me molt en dibuixar quins personatges hi hauria, quins girs de guió, trames, subtrames, una cosa molt, molt esquemàtica, molt d'esqueleta, perquè volia que tot encaixés. Per mi ha estat un procés molt fascinant. A més, jo dic que és curiós, però tan embarassada com quan ja va néixer el meu fill i encara tenia la novel·la a mitges, he notat que tenia un punt de productivitat afegida. No sé si també és una qüestió més logística, el fet aquest de tenir menys temps, i els temps que tenia, però, m'apropava a l'ordinador amb un desig, amb unes ganes de poder submergir-me novament aquí, perquè era aquella hora o no hi havia més hores. I això també ha estat distint, vull dir, una experiència diferent, però ja dic, molt enriquidora i molt intensa. Sí que hi havia algun moment que recordo embarassar amb el meu fill petit que a vegades li deia... Ai, Blai, quines coses que pensa sa mamà. Quines coses que està pensant sa mamà. Sí, sí. però ha estat molt bonic, un procés molt, ja dic, molt estimulant.
9: Bé, estimulant, ara m'ho has posat molt bé, Laura, perquè realment és molt estimulant el llibre. No el deixareu des de que comenceu fins que acabeu, perquè ni li falta ni li sobra. Té una narrativa fantàstica i, a més, és que té aquell punt de sal exacte que fa que el sabor de boca que et quedi al final sigui espectacular. I tingueu ganes de tornar a llegir la Laura Agost. El que no l'hagi descobert, ja heu escoltat a la biografia, els seus treballs previs, per si la voleu recuperar. Laura, jo donar-te les gràcies per una lectura magnífica, a més, actual, una cosa que penso que és necessària, no? De reflexionar. La literatura, al cap i a la fi, és també anar més enllà, no? És interpel·lar a les persones. Penso que has fet un gran exercici aquí.
3: Que bé, no, moltíssimes gràcies. Jo, molt afortunada, molt agraïda per aquestes paraules tan generoses. I sí, al capdavall, aquesta distòpia, com dius tu, es lleu, no s'allunya molt, situa, no, com la realitat actual en què ja vivim davant d'un mirall lleugerament hiperbòlic o deformat, però és cert que la gràcia és que els temes sonin vigents i que el lector, com dèiem abans, s'hi senti interpel·lat i implicat i sacsejat, no, per tot això que... Fa moltíssima gràcia, de veres, per aquestes paraules.
9: El preu de néixer de Laura Agost, publicat per Proa. Novetat, absoluta novetat. La podeu trobar ja, o sigui, acaba de sortir a les llibreries. Quan obrin, al matí, ja podeu anar-lo a buscar i esperem que gaudiu d'aquesta gran lectura. Nosaltres ens retrobem aviat, Laura.
3: Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
7: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: d'àlbums, sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Marc Balcells és doctor en justícia penal per la Universitat de la Ciutat de Nova York i professor d'estudis de dret i ciència política de la Universitat Oberta de Catalunya. És expert en l'anàlisi de criminologia de l'expoliació arqueològica i en el tràfic il·lícit d'aquest tipus de patrimoni, així com en delictes contra la propietat cultural i crim organitzat. Fa d'assessor en aquestes matèries a l'UNESCO, entre altres. L'inframont criminal no només trafica amb drogues, armes, persones, òrgans, flora i fauna, residus, alimentació i una llarga llista d'ítems, sinó que també ho fa amb el patrimoni arqueològic. A Itàlia, un país on el paisatge és, en si mateix, un museu més que en terra, un dels patrimonis culturals més rics del planeta, trobem els tomberoli, els lladres de tombes. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Si tu estiguessis cometent un delicte, li explicaries a un criminòleg? Aquesta frase està extreta del llibre que us presentem, que és Arqueomàfia, i ens acompanya en Marc Balcells. Benvingut, Marc.
2: Moltes gràcies, Mònica. Moltes gràcies a tots els oients, a totes i tots. És un plaer i una alegria estar amb vosaltres.
1: Escolta, Marc, he triat aquesta frase perquè és de les que més m'ha impactat. El llibre tot ell és impactant, tot. Però, clar, com pot ser si les fonts no es poden revelar, però, ostres, en aquest llibre poses noms, cognoms i expliques moltes coses que he quedat, no sé, impactada, esfereïda, és al·lucinant.
2: Sí, el que passa és que els únics noms que no em bruixen el de les persones que, o sigui, si parlo de noms, o són policies, o són arqueòlegs, o són persones que han estat condemnades per tràfic, els que són els meus lladres de tombes, quan dic meus, vull dir perquè, pobrets, ja al final el roce hace el cariño, no? Una mica, això... Com que parteix d'una investigació doctoral que vaig fer als Estats Units, allà tota la recerca, aquí cada vegada és més així, hi ha comitès ètics, etcètera, firmem un... En aquell cas, a mi la universitat m'obligava a firmar un contracte de confidencialitat i anonimitat, fins al punt, Mònica, que si a mi m'explicaven coses del seu dia a dia criminal i a mi un jutjat m'hagués citat a testificar per ells, en contra d'ells, jo no podria dir res, no es podia utilitzar res de la meva recerca en la seva contra. És a dir, que es podien explayar explicant-se moltes coses i, evidentment, sempre hi ha marge de dir, bueno... Això els criminòlegs ja ho tenim per la mà, quan estem fent entrevistant a determinades persones, per exemple, quan entrevistes a menors, no? O quan entrevistes a gent a la presó, sempre hi ha com aquesta cosa de voler ser el més. I una cosa que jo precisament veia eren que eren històries molt verídiques, perquè ells no tenen cap tipus de por a la mà de la justícia. De fet, cap dels lladres de tombes que jo he entrevistat al llibre ha passat per la presó. Per tant, no tenien cap incentiu per enganyar-me ni res de res, perquè ells viuen en aquesta món idíl·lic de saquejar tombes i ells no ho veuen com una cosa criminal, perquè tenen tantes tècniques de neutralització de la seva conducta, tantes justificacions, tantes excuses a donar-se ells mateixos, que sabia perfectíssimament que el que m'explicaven era verídic. Encaixava més amb la literatura acadèmica, amb informes policials que vaig estudiar, amb les trobades que havia fet també amb el sector legal, que, com et deia, aquest sí que els nombro, són els arqueòlegs, gent del Ministeri de Cultura italià, carabinieri, gent de la policia financera italiana, que realment veia que una cosa encaixava perfectament amb la d'altra.
1: No, és una de les coses impactants. Després, jo ara me'n vaig una mica al vessant de la cultura, perquè tu ara has dit, ells no tenen la consciència realment de que estiguin fent alguna cosa mal feta. A veure, és un crim. Però la cultura en si, sempre parlem, no? Clar, la cultura no es paga, és gratuïta, no s'estima prou, sempre som els germanets pobres, no es pot viure de la cultura, etc. Però aquí en el teu llibre jo penso que agafa una altra dimensió, perquè a nivell de criminologia, a nivell de delictes, el tema de l'art... de l'arqueologia, de tot el que és... ja no només quadres, no? En aquest cas, parlem de tombes etrusques. No, a nivell policial, no s'hi treballa tant, vull dir, no és un punt, no és com assassinar una persona, no és com un robatori, no, fins i tot a nivell legal. Tu fas una repassada històrica de tot això.
2: És una molt bona pregunta. Mira, Mònica, hi ha un tema aquí que sobretot és clau, no? Quan diem això de que, clar, és la germaneta pobra, ostres, els pressupostos de la gent per cultura, el sector cultural sempre emprenyat perquè legítimament i lògicament volen més, perquè, ostres, la gran tasca que fa el sector cultural per totes i tots nosaltres, que no hi pensem prou quan anem a un teatre, quan anem a veure una òpera, quan llegim un llibre, etcètera, etcètera, no? Doncs, moltes vegades pensem en això, no en els diners, però no pensem, sobretot en aquest sector més de les arts, en la protecció d'això. Això ho acabem de veure ara amb el Louvre. Això era un gegant amb peus de fang. Com pot ser que tu puguis entrar en plena llum del dia, endur-te'n les joies de la corona, etcètera, etcètera, etcètera, etcètera, i que allà no hi hagi hagut una auditoria de seguretat des de fa dècades, que no hi hagin diners per la seguretat, que moltes coses... Doncs ara sumem-hi a una cosa molt interessant que tu has dit, no? Ara compta que el meu llibre versa sobretot Itàlia, i Itàlia, que és, si no, un gran museu a l'aire lliure. És a dir, Itàlia és una zona de pas de tants pobles que qualsevol camp italià és un jaciment arqueològic. Llavors, no existeix màquina de generar diners que pugui generar una fortuna immensa perquè es pogués excavar amb tranquil·litat tota Itàlia. Això no existeix, per tant, diguem que la màxima arqueològica és que tot allò estigui sota terra ben preservat fins que arribi el moment de que hi hagi una dotació econòmica, que això m'ho permeti excavar, etc etc. A més, excavar amb un mètode arqueològic que va contraposat diametralment amb la tasca del lladre de tombes, que el que fa és una carrera contrarrellotge. Clar, un arqueòleg, tots hem vist la típica imatge a les notícies, pràcticament amb aquells pinzellets, escombra, un bon jaciment pot trigar anys a sortir a la llum. Aquesta gent entren i surten en qüestió d'hores, i ho buiden tot sense cap respecte pel patrimoni. I després una altra cosa que tu també havies comentat, Mònica, que és molt interessant, és el tema de fins a quin punt els països hi posem prou èmfasi en això. Afortunadament, Itàlia, Espanya, França, Estats Units, molts països tenen policies dedicades a patrimoni cultural. De fet, la italiana és la paradigmàtica, l'exemplar, fins al punt que quan es volen explicar, més que sentir-los xerrar ells, sents un publireportatge, no? De fet, ells tenen... La seva policia és inclús més antiga per un any que el tractat de la UNESCO de l'any 1970 que intentava posar fre al tràfic il·lícit de patrimoni cultural. Però, igual que parlo dels carabinieri italians, parlo dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, parlo de la gendarmeria francesa, Scotland Yard té una unitat que ara va i ara ve depenent dels diners, de la dotació econòmica que els donen, però que vull dir que, afortunadament, si una cosa s'ha entès des de la dècada dels 70 del segle passat, és que aquest tràfic és un tràfic molt seriós, que té conseqüències molt nefastes i que les policies s'havien de posar també les piles de cara al patrimoni cultural, ja fos robatoris, falsificacions, tràfic d'arqueologia, vandalisme o, tristament, també una cosa que estem veient molt ara, i aquí sí que les policies hi poden fer poc, tot i que, per exemple, Carabinieri té una unitat internacional de cooperació, com la destrucció en temps de conflicte armat, de patrimoni cultural.
1: Que això ho hem vist a través de les telenotícies. Jo és que, em perdó, vaig plorar.
2: És que és molt dur de veure, perquè, mireu, quan jo deia que les policies s'han hagut de posar les piles a partir de la dècada dels 70 del segle passat, és en part perquè el patrimoni cultural... Clar, si jo ara, nosaltres féssim ara una enquesta a l'audiència, segurament en el seu dia a dia, i és molt lògic, això no té un puntal. És a dir, si tu fas una enquesta sobre por al delicte, doncs et diran el carrer, un robatori, el tema ciber, per als criminòlegs estem a tope amb ell, perquè hem d'entendre també encara moltes dinàmiques que passen en el món ciber i poder-les explicar d'una manera seriosa, amb recerca empírica. Però clar, tu no diries, a mi em fa por que al Museu del Poble ara entri algú o... Però mira, sense anar més lluny, jo us parlo des de Barcelona i una de les esglésies de Barcelona va rebre un robatori amb acte vandàlic. Vull dir que són delictes que passen i continuen passant. El que passa és que moltes vegades, si no és un gran robatori com el del Louvre, doncs, evidentment, no passen a la notícia i, per tant, la ciutadania no rep. Però quan aquestes coses desapareixen, no és només una comunitat de fidels a la que, per exemple, els hi han trencat una estàtua d'una Mare de Déu. És l'espoli continu de jaciments arqueològics, són les joies de la corona del Louvre, i tot això no només parla d'aquests fidels i no només parla d'aquestes persones que viuen en aquest poble a prop de la necròpolis. Parla de tots nosaltres, parla de l'art que és capaç de produir la civilització humana, entendre el nostre passat, entendre el nostre passat en clau identitària, perquè tots nosaltres som romans encara avui en dia. Per tant, la desaparició de peces en una necròpolis a Itàlia és una peça del nostre passat que desapareix, també. I això és el que no tenim prou en cura i no hi pensem gaire.
1: És un tema, és que clar, hi ha moltes coses que m'han agradat i ara vosaltres escolteu el Marc, però és un llibre molt fresc de llegir. No us penseu que és un assaig d'aquests contundents que diràs, bueno, jo no el compro perquè és un assaig. No, és un assaig molt fresc, molt lleuger, però ple de molta informació, fàcil d'arribar. Llavors, clar, el context, nosaltres no ho pensem, i tu ho expliques molt bé, no? Jo potser tampoc no n'era tan conscient de dir quina diferència hi ha. Clar, el que es fa en hores i el que es fa en mesos vol dir que tot el context d'aquella excavació queda destruït. Llavors, això és el que potser la població no sap. I d'altra banda, un altre punt molt important, per què pot afectar les comunitats? Perquè econòmicament nosaltres vivim, per exemple, molt del turisme. Com us penseu que els museus, que arriben totes les peces als museus, que es poden fer visites guiades, que es poden teatralitzades, poden anar als jaciments, si una cosa es destrueix? Jo penso que vol dir que la ciutadania no sé si està prou conscienciada de tot això.
2: Jo crec que no, i és normal, perquè prou fem en el nostre dia a dia, i home, jo també ara algú podria dir, i ho entendria, ho acceptaria. Jo estic una mica esbiaixat perquè la meva recerca en tant que criminòleg és eminentment aquest tema, per tant, el respiro 24-7. De fet, us he de dir una cosa, jo al llibre hi havia moments que pensava, oix, plego de treballar i em poso a escriure el llibre. Jo que coneixia altres amics meus escriptors que em deien, ah, quines ganes tinc de plegar a treballar per posar-me a escriure el llibre, jo pensava, mira, jo plego de treballar i continuo treballant perquè estic escrivint sobre aquests temes, tot i que he de dir que jo sóc molt feliç parlant i fent proselitisme d'aquest tema i explicant-ho d'una manera, com dius tu, no volia fer un assaig que fos una cosa densa, sobretot perquè això venia de la meva tesi doctoral i pensava, no, vull que això realment arribi a tothom. I mira, una cosa que has dit molt, molt xula, el realment entendre que no sabem això, jo sempre quan ho explico a la gent faig un paral·lelisme molt ràpid. Si una cosa ha calat el que som els criminòlegs, que és una mentida, perquè en realitat no ho som, però si tu a la gent li dius un criminòleg, la gent automàticament et dirà el 99% de les vegades un CSI. Doncs mireu, jo sempre explico, quan faig presentacions pel gran públic, etc., el mateix. Tu imagina't una escena del crim amb un CSI, i tu imagina que ara passés jo amb un motxo i comencés allà a fregar perquè dic que, escolta, allò que hi ha sang per allà al mig és una porqueria, és una marranada, i llavors, a més, no ho fes amb mono, sinó que anés trepitjant, i, a més, em grato els cabells i cau part del meu de pèl allà, l'escena del crim, i queda contaminada, etc etc. Doncs és exactament el que fa un lladre de tombes, o pels que llegeixin el llibre, un tombaroli, perquè és com se li anomena el lladre de tombes a Itàlia, que, repeteixo, és on jo vaig fer el meu treball de camp, no? Si jo sóc un arqueòleg i per fi m'han donat una dotació econòmica per poder excavar en aquella zona on se suposa que allà hi ha un jaciment, doncs, ostres, el que et dic, tot es paga, tot són recursos i, per tant, tot s'ha d'anar a poc, amb una metodologia molt lenta. Repeteixo, tots tenim al cap la típica imatge o recurs audiovisual, als telenotícies, de en aquest jaciment i allà el senyor allà, vinga, que excava, la senyora arqueòloga també, és a dir, que no és Indiana Jones. Indiana Jones seria l'equivalent a jo entrar trepitjant l'escena del crim, perquè si us en recordeu, Indiana Jones anava per allà, per aquí, per allà, apretant botons i bueno, en fi. I no, un tombaroli el que fa és entrar en una tomba, excavar-la, i el que troba, doncs s'ho endú en 0. Per què hi ha un problema amb això i per què això, a part d'eliminar les peces, destrueix el nostre coneixement de la història? Perquè quan un arqueòleg arriba a una tomba verge, el primer que fa és una planimetria de la tomba. És a dir, on està l'esquelet, quants estan enterrats allà, amb quin aixovar els van enterrar, és a dir, hi havia joies, hi havia, aquestes joies servien a un ritual de l'altra vida, no sé, pensem tots una mica, no?, en tot el que hi havia a la tomba de Tutankamon, que no només era el sarcòfag, sinó que, a més, allò era, vamos, era cala quica de béns arqueològics. Tot allò que estigui allà i estigui sense pertorbar ens explica una història i l'arqueologia ens ajuda a traduir això. Ara, quan tu el que això ho estàs fent no per el context, sinó per la peça, això vol dir que tu allà entres, però com un miura, com un toro en una botiga de vidre, en una cristalleria, i t'endús tot. De fet, jo sempre poso un exemple. Quan jo feia treball de camp, jo em trobava en peces tirades de segles pel terra. Per què? Perquè quan tu veus una tomba que això està fresca i que algú hi ha estat relativament fa poc, aquesta gent trien el que es volen endur, el que volen posar a la venda i el que no. I el que creuen que no val la pena, doncs perquè no té cap tipus de valor econòmic, imagina't que no té cap tipus de valor econòmic, que acaben de trobar una tomba verge que potser és del segle III abans de Crist, doncs ells ho tiren per allà, i jo tinc fotos meves de fer treball de camp i trobar-me amb trossos de terrissa trencada, evidentment, perquè ho trenquen, perquè per ells allò és un pallofa, no té cap sentit. Imagineu-vos la magnitud del dany i la magnitud del delicte. És a dir, no s'ha tipificat això en un codi penal perquè algú va tenir el caprici o perquè algú era un activista del patrimoni cultural. Això s'ha tipificat perquè és un delicte gravíssim, el de destrucció de jaciments arqueològics.
1: Jo hi ha escenes que he quedat impactada. No us ho explicarem tot, però jo ara, a títol personal, et diré que he treballat en excavació d'obra civil, conec la maquinària, no explicarem res més, però Marc, quan vaig llegir segons quins capítols, m'ho vaig poder imaginar realment com funciona, perquè he estat damunt d'aquestes màquines i he pensat, mare meva. Sí, està tipificat i a mi em sembla que les penes són molt baixes. Molt
2: baixes, sí. Itàlia en això s'ha posat les piles. En el període entre la publicació del llibre i l'actualitat, la tipificació de les penes ha pujat molt. Encara aquí, això és la màgia del llibre i la màgia de la recerca, eh? A mi d'aquest llibre m'han sortit més interrogants que respostes. És a dir, jo amb aquest llibre he pogut cartografiar per un públic actual del segle XXI a tots aquests segles de saqueig de tombes a Itàlia, però, per exemple, venen dos grans misteris que espero poder resoldre perquè l'aventura continua. Un, si vols, bueno, si vols te'ls explico breument per no deixar aquí cap cliffhanger.
1: Jo anava a dir que això continuarà, però no, explica.
2: Això continuarà primer acadèmicament i espero que potser hi ha una arqueomàfia segona part, sí. Els tombaroli del segle XXI, veurem. Però en qualsevol cas, mireu, una cosa que em sorprèn molt és la manca de transmissió cultural, o dit d'una altra manera, aquesta tasca eminentment té una base familiar fins a arribar al segle XXI, on els fills li diuen als pares que s'ha acabat, que ells se'n volen anar a la discoteca i que, en tot cas, si es volguessin dedicar a alguna cosa il·lícita, vendrien drogues en aquesta discoteca, s'ho passarien bé i s'endurien més pasta. Perquè, clar, això de les tombes és anar provant i que surti bé, etcètera, etcètera. I, clar, doncs, evidentment, els xavals et diuen això, no? I llavors, aquí ve el segon misteri, el que es tira molt ara és de ciutat extracomunitari. És a dir, a Itàlia, sense anar més lluny, igual que es parla d'una arqueomàfia, es parla també d'una ortomàfia, no ens hauria de sorprendre. Nosaltres també tenim aquí molt treball il·lícit de temporers i molta explotació per determinats temes, no? De recol·lecció de fruites, etcètera, etcètera. Això no ho dic jo, està estudiat, vull dir que no hi ha cap problema. I clar, ara el que fan a Itàlia és agafar molts temporers del camp i els hi diuen vinga, a l'acabar de recollir fruita, ara a baixar cap al forat i a buidar la tomba. I evidentment et pots imaginar, tot i que no en tinc constància, però sí que tinc constància d'una piràmide terriblement capitalista també dintre dels lladres de tombes, doncs que els hi pagaran 4 duros per fer una activitat terriblement perillosa, perquè més d'un lladre de tombes, ho explico al llibre, no ho ha explicat. Perquè, clar, Tu no fas un túnel cap a la tomba com el faria un arquitecte que primer retiraria tota la terra. No, no, ells fan una excavació a la mar de fràgil i més d'una vegada allò ha col·lapsat davant dels ulls de tota la banda i allà ha mort gent.
1: Un altre tema que no, ja no ens dona temps a parlar, però que sí, però és que esclar, hem de deixar alguna cosa, Marc, perquè es llegeixin, perquè és que si us hi expliquem tot això no pot ser.
2: Endavant, jo ho deixo al teu bon criteri.
1: És, si tot això funciona, és perquè hi ha algú que ho compra, i això ja ho anireu descobrint. I és que històries que dius, mira, perquè saps que és veritat, però quan et vas llegint el llibre hi ha moments molt surrealistes, eh? Vull dir que ja veureu quan la lectura és molt fresca. Tu ara has explicat dues cosetes que hem dit, això continuarà, i jo he agafat un petit fragment del llibre, tres línies, perquè penso que per cloure l'entrevista són molt rodones, Marc. Com acabarà tot plegat? Guanyaran els bons o els dolents al final del llibre? Bé, no tinguis pressa per saber-ho. Pel camí ens esperen històries i personatges dignes d'una pel·lícula de misteri. Això és el que ens diu el Marc a l'inici i us ben asseguro que és cert, perquè com ja sabeu que jo em llegeixo els llibres, ha estat tota una absoluta arqueoaventura llegint-lo.
2: Ai, que bé! Mira, escolta, tinc la pell de gallina, de veritat, no sé si es veu, però escolta, em fas superfeliçíssim, feliçíssim, i espero fer feliç a molta gent i a la vegada, doncs, ja et dic, d'una manera molt didàctica, doncs, que m'agafin de la mà i portar-los a l'inframont del tràfic il·lícit d'antiguitats, sí, sí.
1: Super recomanat, Els lladres de tombes, Arqueomàfia, Marc Balcells, publicat per La Campana. Marc, moltes, moltes gràcies.
2: Mònica, tu, moltíssimes gràcies per l'erudició d'aquesta entrevista i, escolta, endavant, i moltíssimes gràcies per la defensa del patrimoni.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.

0: Anem ara amb la proposta del Calaix, el Festival Terrer, que celebra el seu 10è aniversari. Música, vins, espais històrics i un territori per descobrir són els ingredients que fa 10 anys milers d'espectadors assaboreixen amb gran èxit. Blai Rosés, el director, comparteix amb nosaltres un tast del que hi trobarem. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs continuem d'aniversari en aniversari i aquesta vegada parlem de 10 anys del Festival Terrer al Priorat. Els que no hagueu trepitjat el Priorat és un pecat, i no diré venial, és un pecat mortal, però hi sou a temps, perquè fins al desembre podeu gaudir del festival. És una gran i bona excusa per trepitjar aquest terrer en tots els sentits. Nosaltres avui compartim estona amb en Blai Rosés, que està al capdavant d'aquest festival meravellós. Blai, benvingut.
2: Hola, bon dia, bona tarda.
1: Escolta'm, un festival que ara mires enrere i penses, uau, ja en fa 10.
2: Sí, s'han passat ràpid i ha sigut intens. Fent repàs d'aquests 10 anys, doncs, ens en donem compte que hem programat quasi 200 concerts, entre concerts i espectacles, i que han sigut quasi 140 cellers que han participat, perquè el festival és molt...

0: És immensa la feinada que feu.
1: Ens esforcem molt. Intentem fer una feina ben feta perquè no podem fer-ho d'altra manera, ja que la gent que elabora vins al Priorat destaquen per la seva excel·lència. Són vins que viatgen per tot el món, ens visita gent de tot el món. Si crec que una cosa hem fet des del principi del festival és programar propostes, artistes de molta qualitat, mirant també una diversitat d'estils que sigui fidel a tot el que avui en dia es belluga en el món de la música i com deies tu, intentant doncs, que aquests espais patrimonials, no? Qui no ha estat a la cartoixa d'Escaladell o qui no ha visitat pobles com Gratallops, Torroja, Porrera, qui no ha vist el Parc Natural del Montsant de prop, doncs té uns deures encara per fer per poder conèixer doncs, un aspecte de la nostra identitat com a cultura mediterrània que s'arrela molt, molt enrere en la nit del temps.
0: Història, vins i música, alguns dels noms us sonaran, perquè ens han acompanyat al programa, com és l'Elia Sampai, que encara esteu a temps de veure-la. Però, escolta'm, va començar el 28 d'agost, s'allarga fins al 7 de desembre. Va començar, ja no teniu temps d'escoltar, però sí en un altre espai, l'Arturo Gaya, que també ens ha acompanyat al programa. Per tant, tu parlaves d'aquesta diversitat d'artistes. Fem una mica de repassada d'aquí fins al desembre, de quins artistes, quins són els plats potser més forts, de què podran escoltar, assaborir, gaudir?
1: Bueno, doncs, sens dubte, el proper concert, el dia 26, a la Cartoixa d'Escaladell, amb l'Arturo Freitas, que és un dels grans pioners de la música afroamericana al Brasil. Després, el cap de setmana següent, el 3 d'octubre, tenim l'Anna Andreu, que bueno, una cantautora amb una delicadesa, amb un sentit de la poètica. I després ens anem allargant per altres espais. Viatgem al Marroig, on presentem el nou disc de l'Helena Casas, una mítica cantautora i amb uns textos sempre molt pertinents. Després anem a Gratallops, amb un celler que ha sigut Premi d'Arquitectura, el celler de Clos Pachem. Ens endinsem dins un celler per un programa doble de concert de piano amb figures internacionals com el Denis Pascal i el Paul Lay. Després, un dels concerts més esperats d'enguany del festival, que és el que fem a la Torre Fontaubella, un concert de jazz i spoken word, amb l'Albert Marquès, que juntament amb el Keith Lamar, que és un poeta, un rapsoda americà, que està ara mateix està en el passadís, en el corredor de la mort. Després, la nostra estimada Anna Ferrer, que ens acompanya a l'Església de Sant Jaume de Ulldemolins, que ens presenta el seu nou espectacle PA, però en aquest format de 360 graus, en aquest format amb binaural. Després, el dia 31, que és el dia de la castanyada, fem una programació molt extensa, alternativa d'una festa de la castanyada, amb un concert amb acústic de quatre veus femenines que recuperen la tradició de la música polifònica mediterrània. Aquella mateixa vesprada tindrem després una nit de música experimental amb productores de música electrònica com la Clara Aguilar o la Dalila. Arribem a la recta final del festival. El 15 de novembre presentem una proposta amb el Centre Quim Soler, és el moment de la literatura. I després, el 28 de novembre, presentem una producció pròpia que fem conjuntament amb el Festival Most i amb l'Orquestra Fireluche, que el que fem és, hem fet una crida, portem 2 anys treballant, en recuperar imatges d'arxiu, dels arxius familiars dels anys 60, 70, 80, que es van enregistrar imatges en Super 8, en 16 mil·límetres, els primers VHS, I farem una posada en escena, una premiere de tot aquest material que hem recuperat amb un concert en directe a l'Artesana de Falset. i hi ha la traca final, que és el cap de setmana.

0: setmana del pont de desembre, on tenim, doncs, per mi, el luxe de poder programar en un cap de setmana els mítics As Trio, reis del jazz impro a casa nostra, els Hip Horns Brass Collective. Després tenim un clàssic del piano jazz, no? del nostre país, que era l'Ignasi Terrassa, amb la seva nova formació, l'Ignasi Terrassa. I per tancar presentarem el nou disc de la Marina Herlop, que és una de les artistes més sorprenents de la nostra escena actual, i que ha tret un disc que s'ha estrenat recentment a Londres i que ens servirà de punt i final d'aquest programa, que, com veus, és molt eclèctic.
1: Aquí n'hi ha per tots els gustos, per tant, tant de vins com de música, els espais ja no cal ni dir-ho, que són meravellosos, no us els podeu perdre. Però, Blai, on poden comprar les entrades? On es poden informar, mirar les agendes del programa?
0: Totes les entrades estan disponibles a través del portal terrer.cat, que és el nostre portal on trobareu, a més, no només la informació del Festival Terrer Priorat, sinó també informació de altres activitats que tirem endavant des del festival, des de la plataforma terrer.cat.
1: Bé, jo ja no dic res més, perquè com que ja ho he viscut, per això ho recomanava, però després d'escoltar el Blai, qui no té ganes de baixar fins al Priorat o de pujar, depèn d'on vingueu, i assaborir, ja dic assaborir, i gaudir tot el que ell ens ha explicat. Blai, és una meravella. Jo celebro aquests 10 anys, i no per 10 més, sinó per 20, 30 i 40 més, que potser nosaltres ja no ho veurem, però que els que vinguin agafin aquest testimoni, perquè és per donar-vos l'enhorabona i felicitar-vos per aquest desè aniversari. Gràcies, Blai. I ja ho sabeu, ja podeu fer les maletes, perquè tots marxem cap al Festival Terrer.

És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Catalunya ha acollit aquest dematí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran de cara a l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets. Sánchez ho ha fet des de la Festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la Festa de les Migues de Badalona. El missatge principal que ha llançat Sánchez és que els socialistes són optimistes davant les eleccions dels pròxims anys.
2: Y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente. Pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá!
1: També ha sigut bastant optimistes amb les eleccions municipals. I seguim en política, ja que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament del 2028. Tot això ho ha fet des del diari britànic The Sunday Times després de portar un any sense concedir entrevistes. I a Barcelona milers de persones s'han manifestat contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i col·lectius. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 5.500 persones, mentre que l'organització eleva la xifra fins a més de 30.000. La marxa ha arrencat al Passeig de Gràcia sota el lema "No l'ampliació, ni ara ni mai", i ha acabat el seu recorregut a la plaça Sant Jaume. I pel que fa a la cultura, des d'un quart d'una s'està celebrant a la plaça de la Font de Tarragona la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla. Fins al moment, la colla de Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles a segona ronda i que només ha pogut carregar a tercera ronda, els castellers de Vilafranca un 3 de 9 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles i un 5 de 9 amb folre. La colla de Tarragona ha descarregat un 5 de 9 amb folre, ha fet llenya un 3 de 10 amb folre i manilles. I per tant ha quedat en intent i ha descarregat un 4 de 9 amb folre i la colla Xiquets de Tarragona ha fet la tripleta màgica, és a dir, un 5 de 8, un 3 de 9 amb folre i un 4 de 9 amb folre. I pel que fa als esports, avui es tanca la desena edició del Festival Internacional de Ciclisme CIA Other Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del Pavelló Fontejau de Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Senyores, senyors, salutacions cordials. Bona tarda, benvinguts a aquesta l'emissora municipal Ràdio Rubí amb els esports en directe en el cap de setmana i amb la Unió Esportiva Rubí, que inicia el seu camí en aquesta temporada 2026-2027. Habitualment ho fan a casa. En aquesta temporada li ha tocat fer-ho a domicili. Per començar ho fan a Viladecans, equip que puja de la passada campanya de la primera catalana, partit del qual anem a conèixer totes les dades.
2: Les dades del partit. Toni Bravo.
3: La Unió Esportiva Rubí s'estrena a domicili en aquesta campanya 2026-2027. Ho farà el terreny de joc del Viladecans, equip que ha pujat de primera catalana. No és la primera vegada que els del Baix Llobregat jugaran a Lliga Elite. El primer any de la categoria hi van ser, tot i que van acabar en zona de descens, en aquella temporada 2023-2024. Ara tornen amb l'habitual empenta que els atorga l'ascens de la passada campanya. Van assolir la plaça després de superar a l'Igualada en la promoció. Rubinencs i viladecanencs s'han vist molt poc les cares en competició oficial, només han coincidit en dues ocasions i, per tant, acumulen quatre partits un contra els altres. Les dades són favorables a un Viladecans que ha guanyat tres de les cites per només un encontre guanyat per part de la Unió Esportiva. Al Municipal Vilamarina, 2-1 i 2-0, victòries locals tant a la Primera Catalana com a Lliga Elit. La dada, doncs, parla d'un Rubí que encara no ha puntuat, tot i que és clar que les estadístiques són força curtes. A Can Rosés, una victòria per a cada equip. La temporada 2016-2017 se la va notar el Viladecans, mentre que la 23-24 va ser per als rubinencs amb un contundent 5-1.

0: Vilanova-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallcebre-Vallvidrera-Vallc Alineacions.
1: Anem a conèixer els protagonistes del partit que disputa la Unió Esportiva Rubí a Viladecans. Anem a conèixer i 11 titular del conjunt local entrenat per un vell conegut del futbol català, un home amb molts anys de bagatge, el que ens veu des de la passada campanya de Viladecans, com és la contra de Viladecans, amb la porteria del futbol català, amb la titular de l'equip del Blai Martí amb Cornella, Bailén, Pau Herran, Creixell, Cante, Peque, Josep, Castellón de la banqueta, al igual que el porter del juvenil, Àlex de la U, que avui, arran de les baixes a la porteria de la Unió Esportiva Rubí, ha estat convocat pel primer equip. L'àrbitre del partit que està mirant a tot arreu per estar a punt de donar l'inici del partit és el senyor Teas San Juan, auxiliat a les bandes pels millors Gutiérrez i Victoriano, els tres del col·legi de Lleida. Mira el seu cronòmetre, mira el seu company. Dona el vistiplau. Arrenca la Lliga Nit, arrenca el partit de la Unió Esportiva Rubí. La Viladecans, equipació blanc i vermella, la de l'equip del Baix Llobregat habitual, amb pantaló de color negre. Avui la Unió Esportiva Rubí, que juga amb la seva segona equipació, recuperant-la d'ara fa un parell de temporades, que recorda la versió retro, la que tenia als anys 90, de color blava, amb les franges blanques i vermelles al pit, és a dir, a la zona central de la samarreta. De nou una samarreta retro, però molt maca, la de la Unió Esportiva Rubí, en una pretemporada la qual ha viscut resultats de tots colors, d'una mica de tot, amb potser moments bons, d'altres amb més dubtes, i sobretot això sí que no ha canviat, falta de gol. De fet, hi ha hagut una incorporació a última hora, com és Josep, que ve del canvi de led per tal de mirar d'ajudar de cara a la porteria contrària per part de la Unió Esportiva Rubí. Però ja saben, allò de les pretemporades és una qüestió que després la temporada es va posant amb el resultat a lloc. Per exemple, es va guanyar. En parlarem al després d'aquest partit dels encontres del equip de la nostra ciutat en les escenes de la respectiva lliga, però ahir l'Olímpic de Sant Feliu, que havia tingut problemes a l'arrencada de temporada, ha començat amb una victòria. El Vici també, que avui ha fet bon partit, però només ha empatat a casa. En definitiva, com sempre, que el futbol en competició canvia una miqueta, doncs, el tarannà de cada cinc dels equips. A veure què passa en aquesta cita de la Unió Esportiva Rubí davant del Valle del Viladecans per arrencar en aquesta lliga elit, com sempre, un tòpic, allò de dir que és bo començar amb bon peu, sense cap mena de dubtes. A veure si la Unió Esportiva Rubí ho aconsegueix amb Jordi Matisse, que té la pilota a l'apertura de la dreta en aquella zona, que arribava, ara era el jugador Peque, que deixa a la dreta, cap a Adri Record, a l'esquerra, millor dit, va Adri Record, de Juan Divisoria, mirava de fer una passada en profunditat, li ha pres la pilota al conjunt local, que és el cap, mirava de marcar ell, la recupera Matisse per als nostres records, mira de marxar de nou per l'esquerra, zona Martí, teva meva, pel control ara, la zona ampla del terreny de joc de Lázaro, apertura a la dreta, per la pilota, òbviament, ja s'ha de fer la velocitat, ha de fer la guitarra, ha de fer la guitarra, ha de fer la guitarra, ha de fer la guitarra, ha de fer la guitarra, ha de fer la guitarra, ha de fer la guitarra, ha de fer la guitarra,

0: Rugbi, la informació esportiva local.
1: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
2: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana. Un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. I never left my side. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.
3: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
4: Vinga, que tornem. Demanem disculpes perquè sembla ser que no se'ns ha acabat d'escoltar com ens hauria agradat en l'arrencada, amb petits problemes que hem tingut aquí a la connexió des de Viladecans. En qualsevol cas, doncs, primer demanar disculpes, evidentment, i tornem amb l'endirecte. Ara crec que ja sí, que se'ns escolta, si més no, en unes condicions favorables per explicar, que no sé si s'ha escoltat bé o no, però que el Viladecans s'ha posat per davant en el marcador. Atenció a Marc Juncà, perquè acaba de tenir una nova errada. De fet, la jugada del gol ha estat després d'una pilota enviada en llarg que Guille ha lluitat amb Marc Juncà per la mateixa i de velocitat li ha guanyat el davanter al central de la Unió Esportiva. La passada de la mort que ha acabat amb la rematada de Tito al segon pal, superant a Rafa Leva per baix i col·locant l'1-0 en el marcador. Així les coses, mal inici de partit per a la Unió Esportiva Rubí a les primeres de canvi, que es posa per sota en el marcador d'aquest partit davant del Viladecans. Encara resta, però, tot un món per endavant de cara a redreçar el camí. Hi ha una apertura a la dreta que recupera per a la Unió Esportiva Rubí. El dorsal 22, Ruano, envia cap a Àlex Ruiz. Enviament en llarg d'aquest cap a Kevin, que la toca de cap, però es perd la pilota per línia de fons. Aquesta esfèrica que la recupera el conjunt local. A les primeres de canvi ja ha tingut la primera alegria, la primera celebració. Suposo que aquí molt coneguda, la de Tido, el dorsal número 10, que ha fet un salt d'aquells espectaculars cap endavant, un mortal d'aquells que la veritat és que fan una mica de por quan els veus, però vaja, ben convençut que estava i sobretot ben content que estava aquest dorsal 10 del conjunt blanquivermell i del conjunt de Viladecans amb la primera diana a la Lliga Elite després del seu retorn. Van estar a l'arrencada d'aquesta competició, la campanya 2023-2024, i des de llavors que baixaven, i durant dues campanyes que han militat a la primera catalana, retorn a la millor categoria en homes del futbol català. A partir d'aquí la resta són nacionals per part del Viladecans, amb una Unió Esportiva Rubí que és, juntament amb l'Horta i amb el Baix, els dos únics que han jugat tots els partits fins ara d'aquesta categoria, uns quants perquè havien pujat, d'altres perquè havien perdut la categoria, com per exemple el Viladecans. Enviament a la dreta, on vol arribar i tot i que la recupera per a la Unió Esportiva Rubí Tenorio. Ara hi ha enviament per Guille, que toca a la seva vegada cap a la posició de Cepeda. Cepeda de nou cap a Guille, la recupera la Unió Esportiva Rubí en zona ampla. Allà va la pilota perquè la toqui, s'equivoca Àlex Cortina. La juga Cepeda, Cepeda que fa un enviament a la dreta pel control del seu company Guille. Enviament en llarg i entre línia, recupera el Rubí. Oriol Tenorio, cap a Adri Record. Mira al mig del camp de jugar a Aitor Torres, que toca de primeres per Cortina, que li torna la pilota al gran capitán Aitor. Enviament ara cap a Àlex Ruiz. I al mig del camp que organitza el Rubí, dorsal 6, Cortina, l'home que en certa manera ha de fer oblidar Pau Albelda, ara a les files del Vic. El dorsal 6 ha arribat des del Prat a les files de la Unió Esportiva Rubí. Marc Juncà, pilota al peu, mira d'iniciar la jugada per part del Rubí, la deixa cap a Tenorio, amb aquesta línia de 3 darrere, els 3 centrals i els carrilers, Adri Record per la dreta, per l'esquerra, perdó, per la dreta, Ruano. Aitor Torres és que recupera per al Rubí, deixant enrere Àlex Ruiz, creua divisòria, encara fa jugada, continua avançant Ruiz, té un camí pel mig, la deixa per Jordi Massip, aquesta cortina destruït enrere, Marc Juncà, tot passant en terreny de joc del Viladecans, amb Marc Juncà que envia en llarg cap a Ruano, que vol controlar i ho fa, no acaba de fer-ho, les condicions òptimes, acaba perdent la pilota per línia de banda, la recupera l'equip del Baix Llobregat, estem al minut 8 de la primera meitat en directe a Ràdio Rubí, en aquest primer directe de la temporada amb la Unió Esportiva Rubí a Viladecans. De moment, 1-0 en el marcador, el 2, Etido, ha fet el primer del conjunt blanc i vermell, però en aquest cas el de la Viladecans. La Unió Esportiva Rubí també amb els mateixos colors, avui amb la seva segona equipació, Adri Record fa centrada, punt de penal, talla la defensa, se la queda per marxar per la dreta, atenció perquè és Pérez, enviava enrere, la recupera la Unió Esportiva Rubí, aquesta esfèrica, Marc Juncà, ara sembla que després de l'arrencada i el gol s'ha estabilitzat una mica la situació, i qui juga és el Rubí per la dreta, vol arribar en línia Fons Ruano, aquí està el jugador sabadellent que intenta marxar però no aconsegueix de galant, enviament en llarg d'aquest, se la queda, però no la controla bé Eric, i és banda favorable a la Unió Esportiva Rubí, Àlex Ruiz amb la pilota a les mans, just a la divisòria, busca un amic, busca un company, i troba aquí a Kevin, que de pit la deixa cap a Ruano, talla la defensa, banda de nou, ah no, què han assenyalat? Alguna cosa ha assenyalat l'àrbitre, el senyor Teas San Juan, però no sé exactament què. Doncs que la banda, el llançament de bandes per a Viladecans. Feia la sensació que havia estat pilota clarament reforçada per part de l'equip local, però vaja, des de la meva posició potser no ho he vist en les condicions òptimes. En qualsevol cas, ja saben que estem en directe en aquesta tarda de diumenge, la primera en la temporada 2026-2027, tarda de diumenge, a la qual també hi tornarem la setmana vinent perquè l'encontre de la Unió Esportiva Rubí a casa serà també en horari de tarda. El motiu és que serà retransmès per la xarxa i l'horari d'aquesta temporada d'aquests encontres, el que disputarà el Rubí davant del Martorell, és de diumenge a tarda. Han canviat amb respecte a anteriors temporades en què l'horari era a les 4 i 5 minuts, però de dissabte ara serà el mateix horari, però els diumenges en aquesta Lliga Elite, i així les coses, el Rubí que s'estrenarà. Doncs banda favorable al Viladecans, en una errada ara d'apreciació molt discutida pel capità Hidor Torres, a l'àrbitre Tea San Juan. En qualsevol cas, i després de l'embranzida inicial i el gol, l'alegria del Viladecans, sembla que el Rubí, mica en mica, comença a fer-se amb la pilota. Ara hi ha falta de Ruano, estem al minut 11, primera meitat. Des de Viladecans, el Rubí perd 1-0 davant del conjunt blanquivermell.

0: Vilanova i la Geltrú, la informació esportiva local.
1: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
2: Informatius de Ràdio Rubí.
3: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
4: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
5: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
9: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
11: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
12: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
13: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
14: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
13: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
14: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
13: ¿Estás seguro?
14: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
13: Jejejeje.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, que tornem des de Viladecans amb aquest resultat 2-0 desfavorable a la Unió Esportiva Rubí, que ha tingut una doble ocasió amb Kevin Díaz com a protagonista i ha estat a prop d'empatar, tot i que el segon xut no és que li hagi sortit excessivament bé al davanter de la Unió Esportiva Rubí. Llàstima, perquè hauria estat el bon moment als 13 aproximadament d'aquesta primera meitat per canviar el que havia estat el destí original d'aquest encontre entre el conjunt rubinenc i el conjunt de Viladecans. En qualsevol cas, continua l'1 a 0, minut 15, en directe a Ràdio Rubí. D'aquí a una estona llarga ja anirem cap a Can Fatjó, perquè ja tindrem el nostre company David Burillo doncs, desplaçat perquè ens expliqui la primera meitat del partit de l'Olímpic Can Fatjó. Ve en l'estrena del grup 7 de la tercera catalana com a local a casa davant del Tibidabo Torre Romeu B. Anirem, vaja, queda una estona encara, però el tindrem en directe en aquest programa en el qual al descans d'aquest partit, com és habitual, ja ho saben, si són seguidors d'anys enrere, doncs que al descans d'aquest partit revisarem els altres resultats dels equips de la nostra ciutat, de moment amb una arrencada, diguem-ne, semi, perquè resten encara uns altres clubs per veure els seus primers equips, els seus sèniors, doncs disputant els partits de competició oficial. Juga el Viladecans, darrere, pressió de Kevin, deixava més enrere Espi, el seu central, el porter Mario, enviament en llarg i fora de joc, segons l'àrbitre de Etido, quan lluitava per aquesta pilota, primer fora de joc del conjunt de Viladecans, una falta que comés el Rubí, cap ni un al conjunt local. Un xut a porta del Viladecans amb el gol i els dos que han estat en la mateixa jugada de la Unió Esportiva Rubí, però 1-0 en el marcador. Ara va la càrrega Guille pel mig del camp, obre l'esquerra Etido, arribarà a zona de tres quarts per fer centrada, allà va la pilota, la intentava controlar Guille, se la queda el Rubí, allà hi ha el control en zona ampla per part de Cortina, que obre l'esquerra, mala pilota enviada cap a la posició de Lázaro, se la queda el Viladecans, la recupera però per a la Unió Esportiva Rubí. Tenorio deixa Marc Juncà, obre a la dreta, Àlex Ruiz obrirà cap a la posició, no, deixa al mig del camp perquè organitzi Jordi Masip, es mira de donar la volta, rep la falta, la senyala l'àrbitre, primera del Viladecans en aquest partit. Juga la Unió Esportiva Rubí en zona defensiva, però minut 17, camí del 18, primera meitat 1-0, el resultat en el lluminós de Viladecans. Vaja, lluminós, sí. Ah, no, sí que n'hi ha un. El que passa és que està ara de cara així mirant cap a la graderia, però li està donant tot el sol i la veritat és que costa veure'l una mica. Atenció a la pilota, se la queda al mig del camp. Eric, per al Viladecans. Eric, que fa? Ho intenta un teva meva, però la progressió no és bona. La pressió era de Cortina i es banda per a la Unió Esportiva Rubí. No, per al Viladecans, diu l'àrbitre, senyor Teas San Juan. Doncs jugarà l'equip local, la tripleta arbitral que ve des de Lleida per dirigir aquest partit. El Baix Llobregat entre un equip d'aquesta comarca i el Vallès Occidental, la Unió Esportiva Rubí, evidentment. Dani envia en llarg, Marc Juncà de cap refusa al mig del camp, la controla i fa una bona apertura a la dreta per Pérez. En aquest cas havia estat el jugador Guille. Enrere, la toca Dani per al control d'Espi, dorsal 5, deixant a la seva vegada Capagallo, que creu a divisori, el central esquerrà. Intenten jugada per l'esquerra, no pot arribar-hi. L'habilitava Galant a la pujada de Tido i l'esfèrica que s'ha perdut per línia de banda la recupera la Unió Esportiva Rubí. Serà Àlex Ruiz, en aquesta línia de 3, els 3 centrals, 2 carrilers. Habitual joc des de fa unes quantes temporades de la Unió Esportiva Rubí, sobretot establert quan va arribar a Lliga Elite per part de l'equip que llavors dirigia Jordi Peris. Ara progressava per la dreta Pérez, es perd la pilota per línia de banda perquè l'últim en tocar havia estat Tenorio, banda per a l'equip local. Allà està aquesta esfèrica, mirant de jugar-la. Els locals enviaven llarg Dani, s'ha equivocat, banda per a la Unió Esportiva Rubí, i més que equivocar-se, al final s'ha vist obligat a treure, ja saben, aquestes noves normatives de comptabilitzar a l'hora de treure des de porteria, a l'hora de treure de banda, a l'hora de fer els canvis, tot plegat, normatives que fan, que obliguen a certa rapidesa en aquestes qüestions importants, diria jo, dins del món del futbol i el temps que es perd. Ara ho analitzarem perquè arriba per l'esquerra la Unió Esportiva, Lázaro, deixa per Adri Record, que mirava de progressar en tres quarts, però li pren l'esfèrica, Cepeda, deixa enrere, però la recupera per al Rubí. Adri Record mira de fer jugada per fer centrada, no obté encara una opció bona per fer centrada, al final deixarà enrere cap a Uri Tenorio, no acaba de fer-ho bé, refusa la defensa, rebot per Jordi Massip, toca cap a Cortina, es dona bé la volta dins de l'àrea, Cortina, bona jugada! Però Cepeda ha reaccionat bé, el rebot queda als peus de Jordi Massip, encara Jordi Massip la deixa per Héctor Torres a la frontal, el xut d'aquest del... Però com a mínim el Rubí ara que ha fet bona jugada ha acabat amb un xut a porta per sobre de la porteria d'Aitor Torres amb una doncs, mitja volta que ha fet un control orientat a Àlex Cortina, força bo, però l'esfèrica que al final ha reaccionat bé Cepeda per cobrir i evitar el possible xut d'aquest dorsal 6 del conjunt de la Unió Esportiva. Rubí, com dèiem, eh? Ara, doncs, l'àrbitre que si veu que hi ha massa temps que ha passat. Atenció a l'errada de Tenorio, que no ha controlat bé. La pilota se la queda Pérez dins de l'àrea. S'atura Pérez, però Marc Juncà, que arriba a temps per recuperar. Errada defensiva que gairebé li costa un gol a la Unió Esportiva, Rubí. Ha calculat malament Oriol Tenorio i a punt ha estat de quedar-se Pérez amb l'opció del gol. Per sort, la recuperació rubinenca ha estat bona. Ara Tenorio també, que no acaba de refusar bé. Hi ha una mica de descontrol defensiu per part del Rubí. Abans li ha guanyat en el gol en la cursa a Marc Juncà el jugador Guille, i això ho ha de vigilar, aquests problemes defensius. La Unió Esportiva Rubí juga a Cepeda, deixa enrere i el control és per Espi, i aquest capagallo, el que dèiem, eh? Aquests doncs, llançaments de banda, l'àrbitre que xiula i llavors comença a comptar 5 enrere. Si encara no ha tret en aquests 5 segons el jugador, la pilota passa a l'altre equip. Si des de porteria no treus abans que l'àrbitre t'assenyala i et dona els 5 segons, doncs seria córner per al rival, i en cas dels canvis, que és la que més crida l'atenció, si el jugador triga més de, crec que són 30 segons en sortir del terreny de joc, hi ha una penalització d'un minut al jugador que ha d'entrar, és a dir, s'ha de quedar un minut fora del terreny de joc fins que pugui entrar, fins que l'àrbitre el permeti entrar al terreny de joc. Tres quarts del mateix, ja saben, eh? Per als jugadors que demanen que entrin les assistències, si no hi ha hagut targeta, després s'han de quedar un minut fora del terreny de joc, tot plegat pensat per evitar les tedioses i sempre complicades pèrdues de temps en el món del futbol. Jo crec que una qüestió aquesta és difícil afilar i que tot sigui correcte, però que no està gens malament per part de l'estament que marca les normatives dels partits de futbol. Després hi ha qüestions del teatre, les faltes i aquestes coses. Aquí ja entrarem quan sigui necessari. Ja centrada, la recupera la pilota Rafa Leva, per cert, amb la seva equipació de color rosa, però del mateix disseny que la retro, és a dir, color rosa, però les franges al pit vermelles i blanques, el color habitual de la Unió Esportiva Rubí, que avui, aquesta temporada, no canvia de samarreta, es queda amb la mateixa de l'any passat, fins i tot amb el mateix patrocinador, com és Top Cable. Juga Roano per a la Unió Esportiva, zona de tres quarts enrere, el control perquè deixi més enrere encara de Cortina a la posició d'Àlex Ruiz, que creua divisòria. El central, entre línies, intentava passar una pilota que talla la defensa del conjunt local, pilotada i pilota per la Unió Esportiva Rubí. Vinga, va, que estem als 24 d'aquest primer temps. Anem a fer una nova pausa en aquesta emissora, la municipal de Rubí, Ràdio Rubí, al 99.7 de l'FM, 3w.radiorubí.cat, que ens poden seguir en el primer en directe de la temporada. De moment, el Rubí ha rebut un gol als 2 minuts, perd 1-0, 24, primera meitat, a Viladecans.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, que tornem en directe amb la Unió Esportiva Rubí a la càrrega. Pilota en la perpendicular de la línia de l'àrea. Gran a la dreta, Ruano, que enviarà dins de l'àrea. No, al final acaba deixant enrere per Marc Juncà, que controla. Ell sí fa la centrada, punt de penalt. Queda el rebot, Adri, recorre, matada! Els núvols, quina pena! Perquè aquesta era bona. Quart xut a porta ja de la Unió Esportiva Rubí. Només un del Viladecans, 1-0 al marcador. La rematada d'Adri Record, després que hagi refusat malament Gallo, li ha quedat la pilota però una mica alta, era bona. El que di ara, que passa que clar, per fer això també has de saber, no és fàcil. Era bona per fer una xilena. De veritat, li ha arribat la pilota alta i li ha agafat d'esquenes. Atenció, la pilota de Gallo no l'acaba de refusar bé, ara sí que ho fa la defensa en un enviament en llarg. Doncs aquesta pilota, si Adri Record, no sé si sap fer-la, si no, si és possible, si no, també és un recurs complicat que no està a l'abast de tothom, i qui no ho sàpiga fer no vol dir que sigui mal jugador de futbol, i l'exemple és el bo de l'Adri Record, un home que sempre compta amb doncs, la titularitat a les files de la Unió Esportiva Rubí, només un partit perdut des que és jugador del Rubí, només un. I per sanció, després de veure una targeta vermella. En definitiva, un altre record que és habitual, doncs li ha vingut la pilota, que si hagués estat algun jugador que està acostumat, era perfecta, perquè li ha vingut alta, més o menys a l'alçada del cap, i li agafava d'esquenes, és a dir, que si tu fas la xilena, la rematada és perfecta. Però ell el que ha intentat és donar una mitja volta, que quan ha empalat la pilota, l'ha tocat per sota i, clar, ha sortit escopida cap a sobre la porteria de Mario, el porter del Viladecans. Però més enllà del resultat, més enllà que el Rubí potser a mi el que no m'ha agradat massa fins a aquest moment, estem al minut 28 d'aquesta primera meitat, és que ha mostrat certa feblesa defensiva, sobretot imprecisions, que una li ha costat un gol i l'altra a punt ha estat de costar-li un gol. El Rubí té més la pilota que el Viladecans, el Rubí ha arribat a trepitjar àrea, ha tingut ocasions, és a dir, que no està del tot malament el conjunt que entrena el Blai Martí, però vaja, en el món del futbol ja se sap que el que compta i molt són els gols, a veure si els aconsegueix la Unió Esportiva Rubí en aquest partit davant del Viladecans. La pilota, atenció, el rebot és bo, Adri Record dins de l'àrea, pot fer la passada a la mort, queda a la frontal de l'àrea, és Aitor Torres qui la toca cap a Ruano, dins de l'àrea encara Ruano vol marxar però s'ha d'obrir, acaba la sorpresa de quedar fora, però encara hi ha l'atac de la Unió Esportiva. Àlex Ruiz, passada en profunditat per Jordi Massip, deixa Ruano, passada d'aquest de la mort que acaba tallant galant i enviament en llarg perquè Guille la lluiti però es perd per línia de banda, la recupera el Rubí, el que dèiem, millor. De fet, s'està com olorant el gol de la Unió Esportiva Rubí, però de moment no arriba. Estem al minut 30, gairebé, perquè són 29 amb 40 segons. Primera meitat, a Viladecans. Va, fem una nova pausa, agafem aire en aquest partit que el Rubí, de moment, i malgrat que està fent mèrits per no, el perd davant del Viladecans. 1-0.

0: Vallromí, la informació esportiva local. A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
1: Here comes the sun. Here comes the sun.
0: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
2: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
3: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
2: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa. A foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, que tornem amb pilota per al Rubí. Massip, contacte amb Cortina, que toca bé entre línies per al control i mira de marxar Lázaro en diagonal d'esquerra a dreta. Al final l'àrbitre assenyala falta sobre Espi de Lázaro. Falta favorable al Viladecans, molt protestada, sobretot abans. Un Aitor Torres, el gran capità que s'acosta als 300 partits amb la Unió Esportiva Rubí, no estava gens content amb una decisió arbitral i ha estat durant una bona estona conversant. Bé, sense cap, diguem-ne, que problema, però conversant, no estan d'acord amb l'àrbitre i aquest que li demanava, que al cap i a la fi és ell qui dirigeix. Ara hi ha enviament en llarg cap a Pérez, és fora de joc. Sí, sí, home, sí. No, diuen que no i estan en línia, no sé com poden dir que no, perquè és que era claríssim. És que li treia dos cossos, i ho dic perquè estava just en línia jo. Però vaja, és el futbol, eh? És que el futbol sempre serà així, eh? I no canviaré. Enviament en llarg en un canvi d'orientació de Gallo cap a Pérez, que era qui pujava per la dreta. Però quan hi ha enviat la pilota ja Pérez havia avançat a tots els defenses del Rubí, que es veia clarament. I l'àrbitre, doncs, ha assenyalat el fora de lloc i deia als aficionats locals que no es trobava en situació antirreglamentària. Juga el Viladecans, atenció a Pérez, que mira d'arribar en passada de la mort i es queda amb la pilota per Rafa Leva. Hi havia una possible falta de Tenorio sobre Pérez, que ho era, però com ha seguit la jugada al dorsal 7, ha acabat amb la pilota centrada i, per tant, no tallava jugada, la targeta hauria estat, si hagués assenyalat l'àrbitre clara, per al central de la Unió Esportiva Rubí, el bo de l'Oriol Tenorio. Com que ha continuat la jugada, no hi ha amonestació. Banda per al Rubí, a la dreta, estem al 33... L'àrbitre se'n va ara a buscar a Tenorio. No sé què li diu alguna cosa, però vaja, no sé què li podia dir al central. Potser li diria que anés amb compte, perquè aquest tipus de faltes no es poden cometre, però vaja, ell ho intentava per tallar la progressió del jugador local. No ha estat una falta agressiva, ha estat una falta d'intentar tallar. Per tant, si hagués estat agressiva, sí que li podria haver mostrat la targeta groga sense problema. Juga el Rubí per l'esquerra, Adri Record, zona de tres quarts, enviament cap al segon pal, arriba Kevin, la rematada d'aquest no és bona i és fora de porteria, línia de 5 metres i està ara a Galant amb tota la raó del món, eh? Està ara mateix Galant protestant perquè una de les altres coses que jo crec que tard o d'hora han d'entrar a rectificar des dels estaments que pertoquen sobre la normativa del futbol són aquestes empentes que s'han tornat habituals en el món del futbol. Ara Kevin li ha donat una empenta a Galant quan aquest ja estava col·locat per fer el refús en la rematada d'Adi Record, que l'ha enviat dins de l'àrea petita, i llavors la rematada de Kevin, el que passa és que estava trastavillat i no ha pogut rematar bé. És que jo crec que aquest tipus de jugada que no s'assenyala en falta, per mi són falta, eh? I ho dic ara que l'ha fet la Unió Esportiva Rubí, en aquest cas Kevin, en una mitjana ocasió de gol, podríem dir, tot i que no arribava a bon port, ni molt menys aquesta rematada de cap del davanter de la Unió Esportiva Rubí, Kevin Díaz, enviament en llarg ara per part d'un Viladecans que ha deixat la pilota, eh? Li ha cedit a la Unió Esportiva Rubí, evidentment que amb l'1-0, doncs en aquest sentit treballa una miqueta més còmode el conjunt local en aquest partit davant de la Unió Esportiva Rubí, que no oblidem, ho ha anotat en les dades del partit el nostre company Toni Bravo, que aquest any ja no ha estat l'equip d'esports, però sí que tindrà la deferència de deixar-nos les dades dels partits de la Unió Esportiva Rubí. Doncs el Rubí ha jugat només dos partits en la seva història oficials aquí a Viladecans, tots dos que han acabat amb derrota del conjunt rubinenc. Doncs avui, de moment, seria la tercera, però resta temps per redreçar la situació. 36 minuts, primera meitat, Viladecans, 1-0 en el marcador i pilota perquè Aitor Torres, el gran capità, l'envia cap a l'interior de l'àrea. Dorsal 2 a la samarreta, per cert, això de la samarreta i el dorsal, discutible, eh? Ara ho explicarem. Abans, però, la falta, encara sort que coneixem, a tots els jugadors de la Unió Esportiva Rubí, perquè és impossible veure el dorsal, eh? Allà va Aitor Torres, que enviarà cap a dins de l'àrea aquesta esfèrica on vol arribar-hi Kevin. No la pot tocar Kevin i ara assenyala falta quan no hi ha hagut falta en el salt de Kevin en la lluita amb Galant. Dèiem, la samarreta és molt maca, eh? La samarreta, suposo que amb l'Eric Sales, el company de les xarxes socials, pàgina web i tot el que és comunicació del Rubí, doncs farà arribar a través de xarxes fotos. També tindrem alguna per aquesta casa, Ràdio Rubí, la qual cosa, ja saben, li agraïm doncs, de manera important al bo de l'Eric Sales. Doncs en aquesta samarreta, molt maca, retro, però clar, el dorsal darrere és negre, està sobre el fons blau i les franges blanques i vermelles. És a dir, que està confós entre tres colors, el color negre del dorsal. Atenció, Aitor Torres roba una bona pilota. Mirava de filtrar-la cap a Ruano, però no ha estat bona la passada. La recupera en defensa el Rubí, és Tenorio qui la deixa per Rafa Leva, que des de la seva mateixa porteria fa una pilotada llarga. Pentina Kevin Díaz, se la queda però per l'esquerra Etido. Dorsal 10 del conjunt de Viladecans, autor del gol de l'equip local, amb celebració acrobàtica i 1-0 per alegria de la parròquia local. 38 minuts, primera meitat. Continua l'1-0 en el marcador, la pilota és per Oriol Tenorio, la deixa cap a Cortina, zona ampla, organitza el dorsal 6 cap a Jordi Massip, que toca a l'esquerra, fa una passada dolenta, la recupera el Viladecans, mira Pérez de marxar per l'esquerra, passada filtrada, el controla amb el pit, però recupera Aitor, Àlex Ruiz per al Rubí, intentava passar cap a Aitor Torres, ha tallat la defensa en una passada massa complicada. Qui mira de marxar, Setido per l'esquerra, té velocitat aquest dorsal 10, té davant Ruano, continua Etido, la centrada no és bona, la deixa passar Jordi Massip i se la queda, però no la controla bé Dani. Recupera la Unió Esportiva Rubí. Des de l'esquerra en defensa jugarà Tenorio. Dorsal 15. Cap a la zona ampla, amb el control en aquesta zona de Cortina. Aitor Torres intenta enviar en llarg, el rebot queda després que hagi tocat la pilota en Cepeda per a Jordi Massip, aquest cap a Àlex Ruiz. Marc Juncà, Àlex Ruiz, teva. Els dos centrals, el dretà i l'esquerrà, perquè ara jugui, no, el central del centre cap a la dreta i ara cap a l'esquerra. A veure que m'he embolicat jo també una mica. Estem al 39, envia Àlex Ruiz en llarg la lluita, però no arriba a la pilota. Lázaro, en defensa, la torna a jugar al Viladecans. Vinga, que arribem al 39, camí del 40. Primera meitat, fem l'última pausa d'aquest primer temps. De moment, el marcador favorable a l'equip local, al Viladecans, 1-0.

0: la informació esportiva local.
1: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
2: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
3: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs, amb Glenny Shourio. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, va, enviament en llarg per part de Rafa Leva. Toca de cap Kevin, però arriba el porter sense problemes, Mario, del Viladecans. Se la queda l'equip local, zona defensiva, una falta, un fora de joc que ha enviat en llarg per part de la Unió Esportiva Rubí, el bo del Rafa Leva. La pilota que la juga el Viladecans amb un dels auxiliars del senyor Tea San Juan, en aquest cas el senyor Victoriano, que ha tingut petits problemes amb el banderí perquè se li ha, diguem-ne, que desfet. Té una rosca per aguantar el que és el pal del banderí amb el que és la tela del banderí, i aquesta rosca se li ha desmanegat i li ha sortit el banderí per tot arreu, al por de l'auxiliar. S'ha hagut d'aturar el joc bé durant 10 segons, eh? Res important, és més que una altra cosa l'anècdota en aquesta primera meitat. Anècdota curiosa, eh? Perquè l'anècdota bona, la que li agrada al conjunt local, és la del gol de Tido al minut 2 o del primer temps per arrencar el partit i per posar-se per davant en el marcador i així doncs tenir un camí més plàcid en aquest encontre, en el qual a la primera meitat, i llevat d'aquestes petites errades defensives, la Unió Esportiva Rubí com a mínim es mereixeria doncs empatar aquest partit davant del Viladecans, però ells han estat encertats, nosaltres no ho hem estat. Minut 42, recta final del primer temps, ja saben, eh? Ara mirarem, a veure si m'indiquen alguna cosa per línia WhatsApp, els meus companys tècnics des dels estudis de Ràdio Rubí, a veure si podem fer la primera connexió en Can Fatjó, al barri on es troba el doncs, Olímpic de Can Fatjó, on juga el seu filial i que juga avui el seu primer partit davant del Tibidabo Torre Romeu. Em confirmen que tenim aquí aquesta temporada, tindrem en aquesta casa, ja durant la setmana l'han pogut escoltar, també durant el cap de setmana l'escoltaran, i molt, els esports de Ràdio Rubí amb la Peu de Camp, amb la Unió Esportiva Rubí, i ell habitualment seguint un altre partit, en aquest cas, David Burillo, ara sí. Bona tarda, benvingut, avui et toca Tibidabo Torre Romeu visitant l'Olímpic Can Fatjó. Bé, què tal, com estàs?
2: Exacte, bona tarda Siscu, bona tarda a tothom que ens estigui escoltant ara mateix. Doncs estic aquí al camp, que he arribat tot just fa un moment, acaba d'acabar el juvenil, i res, m'he apropat als entrenadors per saber una mica l'onze inicial d'aquest partit, que com bé deies, està a punt d'estrenar-se a l'Olímpic Can Fatjó B, a tercera catalana, contra el Torre Romeu B. L'onze inicial del Can Fatjó, a la porteria estarà el Mono amb el número 3, i després al camp estarà l'Hugo amb el número 2, l'Aleix amb el número 20, el Víctor amb el 14, l'Eric amb el 15, el Dani amb el 16, l'Ernesto amb el 5, Planet amb el 22, Alberto amb el 21 i Kevin amb el 7 i Isaac amb el número 25. I a l'equip contrincant, a l'equip de Torre Romeu B, està amb el número 1 a porteria Ángel Mateo, amb el número 2 Obai, amb el número 3 Eric Espinoso, amb el 4 Eric Nieto, amb el 5 Bacali, amb el 5 Cugo, amb el 7 David, amb el 8 Moja i amb el 9 Andrés, amb el 10 Pusi i amb l'11 Daniel.
1: Aquests són els protagonistes, doncs, del partit de l'Olímpic Can Fatjó B, del qual en sabrem com va en el seu camí. La primera, ja la segona, que haurà acabat el partit de la Unió Esportiva Rubí, tindran la informació a través de les xarxes socials de Ràdio Rubí. Doncs el David Burillo, que l'escoltarem d'aquí a una estoneta abans, recta final del partit de la Unió Esportiva Rubí en el seu primer temps aquí a Viladecans. De moment, amb l'1-0 en el marcador, just entrant ara en l'afegit, quan acabi, petita pausa i revisem els resultats ja confirmats dels equips de la nostra ciutat en aquest cap de setmana. Juga el Rubí, zona ampla, és qui deixa enrere Jordi Massí perquè controli Marc Juncà, la toca cap a la posició d'Àlex Ruiz, i aquest que envia a Ruano, zona de tres quarts, Ruano intenta jugada, crema les últimes naus al Rubí, Kevin Díaz controla la línia de fons per fer centrada, és bona la centrada, acaba refusant Gallo, queda el rebot per Tenorio, que jo crec que s'ha equivocat de totes perquè diguem-ne que algun cable no li ha acabat de funcionar en aquesta jugada, el Tenorio, que hauria hagut controlar però ha volgut fer un xut que vaja, si li surt, entra pel rescaire i és el golaç de la seva vida, però era molt difícil. Descans que assenyala el senyor Té a Sant Juan, aquí a Viladecans. De moment, el Rubí, tot i que potser ha fet mèrits per no perdre, cau 1-0 davant del Viladecans. Petita pausa, revisió, tornem amb la segona meitat des del Baix Llobregat. Fins ara.

0: Ahir a la tarda dels equips de la nostra ciutat, precisament amb el José Verde de Sonido Vinilo, que hem estat seguint el partit del Juventud 25 de setembre. Estrena a la Primera Catalana i al grup 2 de competició a casa davant del Balaguer. Resultat final, 0-0. Les coses com són, partit que podrien haver guanyat perfectament els homes que entrena el Santi Fernández. Millors ocasions, fins i tot un penal que han fallat, una pilota al pal i dues aturades del porter visitant, de molt de mèrit els ha evitat fer-se amb la victòria en aquesta primera cita, de la qual, vinga, anem a conèixer com opinen des de l'estaf tècnic, perquè hem conversat al final del partit amb el segon entrenador, el Cristian López.
1: La sensació és que hem deixat de guanyar dos punts perquè ells no han xutat a porta, realment. És a dir, el treball defensiu de l'equip ha sigut excel·lent i hem perdurat molt. Hem fallat un penal, hem donat un pal, el porter d'ells ha estat molt ben encertat i hem tingut moltes ocasions molt clares per fer gol. I avui pues, no s'ha donat i no ha entrat i per això empatem 0-0.
2: La sensació, doncs, és de deixar marxar punts, però l'altra sensació, que és la del joc, tot just que hem començat, ha de ser molt bona perquè l'equip a mi m'ha fet una molt bona impressió.
1: Sí, la sensació és, per dir-ho d'alguna manera, dolenta perquè no guanyes el partit, però s'ha de ser realista. Ja ho va comentar Santi la setmana passada, hem tingut una pretemporada una mica típica perquè ens va faltar dies de camp i tal, perquè, bueno, ha anat com ha anat la cosa i hem començat una miqueta més tard, però sí que és veritat que les sensacions com a equip són molt bones. I és la línia a continuar.
2: Sí, ho dic per això, perquè, o sigui, aquest any anem a veure cap a on anem, sembla que si es juga així no s'hauria de patir gens ni mica, amb tot el que queda per endavant.
1: S'ha de ser realista i la idea és molt clara, que és intentar assolir la permanència el més d'hora possible, precisament perquè no passi com temporades anteriors, acaba l'última jornada patint i patint. La idea és intentar patir el menys possible i assolir la permanència el més ràpid, el més d'hora possible, perdó.
2: Escolta'm, i a banda d'això, gespa artificial nova, gairebé actiu tota la zona del nou recinte esportiu. En aquest sentit, com ho heu portat dins del que és l'equip?
1: Bueno, sí que és veritat que les primeres dues setmanes de pretemporada van ser una mica complicades perquè vam tindre que anar a entrenar fora perquè encara faltava quatre coses per acabar del tema de la gespa, però la veritat, jo que he estat aquí, tu bé ho saps, tota la vida, això, perdó per l'expressió, però és una puta passada. I la gespa s'ha de terminar de sentar, però aquí això, mullat, corre la pilota, que és el que nosaltres volem, i és el més important. Sobretot que els jugadors estiguin còmodes i amb les instal·lacions que tenim. Jo penso que és un any per... Sí que és veritat que no és... Hem de ser realistes, l'objectiu és la permanència, però un any per disfrutar, sabent l'objectiu que tenim i aprofitar les instal·lacions que tenim.
0: Sinceritat absoluta, sense cap mena de dubtes, pel bo del Cristian López. Després d'aquest 0-0, estrena amb les noves instal·lacions ja gairebé al 100%. Encara resta, acabar de liquidar que s'arrenqui tota la instal·lació, la nova, i deixar, doncs, ja per treure tots els mòduls que hi ha darrere d'una porteria. Aquí hi haurà gespa artificial per la preparació dels equips.
3: Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
0: La resta dels partits es van disputar la tarda d'ahir dissabte. Estrenava el seu camí, en el seu cas al migdia, el Club Natació Rubí en Waterpolo, divisió d'honor masculina, en aquesta setmana que ha estat especial amb la presentació de les divisions d'honor de les lligues a la nostra ciutat i al casino un dimecres espectacular, sense cap mena de dubtes. Pel que fa a la competició, estrena, que ja se sabia, acabaria amb derrota, però potser el resultat va ser més dur del que li hauria agradat al Club Natació Rubí amb el 9-31 final davant del Club Natació Barcelona, equip que disputa competicions europees de molta més qualitat que el conjunt rubinenc, però també condicionat l'equip del Rui Tiago perquè va haver-hi de jugar amb el porter de categoria cadet, el Pol Roldán, que com a mínim s'ha estrenat a la categoria, tot i que evidentment doncs rebre 31 gols no és ni molt menys massa agradable. En qualsevol cas, l'estrena no és de la Lliga, del Club Natació Rubí, que ha de pensar en el futur. El Rui Tiago ens definia com van anar les coses en aquesta cita d'ahir a Sabadell.
4: Sabíem que era un partido muy duro, ¿vale? Y el resultado no es de todo lo que queríamos, demasiados goles sufridos. Y es también un inicio de un nuevo ciclo. Nosotros hay que ver que jugamos hoy con un portero cadete, de 15 años. Han jugado, si no me equivoco, 8 jugadores que son de la cantera de Rubí. Y también nosotros, en los últimos años, nos acostumbramos mal o no o bien. Pero poco a poco, ¿vale? No queda mucha liga, só estamos ahora a empezar. Los niños, yo creo mucho en los niños, me gusta esta equipa que tenemos. i ara

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, que tornem en directe amb la segona meitat, a punt de començar aquí a Viladecans. El senyor Teas San Juan, que li diu al Viladecans que arrenqui la segona meitat, perquè la pilota és per a l'equip local, que comença atacant a l'esquerra de la nostra posició, a la dreta. Ho farà una Unió Esportiva Rubí, que al descans ha marxat amb l'1-0, amb la sensació que potser el resultat no era del tot just al 100%, però l'encert de Tido i el no encert en les ocasions de l'equip del Blai Martí fan que els de l'Andrés González estiguin, de moment, per davant en el marcador. No hi ha hagut canvis, és a dir, el Viladecans continua amb Mario a la porteria, Dani, Galán, Gallo, Espi, Cepeda, Etido, Guille, Eric, Nil i Rubén. La Unió Esportiva Rubí tampoc sense canvis. Rafa, Leva, Aitor Torres, Marc Junca, Cortina, Adri Record, Jordi Masip, Àlex Ruiz, Lázaro, Tenorio, Ruano i Kevin. Segona meitat per redreçar la situació per part d'una Unió Esportiva Rubí que no ho està fent del tot malament, però que de moment perd en aquest partit, en el qual, per cert, tenim per aquí el Goyo de la UZ, qui en el seu dia va ser jugador de l'Olímpic, home de futbol de tercera divisió, entrenador en una etapa d'ara fa 3 temporades, va estar durant 2 temporades al capdavant de l'Olímpic de Can Fatjó, rubinenc, evidentment. El tenim per aquí perquè és el seu fill, l'Àlex de la UZ, el porter suplent de la Unió Esportiva Rubí, ja saben, amb aquestes baixes per lesió, entre les que hi ha la del Tati Murai, que tot i que avui s'estava exercitant, no pot entrar en convocatòria per lesió de moment, que fa que només estigui com a porter del primer equip de la Unió Esportiva Rubí. El bo del Rafa Leva, el veterà porter de la Unió Esportiva Rubí, arriba als 44 en aquesta temporada. Si no els ha fet ja, els ha de fer en breu, als 44 anys, que es diu ràpid, per doncs estar jugant al futbol a nivell amateur, però a nivell de cert nivell, com és aquesta Lliga Elite. 2 minuts de la segona, ja la primera falta que ha comès per part del Rubí en aquesta segona meitat. Cortina la jugarà al Viladecans amb l'1-0, aguantarem la falta i després anirem cap a Can Fatjó, perquè allà ja està disputant el seu partit l'equip que entrena el Fran Moreno. L'Olímpic en Fatjó B davant del Tibidabo Torre Romeu B. Abans, però, enviarà dins de l'àrea Eric. A veure el llançament. No, al final serà Dani, no és Eric. Centrada, segon pal, no la toca ningú. Es perd per línia de fons, recupera la Unió Esportiva Rubí. Doncs vinga, pilota des de línia de fons que jugaran els nostres. Anem cap a Can Fatjó, David Burillo de nou. Benvingut de nou. Com estan les coses en aquest partit, que ara sí ja s'està jugant, no?
2: Bona tarda, Cisco. Doncs sí, efectivament, acaba de començar pràcticament a rodar la pilota aquí al camp de l'Olímpic Can Fatjó. De moment, el partit, acaba de començar fa un moment, un partit força igualat, on tots dos equips estan agafant possessió al camp, i no hi ha hagut encara cap ocasió de gol, perquè, com dèiem, tot just acaba de començar aquest partit.
1: Primers compassos del partit, per tant, encara moltes coses a viure en l'encontre. No sé si has pogut parlar una miqueta amb el Fran Moreno o fins i tot amb l'Unai, el qual sé que coneixes, per saber una miqueta com està l'equip de cara a aquesta estrena, amb ganes, interpreto, no? Vaja, jo tothom.
2: Sí, home, amb ganes segur que se l'agafa l'equip. He tingut l'ocasió de parlar tant amb l'Unai com amb el Fran, però res més que quedar per després del partit, doncs fer-li quatre preguntetes de la valoració d'aquest partit. Però res més, no hem tingut ocasió, han anat molt liats i ara mateix acaba de tenir una ocasió de gol al Torre Baró, però no ha anat a res. I res més, no, suposo que, òbviament, com comentaves, amb il·lusió de començar doncs aquesta nova temporada.
1: Doncs esperem que quan els tinguis sigui contents a pare i fill, perquè voldrà dir que l'Olímpic Can Fatjó ha començat bé una temporada aquesta, la qual esperen tornar a estar bé, com les dues anteriors ja del filial de l'Olímpic a la tercera catalana. Gràcies al David Burillo, arrencada 0-0. Tornem al partit de la Unió Esportiva Rubí davant del Viladecans. L'arrencada de la segona meitat, ara hi ha mans dins de l'àrea per part de Despi. Recupera la pilota la Unió Esportiva Rubí, que s'havia complicat la vida intentant sortir jugant, però no ha acabat de trobar el camí, ha hagut de recular, ha acabat amb Cortina dins de l'àrea, passant cap a Marc Juncà, que ha refusat a la desesperada i encara sort que la pilota ha acabat en mans del conjunt local. Juga, cortina, zona ampla, apertura a l'esquerra, és bona la passada d'Adri Recort, interior de l'àrea cap a Lázaro. Lázaro, que ha estat una mica lent, llàstima, perquè al final ha posat el peu Espi per evitar la centrada del jugador de la Unió Esportiva Rubí. Ha estat una ràpida triangulació per part de l'equip del Blai Martí. Potser li ha faltat una miqueta de rapidesa en l'intent de centrada de Lázaro i això ha fet que se li tiri a sobre Espi, evitant que la centrada arribés a una situació perillosa per als interessos de la Unió Esportiva Rubí. Ara és Gallo qui juga en llarg, la recupera, zona ampla per a la Unió Esportiva Rubí. És cortina, fa jugada, toca entre línies, passada filtrada, talla Gallo, ara se la queda Tenorio, envia en llarg cap a Adri Record, que la lluitarà aquesta pilota amb Dani. Dani, Adri Record, continua Adri Record, l'àrbitre diu que no és vàlida, s'ha perdut per línia de banda, la juga el Viladecans, una Unió Esportiva Rubí que intenta, continua, mira de qualsevol tipus d'aquest verb d'acció en positiu, busca el gol que iguali aquest partit. Aitor Torres, frontal de l'àrea, passada filtrada, talla Espi, està a tot arreu aquest central veterà del Viladecans. Ara lluita Ruano amb Etido. Ruano deixa a Rafa Leva, que no es complica la vida. Pilotada, Gallo la toca de cap, obre l'esquerra, bon control de Galán. Galán que deixa al centre del camp per Cepeda. Cepeda que estira al terra, li guanya la partida a Kevin Díaz i se la queda per la dreta. És bona arribada de Pérez, centrada d'aquest Rafa Leva, ben posicionat Rafa Leva, torna a guanyar la pilota per a la Unió Esportiva Rubí, la deixa a la dreta Ruano, que puja per aquella zona, tot i que s'atura, no veu jugada òptima, continua però amb la pilota als peus, el diguem-ne que carriler dret de la Unió Esportiva Rubí. Tenorio, que no troba passada, sí, al final troba cortina, que deixa enrere Marc Juncà cap a Àlex Ruiz, zona ampla, minut 7, segona meitat en directe, Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí. 1-0 per davant del Viladecans. Ens poden seguir al 9.7 de l'FM, 3w.radiorubi.cat. Kevin Díaz ara, que s'ha equivocat i molt en la passada apertura a la dreta on hi havia Jordi Massip. No li ha acabat de sortir. La recupera l'esfèrica a l'equip local. Vaja, és que li ha regalat en certa manera. Kevin Díaz no volia, però li ha regalat. Juga el Viladecans, controla Etido, deixa enrere, la passada no és bona. A punt ha estat d'arribar Kevin abans que Espi. Se la queda en zona ampla el Rubí. La toca la pilota, l'àrbitre la juga, però pff, mare de Déu, ara el senyor té a Sant Juan, s'ha fet ell solet un embolic. Perquè li ha tocat la passada de Jordi Massip a l'àrbitre, però la pilota se la quedava al Rubí. O sigui que podia continuar la jugada. Ha quedat per un cortina que ja ha fet una passada filtrada a l'arribada de Lázaro, però l'àrbitre ha aturat el joc. Jo crec que li ha entrat por després que ell hagi tocat la pilota. A mi m'ha fet aquesta sensació perquè reglamentàriament podria haver deixat jugar aquesta pilota a la Unió Esportiva Rubí, perquè quan la toca l'àrbitre, si es trastoca la jugada i l'equip que la tenia la perd, sí. Però si no, pot continuar-se. El joc, l'àrbitre ha decidit aturar-ho. S'ha tallat una opció d'atac de la Unió Esportiva Rubí que era bona. En qualsevol cas, a mi em fa la sensació que el Rubí, si continua per aquest camí, com a mínim pot igualar el marcador davant del Viladecans si no té un altre contratemps darrere, perquè els problemes defensius també doncs han estat importants en aquest partit. Dues errades, una gol, l'altra amb una acció perillosa, sense xut, però a porta de l'equip local, que de fet només a porta, només ha xutat una vegada per 4 la Unió Esportiva Rubí. Una altra cosa és que ha tingut una doble ocasió sense rematada al conjunt que entrena l'Andrés González. Juga el Viladecans, apertura a la dreta, vol arribar-hi, ho fa Marc Juncà amb respecte a la velocitat de Guille. Toca Marc Juncà, es banda, perquè l'últim en tocat ha estat Pérez del Viladecans. La recupera la Unió Esportiva Rubí en zona ampla. La juga Tenorio cap a cortina, es dona la volta a Record, fa bona jugada, agafen a Record clarament. Falta, que hauria de ser targeta, però l'àrbitre diu que no, de Rubén. Per cert, en un partit sense amonestacions fins al moment, Segona falta del Viladecans. Minut 9, camí del 10. Segona meitat. Vinga, va, agafem aire. Primera pausa, segon temps. Tot i que arribarà el Rubí, zona de tres quarts. Talla la defensa. Se la queda Cepeda del Viladecans. Dèiem, anem a fer... No, no ens deixa el Rubí. Nou atac. Atenció a la pilota. No, no és bona. La recupera de nou Cepeda. La juga el Viladecans. Zona ampla. Ara sí, fem pausa. Minut 10. Minut 10. Ho juro que la farem. Minut 10. Segona meitat. Viladecans 1, Unió Esportiva Rubí 0.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: 12 minuts, segona meitat, marcador, 1-0, guanya el Viladecans al Rubí. De moment no troba el camí de la porteria contrària, tot i que ho busca l'equip del Blai Martí, que jo crec que hauria de començar a remoure el partit, és a dir, algun canvi que faci que l'equip rectifiqui la seva situació en el marcador i en el partit i en les arribades i, en definitiva, en una situació que de moment no li és favorable. Amb l'1-0 marxaria sense puntuar l'estrena de la competició en aquesta Lliga Elite. Al minut 12, que aprofitem per tornar cap a Can Fatjó per veure com estan les coses en l'arrencada del partit. Per això tenim allà, està seguint l'encontre el bo del David Burillo. Alguna novetat, David, en aquesta arrencada de partit a Can Fatjó?
2: Sí, de nou, doncs no. La veritat és que poques novetats en aquest partit, que de moment continua 0-0. Sí que hi ha hagut una falta del Torres Romeu, que no ha acabat en res. I, bueno, sí que ha acabat en alguna cosa, i és en la targeta groga pel jugador del club barceloní. I de moment, bé, el que es pot destacar és una defensa forta de l'Olímpic, que ha aturat diversos xuts a porteria i una possessió que de moment, doncs, aguanta amb força l'Olímpic.
1: Doncs de moment no és molt marcador, amb el 0-0, l'Olímpic ha patit alguna arribada, però intentarà sumar els 3 punts en l'arrencada de la temporada. Pilota per a la Unió Esportiva, Rubí, apertura de Cortina cap a... No controla bé Ruano per part de la Unió Esportiva Rubí i se l'emporta Etido. Atenció al contraatac de Metido, que mira de progressar. Enviament a la dreta, on arriba per aquella zona Eric, dins de l'àrea Eric, que pot fer-se amb la pilota. Ja va a línia de fons Eric, passada de la mort. Gol! Marca el Viladecans! Marca Guille!
0: El gol del rival també és gol.
1: Doncs ara jugada, de nou de transició ràpida, com a la primera meitat, des de l'esquerra, després d'una errada amb un control de Ruano que ha permès el contraatac per apertura a la dreta i arribada d'Eric, la passada de l'amor d'Eric i la rematada de Guille per fer el segon. Marca el Viladecans, com en la primera meitat, el contraatac i després de desestabilitzar defensivament a la Unió Esportiva Rubí, 2-0, minut 14.
0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Amb Àlex Ruiz, que ha estat amonestat perquè en el contraatac ha intentat eliminar, diguem-ne, des del punt de vista... Hi ha hagut canvis, a les files del Viladecans, mirarem ara de confirmar... No, és que tornava a la seva posició galant després de celebrar el gol. Doncs deia, mirava d'eliminar en el contraatac a Etido, li ha fet una empenta que l'ha tirat fins i tot fora del terreny de joc, la jugada ha continuat i la targeta sí que ha estat per Àlex Ruiz, si no m'equivoco, merescuda, sense cap mena de dubtes després d'aquesta acció davant del davanter, perquè tot i que ha continuat la jugada i ha hagut gol, en aquesta ocasió l'entrada era punible de targeta, era factible que li poguessin mostrar aquesta targeta groga al central de la Unió Esportiva Rubí. Ha de reaccionar a l'equip del Blai Martí. Atenció, pilota per Lázaro, la frontal. Se li ha posat davant Espi per evitar la jugada. Ara l'apertura és a la dreta per l'arribada de Pérez. Però és Tenorio qui se la queda per a la Unió Esportiva Rubí des de darrere, que enviarà en llarg Rafa Leva. Amb aquest partit que dèiem, jo crec que ara sí ja Blai Martí l'ha de moure, perquè si no, no fa bona pinta. En aquesta primera jornada de Lliga Elite, atenció perquè se'n va a l'interior de l'àrea. La jugada és d'Eric el xut, Rafa Leva. Rafa Leva ara que salva a la Unió Esportiva Rubí, que està veient com se li complica i com se li va un partit en una nova pilota que ha provocat una ràpida transició darrere, desestabilitzat el Rubí. La jugada amb arribada d'Eric, el seu xut ara però amb resposta de Rafa Leva, que ha salvat a la Unió Esportiva. Se li complica i molt el partit al conjunt rubinenc. Ara hi ha córner per a l'equip local, centrada al punt de penal, refusa Kevin Díaz, la toca Lázaro, se la queda però Pérez i rep falta. Lázaro imprecís, en aquest partit, aquest dorsal 11. Queda sortida. Està a l'11 titular de la Unió Esportiva Rubí, però que ha tingut un parell o tres de participacions, diguem-ne que no massa afortunades, però vaja, en sintonia defensiva. Ell és davanter i ha estat davant, la diguem-ne que no precisió. Sobretot el Rubí avui on està patint més és darrere, No acaba de trobar el format per poder aturar l'atac ràpid del Viladecans i ho està pagant de manera contundent ara mateix amb aquest marcador de 2-0 que dificulta molt l'opció de poder puntuar encara, però hi ha temps per redreçar el camí. 17 minuts, estem a la segona meitat, resten doncs uns 30 minuts, mitja hora, més una mica més d'afegit. Jo diria que potser arribem al 5 d'afegit, és a dir, seria als 50, estem als 18, doncs 32 minuts aproximadament de partit, tot i que la primera meitat ha afegit poc l'àrbitre. Allà anirà la pilota dins de l'àrea, Espérez el xut per al costat de la tanca, es marxa a l'esquerra de la porteria de Rafa Leva, però una de les mostres també que en la segona meitat el Rubí, tot i que ha tingut la pilota igual que en la primera, no està acabant d'estar còmoda, són els xuts a porta. La primera meitat, un només del Viladecans per l'1-0, 4 del Rubí en aquesta segona, i tot i que no s'ha mogut el marcador, 3 xuts a porta de la Unió Esportiva, del Viladecans, de moment sense cap per part del conjunt del Blai Martí. Juga Jordi Massip al mig del camp, la controla, la toca, perquè Cortina miri d'obrir. S'estavella la pilota en el mig del camp del Viladecans i Cepeda la deixa enrere. Espi, mira, fent jugada, marxa de Kevin, continua Espi fent jugada, sortint bé, creuant divisori, el dorsal 5 i central de l'equip de Viladecans, Amèric, que contacta, passada per la frontal, deixava passar-la Nil i a punt ha estat d'arribar a la pilota Rubén. Talla la defensa, se la queda, però el Viladecans de nou. El Rubí està ara tocat, Està potser en el pitjor moment del partit. 19 de la segona, 2-0 en el marcador en directe a Ràdio Rubí. Amb el Rubí a Viladecans i el marcador desfavorable, ho intenta l'equip local. Arriba fins a línia de fons Gallo, el central, que s'anima tant. Creu ara mateix en el seu projecte l'equip, el projecte d'aquest partit, que abans s'ha aventurat el central Espi i ara ho ha fet Gallo. Els dos centrals fent jugada com de migcampistes ofensius. Ha acabat en un segon llançament de cantonada en aquesta segona meitat per l'equip blanquivermell. Des de l'esquerra l'enviarà a l'interior de l'àrea Galán. Allà va Galán, la toca en curtet cap a Guille, que li torna, farà centrada, segon pal, massa llargues, per línia de fons, recupera la Unió Esportiva Rubí als 20 minuts de la segona meitat. Les coses no estan gens fàcils, ara sí, farà canvis al Rubí, aprofitem per fer la pausa amb els canvis del Rubí i el 2-0 davant del Viladecans, 20 de la segona meitat.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, que tornem amb el directe d'aquesta Unió Esportiva Rubí, que cau 2-0. Ara sí que ja ha mogut banqueta Blai Martí per mirar de rectificar la situació, però arriba per l'esquerra el conjunt local, centrada. Tenorio Salva refusant l'intent de fer agarrant la pilota al seu company Rubén. Hi ha hagut canvis, ara els revisem. Són 4 per part de la Unió Esportiva Rubí i 3 per part del Viladecans. Amb aquests dorsals que al Rubí no se li veuen bé, la veritat és que m'ha costat una mica veure'ls tots. Tampoc és que els del Viladecans siguin excessivament vistosos i també m'ha costat una mica, però vaja, encara sort de la pausa que m'ha permès. Doncs mira, li està agafant, és falta clara aquesta. Apa! Però què dius? Mare de Déu, senyor! L'àrbitre Teas San Juan acaba d'assenyalar una falta a Kevin quan estaven agafant claríssimament a Kevin, el davanter de la Unió Esportiva Rubí. S'ha equivocat en l'apreciació, l'àrbitre ha tirat per la via ràpida i còmoda a assenyalar-la a favor de l'equip de casa perquè era Espi qui clarament estava agafant a Kevin, el davanter de la Unió Esportiva Rubí. Anem amb els canvis, va. Viladecans, han sortit del terreny de joc Guille, Eric i Pérez. Han entrat Adri, Chelete i Pablo. Per part de la Unió Esportiva Rubí, Cortina, Jordi Masip, Lázaro i Ruano han estat substituïts en un equip en el qual ha entrat Bailén, Pau Herranz, Cante i Peque. Canvis, doncs, també per moure la situació al terreny de joc per part de la Unió Esportiva Rubí, amb aquesta línia que, si no m'equivoco, passa a ser un 4-1-4-1, ara ho acabaré de confirmar. Pilota perquè la jugui en zona ampla, és Peque, toca per Àlex Pérez, darrere però el central juga i contacta amb la situació de Creixell, perdó, és Creixell, que havia entrat al terreny de joc i no, doncs, i no Bailén, aquí m'he equivocat. Enviament dins de l'àrea, falta favorable a la Unió Esportiva Rubí sobre Pau Herranz. És Creixell, qui havia entrat el dorsal 16 en comptes del dorsal 12. És Pau Herranz, Creixell, Cante i Peque els que es troben sobre el terreny de joc per part de la Unió Esportiva Rubí amb aquesta línia, crec jo, ara de 4-1-4-1. Per mirar de tenir una mica més del control al mig del camp, per mirar d'arribar amb més efectius a l'interior de l'àrea. La falta serà favorable a l'equip de la nostra ciutat, l'enviarà dins de l'àrea. Vaja, jo crec que pot ser xut directe per part d'Aitor Torres, perquè la pilota està a un parell de pams de la línia de l'àrea gran, tot i que potser massa escurada cap a la dreta, però el gran capitan que ho intentarà, allà va Aitor Torres, es col·loca, es concentra, fa el xut als núvols, se'n va per sobre de la porteria de Mario. Massa a prop de la porteria estava aquesta pilota. El que ha volgut és donar-li molta força per tal que si superés la tanca no pogués arribar al porter, però clar, quan li dones molta força estàs tan a prop de la porteria que la pilota se'n va cap amunt i ja no té temps de baixar cap avall, i així les coses, doncs que la situació s'ha posat favorable per al conjunt del Viladecans. Ara qui juga és la Unió Esportiva Rubí, perquè Tido demana falta d'Adri Record, no l'ha assenyalada el senyor Teas San Juan, i sembla que hi haurà canvis de nou. Ara, no, sí, també hi haurà un jugador del Rubí que entrarà, perquè aprofitarà l'aturada que ha demanat Andrés González. Veiem a Rubén i a Etido, els dos homes que abandonen el terreny de joc per part del Viladecans. Anem a veure qui són els homes que entren, substituint-los. Entra també per part de la Unió Esportiva Rubí, crec que és Castellote, ara ho confirmo. O no, Castellote, millor dit, Bailén, precisament. Abans, però, els canvis per part del Viladecans, perquè veiem que ja ha entrat David, l'altre home que hi és sobre el terreny de joc, si no m'equivoco, és Cano. Així és, Cano, amb aquest doble canvi que es fa ara a les files del conjunt local. I per part de la Unió Esportiva Rubí, doncs que entra Bailén, com dèiem, i ha substituït, a veure, perquè no l'he vist sortir, se n'ha anat per un altre lloc. L'estic mirant a veure si el trobo. Marc Juncà. Marc Juncà és l'home substituït a les files de la Unió Esportiva Rubí, amb Bailén, que també ja hi és sobre el terreny de joc en aquest partit, en el qual la línia de 4 està marcada ara amb lateral esquerre, Tenorio, al mig, Cante, i Àlex Ruiz per la dreta, Adri Record. Per davant d'ells trobem a Creixell amb línia de 4, amb Bailén, amb Peque, amb Creixell i Castellote, juntament ajudant... No, perdó, Castellote no hi és. Aitor Torres, juntament amb Kevin Díaz, aquest 11 de la Unió Esportiva Rubí, per mirar de rectificar la situació que a hores d'ara està costa amunt, amb el 2-0 i el temps que corre en contra seva. 17 i afegit, estem al 18, al 28 de la segona meitat. Anem cap a Can Fatjó, a veure si allà ha canviat una mica la situació d'aquest partit. Ens ho explica David Burillo. Canvis o no?
2: Bones, doncs no, Sisko, la veritat és que canvis en el marcador cap, continuem 0-0 aquí en el camp, i res, de moment el que s'ha vist, bueno, acabem d'acabar tot just fa un moment la pausa d'hidratació, l'equip de Fran s'està mostrant molt fort en aquest partit, com deia abans, una defensa de l'Olímpic que ho està aturant tot, bueno, gairebé tot, perquè hi ha hagut un xut del Torre Romeu que ha anat directe al pal. I res, Ernesto de l'equip de l'Olímpic ha fet el primer xut a porteria que ha aturat un defensa del Torre Romeu. Per tant, de moment, marcador 0-0, però bon partit que està fent l'Olímpic aquí al camp de Can Fatjó.
1: Doncs no es mou el marcador, de moment resta tot un món. Estem a la primera meitat, li resta la segona. 0-0 en el marcador, aquí s'ha mogut dues vegades, però favorable a l'equip local. Parlem de la cita del Rubí a Viladecans, la que estan escoltant en aquesta casa, Ràdio Rubí. Ja he vist que per aquí algun oient habitual ens enviava una salutació i també ànims per a la Unió Esportiva Rubí, tot i que de moment no les està tenint aquests ànims ni la sort al conjunt del Blai Martí. Parlem del Mariano Rosillo. Allà va la centrada, Rafael Eva refusa, queda un segon rebot, pilota per al porter del Rubí, que quan és el millor, el més destacable de l'equip, malament per a la Unió Esportiva Rubí, perquè vol dir que el seu rival està arribant. Ara lluita Pau Errant per una pilota que es queda Kevin Díaz, cap a Bailén, mal control de Bailén, ara qui la toca es canta, envia en llarg, no arriba ningú. La guanya en defensa el Viladecans, que de moment està veient com el seu reentré, el seu retrobament amb la Lliga Elite, acaba amb un somriure a la boca, perquè de moment guanyen i va camí de la victòria. A veure si el Rubí pot rectificar aquesta situació. Juga el conjunt rubinenc, Aitor Torres, passada bona, Kevin Díaz a la frontal, marxa de tothom, Kevin Díaz! I falla Kevin Díaz! Mare de Déu, senyor! Perquè ha marxat per força de tothom, el xut a l'interior de l'àrea, ha tocat en un defensa i córner! Aquestes no es poden fallar, 31 de la segona, hauria ficat a la Unió Esportiva Rubí en el partit, llàstima, perquè Kevin no ha pogut pujar el primer de la Unió Esportiva Rubí al marcador. Corner per als nostres. Des de la dreta l'enviarà el gran capità Aitor Torres. Allà va la centrada d'Aitor Torres, primer pal. Posa tot! Ho ha posat tot! El dorsal número 9. Cano, ho dic perquè ha entrat com un autèntic brau, eh? O sigui, i s'ho han portat tot per davant. Corner de nou, segona consecutiu per a la Unió Esportiva Rubí, minut 32. Farem una pausa abans, però a veure si expliquem el 2-1 i que el Rubí es torna a ficar en el partit. Allà va Aitor Torres, primer pal, refusa Espi, es perdrà per línia de banda. De nou juga la Unió Esportiva Rubí. Aitor deixarà la pilota perquè la centri com si fos un corner. Bailent, de banda però. Allà va Bailén, agafant, enviant el punt de penal, refusa la defensa, la toca Pau Errant, li surt un nyap de xut. Porteria per al Viladecans, un partit que podria haver canviat una mica, però no ha arribat la diana de Kevin Díaz. 32, Segona meitat, canvis al Rubí, perd 2-0 davant del Viladecans.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, va, que continuem amb el 2-0 en el marcador. Ara ha fet canvis al Viladecans, igual que havia fet la Unió Esportiva Rubí. Ara els comentem. Abans, però, dir que Àlex ha entrat per l'equip local amb el dorsal número 14. També ho ha fet amb el 12, Franco, en els dos últims canvis que fa el bo de l'Andrés González. Els canvis del Rubí han sortit. Kevin del terreny de joc i el gran capità Aitor Torres han entrat. D'una banda, Josef, aquest home fitxat aquesta setmana per mirar de donar una mica de gol a l'equip. I atenció, Castellote, aquest jove valor de la pedrera de la Unió Esportiva Rubí amb el dorsal 24. És juvenil i ahir, tot i que van perdre, en preferent va fer els dos gols en la derrota de l'equip juvenil de la Unió Esportiva Rubí. Però bona imatge, dos gols, avui convocat i ara per mirar d'ajudar amb la Unió Esportiva Rubí a veure si recupera aquesta situació desfavorable de 2-0 davant del Viladecans. Té poca estona, però ha d'intentar-ho la Unió Esportiva Rubí. Atenció a la pilota frontal, la juga el Viladecans, la recupera, però el Rubí se la queda per mirar de fer jugada i enviar en llarg, tot i que estan fora de joc Castellote, fora de joc clar del jugador del conjunt rubinenc, l'àrbitre que ho assenyala. Sí, sí. Estava dient alguna cosa ara a l'auxiliar Pau Herranz. Jo crec que no tenen raó. Ara s'ha encertat l'àrbitre. Quan s'equivoca ho diem, quan l'encerta també. Estaven fora de joc Castellote. Ha anat a buscar la pilota, ha condicionat la sortida de pilota al Viladecans. Per tant, s'ha d'assenyalar aquesta situació antirreglamentària del central de la Unió Esportiva Rubí. Ara intenta amb pressió Pau Herranz per part del Rubí. Fora de joc en el control a l'interior de l'àrea de Chelete. Pilota per al la Unió Esportiva Rubí. I targeta groga per a Chelete, perquè el que ha fet és seguir la jugada i ha estat amonestat el dorsal 18 perquè l'àrbitre ja havia aturat el joc, l'havia escoltat amb el xiulet i Chelete ha continuat fent la jugada tancant amb la rematada, que evidentment no ha pujat al marcador després de la situació antirreglamentària d'aquest jugador que ha sortit en la segona meitat. Envia en llarg, Rafa Leva. No la toca ningú, queda en zona de tres quarts, però la recupera en defensa Adri per a l'equip local, que se'n va per l'esquerra. El control d'Adri es dona la volta, deixa enrere cap a la situació d'Àlex. Àlex cap a Gallo i pilotada llarga de Gallo. No la toca Bailén, sí que l'ha tocada al final, al igual que també ha fet el jugador local David Banda per a la Unió Esportiva Rubí, però Bailén no havia calculat bé en aquesta jugada. Minut 37, camí del 38. Estem a punt de fer l'última pausa en aquest partit de la Unió Esportiva Rubí, que de moment perd 2-0 en un partit que va camí de la derrota, per desgràcia. No ens agradaria dir-ho, però així es veu, ja no només pel marcador, sinó també per les sensacions, amb un Rubí que Kevin Díaz ha tingut una bona per mirar de ficar-los de nou en el partit, però no ha encertat en el seu xut el davanter del conjunt de la nostra ciutat. Abans de fer la pausa, arribada del Viladecans per la dreta, centrada, primer pal Tenorio. Tenorio salva a la Unió Esportiva Rubí posant el peu en la centrada de... No era David, ara era Pablo. I serà córner, el tercer de la segona meitat per a l'equip local. Minut 38. Des de la cantonada dreta, Dani, dorsal 2, enviarà a l'interior de l'àrea. Dani, que mira, i ara sí, de fer la centrada. Enviament cap al segon pal, on lluita Gallo, la toca, refusa la defensa del Rubí. Se la queda Bailén, mira de marxar Bailén per velocitat. Allà, enviament en llarg, talla la defensa, vaja, talla, però en situació ofensiva, però en defensa, el defensa Pablo, banda per al Rubí. Control perquè la toqui Creixell, no ho fa bé, banda per al Viladecans, precipitació en la jugada de la Unió Esportiva Rubí. Ara sí, anem cap a Can Fatjó. Com estan les coses en aquest partit que arriba a la seva recta final en primer temps, David Burilló?
2: Doncs bona tarda, Cisco, de nou. Doncs efectivament estem a punt d'acabar aquest primer temps i res, de moment, des de l'última connexió, L'únic que hi ha hagut com a novetat és un moment tens amb discussió sobre el camp després que, bueno, el porter de l'Olímpic agafés just a la línia de l'àrea el jugador, o sigui, la pilota amb la mà. Els jugadors del Torre Romeu reclamaven targeta vermella, però no ha estat així. Tot ha acabat en una falta que l'equip visitant no ha sabut encaixar. Segona falta a favor de l'Olímpic, també sense targeta, i ara mateix en el camp, doncs, un Olímpic que està atacant, però que surt fora del camp i sembla que no acabarà en res.
1: Doncs així estan les coses. De moment no es mou, però, el marcador, no?
2: No, 0-0, continuem amb el marcador 0-0.
1: Perfecte, recta final del primer temps. Contactarem amb tu per saber el resultat, el descans, la segona meitat, ja el seguiment, doncs quan acabi el partit, a través de les xarxes, que ho sabrem, a través de les xarxes d'aquesta casa de Ràdio Rubí, Esports Ràdio Rubí. Ara hi ha falta d'Adri Record en l'empenta Àlex en la lluita per la pilota. Aquestes faltes són les que jo dic que estic d'acord que s'assenyali. Ara d'Adri Record, perquè Àlex estava agafant la posició per de refusar i li ha fet una empenta per darrere. Ara bé, que també s'assenyalin en l'altra banda, que és el que jo dic, si s'assenyalen en un costat, que està bé, en l'altre, que s'assenyalin també. Minut 40, camí del 41, recte final del partit. Doncs va, fem l'última pausa i afrontem una primera jornada en la seva fi per a un Rubí que de moment perd i que fa la sensació que marxarà sense punts en l'estrena de Lliga Elit. Als 40 perd 2-0 davant del Viladecans.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Penal favorable a la Unió Esportiva Rubí. Penal sobre Bailén després d'una passada en profunditat de Josep. La controlada. I quan ja havia xutat, però és que li està protestant Espi i no hi ha protesta que valgui. Li ha entrat com un tren condicionant el xut, fent-li mal a Bailén i pena màxima favorable a la Unió Esportiva Rubí. Penal que li permetrà just abans d'entrar en afegit en el partit, li permetrà optar encara alguna cosa en aquest encontre. Pena màxima sobre Bailén, claríssima d'Espi, sense discussió. I a veure si la materialitza la Unió Esportiva Rubí, serà Àlex Ruiz qui enviarà la pilota cap a la porteria. Esperem perquè serveixi de ser el 2-1. A veure si és el gol o no. Àlex Ruiz, 11 metres. Mario, sota pals, porter del Viladecans. Central, però ja com si fos Alexanko, davanter del Rubí. Àlex Ruiz, 11 metres. Gol! Gol de la Unió Esportiva Rubí! Marca Àlex Ruiz! Rubí,
0: Rubí. Els gols del Rubí a peu de camp.
1: Doncs ves per on que es fica de nou en el partit del Rubí quan a punt estem d'entrar en afegit, si més no, per posar una mica d'emoció a la recta final del partit, si més no, per optar a puntuar davant d'un Viladecans que ha estat millor en la segona, però el Rubí ho havia estat a la primera. Bailén talla una pilota, atenció, és Josef, qui se la queda, progressió del Rubí, zona de tres quarts cap a Bailén, el control d'aquest per fer un canvi d'orientació cap al punt de penal, el refús queda a la frontal, el control és de la defensa del Viladecans que acaba salvant la lluita. Cante se la queda, però el dorsal nou, Cano, juga enrere, enviament en llarg d'Àlex i el control Cante perquè la deixi cap a Creixell, que juga entre línies a Josef. La passada no

0: Llegits. No he vist ningú, tampoc hi ha el cartell, estic lluny de tothom. Per tant, ens ho haurem d'imaginar. Amb aquest llançament a la porta, no massa bo, però sí rematada de cap. De Bailén, que ha estat el protagonista en el penal, li han comès sobre ell i ara rematava de cap, eh? Temps afegit, 46, un per sobre dels 90, 2-1, guanya però el Viladecans a la Unió Esportiva Rubí. Ara hi ha falta de Pau Herranz sobre Franco, pilota per a l'equip local, falta clara de Pau Herranz, guanyarà temps al cronòmetre l'equip de l'Andrés González, un i mig sobre el 90. Jo crec que arribarem, jo diria que al 5, però això és una incògnita, ho dic perquè amb els nombrosos canvis que ens han fet amb el gol de la Unió Esportiva Rubí, tot plegat que ha d'anar sumant en aquest partit, el qual de moment perd però el Rubí 2-1 davant del Viladecans. Creixell obre a l'esquerra, controla Josef, que ha estat l'autor de la passada de cap a Bailén, i aquest el seu xut que ha acabat amb el penal. Creixell, zona ampla, obre cap a Cante, Cante que deixa a Adrecord, que no veu, jugada bona, de nou cap a aquest central jove que ha arribat a les files del Rubí aquesta temporada, Tenorio Cante, Cante cap a Adrecord, que controla la divisòria, de nou Cante, que té camp per endavant, toca cap a Bailén, Bailén que es dona la volta, passada filtrada, Alex Ruiz es dona bé la volta, continua la frontal Alex Ruiz, el xut aquest! Estava Pau Herran sols a la dreta, però ara Alex Ruiz, que ha vist bona l'opció de xut des de la frontal, s'ha perdut per sobre de la porteria del Viladecans. El Rubí que està dient que estem nosaltres aquí, que volem ni que sigui un punt, i de moment com a mínim ho estan lluitant, i això és també a destacar. 3 sobre el 93 sobre el 45 de la segona, Viladecans 2, Rubí 1, a veure si acaba la primera meitat. David Burillo, en el partit que s'està disputant l'Olímpic Can Fatjó bé a casa, com estan les coses?
1: Molt bones, doncs ara mateix aquí estem contents en el camp de l'Olímpic Can Fatjó perquè ha ficat gol l'Olímpic Can Fatjó, 1-0 en el marcador, després s'ha pitat la mitja part i ara tots els jugadors estan al vestuari.
0: Ah, doncs mira, està bé, no? Alegria per tancar el primer temps per sobre en el marcador.
1: Oh, i tant, alegria, alegria aquí al camp de l'Olímpic Can Fatjó, i a l'espera doncs d'aquesta segona part, que si continua igual, anem per bon camí, perquè aquí l'Olímpic Can Fatjó s'ha mostrat ben fort davant el Torre Romeu.
0: Perfecte, gràcies David Burillo, tanquem línies amb tu, benvingut a aquesta casa, ho dic perquè ja tancarem amb el partit del Rubí, després entrevistes i allà estan al descans. Moltíssimes gràcies, a les xarxes després ens informes com han quedat.
1: Oh, i tant, allà estaré informant-vos del resultat final, gràcies a vosaltres.
0: Doncs Àlex Ruiz ha enviat de cap una pilota que ha refusat el porter central al segon pal, la toca Rafa Leva! Rafa Leva, que havia pujat a la possible rematada i l'ha tocat el porter, però l'esfèrica que s'ha anat, atenció ara a l'enviament perquè és llarg i s'estava movent la pilota, diu l'àrbitre, quan volia treure ràpid el porter Mario, perquè estava el seu company Adri sol per poder rematar porta a plaer, perquè estava recuperant situació Rafa Leva, i ara li estan dient a l'àrbitre els jugadors del Rubí que ha de treure amb rapidesa el Viladecans perquè el temps corre en contra del Rubí després d'aquesta pilota treta amb rapidesa per part de l'equip local, amb Espiara, que la pilota l'està discutint amb Peque per part de la Unió Esportiva Rubí. Li estan dient que va amb calma, li està dient que aquest partit encara li resta una mica. Espi se les està tenint ara amb Peque. La qüestió és que la pilota és des de 5 metres per a l'equip local, 2-1 en el marcador, el Rubí que pot optar, a veure si arriba una última jugada, toca la pilota en Tenorio, se la queda en defensa, perdó, en atac, al Viladecans. Recta final del partit, evidentment que no tenen pressa per treure l'àrbitre que fa el contacte cap enrere, treu el Viladecans, la refusa Bailén, ho intentarà el Rubí a la desesperada en una de les últimes, tot i que la guanya per als nostres, al final Pau Herrat mira de marxar, l'àrbitre diu que no hi ha falta, se la queda en terreny de joc del Rubí, Franco l'envia en llarg cap vidur.

Orientació cap a Cano, Tenorio, salva la Unió Esportiva Rubí, salva Tenorio el Rubí, se la queda Josep, i l'àrbitre diu que fins aquí hem arribat. Final del partit, acaba perdent la Unió Esportiva Rubí, derrota 2-1 davant del Viladecans. Partit millor per al Rubí en la primera meitat, en la segona ha sobreviscut amb el penal, però massa problemes en defensa i sense un atac consistent ho ha acabat pagant a l'estrena de Lliga Elit el conjunt del Blai Martí. No marxin, perquè ara anem a buscar els protagonistes, els vestidors, per tancar aquest primer programa que ha acabat amb derrota del Rubí 2-1 davant del Viladecans. Fins ara!

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris.
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
7: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs, amb Glenn i Xourio. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.
8: A Radio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
9: Here comes the sun. Here comes the sun.
8: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Radio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.

0: la informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Vinga, va, que estem ja amb l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí. Ara estem parlant una mica, no? Sensacions de com ha anat el partit.
2: Va, disgustats, perquè crec que no hem estat tan bé com volíem estar. Sobretot això, crec que no hem fet un bon partit. Hi ha hagut fases en què hem anat mastegant, però en els moments importants hem comès errors greus. Ells s'han posat per davant, també narra molt tot el partit. És una cosa que aquest equip jo crec que no li convé, i menys fora de casa, perquè al final vius una mica pendent de poder tenir un altre accident, i això et pot generar el que ens ha generat avui, que és posar-nos 2-0. Content amb la reacció de l'equip als minuts finals, perquè penso que hi han posat cor i hi han posat futbol, no només cor. Crec que hem sabut generar situacions i posar-nos al pel cos, però no m'ha agradat especialment el partit que hem fet. Crec que hem de millorar moltes coses, i bé, és jornada 1, queden 29 més. Més el que hi ha, ja està.
1: És que només ha fet que començar, ho dic perquè paciència, que no passa res per perdre un partit. Mare de Déu, ja l'any passat ho vam demostrar, no?
2: Sí, tant, no. Només faltaria, jo amb això estic tranquil, no crec que ens haguem de tornar bojos, ni molt menys, ni avui ni mai, eh? Els ho deia abans, jo penso que al final a vegades ens preocupem massa per coses que poden passar, i venir aquí i perdre era una cosa que podia passar, i a mi no em preocupava gaire. Nosaltres veníem a guanyar, i els deia, potser sortim d'aquí amb un punt i marxarem disgustats, potser sortim d'aquí perdent i marxarem fotuts, demà costarà més anar a treballar, potser dormirem una mica menys d'hores, però el dimarts tornarà a sortir el sol de Camp Rosers i prepararem Martorell, i ja està. Al final crec que la cosa no va d'un dia, sinó d'una feina més a llarg termini. Bé, crec que això, que la feina de l'equip és bona, és de qualitat, i crec que amb el temps ho veurem.
1: Ara bé, per mi, potser l'equip al mig del camp bé, però clar, la influència de les àrees, tant en defensa, massa, diguem-ne que permissius en el dia d'avui, i davant, que no hem tingut el gol, jo crec que ho hem pagat. Ho dic perquè en aquest sentit, no sé si s'està treballant per trobar coses en això...
2: És molt complicat, perquè la sala de temporada que som... Jo crec que és difícil rascar coses i rascar coses a nivell. Hem de pensar que tampoc no ens val qualsevol cosa, jo crec. Que al final sí que és veritat que si ve un jugador que té un perfil molt determinat ara mateix, òbviament entraria ara mateix, i fa 2 mesos quan m'hem parlat tu i jo, que et vaig dir, si apareix aquí no sé qui, doncs òbviament el podem fer. Però hem de tenir clar i estar enfocats que tenim una plantilla de jugadors que són útils, que tenim una plantilla de jugadors que cada jugador ens dona un perfil diferent, i que hem d'aprofitar-los a ells, que al final és un actiu que tenim, que els jugadors han fet confiança en el club, i que és feina meva també desenvolupar-los. Crec que amb això tinc bons jugadors i que no em puc queixar. Sí, al final és una qüestió també de dominar les àrees. Crec que ara mateix tenim una baixa sensible, que és la de José. Això ens allunya del gol, perquè al final és un jugador que té més gols que altres jugadors de l'equip, això és evident. Però mentre el José no hi sigui, nosaltres hem de ser molt, molt eficaços en l'altra àrea, per exemple, que és una cosa que ja vam fer l'any passat, de deixar porteries a zero. Tenim bons defensors, tenim bona gent per tallar transicions, però hem de ser molt més sòlids i hem d'estar molt més concentrats en aquestes accions. Crec que al final els 2 gols que ens fan són evitables, i cometem errors de gruix, i crec que en això ens hem de centrar. Els gols els podem fer de moltes maneres i els pot fer molta gent. Defensar bé ho hem de fer tots.
1: Molt bé, l'última, en horari de partit de tele, de la xarxa, diumenge vinent, casa, Martorell, 4-5.
2: Que baixin les temperatures, eh? Que baixin les temperatures, perquè amb aquesta calor costa molt de jugar, per nosaltres i per tots. No és una excusa, perquè al final Viladecans jugava amb la mateixa temperatura, amb el mateix sol, mateix camp, mateix malestar, però ho vaig dir, crec que pel playoff, crec que és un horari inadequat per jugar a futbol, les 4 de la tarda. Adora, em fa molta gràcia, perquè tornarem a veure Nino i gent amics de la xarxa, o sigui que contents, però és que és igual, al final l'horari m'és igual, ve Martorell, serà un equip complicat, continuo jo amb les meves coses, que és que tenim un inici més complicat del que la gent es pugui pensar, però millorem el que hem de millorar, d'aquí es reposarà bé. Dimarts tornarà a sortir el sol de Camp Rosers, i treballarem per donar una alegria a la nostra gent, que avui ha vingut i no ha fallat.
1: Gràcies, míster.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Blai Martí, l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí. Clar i català, contundent, també amb detalls que jo crec que són bons, com per exemple jo, és la plantilla que hi ha, i aquí és on s'ha d'agafar el conjunt de la nostra ciutat. Anem a veure si podem parlar amb l'Andrés González. Ja ha marxat avui? Doncs sí que tenia pressa avui, el bo. Ah, vale, perfecte. A veure el partit del Prat. Vale, perfecte, doncs gràcies, eh? Doncs el tècnic del Viladecans, que ha marxat, m'estava dient ara el delegat, estan tots els jugadors a la zona de vestidors dutxant-se per dir adéu, doncs el que ha estat aquest partit ja, diguem-ne que oficial, amb la dutxa, i doncs ja canviar de rol vital, així que nosaltres, com que no podem comptar amb l'entrenador, era el delegat qui ens ho estava dient, doncs que agafem el camí de sortida. L'Andrés González, que ha marxat a veure el Prat, un home de futbol, un home d'aquells que un servidor se l'ha trobat a tot arreu, eh? O sigui que és una cosa habitual en ell, és un home que li agrada molt el futbol, que el viu apassionadament, que ara està al Viladecans, i com que el Prat està aquí a prop i jugava, crec que començava a les 7 de la tarda, si no vaig errat, o sigui, veurà ni que sigui la segona meitat del partit, o com a mínim bona part de la primera meitat i de la segona, perquè ja són les 7 de la tarda, l'Andrés González, que tampoc l'hem pogut tenir, per desgràcia, perquè la veritat és que ens agrada xerrar amb ell, és un home de futbol. Però bueno, ha marxat, nosaltres què fem? El mateix, marxem de la sintonia i en breu ja marxarem també de Viladecans, l'expedició de Ràdio Rubí que ha vingut en el dia d'avui. Als estudis centrals hem tingut avui la feina del bo del José Malagón, un habitual en nosaltres, que ja no estarà aquesta temporada perquè tenim el tècnic que serà el titular a partir d'aquesta setmana i que avui també ha estat als estudis centrals de Ràdio Rubí, com és Lleica. A tots dos li agraïm la feina feta des dels estudis centrals de Ràdio Rubí. David Burillo, l'hem tingut en la primera connexió d'un programa en directe en aquesta casa, Ràdio Rubí, amb la peu de camp des del Municipal de Can Fatjó, amb l'Olímpic Can Fatjó B, que el descans guanya 1-0 al conjunt del Tibidabo Torre Romeu. Bé, agraïm la feina al David Burillo, atents tots a les xarxes socials perquè allà coneixerem el resultat final de l'estrena al grup 7 de competició de l'Olímpic Can Fatjó. Bé, tots ells, als quals agraïm la feina, s'acomiaden de tots vosaltres, al igual que fa un servidor, Cisco Lara García. Més informació a la web, als programes, butlletins, com sempre, a l'esport local, en aquesta, l'emissora municipal de Rubí, Ràdio Rubí. Que vagi bé, adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 8 i us parla Lídia Porta. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Joan Mandani. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre les ciutats europees i pretén que s'estengui a altres continents. En el marc de la celebració del 50è aniversari de l'entitat La Nostra Dansa de Tordera, s'impulsa un repte històric per al mes vinent, fer una sardana gegant que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts que creuen el riu. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
2: L'objectiu de la iniciativa és aconseguir un rècord Guinness local amb una gran cadena humana en cercle que uneixi veïns, entitats i visitants en una diada festiva i cultural. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explicava com es distribuirà la rotllana.
3: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
2: L'activitat es tancarà amb una xocolatada popular per a tots els assistents. La concentració es durà a terme el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes.
1: Diverses també retencions a les carreteres catalanes aquesta tarda. Per saber-ne els detalls, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Fins ara, que bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment hi ha alguns trams de retencions, de mobilitat de retorn del cap de setmana. Ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha circulació molt intensa amb aturades entre Castellet i la Gornal i la Granada, en sentit nord, en sentit Barcelona, i més endavant també circulació amb retencions en un tram de 4 quilòmetres a l'altura de Subirats. Convé destacar que en aquest tram s'ha obert el carril addicional en sentit contrari per tal de descongestionar la situació. També de l'autopista AP7 destaquem en el tram nord aturades entre Llinars i la Roca del Vallès, un tram de 5 quilòmetres de circulació amb congestió elevada en sentit sud, en sentit Tarragona, i també destaquem altres punts de la xarxa viària amb aturades com la C55, amb retencions entre Manresa i Castellgalí en sentit sud, en sentit Abrera, i també la C32 amb retencions a la zona de Sant Andreu de Llavaneres fins a arribar a Mataró, i més endavant aturades a Vilassar de Dalt, tot en sentit Barcelona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies. I un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'hauria suïcidat. L'intern es troba al centre des de l'abril passat i en el moment dels fets està ubicat temporalment en el mòdul d'ingressos. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Comencem i des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
6: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona tarda.
5: Doncs anem a repassar ja el més destacat de la jornada, els titulars, i comencem parlant de bàsquet, la penya i el Barça, que juguen aquesta hora a la final de la Supercopa CB.
6: Doncs sí, des de les 7 a l'Olímpic de Badalona, verd i negres i blaugranes es juguen un títol que no guanya un equip català des de l'any 2015. La penya vol sumar la seva tercera Supercopa i el Barça la setena. De moment, descans a l'Olímpic de Badalona, 52, Joventut, Barcelona, 46.
5: En futbol, el Barça fa el 7-7 i és més líder abans de l'aturada per seleccions.
6: Els de Hansi Flick van guanyar 1-3 a Sevilla amb un altre triplet de Rafinha que ja suma 12 gols en 7 jornades de Lliga. Els blaugranes han sumat els 21 punts possibles en l'inici del campionat i ja tenen 5 punts de marge sobre l'Atlètic de Madrid i 6 sobre el Real Madrid després de la victòria matalassera en el derbi madrileny jugat aquesta tarda.
5: I a segona divisió, el Sabadell continua intractable a casa.
6: Tercer triomf dels arlequinats en 3 partits a la nova Creu Alta. Els de Ferran Costa s'han imposat per 3-1 l'Oviedo i se situen en zona de play-off d'ascens a primera divisió amb 11 punts de 18 possibles. Un punt per darrere i el Girona, gràcies al triomf treballat a Cádiz per 1-2.
5: I a la primera federació masculina, primera derrota de Nàstic.
6: Els tarragonins s'han vist clarament superats al Corcón i han caigut 3-0 amb tots els gols encaixats als primers 26 minuts de partit. L'Europa va caure 2-1 a Múrcia amb un gol encaixat al minut 90 i un altre al 100 de penal molt discutit. Els graciencs sumen només un punt de 12 possibles i el Sant Andreu jugarà dimecres a Can Dragó el seu partit contra el Madrid-Castilla.
5: Vuit i cinc, marxem de ronda.

0: repassar resultats d'aquesta hora de diumenge 20 de setembre de 2026 i, com deien, començant per la Supercopa CB per aquesta gran final que es disputa a Badalona entre la Penya i el Barça.
1: I de moment un partit bastant igualat es troba en el descans. 52 Joventut, 46 Barcelona.
0: En futbol, segona federació masculina, grup segon, tercera jornada. Ha començat ja la segona meitat a Reus.
1: Doncs sí, ja porten un parell de minutets de la segona meitat. Minut 47, Reus 1, Nàxera 0.
0: I a la tercera divisió masculina, grups 5è, tercera jornada, un parell de partits en joc a aquesta hora. D'una banda, el Vilassar de Mar, Badalona. Marxem cap allà, Ràdio Ciutat de Badalona. Joan Garcia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs aquí el Xevi Marrón, el Xevi Ramon, minut 76 de partit de moment. Victòria contundent del Badalona per 0-2 al marcador amb dos gols que s'han aconseguit a la primera part. S'ha adelantat l'equip de tenis San Pietro gràcies a un gol de Juaco al minut 10 i ha fet el segon gràcies a un autèntic colat de Pepe Bonilla que ha hagut de marxar, sembla lesionat. De moment, per tant, el partit sembla encaminat a que es confirmi aquesta victòria del Badalona. Aquí el Xevi Ramon, 77 de partit. Vilassar 0, Badalona 2.
0: Serien els primers punts pel Badalona, un dels teòrics grans favorits en aquesta tercera divisió, que no havia començat gens bé amb dues derrotes en els dos primers partits. I des de la seta, en aquesta tercera divisió, també, Eric, hi ha un duel lleidatà.
1: Exacte, derbi lleidatà, Atlètic Lleida, Mollerussa. El partit es troba al minut 48, tot just ha començat fa uns minutets la segona meitat. Atlètic Lleida 1, Mollerussa 0.
0: I per acabar, en Lliga Elit ha començat aquest cap de setmana i a aquesta hora tenim l'últim partit de la jornada de diumenge.
1: Doncs sí, un partit que enfronta el Prat i el Singuerlín, on els locals van guanyant el minut 77 de partit per 2-0.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8:08 i anem a començar a repassar amb més detall el que està donant de si la jornada del cap de setmana pel que fa a l'esport català. Avui obrim amb waterpolo perquè tenim diversos fronts importants que s'han celebrat aquest diumenge. D'una banda, la Champions masculina, la màxima competició continental. El Sabadell, que ha jugat la fase prèvia a Tbilisi, a Geòrgia, i finalment avui ha guanyat el partit decisiu.
2: Apollo Sport Management 12, Sabadell 22.
1: Després de la derrota el primer dia davant del Brescia, i el Sabadell ja havia fet la feina davant del Budamska Riviera i avui l'ha completat per classificar-se per la segona ronda, per la següent ronda, superar la fase preliminar amb aquesta victòria davant de l'equip georgià. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Per cinquè any consecutiu, l'Astralpool Natació Sabadell jugarà a la fase de grups de la Champions masculina de waterpolo. L'equip d'Albert Espanyol ha acabat segon de la seva lligueta de la fase prèvia, salvant una situació compromesa. La derrota per la mínima, 15-16, en l'estrena davant el Brescia, deixava el club sense marge d'error, però tampoc han deixat massa lloc al dubte els homes d'Espanyol. Ahir, 20-12, al Budva Montenegrí, avui 22-12, davant l'Apollo de Tbilisi, l'anfitrió d'aquest grup. Si bé és cert que els georgians han començat amb un sorprenent 3-0, l'Astralpool ja havia capgirat el marcador al final del primer quart i s'ha imposat sense problemes, gràcies sobretot als 7 gols de Costa Averca, inèdit en els dos primers compromisos, degut a una sanció que arrossegava del curs passat. Aquesta era la valoració del porter i capità Edu Lorrio.
4: Objetivo conseguido, creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin, y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos, es el objetivo, jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell va a disputar una Champions.
3: Demà a les 10 del matí, sorteig en què, a banda de Sabadell i Barceloneta, també hi seran el Prorreco i el Brescia italians, el Novi Beograd i el Radnitski de Sèrbia, l'Olympiakos i el Panathinaikos grecs, el Jadran Split i el Mladost croats, l'Oradea i el Dinamo de Bucarest romanesos, el Ferencváros hongarès, el Marsella francès, el Jadran Herceg-Novi montenegrí i el Hannover alemany.
1: Déu-n'hi-do, molts equips demà a les 10 del matí, aquest sorteig on hi haurà tant el Sabadell com el Barceloneta. I més waterpolo, perquè avui hem viscut la gran final de la Copa Catalunya de Divisió d'Honor Femenina. S'ha disputat tota la final a 4 aquest cap de setmana al Club Natació Mataró. I finalment el conjunt local s'ha acabat imposant.
2: Mataró 11, Sabadell 9.
1: Doncs victòria en aquest cas pel Mataró de Dani Ballart. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: Si la temporada que tot just comença ens ofereix partits com el d'aquest diumenge, està clar que tenim assegurades bones dosis d'emoció i d'espectacularitat. I és que la final d'enguany de la Copa Catalunya ha estat senzillament espectacular. I a més, jugada a un ritme realment frenètic, poc habitual a aquestes altures del curs. El primer quart del partit ha estat de tanteig. El Sabadell s'ha avançat gràcies a un gol de Paula Camus. El Mataró ha capgirat el resultat. Les dianes de Caral Bertran i de Tilly Kearns han permès les locals comandar el marcador 2-1 al final dels primers 8 minuts de joc. La situació ha canviat radicalment en el segon període. Enric Arnell, el nou tècnic del Sabadell, ha sabut radiografiar perfectament les carències del seu equip. Les ballesanes han aconseguit obrir un autèntic esvoranc en l'electrònic. Parcial de 0-4 en els 5 primers minuts del quart, que les han col·locades amb un clar 2-5 al seu favor. Tot i el panorama més que preocupant, la Solim no ha perdut els nervis. A un minut i escaig del descans llarg, Martina Claveria marcava el 3-5. En el tercer quart, la lenta remuntada de les locals ha continuat. Dos gols marcats per Camila Farago i Carla Martín, dues incorporacions d'aquesta temporada, feien pujar l'empat a 5 al marcador. A partir d'aquí ha començat el festival. Un estira i arronsa constant amb el Sabadell, sempre per davant en el marcador, però incapaç d'escapar-se més enllà d'un gol de diferència. El tercer quart se saldava amb un empat a 7 gols. La tònica ha continuat en l'últim quart. Apareixia Simon Van de Kratz en dues dianes, però dos gols, marca de la casa, de Caral Anton i de Tilly Kearns, mantenien la igualtat en el marcador. A 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una jugada de superioritat que hauria suposat el 9-10. Jules Rumer marcava per a les locals. Era el 10-9. Des del 2-1, les matronines no havien dominat en el marcador. Mariona Tarré interceptava un llançament de vaselina de les Vallesanes que propiciava una nova possessió de les locals, que d'aquesta manera podien sentenciar la final. I el matró no ha fallat. A 26 segons de l'acabament, Mireia Giral s'encarregava de marcar el que ha estat el resultat definitiu. Assolim Centre Natació Mataró 11, Astral Pool Club Natació Sardell 9. El Mataró, campió de la Copa Catalunya 2026.
1: Doncs quarta vegada i segona de consecutiva per al Mataró en aquesta Copa Catalunya, que hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit, també un altre dels nostres companys de Mataró, l'Oriol Debat, doncs ha parlat amb la capitana del Mataró, Caral Beltrán, i la jugadora del Sabadell, Isa Piralcova.
6: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot. El Sant Andreu ha fet molts bons fitxatges, té un equip molt bo i jo crec que ens donarà molta guerra aquesta temporada. I penso que també Barceloneta, Terrassa, pujant bastant forts. Són equips nous, però que quan comencin a treballar i passi la temporada ens ficaran les coses molt difícils, i això és el guai també d'aquesta lliga, no? Que sigui competitiva i que no donis per sentat els partits. Ha sigut un partit molt dur. La veritat que ens ha costat bastant, sobretot els últims quarts. Crec que hem començat amb molt bon peu. Les dues primeres parts hem estat molt xupades en atac i en defensa també, però crec que això ens ha faltat a les últimes dues parts. I bueno, al final som un equip molt nou, portem molts pocs dies entrenant juntes i jugant juntes. Crec que amb el temps anirem millorant, i bueno, però ha sigut un bon test per veure on estem com a grup.
1: Doncs felicitats al Mataró per aquest títol de Copa Catalunya Femenina que hem viscut a la plataforma La Xarxa Més. I per acabar amb el bloc de waterpolo, Eric ha començat, de fet, la divisió d'honor masculina a partits de la primera jornada, menys el del Sabadell, evidentment, per la disputa de la Champions. Aquests són els primers resultats de la temporada.
2: Cavalla 13, Mataró 12, Rubí 9, Barcelona 31, Echeide 16, Catalunya 8, Canoe 15, Terrassa 16, Sant Andreu 11, Barceloneta 21.
1: Doncs clara derrota del Rubí davant del Barcelona, 9-31. Segurament és el resultat que més crida l'atenció d'aquesta primera jornada. Ahir, en aquest programa, el nostre company de ràdio, Rubí Siscolarà, parlava precisament amb el tècnic rubinenc, Rui Tiago.
7: Jugamos hoy con un portero cadet, de 15 años. Han jugado, si no me equivoco, 8 jugadores que son de la cantera de Rubí. Pero poco a poco, ¿vale? No queda mucha liga, só estamos ahora a empezar. Los niños... Yo creo mucho en los niños, me gusta esta equipa que tenemos. Y ahora, claro, jugar contra el CNB, que está para jugar ya para semana competiciones europeas, muy fuerte, muy ritmo, los errores se pagan caro.
0: En joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, són les 8 i 16 minuts i és moment de començar a parlar també amb detall de la jornada de futbol. A la primera divisió masculina, setena jornada, i el Barça, que fa el ple de victòries abans de l'aturada per seleccions i, a més, de moment és més líder.
2: Sevilla 1, Barça 3, Espanyol 1, Elx 3.
1: Doncs el conjunt blaugrana, que va guanyar ahir 1-3 davant del Sevilla, capgirant el gol inicial de l'equip andalús amb un hat-trick, un altre més de Rafinha, que ja porta 12 gols a la Lliga, 14 en total en el que portem de temporada. Espectacular el rendiment que està donant el jugador brasilià, el capità del Barça, en aquesta nova posició de davanter centre. Després del partit, tots els jugadors ahir també destacats, Rodri i Fermín, valoraven així aquest 7-7 abans de l'aturada per seleccions.
8: Está claro que nuestra intención, como dijo el míster, era hacer 7-7 antes del parón. Objetivo cumplido, creo que el equipo ha estado sensacional en este tramo. Hoy quizás ha sido el partido más complicado. Creo que hemos hecho una primera parte donde quizás nos hemos equivocado en leer el partido y una segunda muy, muy buena.
9: En la mitja part, el míster ha dit que hauríem de tenir més ritme de possessió, no perdre tantes pilotes, i això hem fet. Crec que hem culturat més el partit, hem competit molt bé i les ocasions que hem tingut les hem marcat.
1: Doncs contents dels jugadors i de la seva banda, el tècnic Hansi Flick no ho estava tant de la primera meitat de l'equip, però sí de la reacció que havia fet el seu equip a la segona i especialment també del gran rendiment que està donant Rafinha com a davanter centre.
10: Was a difficult game, especially in the first half.
11: Ha estat un partit difícil, sobretot a la primera part. Aquest no és el nostre nivell habitualment i ho hem de fer molt millor, com a la segona part. Coneixem la qualitat de Rafinha i estem molt contents per ell. Ens dona moltes coses. La decisió de fer-lo jugar de davanter centre és del cos tècnic. Ho debatem entre nosaltres i ho parlem amb els jugadors. Crec que amb aquesta xifra de gols, en aquests 8 partits, deu estar molt content de jugar com a nou.
1: Doncs el Barça, que marxarà en aquesta aturada per seleccions com a líder, de moment amb 3 punts més que el Betis, que ara mateix està guanyant 0-1 al camp del Depor i se situaria segon. Per què? Perquè abans, aquesta tarda, en el derbi madrileny, l'Atlètic de Madrid ha guanyat 2-1 al Real Madrid i això fa que els matalassers quedin a 5 punts del Barça i el Real Madrid ja a 6. Després de la derrota, per cert, Mourinho en sala de premsa ha carregat contra l'arbitratge avui al Metropolitano. Doncs això pel que fa al Barça. L'Espanyol, en canvi, a l'aturada de seleccions marxa en pitjors condicions després d'aquesta inesperada derrota 1-3 davant de l'Elx del divendres. Una derrota que va arribar més jugant amb un home més durant 85 minuts de partit i davant d'un Elx que arribava com a cuell que no havia guanyat cap partit fins aleshores. En qualsevol cas, Manolo González se'n va en aquesta aturada amb deures i ho té clar i així ho manifestava en roda de premsa.
12: És veritat que he tingut partits dolents com el de Girona fa 2 anys, per exemple, està clar, eh? Sempre tenim tots partits dolents, però ni el dia del Rayo ho vam fer, ni el dia... Bueno, la primera part del Rayo no ho vam fer i avui no ho hem fet. Avui ens han fet contra, s'han jugat menys. Tenim 2-1 situacions defensives. Ai, crec que això no té nom, lo d'avui no... És que no es pot difuminar de cap manera, no es pot tapar de cap manera. Hem de tornar a agafar l'essència del que ens va fer salvar-nos el primer any, a la segona volta, de la primera volta l'any passat, i després no equivocar-nos perquè ja et dic, te'n recordes quan deia que a vegades voler ser massa vistosos i portar l'equip a una cosa que no toca? Pues crec que aquest no és el camí correcte. Crec que hem de tornar a ser un equip de primera divisió fotut, que corri, que apreti, i si no, no té cap sentit. És que ens estem equivocant.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: 8 i 20, parlem també de la Lliga F, on els 3 equips catalans han puntuat aquesta jornada.
2: Alavés 0, Barça 6, Badalona 0, Reial Societat 0, Espanyol 5, Madrid Club de Futbol Femení 1.
1: Doncs el Barça ja és líder en solitari, amb 2 punts més que el Reial Madrid, perquè va guanyar el seu partit 0-6, i el Madrid Club de Futbol va perdre el camp de l'Espanyol 5-1. Primera victòria per a les blanquiblaves, que sumen de 3 per primera vegada aquesta temporada. Sara Monforte, entrenadora, Paula Gutiérrez, ahir vigolejadora.
13: Sí, bueno, l'equip s'ho mereixia. Jo crec que la setmana passada ja es va veure l'equip que volíem ser i avui ha fet un partit redó. Ens ha entrat tot el que segurament la setmana passada no ha entrat. I bueno, la veritat que sí que ha sigut la voltada i crec que, bueno, sí que han sigut superiors a Madrid CF, però bueno, al final s'ha decantat molt per l'altre costat, molt contenta i sobretot per les jugadores perquè s'ho mereixien. Sí, si al final estàvem parlant que el procés i el treball estava clar, que ens faltava una mica d'aquest fet de creure nosaltres, que també ens entraran i sortint les coses per confiar, perquè al final és més fàcil així. I bueno, l'equip ha estat molt agressiu, pressionant a dalt i bueno, molt contenta.
14: Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas, ¿no?, de que se nos diese un partido así. Creo que los resultados hasta ahora no estaban siendo justos con el trabajo que estamos haciendo cada día y hoy se ha visto reflejado y estoy muy contenta por todos porque merecíamos algo así. Sí, el trabajo constante y al final el fútbol son dinámicas, ¿no? Al haber empezado así sí que es verdad que cuesta un poquito, ¿no?, encontrar esas buenas sensaciones, pero creo que a partir de la semana pasada ya dimos un paso adelante y hoy se ha demostrado, así que plena confianza en el grupo, en el staff y estamos todos juntos.
1: Tot això, el Barça ha començat avui a preparar el debut a la Champions del pròxim dimecres a casa del París i aquest vespre s'ha confirmat que la fase final de la segona edició de la Champions Cup enfronta els campions continentals, entre ells el Barça com a vigents campiones de la Champions, es farà el gener a Miami. Vinga, i parlem també de la segona divisió masculina, 6a jornada. Hem viscut una doble victòria catalana.
2: Sabadell 3, Oviedo 1, Cádiz 1, Girona 2.
1: Doncs gran victòria del Sabadell avui, 3-1, tercera victòria en 3 partits a casa, i el conjunt arlequinat, que ara mateix se situaria en la 5a plaça per la victòria momentània de l'Almeria. Gran triomf, Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
15: El Sabadell continua fent de la nova Creu Alta un fortí, ja porta entre totes les competicions oficials 6 victòries consecutives amb l'estadi pràcticament ple, i la d'avui 3-1, segurament amb la contundència que mereixia la diferència de joc entre el conjunt de Ferran Costa i un Real Oviedo que només ha despertat a la segona meitat, quan ja perdia 2-0 en un dia d'estrenes. La de Gastón Valles en el primer gol, el dia just que no podia jugar l'home gol, la referència ofensiva, Nico Joaquini, per culpa d'una lesió que apunta a greu. També estrena a pilota aturada, amb el permís d'un gol de penal d'Urri. Primer gol de córner d'estratègia del Sabadell, obra d'Òscar Sanz, que tampoc havia marcat fins ara. Insisteixo, ha reaccionat prou l'equip de Julián Calero a la segona meitat i s'ha situat 2-1 en el marcador, però en un moment, un punt polèmic, la famosa norma del minutet que t'has de quedar fora quan has estat atès mèdicament, ha passat amb Estanis Pedrola, el català, l'autor precisament del gol de l'Oviedo, i estan amb 10 els asturians, el Sabadell ha fet el definitiu 3-1, obra d'Àngel Baena, que, com dic, era dia d'estrenes, tampoc havia marcat encara amb la samarreta arlequinada. El tècnic del conjunt vallesà, Ferran Costa, feia aquesta lectura del partit.
16: Que per mi aquests partits són els més especials, perquè veníem de fer un partit a Mallorca amb moltes coses molt bones, però nosaltres sols ens vam fotre 2-3 al peu i no és la nostra essència. Llavors, veure com han treballat i com han estat units durant la setmana és molt, molt significatiu, i un cop més la nova Creu Alta fent màgia, i no només la nova Creu Alta, sinó tots els que esteu aquí, que sou molt especials i molt importants en què tot això vagi bé, i sempre sumeu. Doncs entre tots hem fet un grandíssim partit contra un equip clar candidat al títol, a l'ascens, que la temporada passada estava jugant a primera divisió, amb molts dels jugadors que estaven avui sobre el terreny de joc, i penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment. I la feina de Gastón i Obolski particularment, doncs, em fa sentir molt orgullós.
15: El triomf arriba després de la primera derrota de tota la temporada, 2-0 a Somoix contra el Mallorca la setmana passada, i per culminar un Tourmalet especialment complicat de sortida que tenien el primer mes i mig de competició a la Hypermotion al Sabadell, però qui ho diria, veient aquest bagatge final de 11 punts de 18 possibles que situen l'equip de Ferran Costa a la part alta de la classificació, abans de visitar Balaïdos la setmana que ve per enfrontar-se a un altre nou vingut com el Sabadell de la categoria, com és el filial del Celta de Vigo.
1: Victòria també del Girona, Girona FM, Pau Villafanyem.
17: El Girona va guanyar Cádiz per 1-2, tot i haver de patir fins a l'últim moment. Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Benat i Carles Pérez, i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
18: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixecando agua. Hem d'intentar intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps, i això està en la nostra millora.
17: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i s'acosta a la part alta de la classificació a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi per intentar seguir sumant de 3 en 3.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Grans batutes, grans emocions.
21: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
20: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
21: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
20: Entrades a auditori.cat.
22: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere? Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou, marxem de ronda. Vinga, actualitzem els marcadors a aquesta hora del vespre. La gran final de la Supercopa CB de bàsquet a Badalona. Com està el partit entre la penya i el Barça, Eric?
2: Un partit molt igualat, Ignasi. A punt de començar l'últim quart d'aquest partit. A 6 a Joventut, 71, Barça 68.
1: La penya tota la zona pel davant. Ha arribat a desenganxar-se una miqueta, però el Barça torna a apretar el marcador i, per tant, últim quart ben emocionant per veure qui ja acaba aixecant aquesta Supercopa, que fa molts anys que no guanya cap equip català. En futbol, segona federació masculina, grup segon, tram final del partit del Reus.
2: Exacte, minut 72 a Reus, minut 72 de partit, Reus 1, Nàxera 0.
1: A la tercera divisió masculina, grup 5è, tercera jornada, i ha arribat per fi la primera victòria del Badalona. Ho ha fet a Vilassar de Mar, Ràdio Ciutat de Badalona, Joan Garcia.
3: Doncs sí, aquí el Xavi Ramon, victòria contundent del Badalona, 0-2 en un partit que els va seguir Sant Pietro en dominant de l'inici des del final, però hem de dir que el final del partit ha estat una mica agradós, perquè ara mateix tenim estès sobre el terreny de joc, ja ha acabat fa una estona el partit i encara no ha marxat aquí pràcticament ningú dels que estava sobre el camp. Omar Canté, el futbolista del Vilassar, que ha rebut un cop i sembla que està greu perquè de moment s'ha quedat al camp. Han demanat per megafonia que marxés tothom que no estigués ajudant el futbolista al camp, perquè ara mateix al seu voltant hi ha moltíssima gent, també molta expectació per saber de l'estat físic del futbolista. El que hem pogut saber és que deien que no podia respirar. No sé si pel cop, per la zona, per la que ha rebut aquest impacte. El futbolista deia que no podia respirar ara mateix. Estan atenent-lo els serveis, evidentment, de mèdics que tenen els clubs, però també s'ha trucat a una ambulància que ha entrat dins del terreny de joc i ara mateix estan atenent el futbolista. Veiem com ha evolucionat tot plegat. Esperem que tan sols sigui un ensurt i que no acabi en res. A nivell futbolístic, com diem, la victòria és la notícia, és la victòria del Badalona, 0-2, els primers 3 punts de la temporada, però ara mateix totes les mirades sobre aquest futbolista, totes les mirades sobre Omar, perquè esperem doncs que no sigui res i es pugui recuperar a la perfecció.
1: Doncs tant de bo sigui així. Si hi ha alguna novetat, ens ho fa saber, John, i si hi ha la possibilitat també de parlar amb algun protagonista, ens demanes pas. Fins ara.
3: Fins ara, gràcies.
1: I el duel de Terres Lleidatanes entre Atlètic Lleida i Mollerussa, com estan les coses?
2: Doncs el partit, de moment, a la capital del Segrià, al Camp d'Esports, minut 73 d'aquesta segona meitat, recta final del partit, Atlètic Lleida 1, Mollerussa 0.
1: I acaba ja el partit de Lligalí, l'últim partit de la primera jornada, al Prat, al camp del Sant Niem.
2: Doncs sí, el conjunt Pota Blava s'ha endut la victòria amb un resultat de 3-0 davant el Singerlin.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8 i 33 minuts del vespre i continuem repassant a la teva ràdio local de 8 a 10 del vespre cada dissabte i cada diumenge aquí a l'En Joc. L'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estem parlant de futbol i ara és moment de fer-ho de la primera federació femenina, segona jornada, on de moment el Barça Atlètic no aconsegueix la seva primera victòria. Avui ha perdut.
2: Atlètic de Madrid B, 5, Barça Atlètic 3.
1: Després del sorprenent empat a casa en la primera jornada, dura derrota del Barça B, que perdia 5-0 abans de la primera mitja hora de partit i ho ha acabat maquillant, s'ha quedat a prop 5-3, però de moment un empat i una derrota en dos partits pel Barça B, que ocupa la penúltima plaça en aquesta primera federació femenina, sorprenent perquè a les últimes temporades ha guanyat la Lliga. Això a la primera femenina, una categoria per sota, segona federació femenina, grup segon, tercera jornada, aquí tenim a 5 equips catalans i aquests són els seus marcadors de la tercera jornada.
2: Barça C 2, Saragossa 2, Espanyol B 4, Samper 1, AM 4, Múrcia Promises 0 i el duel català de la jornada, Europa 3, Ona Sant Adrià 1.
1: Doncs l'Espanyol més líder, ha guanyat els 3 partits, avui amb golejada 4-1 sobre el Samper i, per tant, 9-9, primera posició per al conjunt, doncs pel filial Pericú. 2 punts més que l'AM, que ahir va golejar el Múrcia Promises 4-0 en el primer partit dels requesens d'aquesta temporada, havia començat les dues primeres jornades jugant a fora, ahir va golejar, va jugar bé, un partit que vam seguir doncs a través de Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, i després del partit podíem escoltar a una de les jugadores de l'AM, Elena Sánchez, i el tècnic Samu Luna.
3: Bueno, lo que buscàvem era tenir la pilota, dominar el partit, aconseguir tancar-ho el més aviat possible i porteria a zero. Pues molt contenta de poder seguir sumant minuts amb el primer equip, amb el club de la meva vida, i molt orgullosa de tot l'esforç de totes. Doncs sensacions molt bones, la veritat. Seguim sumant punts, seguim, com bé has dit, amb porteries a zero, que també és molt important, i a seguir treballant.
4: Bueno, valoración muy positiva, no puede ser de otra manera. El equipo ha trabajado como habíamos estado preparando toda la semana. Las cosas han salido bien, pero porque el equipo estaba predispuesto a creer en la idea y ha trabajado muchísimo para que esto se diera así. Por supuesto, lo primero es competir cada jornada, ir a por los 3 puntos en cualquier campo, ya lo hemos dicho muchas veces, y la tercera es portería cero, es fundamental este año. A ver, al final Recasens históricamente ha sido un campo muy difícil de sacar puntos y eso hay que recuperarlo y aprovecharse de ello.
1: Doncs Espanyol B, líder amb 9 punts, segona AM amb 7, tercer Ona Sant Adrià amb 6. I això que ahir va caure el Nou Sardenya, 3-1, victòria de l'Europa, la segona de la temporada, però recordem, ara ho explicarem amb més detall, que li han tret 3 punts de la primera jornada per alineació indeguda. Per tant, compta com a les 3 primers punts de l'Europa, una victòria de mèrit davant d'un Ona Sant Adrià que teòricament està cridat a ser un dels equips que lluiti per l'ascens a primera federació. Després del partit, l'entrenadora de l'Europa, Nani Aces, estava ben i ben satisfeta del partit que havien fet les seves jugadores.
5: Crec que avui ho hem tornat a fer, o ho hem fet per primera vegada aquest any. Avui és la primera vegada que jo vaig l'equip que som, que vaig l'equip que volem ser, que l'equip té personalitat, que té un estil de joc claríssim i marcat i les idees claríssim del que volíem fer avui. Crec que davant teníem el millor equip de la categoria o entre els 2 millors equips de la categoria. Crec que on ens ha complicat moltíssim el partit, però que l'equip ha fet una passa endavant quan més se'ns ha complicat, quan a més l'Ona et fa el gol, que era quan et podia haver entrat una mica l'espòs. Jo crec que l'equip ha fet una passa endavant i que avui demostra que té ganes de refer-se i que té ganes d'estar allà dalt.
1: I com us dèiem, l'Europa havia guanyat el partit de la primera jornada amb el Samper 2-0, però aquest divendres el club de la Vila de Gràcia doncs va explicar que li havien tret els 3 punts sumats en aquest partit per alineació indeguda de Martina Rojo. Estava sancionada de l'últim partit de l'any passat en el play-off quan encara era jugadora de l'Ona Sant Adrià. Nani Aces va voler també donar la seva versió de tot el que ha passat.
5: Bueno, l'equip venia d'una setmana complicada, ha estat una setmana dura per tots. La resolució surt aquesta setmana, però ho sabem des de la setmana passada. Al final, a mi m'agradaria demanar disculpes públiques, sobretot per l'afició, que jo entenc que costa d'entendre que hi ha una errada així, però al final es van consultar sancions, no apareixia com a sanció de segona ref. Jo crec que hem d'estar per sobre d'això, que avui, que em sap molt de greu i em sap greu, que l'equip no comencés puntuant o que aquell partit no es veia reflectit en els punts, però crec que avui la resposta de l'equip per enganxar una altra vegada l'afició i per demanar-li disculpes d'alguna manera no podia ser millor que el que han fet al camp, que és competir, que és ser nosaltres, tenir molta personalitat i sumar de mestres.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: I a les 8 i gairebé 39 minuts passem a parlar també de la primera federació masculina. Grup segon, quarta jornada. Recordem que el Sant Andreu no ha jugat aquest cap de setmana perquè ha de jugar amb el Real Madrid Castilla, que tenia competició internacional i, per tant, no jugaran fins al pròxim dimecres a les 9 de la nit a Can Dragó. Sí que han jugat Nàstic i Europa i amb sengles derrotes.
2: El Corcón 3, Nàstic 0. Múrcia 2, Europa 1.
1: Doncs primera derrota del Nàstic aquesta temporada. Ha caigut clarament al camp de l'Alcorcón, 3-0, en una molt mala primera meitat. Abans de la primera mitja hora de partit ja perdia per 3-0. I la veritat és que l'Alcorcón ha tingut ocasions com per marcar fins i tot algun altre gol. Molt desconegut avui un Nàstic de Tarragona que, com diem, perd el primer partit de la temporada. De moment, però, en espera dels dos partits que s'estan jugant a aquesta hora en aquest grup segon de primera federació masculina, de moment mantindria la cinquena plaça, per tant, en zona de play-off. Però això pot canviar si els marcadors que hi ha ara mateix, els dos partits que s'estan jugant, es poden moure, i això faria que el Nàstic perdés alguna posició de la classificació. En qualsevol cas, com dèiem, primera derrota del Nàstic. Què ha passat? Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: Bona tarda des de Santo Domingo, l'estadi de l'Alcorcón, on l'equip madrileny ha derrotat avui 3-0 el Nàstic de Tarragona. Primera derrota encaixada aquesta temporada, quan es compleix la jornada 4 del Nàstic de Tarragona. Salutem el primer capità de l'equip, Manel Royo, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Explicacions d'aquesta derrota, que ha caigut com una gerra d'aigua freda. Per què? I pot aportar o ha de servir d'alguna cosa?
7: Bueno, perquè és el primer cop que malauradament l'equip es veu en aquesta situació després d'un 7-9, d'un inici sobretot molt impulsat pels partits de casa, jo crec, amb una molt bona comunió amb l'afició. I bueno, quan el futbol és així, no? Quan veus dalt, quan reps els elogis d'aquest bon inici, si baixes una mica la guàrdia, vens a un camp com el d'avui, amb un mal inici, amb dos gols encaixats molt ràpidament, molt a l'inici, i ja es fa molt difícil aixecar-ho. Ha de ser una font d'aprenentatge i perquè no torni a passar al futur.
6: Fins a quin punt ha pogut distorsionar el pla de partit aquest gol tan matiner, minut 1-2 de l'Alcorcón?
7: Bueno, està clar que l'equip estava entrenant molt bé aquestes setmanes, venia reforçat pels resultats, cada cop més afiançats, i el d'avui és una gerra d'aigua freda que no hem pogut fer el pla de partit que havíem preparat, perquè com tu bé dius, quan encaixes tan aviat canvia tot el pla de partit, comets errors alguns cops per voler fer més del que toca, que no és millor, i això ens ha passat, no? que quan, bueno, quan ens hem volgut començar a fer el que tocava, ja portàvem un resultat molt avoltat en contra, i ens ha de servir per saber la igualtat de la categoria, que tots els camps són molt difícils i s'ha de sortir ja per totes des del minut zero.
6: Què ha de demostrar o de què li ha de servir al Nàstic de Tarragona el partit, primer derbi català de la temporada, amb la visita del Sant Andreu, un partit de gala amb el retorn del Nàstic al nou estadi? De què li ha de servir aquest partit?
7: Bueno, jo crec que aquest partit ha de servir per seguir fent aquesta cohesió que tenim amb l'afició i l'equip al nou estadi. Crec que els dos primers partits al nou estadi s'ha vist un Nàstic valent, que representa l'afició, atrevit, que lluita molt, com a l'afició del nou estadi li agrada, i tenim la convicció i l'esperança de que contra el Sant Andreu puguem seguir amb aquesta bona línia a casa, que la gent surti representada i oblidar ràpidament el que ha succeït avui.
6: Gràcies, Manel.
7: A tu.
6: Doncs el primer capità del Nàstic, Manel Arroyo, ja pensant en el partit del proper cap de setmana, 3:15 de la tarda, la visita del Sant Andreu. El Nàstic, que com dèiem, ha perdut avui aquí al Corcón amb un gol que ha arribat al minut 2 i un segon al minut 9, tots dos d'Omar. Al minut 26, Davo marcava el 3-0, que s'ha convertit en resultat definitiu a Santo Domingo, al Corcón, i que ha significat la primera derrota del Nàstic aquesta temporada, que suma 7 punts a la classificació. Des del Corcón, des del municipal de Santo Domingo, és tot. Bona tarda.
1: Bona tarda, Tere. Partidàs, el pròxim dissabte a 6:45 a Tarragona, Nàstic Sant Andreu, un dels derbis que podrem viure aquesta temporada a la primera federació masculina. I ahir, derrota de l'Europa, 2-1 al camp del Múrcia, una Europa bastant defensiu, que li estava sortint molt bé el pla de partit, perquè poc abans del descans va aconseguir avançar-se amb un gol de Víctor Morales, després que els murcians reclamessin un penal i una possible expulsió al porter de l'Europa, que l'àrbitre no va considerar que fos així. A la segona meitat l'Europa va aguantar, i al minut 90 el Múrcia va aconseguir empatar, i el pitjor encara estava per arribar, perquè al minut 100, en un penal molt discutible, quan encara la pilota ni tan sols estava en joc, en un llançament de corna i en una acció on el davanter hi va posar més pa que formatge, l'àrbitre el va xiular i el Murcia va acabar guanyant, va acabar capgirant el partit, i per tant l'Europa perd un altre partit. Un punt de 12, ha perdut 4 punts al temps afegit en els dos últims partits, i el conjunt de la Vila de Gràcia, que és penúltim a la classificació, com dèiem, amb només un punt en 4 partits. Ahir en aquest programa parlàvem precisament amb el golejador de l'Europa, Víctor Morales, que deia això.
8: El partit crec que l'hem competit superbé. Sabia que veníem a un camp molt, molt difícil contra un rival, sobretot dels favorits de la categoria, i crec que hem començat molt bé, pressionant bé a dalt, l'estructura clara, i hem tingut la sort d'avançar-nos al marcador. La segona part sí que és veritat que l'equip s'ha vingut una miqueta a baix físicament, però bueno, havíem de defensar el resultat, i ha sigut una llàstima que en els últims 10 minuts hem encaixat aquests dos gols que ens fan que tornem a casa sense almenys un punt, que crec que l'equip s'ha merescut molt més. I per últim, l'acció del penal, crec que si pita aquest penal n'ha de pitar 10 o 15 per partit. A més, crec que la pilota encara no havia sortit i no estava en joc. Per tant, bueno, són decisions que l'àrbitre a vegades també es pot equivocar. En aquest cas ens ha tocat en contra, i espero que a la llarg de la Lliga aquestes coses puguin anar igualant i ens pugui beneficiar algun dia.
0: En joc.
1: 3:15 del vespre, som al tal en joc, i compte que la penya agafa avantatge, 10 punts de 87-77, a menys de 5 minuts per acabar la gran final de la Supercopa CB. Sembla que la penya està començant a obrir un forat que pot ser decisiu. Vinga, més futbol. Segona federació masculina, grup segon, tercera jornada. Ens deixa aquests marcadors per als equips de casa nostra. De fet, encara hi ha un partit que s'està jugant.
2: Correcte, i el partit que estem seguint aquí en directe és el partit del Reus, que enfronta davant el Nàxara. De moment, minut 87 de partit, el Reus, que va guanyant per 1-0. Pel que fa a la resta de partits de la jornada, Arnedo 0, Terrassa 1, Logroñés 2, Girona B 2, Barbastre 0, Barça Atlètic 1, Tudelano 2, Manresa 1, Olot 1, Utebo 2, Penyesport 2, Espanyol B 1.
1: Doncs després d'aquests marcadors, els millors equips catalans són el Barça Atlètic i el Terrassa, amb 7 punts, segon i tercer, a 2 punts de l'Osasuna B, que és l'únic equip que ha guanyat els 3 partits. El Barça Atlètic avui s'ha imposat 0-1 aquesta tarda al camp del Barbastre. Com diem, continua invicta, 2 victòries i un empat. I el seu tècnic, Julià Noveletti, que re, fa uns minutets feia aquesta valoració del triomf.
9: Son tres jornades donde buscamos sobretot evolucionar, mantener nuestra regularidad, pero ajustando cosas. Hemos visto esto en la primera parte, sobre todo, donde ante un muy buen rival, con un juego asociativo también, intentó jugar, nos exigió trabajar mucho sin balón. Tenemos el concepto de defender con balón también, pero al final sin balón hemos tenido que trabajar, y fue esto, no mantener la paciencia, la disciplina sin balón, sobre todo después de haber marcado el gol.
1: I igual que el Barça Atlètic, el Terrassa també té 7 punts, també 2 victòries i un empat. Avui triomf Arnedo 0-1, que ha deixat aquestes sensacions a l'entrenador Oriol Alsina.
10: Crec que el partit nostre ha sigut molt complet. Estic d'acord que la primera part ha sigut millor que la segona, Crec que la primera part hem nascut a sentenciar el partit perquè hem generat 4-5 ocasions de gol molt i molt clares i ells no s'han acostat. El camp estava bastant complicat de jugar. La segona part encara està més complicat perquè s'ha anat aixecant. I ells han començat a penjar boles a l'àrea, a buscar jugades de segona jugada, etc. Però nosaltres hem tingut les ocasions més clares d'altra vegada. O sigui, jo no recordo cap parada de Marcos, de dificultat, perquè sí que és veritat que ens han generat alguns corners, algunes faltes laterals, alguns d'aquesta banda, perquè anaven tot a joc directe i amb el camp com estava era molt complicat de jugar. Estic molt orgullós dels meus futbolistes. No oblidem que venim d'un partit de 120 minuts el dimecres d'aquesta setmana. I en aquesta segona part doncs, ens ha tornat a passar una miqueta el mateix. No? Crec que hem generat 3 o 4 ocasions d'altra vegada molt i molt clares i no les hem sabut sentenciar.
1: I a tot això, també aquesta tarda, el Girona havia empatat a 2 al camp del Logroñés, un bon puntet per al filial gironí, i ha perdut el Manresa, primera derrota de la temporada, 2-1 al camp del Tudelano. Ahir també van arribar les primeres derrotes de dos equips catalans més. L'Espanyol B va caure 2-1 al camp del Penyesport i l'Olot va caure 1-2 a casa davant de l'Utebo. Roger Vidal, el tècnic de l'Olot, admetia que el seu equip no havia fet bé les coses.
11: Primerament, començar a encaixar una altra vegada tan aviat, no? Això et condiciona molt, és el segon partit de casa que encaixem abans del minut 5 i és una de les coses que tocarà corregir i entrar diferent al partit. No crec que sigui d'actitud, però sí que s'ha d'estar més concentrat els primers minuts perquè et marca el partit.
1: I 49 minuts. Vinga, parlem de la tercera divisió masculina. Grup 5è, tercera jornada, amb tots aquests marcadors.
2: Sant Cristóbal 2, Sant Joan Atlètic Montcada 1, Muntanyesa 1, Fundació Esportiva Grama 0, Cerdanyola 1, L'Escala 0, Vilassar de Mar 0, Badalona 2, Martinenc 3, Europa B 3, Cornellà

0: per 2-1 al San Juan Atlético Moncada. El conjunt de Cristian García agafa aire amb aquests 4 punts i és que el partit es posava de cara per al conjunt de Can Anglada després de l'expulsió per vermella directa de Mar Ramírez i és que el San Juan de Moncada ha hagut d'afrontar 68 minuts amb un home menys. El Sant Cristóbal s'avançava amb un gol de Cristian Domínguez i abans del descans arribava el gol de Pime. Amb el 2-0 s'arribava al descans i fins a l'últim minut el conjunt del San Juan de Moncada no ha marcat el 2-1, que seria definitiu, amb un gol de Montejo. 3 punts que fan que el Sant Cristóbal inauguri el seu casiller de victòries. Escoltem a Cristian García, l'entrenador del conjunt agrari.
1: Sí, lo comentaba durante la semana en la previa, que es un equipo que viene con una dinámica muy buena, de ascenso de élite a tercera, creo que mantiene mucho bloque, tiene buenos jugadores interesantes y al final bueno, están bien trabajados. Yo creo que con el 11 contra 11 nos ha costado un poco a la hora de apretarles arriba y tal, pero bueno, al final cuando hemos marcado el primero hemos estado bien, luego yo creo que la expulsión les condiciona mucho a nivel de poder atacar. Hemos tenido en la segunda parte muchas aproximaciones dentro de muchos centros y tal, no hemos sido capaces de cerrar el partido y bueno, contento por la victoria. De los dos partidos de casa hemos sacado 4 puntos, buena dinámica.
0: Propera jornada pels dos equips. El Sant Cristóbal juga al camp del Badalona diumenge a les 6 de la tarda. L'Atlético San Juan de Moncada jugarà a casa davant el Tona.
2: I avui al municipal de Nou Barris es vivia un partit entre la Muntanyesa i la Fundació Esportiva Grama. Jugaven al lideratge. La Monta, com us dèiem, ha guanyat 3-3, 9 punts i líder davant d'una Fundació Esportiva Grama on el tècnic Roberto Morales ho veia així.
3: Típico partido en este campo. Creo que hemos salido... No hemos salido como deberíamos salir para el principio de la primera parte, los 10 primeros minutos, 15 primeros minutos nos han metido atrás a base de pelotazos, segunda jugada, nos recogíamos y al final de un fallo nuestro viene el gol y aquí lastra mucho un gol. Es verdad que en cualquier situación de saque de banda, de córner, de cualquier cosa puede hacer gol. Pero bueno, luego creo que con balón hemos estado muy bien para ser el campo que es, aún así nos ha faltado tener ocasiones claras. Ellos tampoco han tenido, pero con balón hemos estado mejor, pero hay que adaptarse a jugar a estos campos. Es una pena, este tipo de campo para nosotros no nos viene bien, pero hay muchos en tercera y como no nos adaptemos nos vamos a sufrir. Y creo que la segunda parte ha todo el rato atacar nosotros, ellos defenderse. No hemos estado fino arriba en el último pase, en el último centro y bueno, al final no hemos podido ni empatar ni remontar el partido.
2: I com us dèiem, aquesta tarda ha arribat la primera victòria del Badalona. Ho ha fet a Vilassar de Mar, Radio Ciutat de Badalona. Joan García.
4: El Badalona suma la primera victòria i també els 3 primers punts de la temporada. Ho ha fet el Xevi Ramon davant d'un Vilassar que s'ha vist superat durant tot el partit. El primer gol l'ha fet Juaco, el segon ha estat de Pepe Onilla, un autèntic golaç que deixava una catifa vermella perquè els de Genís Sant Pietro s'emportessin els 3 punts. Així ha estat, tot i així, la notícia al final del partit, ho hem seguit també amb preocupació, ha estat la de l'estat físic del futbolista Omar Kanté, que ha caigut estès sobre el terreny de joc. Han hagut d'entrar no només les assistències mèdiques dels dos equips, sinó també 2 ambulàncies, que se l'han emportat també perquè pogués rebre tota l'atenció mèdica necessària. El que hem pogut saber, segons ens han dit un dels futbolistes que estava al terreny de joc molt a prop de l'acció, és que el futbolista deia que no podia respirar. Per tant, el cop que ha rebut d'alguna forma l'ha deixat amb aquesta sensació de no poder respirar. Per tant, la notícia és aquesta victòria del Badalona pel que fa al futbolístic, però molt pendents també d'aquest estat físic del futbolista Omar Kanté, que esperem que es recuperi el millor possible.
2: Tant de bo sigui així. De moment estava a una de les ambulàncies que ha anat al camp. I a tot això, en els dos partits que vam viure ahir a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, la Pobla Mafumet va guanyar 1-3, és segona la classificació. Després del partit escoltàvem a Dan Coll del costat del Tona, Joan Martínez de la Pobla.
5: Crec que hem sortit superbé el partit. La primera part, crec que qualsevol persona que hagi vist el partit, és una primera part de 3-0, tenim el domini, ataquem tot el rato, seguim per davant, anem generant ocasions... Tenim una mena de despido, una jugada que ells ho fan bé, ens surten i el punt de fan golars. L'únic cop que ens han xutat, em sembla, en 45 minuts. I sí que és veritat que al minut 40 ens quedem amb un home menys. L'àrbit està molt a prop, ho veu molt clar, diu que és claríssima. Jo confio en ell, només faltaria. És més, crec que és un molt bon àrbitre. I a partir d'aquí sí que semblava que la segona part se'ns podia capgirar i que podríem patir molt, i crec que ha estat al revés. Hem estat atacant tota la segona part, semblava que ells fossin que estiguessin amb 10, però això és futbol. Si al final et xuten 3 cops i et fan 3 gols i tu et xutes 33 i en fas un, pot perds.
6: Bueno, la veritat que sabíem que era un rival dur, doncs que tenia jugadors

0: ràpid i de molta qualitat, i sabíem que ens tocaria patir tot i amb un jugador més, i la veritat que hem jugat molt bé, però al final hem sabut doncs utilitzar les nostres eines i poder acabar de matar el partit.
1: I a tot això acaba el partit a Reus, Eric. Victòria del conjunt reginegre.
2: Exacte, el conjunt local, que ha guanyat per 1-0 al Nàxera.
1: Doncs primera victòria del Reus en aquesta segona federació, aquesta temporada. Primers 3 punts, de fet, perquè havia perdut els 2 primers partits. I a tot això, com està la final de la Supercopa ACB? Sembla que la penya s'endurà el partit, eh?
2: Doncs sí, Ignasi, últim minutet ja de l'últim quart de partit. De moment, 12 punts de diferència entre els conjunts catalans. El 6a, Joventut 96, Barça 84.
1: Si no hi ha un miracle, la penya que guanyarà el seu tercer títol. Feia 40, des de 1986 que no guanyava aquesta Supercopa ACB, la penya, i a més a Badalona, a l'Olímpic, i amb tota la gent gaudint d'allò més. A la segona hora us explicarem com ha acabat el partit i moltes coses més. Ara ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3 ens hi posem amb més esports aquí a l'Enjoc.
3: Enjoc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Grans batutes, grans emocions.
6: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
5: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
6: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
5: Entrades a auditori.cat.
7: El diccionari Termcat.
8: 40 anys, 40 paraules.
9: 2024. Tant.
10: De pressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
11: Marta Sabater.
12: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del Termcat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I, malauradament, els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
8: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a la P7. Els fets van tenir lloc cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure un altre home amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'escena va ser gravada per alguns testimonis de la zona i la víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Zora Mantani. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre ciutats europees i ara pretén que això s'estengui a altres continents. I també milers de persones s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i hi han participat unes 5.000 persones, mentre que l'organització eleva la xifra a més de 30.000. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat avui diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement d'aquests darrers anys. Escoltem a Joan Rial, el codirector artístic del Mercat.
2: Sobretot hi ha algunes dades que jo crec que són interessants, que és que 6 de cada 10 persones eren de fora de la comarca d'Osona i, si no recordo malament, un 20% d'aquestes persones, d'aquestes 170.000 persones que van venir al mercat, no havien vingut mai. Llavors creiem que això reforça el model del mercat de música com l'espai de referència.
1: A més, s'hi han acreditat 1.300 professionals de 24 països diferents. I seguint amb la cultura, el cinema català ha celebrat aquest diumenge un acte institucional per posar en valor la destacada presència del cinema català al Festival de Sant Sebastià. Hi han participat productores, distribuïdores, institucions, talent creatiu i professionals de la indústria audiovisual catalana. I ha comptat també amb la presència de la consellera de Cultura, Sonia Hernández, i també en el Festival de Sant Sebastià. S'ha estrenat La Bola Negra, que ha aterrat aquest diumenge en aquest festival. I hi ha dues persones catalanes implicades, la qual són la banda sonora feta per Raül Refré i la direcció de fotografia a càrrec de la Cris Jornada. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades, cada cap de setmana al vespre a la teva ràdio local. En els propers minuts us explicarem com ha acabat la final de la Supercopa ACB. Repassarem també la jornada de l'hoquei patins amb doble triomf català a la Golden Cat, també la jornada de l'handbol i moltes coses més amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Eric López per repassar el més destacat de la jornada. Eric, com estàs? Bona nit.
4: Què tal, Ignasi? Molt bona nit.
3: Doncs vinga, notícia de re, fa uns minutets. La penya guanya la Supercopa ACB.
4: Els verinegres s'han imposat al Barça per 101-87 i sumen la tercera Supercopa del seu palmarès, un títol que no guanyava des del 1986. Nicola Provítola ha estat l'home clau amb 31 punts i 28 de valoració.
3: Sí, rècord de puntuació i rècord de triples. La penya ha fet 17 triples en aquesta final espectacular. 9-13 per Nicola Provítola des de la línia de 3. Absolutament espectacular el partit de l'ex del Barça, que s'ha quedat ample davant del seu ex-equip. En futbol, com us dèiem, el Reus ha acabat guanyant el seu partit 1-0 davant del Nàxara, pel que fa als titulars, com us dèiem, el Sabadell, parlem de waterpolo, continua endavant a la Champions.
4: Els vallesans han derrotat l'Apollo Georgià per 12-22 i superen la fase preliminar de la màxima competició europea. També en waterpolo, el Mataró s'ha proclamat campió de Copa Catalunya Femenina en vèncer el Sabadell per 11-9 a la final disputada a la piscina Joan Serra. És el quart títol a la competició de les mataronines i segon de consecutiu.
3: I d'altra banda, en hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cat femenina i masculina.
4: La selecció catalana femenina ha aixecat un 0-2 en contra davant Portugal gràcies als gols de Laura Puig-Dueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina, que ha tornat a decantar la final quan quedava un minut per acabar, com ja va fer a les semifinals. A la final masculina, per la seva banda, triomf per 2-1 també sobre Portugal amb un doblet de Xavier Aragonès. Les dues finals s'han jugat a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
3: I diumenge de 3 títols mundials per al motor català.
4: En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, ha guanyat el seu primer títol mundial imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellan ha guanyat el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9 i 6 minuts, vinga, de seguida acabarem de repassar el futbol amb la Lliga Elite, però us dèiem, ara fa uns minutets, la penya acaba de guanyar la seva tercera Supercopa CB, 101-87, la final disputada a l'Olímpic de Badalona, un olímpic que cau pràcticament la gent absolutament embogida, amb un Nicola Provítola espectacular, amb 31 punts, 28 de valoració, 9 de 13 en triples, davant del seu ex-equip. I podem escoltar ja primeres valoracions a peu de pista els companys de DAZN del tècnic de la penya, Dani Miret.
2: Ahora lo podemos decir. Muy, muy, muy, muy contentos. Hemos conseguido traer un título. Hacía mucho que no lo conseguíamos. Años de mucho mérito de jugar bien, años de mucho mérito de saber sufrir, siempre representando este club que es súper especial por su historia, por su identidad, por la gente que realmente, de la manera que lo vive, y una alegría como hoy, increíble.
3: Dani, eras un poco pesimista, perdona que te lo diga en el descanso, porque me decías, bueno, a ver, pues que todo va a cambiar en la segunda mitad, dependemos mucho de también lo que haga la, pero no te ha fallado en absoluto, ¿no?
2: No, no hemos fallado, sí que es verdad que estos partidos son muy largos, contra equipos de mucho talento, hay jugadas claves que pueden cambiar el rumbo y nosotros nos tenemos que preparar para todo porque realmente estábamos haciendo cosas muy bien como el rebote y estábamos en un marcador abierto, quiero decir,
3: sí.
2: Las posesiones, ellos tienen rachas de jugadores con mucho talento, nosotros también y claro, pues al final hemos mantenido una regularidad muy buena para la altura de la temporada que estamos y creo que hemos ganado el partido merecidamente.
3: Dale, Sergi.
4: Dani, enhorabuena.
5: Vamos a cortar hoy porque si no,
3: claro
5: no nos
3: sí.
5: dan ni la copa aquí.
3: Claro que sí.
6: Vamos a parar. Ricky Rubio, ¿eh?
3: No, hombre, pero ¿te vas ya? Quédate, os quedáis los dos, por favor. Venga, Ricky, ¿cómo estás? De nervios, de sensaciones, por favor. ¿Qué sientes al poder estar aquí con todos estos aficionados, con toda Badalona que ha venido aquí a veros y que habéis hecho historia?
7: Tengo que reconocerlo, estaba más nervioso que la final del Mundial. Porque para mí ganar aquí un título después de tantos años y después de... Bueno, cuando eres pequeño no lo valoras tanto. Ganas y piensas que es lo normal, después ves que no. Hay un duro camino y hoy estaba muy nervioso. Pero bueno, creo que hemos hecho un gran partido todos como equipo. Ha sido espectacular y bueno... Ver el pabellón así es para recordar. Me lo estoy imaginando, bueno, lo estoy mirando para después,
3: claro,
7: cuando esté en casa, recordarlo.
3: Por supuesto, habéis hecho historia. Dale, Sergi.
8: Enhorabuena, Ricky. Toca disfrutarlo, como bien dices. Ganar es muy difícil. La gente no lo valora y cuando te acostumbras, eso luego se nota. Pero bueno, Dani, yo quería aprovechar. Has dicho antes en la media parte, si Nico mete 50, vamos a ganar. Casi los mete. ¿Qué significa para ti tener a Nico a este nivel y, por supuesto, a Ricky al mando?
2: No hemos de depender de que Nico meta 50, porque creo que somos un equipo muy bueno. Está claro que nuestros líderes tienen magia y hacen que sus compañeros sean mejores. Y eso es lo que tenemos que construir como equipo para llegar a nuestro techo. Ya sé que es la parte aburrida, porque teniendo a jugadores muy buenos, pues lo que diga el entrenador da igual. Pero para eso estamos.
3: Chicos, va a dar comienzo.
1: Gracias, Leire Barrioca.
3: No,
1: doncs els companys de DAZN parlant amb Dani Miret, el tècnic de la penya, i amb Ricky Rubio, que si us destacava amb Nicola Provítola, no està malament tampoc el partit de Ricky. 10 punts, 8 assistències, 14 de valoració. Em sembla que aquest any a Badalona es divertiran i molt amb aquesta penya i amb aquest equipàs que de moment avui ja ha aconseguit guanyar 101-87 en aquesta final de la Supercopa CB davant del Barça. I em diu l'Albert García que també podem escoltar els companys de Ràdio Ciutat de Badalona, el nostre company Albert Guerra, Yannick Crac.
9: Doncs estem amb Yannick Crac aquí, un... Ara ja lo podemos decir, Yannick. Eres campeón, ¿cómo te sientes?
10: Muy, muy contento. Es el primer título de mi carrera. Enfrente de nuestra afición es un sueño, es un sueño.
9: Si ayer me decías que se notaba el ambiente, la afición, hoy encima contra el Barça, ha sido de piel de gallina, ¿eh? 12.000 personas, parecía que estábamos de verdad jugando como locales, aunque sea de ACB.
10: Y, sí, y lo ves, ¿no? Tenemos la mejor afición del mundo y se nota mucho, mucho en partidos así y muy contento para ganar, muy, muy contento.
9: Y Anik, por último, qué fácil es jugar con Ricky, pero más fácil aún con Ricky y con Lapro, ¿eh? ¡Qué fichaje!
10: Solo tienes que defender, que escuchar y jugar duro. Está. Y ellos hacen el resto.
9: Y Yannick, hoy se celebra, ¿no? Supongo.
10: Sí, claro que sí.
9: Gracias, Yannick. Les paraules a Yannick Crac, un supercampió, ara sí que ho podem dir. Quan s'està fent l'entrega de premis, ara està sortint el Barça, que és el sotscampió. Per què? Perquè ha guanyat la penya.
0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: La nit serà llarga a Badalona, de ben segur. Vinga, 9 i 12 minuts. Anem a tancar la carpeta del futbol abans de continuar amb altres coses. Primer de tot, volem saber més detalls d'aquesta victòria, la primera victòria del Reus a la segona federació. Ha guanyat 1-0 el Nàxara. Anem cap allà, cap a Reus, la nova ràdio. Aleix Pérez, com estàs? Bona nit. Com ha estat aquest partit? Com ha estat la victòria?
4: Hola, molt bona nit. Doncs victòria del conjunt reusenc, que respira una miqueta més alleugerit després de guanyar per 1-0 al Nàxara, en el que ha estat la primera victòria de la temporada de l'equip entrenat per Edu Albacar. Arribava doncs una miqueta de run-run, amb una miqueta de males sensacions després de les dues desfetes, la primera a casa davant la Sassuna Promeses i la segona davant l'Ebre, i el conjunt reusenc doncs ha sortit amb una revolució tàctica, s'ha prescindit d'aquesta línia de 3 centrals que ha passat a un 4-3-3, més afí a la idea i concepció de joc del tècnic de Sant Jaume d'Enveja. El conjunt reusenc ha trobat el gol abans que les sensacions, inclús després d'una bona centrada lateral d'Alberto Benito, que ha rematat de manera excepcional Miquel Ostrell amb el cap per firmar l'1-0. A partir d'aquí, el partit sí que ha baixat una miqueta de ritme, ha perdut un puntet d'intensitat sense masses ocasions. A la segona part sí que el conjunt reusenc n'ha tingut un parell de bones, especialment gràcies a Aitor Serrano i un altre gol que han anul·lat a Miquel Ostrell. Tot això gràcies a uns canvis que han donat un aire fresc, però tot i així el marcador no ha canviat. Encara que tot i així el Nàxara sí que ha aconseguit els últims 15 minuts de partit encolar el conjunt reusenc a l'àrea pròpia, encara que sense masses problemes el conjunt reusenc ha aconseguit sumar aquests 3 primers punts. Per tant, una miqueta d'aire al projecte, una miqueta de temps per seguir construint en un enfrontament al qual ja hi ha hagut alguns debuts esperats, com era el de Vincent Conziero, aquest futbolista amb experiència a la primera divisió alemana i també la francesa.
1: Gràcies, Aleix. Bona nit.
4: Bona nit, vagi bé.
1: I per tancar el futbol, havíem de parlar també de la Lliga Elit. S'ha jugat ja la primera jornada, s'ha completat, de fet, ara fa uns minuts d'aquesta primera jornada. Eric, aquests són tots els resultats que ens ha deixat la primera jornada de la Lliga Elit de futbol.
11: Prat 3, Singerlin 0. Manlleu 3, Vic 2. Martorell 0, Sabadell B 0. Can Vidalet 2, Castelldefels 2. Horta 2, Turó Peira 0. Viladecans 2, Rubí 1. Sant Mauro 2, Argentona 2. Atlètic Sant Just 1, Valls 1.
1: Doncs vinga, comencem pel partit que ha acabat més tard, el de fa uns minutets, aquest Prat 3, Singerlin 0. Molt bona estrena dels Pota Blava. El Prat Ràdio, Nil Piera.
12: Doncs victòria del Prat 3-0 a la primera jornada de la Lliga Elit, 3-0 davant el Singerlin en una exhibició dels homes de Cristian Gómez, que no han començat bé, que no han tingut un primer temps còmode, però que el segon temps, a base de gols, han marcat i s'han imposat al partit gràcies a primer Cono, després Gustavo Renque i finalment Pau Moliner. Ens acompanya ara Gustavo Renque. Gustavo, com ha estat aquest partit?
13: Bueno, ha sido un partido competido. Al final, todos los partidos de Liga Élite ya sabemos cómo son, ya no es nuestro primer año en la categoría y sabemos que es una categoría muy jodida. La primera parte, eso, no hemos acabado de estar finos, les hemos dado bastantes ocasiones al rival, pero bueno, aún así las sensaciones dentro del campo es que éramos bastante superiores y sabíamos que a la larga iban a acabar bajando el ritmo y vamos a tener esas ocasiones para adelantarnos en el marcador, y así ha sido.
12: Son paraules de Gustavo Renque, moltíssimes gràcies i enhorabona per la victòria.
1: Doncs gràcies, Nil, per aquestes valoracions de la jugadora del Prat després d'aquesta primera victòria. I aquesta tarda hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el derbi usonenc entre el Manlleu i el Vic. I no ha decebut, amb més de 1.600 espectadors, el Manlleu ha capgirat el gol inicial del Vic i s'ha acabat imposant per 3 gols a 2. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
14: Ha començat la Lliga Elit i ha començat amb un derbi usonenc d'alt voltatge, molta intensitat marcada des del principi, i un partit entre l'AEC Manlleu i l'Unió Esportiva Vic que ha acabat tenyint-se dels colors dels manlleuencs. La victòria local ha hagut d'arribar després d'una remuntada en un gol inicial que marcava Manel Martínez per part dels vigatans en torn a la mitja hora de joc. El Manlleu, però, sense haver tingut massa la possessió clara i contundent durant la primera meitat per estar dins d'un partit molt dinàmic i d'atacs ràpids en què no hi havia treva dels dos equips, ha aconseguit el gol de l'empat manlleuenc. Bava
15: el toc del descans, al minut 45 de joc. 1-1, i després de la mitja part, sabent que estàvem en una capacitat de 1.530 espectadors, gràcies als ànims, com dèiem, de la grada, al minut 54 de joc, a través d'una centrada de Roura, Guillem Ferrés, un dels nouvinguts, un dels fitxatges del Manlleu, cedit de l'Olot, l'atacant manlleuenc ha rematat a plaer a dins l'àrea petita amb la cama esquerra i ha posat l'avantatge al marcador. 2-1. I 5 minuts després, el mateix Ferrés, l'MVP clar del partit, s'ha inventat una jugada fora l'àrea i amb la cama esquerra ha carregat una rosca al primer pal, impossible per Lluc Mates, marcava el tercer manlleuenc i quedava mitja hora de joc que el Vic no ha sigut capaç de reaccionar, si més no en quant a joc i en quant a oportunitats creades. Sí que s'ha animat una mica en la contundència i ha perdut certament doncs, una mica els papers, no?, en aquest tram final de partit, un partit que ha pogut dominar bé el Manlleu, sobretot en aquesta segona meitat, i que ha acabat somrient d'orella a orella, tots i cadascun dels jugadors celebrant amb la grada, amb els més de 1.500 espectadors que venien majoritàriament manlleuencs al Municipal de Manlleu. Primera jornada, 3 punts que es fan olor de més de 3 punts, però que al final són això, 3 punts a la classificació. El Manlleu s'ha imposat amb el Vic, que va descendre la temporada passada.
1: Doncs, com us dèiem, hem vist aquest partit, hem gaudit de tot plegat del futbol i de l'ambient a l'Enjoc Televisió, a la plataforma, a la xarxa Més i a les televisions locals. Després del partit hem escoltat les valoracions dels dos entrenadors, Marc Prat del Manlleu i Ramon Carrascal del Vic.
16: Bueno, un partit especial, no? Al final, poder jugar aquí davant de 1.100 persones és, buah, és increïble. I, a més, guanyar-lo. Tot i que ja hem vist, bueno, la primera part no ens ha acabat d'anar massa bé la cosa, tenim la sort d'empatar abans del descans i la segona és el que deia en Guillem. Al final, amb la gent apretant i tot, quan es poses per davant és impossible remuntar, perquè la gent apreta, la gent tenim, han corregut tots un pilot i ara la victòria es veia ja com el tercer gol, el partit acabat. Durant la primera part ja, ja hem canviat coses, però no, no acaba de sortir, i a més ja part ho hem parlat amb tot l'estaf, i hem vist que tocant una pressió de només amb un davanter creiem que els hi podíem fer mal, moure en Guillem cap a fora, i així ha sent, no? Ens ha sortit cara, tot i que havíem provat tres cops més, no acabem de trobar, i la segona part crec que amb aquests moviments doncs, de sortir cara i hem trobat la sort de poder matar el partit amb dos gols ràpids.
17: Sí, penso que havíem fet una molt bona primera part, tenint control del joc, control de la pilota, les ocasions per poder-les fer, i en aquesta última jugada no hem acabat de ser competitius en l'última jugada de la primera part, i bueno, lògicament et veies amb un resultat molt favorable i et fan el gol, doncs et desajusta una mica, però penso que hem reiniciat bé i hem tornat a pecar una mica de falta de competició.
1: I un altre dels partits jugats avui diumenge en aquesta Lliga Elit, en aquesta primera jornada, ha estat l'empat sense gols entre Martorell i Sabadell B. Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
18: El club de futbol Martorell estrena la Lliga Elit amb un empat sense gols. El conjunt blanquivermell ha debutat aquest diumenge a la màxima categoria del futbol català amb un 0-0 contra el Sabadell B al complex esportiu Torrent de Llops, en un partit marcat per la igualtat i en què cap dels dos equips ha aconseguit trobar el camí del gol. El Martorell ha competit de tu a tu davant d'un bon conjunt sabadellenc i, tot i no poder estrenar-se amb victòria, suma el primer punt del curs en una jornada històrica pel club. Després de l'ascens aconseguit la temporada passada, els d'Edu Berrocal comencen així la seva aventura a la Lliga Elit amb un punt a casa i mantenint la porteria a zero. Un inici sense gols, però amb el primer objectiu complert, competir i començar sumant en una temporada que serà especial pel futbol martorellenc.
1: I després de la partida escoltàvem els dos tècnics, Edu Berrocal, el del Martorell, Quico Parcerisas del Sabadell.
19: Bueno, crec que ha sigut un partit molt igualat, on la primera part hem estat nosaltres millor, hem tingut més control, han arribat les ocasions, era el moment de posar-nos per davant, i la segona part doncs, crec que en alguna fase hem perdut el control, ha sigut més igualada, més disputada, sí que és veritat que a última hora gairebé al descompte hem tingut una ocasió clara, però bueno, crec que l'empat és just, els dos equips han treballat molt bé i crec que el Sabadell doncs, és un gran equip que donarà molta guerra aquesta temporada.
20: El resultat penso que podríem haver guanyat, hem tingut ocasions molt clares per fer gol, ells al final recordo només una ocasió clara que han tingut en la segona part a part el nostre porter, i la veritat que dos equips amb estils diferents, crec que ells són un molt bon equip que fan una gran temporada, ens han portat en situacions que ens trobàvem per dintre, que ens feien mal, i la veritat que hem estat bé, hem estat a un bon nivell, sí que és cert que estem una mica verds, hem d'anar creixent amb el pas de les jornades.
1: I un altre partit que ha acabat amb empat aquest diumenge a la Lliga Elite és el Can Vidalet 2, Castelldefels 2. A més, amb alternatives en el marcador, s'havien avançat els locals, han capgirat els mariners i ha acabat empatant el canvi. Després del partit escoltàvem a Darío Rodríguez del Can Vidalet i a Sergi Cabré, jugador del Castelldefels.
21: Doncs el primer partit crec que ha sigut força bo per part nostra. Com bé dius, teníem un rival de molta qualitat al davant nostre i crec que l'equip ha competit bé fins al final i bueno, ha sigut un partit que qualsevol dels dos se l'ha pogut emportar al final. L'objectiu, primer de tot, és mantenir la categoria i fer-ho el més aviat possible. Entenem que el nivell de la Lliga Elite és força alt i hi ha molts equips de qualitat, i després d'aconseguir l'objectiu de mantenir-nos, intentar estar el més alt possible, i si ens dona per estar en lloc de play-off o fins i tot estar més a dalt, seria boníssim per nosaltres.
22: Bueno, els he dit amb ells molt, molt orgullós perquè han demostrat la personalitat que venien buscant durant tota la pretemporada. Venien buscant ser un equip que pressionés alt, que en pilota sigués valent, i crec que ho hem demostrat durant tot el partit. Ja sabíem on veníem. El Molí és un camp molt complicat, jo l'he viscut molts anys i bé, orgullós, amb una miqueta de ràbia, perquè crec que ens hem merescut un pèl més per les ocasions que hi ha hagut, però bueno, un inici amb molt bones sensacions i a seguir.
1: Sergi Cabré, entrenador del Castelldefels, que fins fa 4 dies era jugador, però ara ja és el tècnic. I també van empatar ahir Atlètic Sant Just i Valls, 1-1. Després del partit escoltàvem precisament el tècnic del Valls, Àlex González.
23: I tant, a començar puntuant, fora de casa, que sempre és més difícil. A més, amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està a les posicions altes. I crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? Crec que hem dominat el partit. O almenys ha passat el que nosaltres volíem. I bé, content per aquest punt. Hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit, que ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos, i bé, començar a puntuar sempre és interessant.
1: Vinga, 9 i gairebé 24 minuts. Per cert, un apuntet de tercera divisió, perquè Eric ha acabat ja el partit de l'Atlètic Lleida i del Mollerussa.
11: Correcte, un derbi lleidatà d'aquí, de Ponent, on l'Atlètic Lleida s'ha imposat per 1-0 que ha fet en el minut 14 de la primera meitat.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 9 i 24 minuts. Començàvem aquesta segona hora amb el bàsquet i amb el triomf de la penya davant del Barça a la final de la Supercopa ACB, però hi ha més coses del bàsquet que podem comentar aquest cap de setmana. Ahir a Mollerussa es va jugar un amistós femení entre el Cadí la Seu i la penya.
11: Cadí la Seu 73, Joventut 60.
1: En la Lliga Catalana Femenina 2 hi han hagut partits tant al grup 1 com al grup 2.
11: Tegena Bàsquet 55, Mataró 50. Viladecans 53, GEC 51. Això respecte al grup 1. I respecte al grup 2, Manresa 66, Segle 21, 64.
1: I també partits a la Lliga Catalana, però de tercera FEB masculina, la tercera jornada en concret.
11: El grup 3, Mollet 77, Granollers 81. El grup 1, Salou 76, Mollerussa 91. El grup 2, Esparreguera 72, Valls 75. El grup 6, Montgat 71, Quart 60. El grup 7, L'Hospitalet 96, Tecla Sala 62. El grup 4, CC 83, Roser 68. El grup 5, Samà 79, Artés 71.
1: I a la Copa d'Espanya, grup C, segona jornada amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
11: Bisbal 68, Amics Castelló 66, Benicarló 66, Prat 69.
1: Doncs així analitzava el seu partit el tècnic de la Bisbal, Eric Suris.
24: Per el que estem més satisfets és pel treball que hem fet, per com avui hem treballat i hem crescut dintre del mateix partit, com hem estat defensant 40 minuts, i com també ens hem anat trobant molt bé en molts moments. No? Sí que hem tingut algun moment de crisi. Els dos primers períodes han sigut molt igualats, amb moltes alternatives en el joc, el marcador molt igualat. Penso que, bueno, que ha sigut una bona primera meitat per part dels dos equips i nosaltres marxàvem satisfets perquè teníem molt bones sensacions en defensa. Llavors, el tercer període hem fet un inici espectacular. Penso que hem seguit excel·lents en defensa i en atac ens hem trobat molt bé, hem compartit molt bé la pilota, hem buscat, ens ha sortit trobar tot el que volíem trobar.
1: I si us dèiem que a Nicolí Laprovítola havia estat el gran protagonista del partit de la penya d'aquest títol de Supercopa CB, ha estat escollit MVP del torneig, rècord de punts, 58 triples anotats, 14 en una mateixa edició de Supercopa Endesa, rècord de triples en un partit de Supercopa, avui n'ha fet 9, i també doncs, ha generat amb cistella pròpia o assistència 96 punts. Espectacular.
2: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Grans batutes, grans emocions.
7: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
6: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
7: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
6: Entrades a auditori.cat.
8: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
25: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
26: Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
27: Hola, sóc la Itziar Fonfreda Reguí, vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes els llistats sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
26: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
27: Adeu, Embaladit.
28: Ens agrada la poesia.
8: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'Enjoc, darrera mitja hora del programa, i encara hem de parlar d'uns quants esports, per exemple, de futbol sala, perquè a la primera Iberdrola tenim bones notícies. A la tercera jornada ha arribat la primera victòria de la Mamut Les Corts.
2: Estrella Revoltosa Berín 0, Les Corts UBE 2.
1: Els gols de Martí Taipeque signifiquen la primera victòria de Les Corts, que ara ocupa la desena plaça, en concret amb 3 punts, amb aquests 3 primers punts després de les dues derrotes que havia acumulat a les dues primeres jornades al conjunt barceloní. I a la primera masculina, segona jornada al torneig d'obertura, amb aquests marcadors.
2: Barça 6, Peñíscola 1. Oparrulo Ferrol 5, Catgas Santa Coloma 5.
1: Doncs segona victòria del Barça en dos partits, aquest cop golejant el Peníscola, i amb aquestes sensacions per al tècnic Javier Rodríguez i per al jugador Adolfo.
3: Creo que todos nos tenemos que hacer a la idea de lo que estamos jugando, a lo que es la liga en sí. Ya no digo solamente jugadores, cuerpo técnico, digo árbitros también. Creo que todos tenemos que unificarnos un poquito, porque creo que en según qué momentos estamos yendo todos un poquito a lo loco. Pero bueno, si lo que tenemos que hablar es del partido de hoy, estoy muy contento. 3 puntos muy importantes ante un muy buen rival, que nos ha puesto las cosas difíciles. También es cierto que en la primera parte creo que hemos estado muy fallones en ataque. Pero bueno, creo que el equipo ha peleado, ha luchado.
4: Contento por ayudar al equipo siempre que sirva para ganar. He tenido la fortuna de hacer 2 goles, como tú has dicho hoy, pito 3. Es que da igual, porque al final cualquiera de este equipo puede hacer goles en cualquier momento. Lo importante es seguir creciendo, mejorando en cada partido. Ha sido un resultado, la verdad, que grande contra un rival muy difícil, pero nos ha costado durante mucha parte del partido, pero bueno, es normal.
1: I d'altra banda, primer punt del Catgas en dues jornades, una llàstima, perquè es va posar 3-5 a la segona meitat i Oparrulo va acabar empatant 5-5. Jorge Vargas és el tècnic del conjunt de Santa Coloma de Gramenet.
5: Creo que hemos reaccionado muy bien, hemos conseguido marcar antes del descanso. Creo que la segunda parte, en el descanso, hemos hecho una buena preparación de partido, nos ha funcionado muy bien, hemos conseguido darle la vuelta al partido contra todo pronóstico, 3-5. Creo que eso nos da mucha confianza de cara a siguientes partidos. Y luego cuando parecía que teníamos el partido para matarlo, quedando un minuto, creo recordar, y 40 minutos, en el ataque de 5 nos han metido 2 goles seguidos. Mala fortuna, algún rebote, incluso creo que con la mano un rebote, que evidentemente no digo que no sea legal. Eso nos ha hecho acabar cediendo el empate. Si lo vemos con el 3-0, muy contentos por el resultado, casi imposible sumar un punto. Si lo vemos de la perspectiva que llevamos 3-5, pues bueno, un poco fastidiados.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Tot això, 9 i 33 minuts. S'ha acabat empatant el Betis, El Depor, de fet, ha acabat empatant el partit que estava guanyant el Betis 0-1. Ha acabat aconseguint el conjunt gallec l'1-1, de manera que el Betis, com l'Atlètic de Madrid, queda a 5 punts del Barça. Per tant, el Barça ja té 5 punts de marge respecte als seus immediats perseguidors a la Lliga, a la primera divisió masculina de futbol. El Madrid a 6 punts, després de la derrota avui 2-1 al camp de l'Atlético de Madrid. Vinga, parlem de l'hoquei patins, perquè avui hem tingut doble alegria a la Golden Cat, que s'ha disputat tots aquests dies a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana, tant masculina com femenina, ha aconseguit sengles títols.
2: Doncs sí, la final femenina que s'ha endut Catalunya ha acabat amb un resultat de 3 i Portugal 2. I a la final masculina, Catalunya 2, Portugal 1.
1: Doncs doble victòria aquest matí, victòria de la selecció femenina davant Portugal, patida i treballada, perquè perdia 0-2 la selecció que entrena Josep Maria Barberà, però ha acabat capgirant el partit gràcies als gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina. Si ahir aconseguia el gol que forçava la pròrroga a les semifinals quan quedaven poc més de 50 segons, avui, quan quedaven poc més d'un minut, ha acabat marcant aquest tercer gol la jugadora del Palau, que li dona el títol per tercera vegada a la selecció catalana femenina en aquesta Golden Cup. Després del partit, escoltàvem en declaracions Esport 3 a dues de les golejadores, Laura Puigdueta i Carla Font de Glòria.
6: Bueno, crec que estem molt contentes, crec que es notava molt el cansanci, però crec que també s'ha notat que no hem baixat els braços i, bueno, al final així ha sigut el resultat. Jo crec que a la segona part el seu gol ens ha fet molt mal perquè crec que havíem començat bé, crec que estàvem atacant millor que elles, les estàvem pressionant, no estaven sortint, i crec que ens ha fet molt mal, però, bueno, jo, això et dic, ha sigut demostrat que no hem baixat els braços, que la veritat que podria haver sigut així i hem seguit. Bueno, jo crec que ha quedat demostrat que hi ha molt bones jugadores, les 10 que estan aquí, més moltes altres que hi podrien ser, llavors, bueno, això la veritat que és un orgull.
7: Sí, no, la veritat és que ha sigut una remuntada que no ens esperàvem. Sí que nosaltres, bueno, hem treballat com ho veníem fent fins ara i al final, doncs, mira, potser... La veritat és que la primera part ens ha costat una mica, estaven apretant molt, ens costava treure la bola i elles això ho han aprofitat molt bé a les contres. I després de la segona part jo crec que nosaltres hem sortit una mica més intenses i mira, al final doncs, hem pogut apretar i ens han entrat els gols.
1: Doncs tercer títol de Golden Cup per la selecció catalana femenina i segon per la masculina. A Catalunya també ha derrotat Portugal a la final 2-1 amb doblet de Xavi Aragonès. Després Elder Nunes, l'ex del Barça, ha marcat el gol de Portugal i, de fet, la selecció portuguesa, l'última acció de la partit, ha tingut una falta directa que ha anat al pal i que Martí Serra ha arribat a tocar una miqueta perquè no acabés entrant. Després del partit, també Esport 3, escoltàvem precisament els grans protagonistes de la selecció catalana, Xavi Aragonès amb el seu doblet i Martí Serra amb aquesta aturada a l'últim minut.
8: Sí, la veritat és que crec que ha sigut un partit molt bonic contra una gran selecció. Crec que és candidat a guanyar el pròxim Mundial i plantar-los que ara hi ha guanyat per nosaltres ens omple d'orgull. Bé, crec que el divendres va ser un resultat que no ens mereixíem, un partit que no ho reflexa. Ho vam parlar, vam fer reflexió i sabíem que si tenim l'oportunitat no seria el mateix.
9: Sí, sabíem que Portugal ofensivament són uns cracs a nivell mundial i avui ho hem sabut patir, hem tingut algun pal a favor nostre també, ens ha ajudat, però bueno, ens hem ficat per davant, ho hem sabut mantenir i al final avui ho podem celebrar-ho tu. Sí, havíem de corregir els errors, l'altre dia ens van matar les contres, sabem que en dos passes es planten a dintre l'àrea i tenen jugadors com el Joao que rematen molt bé i que et defineixen molt bé i hem polit quatre coses i avui ens ha sortit.
1: Avui 37 minuts, ha començat també la Lliga d'hoquei herba a la Divisió d'Honor Femenina. Primera jornada, com sempre, ens en fa el resum des de Ràdio Municipal de Terrassa, amb Miquel Romagosa.
10: Una setmana després es trobaven novament el Club Egara i el Júnior. Aquesta vegada a Sant Cugat. I la victòria ha estat també clara i contundent per al conjunt del Júnior. S'avançava Blanca Urzola per al conjunt de Sant Cugat. Marcava Laia Vidosa, la capitana del conjunt de Sant Cugat, del Júnior. Des del penal córner, el 3-0 de Mariona Serraïma abans del temps de descans i el tercer quart, Tere Lima, marcava de penal córner el 4-0 que seria definitiu. Anna Borràs, de penal estroc, retallava distàncies amb el 4-1 que seria definitiu. La propera jornada, el Club Deportiu Terrassa s'enfrontarà al Júnior, l'Atlètic visita el camp del Sardinero i el Club Egara visita Santander per enfrontar-se al tenis. Recordem que la jornada començava ahir amb una victòria de l'Atlètic Terrassa 3-2 davant el Club Deportiu Terrassa en una temporada històrica per al conjunt de Sílvia Bonastre, que recordem jugarà per primera vegada competició europea. L'Eurohockey League, que recordem l'any passat, disputava també per primera vegada el Club Egara.
1: I ha començat també la divisió d'honor masculina d'hoquei herba. Primera jornada, com ha anat tot plegat, Miqui?
10: Dues victòries i una derrota pels equips agarencs a l'estrena de la divisió d'honor masculina de hoquei. El Club Deportiu Terrassa ha aconseguit la primera victòria de la temporada davant el Taburiente per 4-1 en un maig on els agarencs no han sentenciat fins al tram final. Un gol de Guillem Cortina avançava al segon quart al conjunt de les Pedritxes. El segon gol arribava al tercer quart amb un gol del mateix jugador, de Guillem Cortina. De penal estroc retallava distàncies al conjunt del Taburiente, al conjunt canari, i abans d'arribar al últim i definitiu quart, un gol de penal córner d'Enric Miralles posava el 3-1 al marcador. En el tram final arribava la sentència de Josep Martín, que deixava aquest 4-1 que seria definitiu. La golejada de la jornada, la del Club Egara, que guanyava per 7-2 al Sardinero, tot i que el conjunt visitant empatava. El gol de Joan Francesc Fernández a l'inici del segon quart, gols d'Aguirre Gómez Corta, Ton Morán i Joan Francesc Fernández posaven el 4-1. Al tercer quart arribaria el gol de penal estroc del Sardinero, però un nou gol de Pere Diborra, que posava el 5-2. Àlex Broto i Joan Francesc Fernández, amb el seu hat-trick, establien el 7-2, que seria definitiu. I l'Atlètic Terrassa ha començat amb derrota al derbi català davant el Júnior. Només Oriol Campos, en el tercer quart, ha pogut retallar distàncies en aquest 3-0 amb els gols d'Aleix Bozal, Anton Serraima i Bruno Font.
1: Avui, 41 minuts, parlem d'handbol. Lliga Sobal, segona jornada i un altre cop doble victòria catalana.
2: Puente Genil, 27, Barça, 39. Port Sagunt, 24, Granollers, 27.
1: Doncs Barça, Granollers, Bidasoa, Irún i Atlètic Valladolid són els quatre equips que ara mateix han guanyat els dos partits i, per tant, encapçalen la classificació. El Barça, que ha guanyat avui aquesta tarda a la pista del Puente Genil, i després del partit escoltàvem les valoracions d'Oriol Sanfelipe.
11: Bien, bueno, yo creo que muy bien. Al principio hemos empezado un poco más fríos y más verdes, pero cuando ha ido pasando el partido nos hemos encontrado mejor, hemos hecho mejores situaciones y al final creo que hemos conseguido el resultado que queríamos y poco más. Sí, hemos podido correr. Al principio no hemos podido hacer las situaciones que queríamos en contraataque sobre todo, pero después ya hemos podido y ha salido todo mucho mejor.
1: I ahir victòria també del Granollers a domicili a la pista de la Port Saúl. Segona victòria en dos partits que deixa aquestes sensacions al tècnic vallesà Antonio Ramà i a un dels seus jugadors, Juan Palomino.
12: Bueno, un partido que se nos ha complicado muchísimo desde el principio, nos ha costado mucho. Es un equipo muy bien trabajado, un equipo que va muy fuerte al uno contra uno. Nos ha costado mucho llegar a las ayudas, la defensa del pivote, sobre todo también la primera parte. Yo pienso que la clave ha sido defensivamente la segunda parte, que hemos estado un poquito más acertados en las ayudas, llegando bien a los impares y obligándoles a jugar un poquito más. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil en cualquier sitio, pero también que Puerto Sagunto siga mejorando porque tiene un muy buen equipo.
13: Bueno, pues un partido muy complicado. Puerto Sagunto venía crecido después de la victoria contra el Mar. Nos ha costado mucho, sobre todo en el inicio. Ahí han estado por encima, pero bueno, creo que hemos sabido darle la vuelta, que era lo complicado. Y a partir de ahí, pues defendiendo bien, corriendo cuando tocaba correr, con la ayuda de Paniti parando, hemos sabido coger una ventaja de 5 goles más o menos y llevarlo hasta el final.
1: Doncs bona victòria del Granollers, bona victòria de la Barça, i a la plata masculina, una categoria per sota, segona jornada i primera victòria per al filial blaugrana.
2: Barça Atlètic 38, Saragossa 31.
1: De moment, una victòria i una derrota en aquestes dues primeres jornades per al Barça Atlètic. I encara una categoria per sota, les competicions masculines. Recordem que les femenines aquest cap de setmana no s'han disputat. Doncs a la primera taula masculina, grup D, primera jornada amb aquests marcadors.
2: Oar Gràcia 40, Esplugues 36, Sant Martí Adrianenc 30, La Salle Montcada 37, Garbí Palafrugell 29, Sant Vicenç 37, Calella 26, Sant Quirze 23, Sant Esteve Sesrovires 27, Bordils 31, Sant Cugat 30, La Roca 28, Sarrià 40, Sant Esteve Palautordera 34.
1: I 44 minuts, recta final del programa. Encara hem de parlar d'alguna lliga més. Per exemple, hoquei gel ha començat aquest cap de setmana la competició domèstica a la Lliga de Divisió d'Honor Masculina. Aquests van ser els resultats dels dos equips catalans.
2: Barça 4, Xurriordín 0. I el partit que enfrontava el Tartaló amb el Puigcerdà va quedar suspès perquè va marxar la llum 5 quan quedaven 5 minuts de partit i es va aturar amb el cronòmetre a 5 i amb un resultat de 2-7 a favor del Puigcerdà.
1: A veure quan es reprèn i si li dona els 3 punts al Puigcerdà. I a la Lliga Iberdrola, divisió d'honor femenina, primera jornada també pel Puigcerdà.
2: Quimeres Valdemoro 1, Puigcerdà 11.
0: El reportatge en joc.
1: El català Guillem Crespí, de 23 anys, és el gran dominador estatal de la prova reina de la velocitat. Parlem d'atletisme, als 100 metres. Campió d'Espanya per segon any consecutiu. Va participar a l'agost al Campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham en tres especialitats, els 100 metres, el relleu 4% i el relleu mixt, en què es va penjar el bronze. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Pere Vives i Roger Aliaga.
14: Guillem Crespí, atleta barceloní de 23 anys, està en un moment dolç de la seva carrera. El març va igualar la millor marca d'un espanyol a la distància dels 60 metres al Mundial Short Track de Torun. I al juliol, a Màlaga, va sumar el segon campionat d'Espanya dels 100 metres, una fita que el converteix en l'actual dominador de la distància a Espanya, si bé no perd de vista el gallec Abel Jordán.
15: L'últim campionat ho diria així, però segur que els rivals estan molt a prop. O sigui, no han pogut despistar. Crec que el més important és l'Abel Jordán, que aquest any tenim problemes i igualment ha arribat tercer al Campionat d'Espanya, que té molt mèrit del que ve.
14: A Màlaga va fer un temps de 10 segons i 19 centèsimes. El rècord d'Espanya, 10 segons i 6 centèsimes, està en poder de Bruno Hortelano des de 2016, però Crespí s'ha marcat com a objectiu rebaixar aquesta marca.
15: El rècord d'Espanya queda una mica més lluny, seria baixar una mica més d'una dècima, que en 100 metres és bastant important. Però és l'objectiu a llarg termini i per què no somiar.
14: A l'agost va arribar l'última gran cita de la temporada, el Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham. Crespí va tenir una actuació discreta a nivell individual, però es va refer i va guanyar el bronze en el relleu mixt del 4%, juntament amb Maribel Pérez, Andoni Calvano i Jael Bestué, amb rècord d'Espanya. En declaracions a la Reial Federació Espanyola d'Atletisme, Crespí es mostrava orgullós per haver aconseguit aquesta fita.
16: Yo solo voy a remarcar esto, porque me alegra mucho acabar este campeonato con una experiencia tan buena. Sobre todo de los disgustos que venimos, para algunos en individual y sobre todo del día de ayer, poder acabar con una medalla, yo creo que es un orgullo para todos.
14: Guillem Crespí va començar a practicar atletisme als 12 anys després de provar altres disciplines. El seu club, el Barcelona Atletisme, va acabar descobrint que el seu punt fort era la velocitat.
15: Si jo estava petit, vaig fer una mica de tot. Els meus pares em van incentivar sempre a fer esport i vaig passar pels típics de futbol, bàsquet, per hockey, tenis taula, i cap als 12-13 anys vaig començar a l'escola d'atletisme del mateix club on estic ara i ja està fins ara. És on he acabat, bàsicament. Vaig provar tot quan vaig començar a fer atletisme i la velocitat és el que m'ha anat millor ja des de petit. I vaig anar progressant i d'entrenador em van anar passant a la velocitat i ja quan vaig començar a posar-me més en sèrio vaig començar amb el Pau, amb Pau Ferrera i ens encara amb el 100.
14: Guillem Crespí té un sobrenom entre els seus companys, Iceman. Ens explica el per què.
15: Bueno, això ja, la gent diu una mica el que vol. Jo crec que perquè no sóc de mostrar moltes emocions, vaig més a lo meu, i això crec que els fa gràcia. Però bueno, no li dono gaire voltes jo.
14: Crespí s'entrena 5 cops per setmana a les ordres de Pau Fradera, exatleta i especialista dels 400 metres. Per aconseguir batre el rècord d'Espanya del 100, la clau està en els petits detalls.
15: Així ara ja són coses molt, molt tècniques a polir. O sigui, són detalls que es poden perdre una mica de temps a cada carrera i són coses que anem polint això, a cada entrenament. Nosaltres entrenem 5 cops per setmana, normalment, descansem dijous i diumenge i jo entreno pel matí. O sigui, comencem entre les 9 i les 10, depenent de quina època d'entrenaments és. I això, depèn de l'època també, entrenem entre 2 i 3 hores.
14: Guillem Crespí té diversos referents esportius. Intenta quedar-se amb el millor de Christian Coleman o de Marcel Jacobs.
15: No diria ídols, més referents. Quan entrenem i estem intentant millorar la tècnica, busquem models. I, per exemple, Christian Coleman a la sortida, que és dels millors models que hi ha, Marcel Jacobs la tècnica de velocitat màxima, i és més això, anem buscant models d'on aprendre. Però un ídol com a tal no diria que tinc cap.
14: L'or de Guillem Crespí al Campionat d'Espanya no va ser un fenomen aïllat. L'atletisme català va sumar un total de 23 medalles d'or en aquest campionat, amb un clar domini del podi.
15: Que és dels millors. O sigui, tenim a molta gent molt bona i a molts joves amb gran projecció. O sigui, jo crec que ara estem bé, d'aquí uns anys estarem encara millor.
14: Crespi ha tingut una ràpida evolució. Fa 3 anys estava en el lloc 45 del rànquing estatal dels 100 metres i ara és bicampió. De cara al futur i a banda del rècord d'Espanya, Crespi somia amb ser olímpic.
15: Això és difícil dir. Estic content en com he estat progressant aquests anys. Sí, m'agradaria tenir el títol d'olímpic, que és el que somia tothom que fa esport a aquest nivell. I, clar, una medalla europea també estaria molt bé. Però

0: La Guillén, de només 20 anys, ha guanyat el seu primer títol mundial imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellán ha guanyat el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure. D'altra banda, en ciclisme, estàvem ben pendents aquesta tarda de la prova contra la rellotge femenina del Mundial de Montreal. Finalment, doncs, Paula Blasi ha estat 18a, Mireia Benito 20a. Recordem que el pròxim dissabte disputarà el Mundial la prova o la cursa en línia. Veurem si aquí Paula Blasi, on és molt més especialista, i Mireia Benito poden tenir opcions de fer coses importants. Us direm també que més de 17.000 persones han participat aquest matí en la tradicional cursa de Mercè, que s'ha disputat a Barcelona per celebrar les festes de la patrona de la capital catalana. El corredor de Gramont, Roger Súria, amb un temps de 30 minuts clavats, i la marroquina Duaé Bukir, fent el rècord de la prova amb 32 minuts i 49 segons, han estat els guanyadors de la prova. I també una altra prova que s'ha disputat avui, l'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més, ha estat la de la travessia de l'Estany de Banyoles. Els nedadors del Club Natació Granollers, Nil Ibáñez i Carlota del Río, han estat els guanyadors d'aquesta 82a edició. Ibáñez, que ha fet un temps de 24 minuts i 42 segons, i del Río, 25 minuts i 37 segons. Tot això en un diumenge, on us dèiem, començàvem aquesta segona hora destacant-ho, la penya ha guanyat la seva tercera Supercopa ACB de la història. En feia 40 anys que no la guanyava. Nico Laprovittola, absolutament espectacular, MVP de tot el torneig. I ara fa uns minuts els companys de Ràdio Ciutat de Badalona que parlaven amb un altre protagonista de la penya, l'Àlex Reyes.
1: Bueno, la afición, el pabellón ha sido espectacular. Estos dos días el ambiente ha sido magnífico. Bueno, personalmente la verdad es que me voy súper contento con lo que he visto, con cómo el equipo está funcionando. Y bueno, pues primer título, si no me equivoco, con 18 años, ¿no? Así que bueno, una gran alegría por todos lados. Si metes 31 puntos al final, el mejor, queda claro quién es. Bueno, yo me considero, por supuesto, un gran triplista, y la pro también lo es. El tema, bueno, la pro más es capaz de generarse estos tiros como otros, unos tantos que ha metido hoy, ayer. Bueno, al final todo va en beneficio del equipo y el resultado pues es inmejorable para comenzar la liga, así que bueno, una grandísima alegría. Pues perdón por la expresión, pero es la hostia. Joder, creo que la combinación para que este título se consiguiese fuese más espectacular, más atractiva para el espectador, para el club, era complicado encontrar una combinación mejor.
0: Y un altre jugador feliz de la penya, ante Tomic.
2: Increíbles. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme, enorme. Dos partidazos, o sea, un juego increíble, increíble. Y yo personalmente no poder estar con ellos en la pista, pero súper orgulloso del equipo y del staff y de la afición, de todo el mundo.
0: I dos apunts més també de waterpolo. El Sabadell, com us explicàvem, s'ha classificat per la fase de grups de la Champions. Demà a les 10, de fet, hi haurà el sorteig, on també entra el Barceloneta. El Sabadell avui ha guanyat el partit decisiu de la fase preliminar i s'ha classificat. Edu Lorrio, jugador del Sabadell.
3: Objetivo conseguido. Creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin, y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos. Es el objetivo, jugar la Champions otro año más, y muy felices de que Sabadell vuelva a disputar la Champions.
0: I també feliços en waterpolo a Mataró, perquè han guanyat la Copa Catalunya. Han derrotat el Sabadell a la final, 11-9. L'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit escoltàvem la capitana del Mataró, Carol Beltrán, i la jugadora del Sabadell, Isa Piralcova.
4: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes. Però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc, amb paciència, ha anat sortint tot. El Sant Andreu ha fet molts bons fitxatges, té un equip molt bo, i jo crec que ens donarà molta guerra aquesta temporada, i penso que també Barceloneta, Terrassa, pujant bastant forts. Són equips nous, però que quan comencin a treballar i passi la temporada ens ficaran les coses molt difícils i això és el guai també d'aquesta lliga, no? Que sigui competitiva i que no donis per sentat els partits.

0: sigut un partit molt dur. La veritat que ens ha costat bastant, sobretot els últims quarts. Crec que hem començat amb molt bon peu. Les dues primeres parts hem estat molt enxufades en atac i en defensa també, però crec que això ens ha faltat a les últimes dues parts. I bueno, al final som un equip molt nou, portem molts pocs dies entrenant juntes i jugant juntes. Crec que amb el temps anirem millorant, i, bueno, però ha sigut un bon test per veure on estem com a grup.
1: Doncs fins aquí l'enjoc, Eric López. Gràcies, bona nit, bona setmana.
2: Gràcies, Ignasi, bona nit i bona setmana.
1: Ens ho deixem aquí, l'Albert García de la producció, Roger Aliaga, el control de so. Avui de la nit de dissabte, de diumenge, bona setmana.
3: La xarxa de comunicació local.

La xarxa de comunicació local. Són les 10 de la nit.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
3: Bona nit. En aquest dimarts 15 de setembre iniciem la novena temporada del programa Long Play.
2: I'm so ashamed of it.
3: I ho fem amb un programa especial viatjant a les muntanyes de Tennessee per descobrir la història d'una icona global amb més de 3.000 cançons escrites, 100 milions de discos venuts i un somriure indestructible. Ella és en Dolly Parton, coneguda com la reina del country, que va traspassar el passat dia 25 d'agost, avui protagonista del Long Play.

Al gener del 1946, al comtat de Sevier, les profunditats de les muntanyes de Great Smoky, a Tennessee, naixia Dolly en una cabana de fusta d'una sola habitació, quarta de 12 germans en una família en situació d'extrema pobresa. Sense aigua ni llum, la ràdio de piles és la seva finestra al món. El seu talent natural destaca aviat a les esglésies locals. L'endemà de graduar-se, amb 18 anys, puja en un autobús en direcció a Nashville amb les seves cançons dins d'una maleta de cartró. En una entrevista, Dolly deia això: "Sempre vaig saber que volia ser una estrella i estava disposada a treballar per aconseguir-ho."

El seu talent inicial com a compositora crida l'atenció de la indústria, però el gran salt arriba quan el magnat del country, Porter Wagoner, es fixa en ella i li ofereix una plaça fixa en el seu show televisiu setmanal. Junts formen un dels duets més reeixits del gènere, però el control de Wagoner comença a asfixiar la llibertat creativa de la Dolly.

Sonant el tema Don Blum de l'any 1967, que trencava els estereotips de l'època, va ser el seu primer gran èxit a les llistes country. I els seus duets amb Porter Wagoner es recordarem i escoltarem ara mateix un altre dels seus grans èxits. El senzill se'n deia així, The Last Thing on My Mind.

Aquell comiat professional es va segellar amb lletres d'or, però el que Porter Wagoner no sabia és que aquella mateixa setmana Dolly estava en un estat de gràcia absoluta. La llegenda diu que en la mateixa sessió de composició de 24 hores va escriure dos dels temes més universals de la seva trajectòria professional.

A l'any 1973, Dolly decideix volar sola. Per acomiadar-se del seu mentor, Porter Wagoner li escriu una cançó en un sol dia. Una cançó que canviaria la història de la música popular. Parlem, evidentment, de l'èxit I Will Always Love You. El mateix dia, per cert, va escriure també Jolene, inspirada en una caixera de banc que coquetejava amb el seu marit. Un dia de gràcia absoluta.

Jolin es converteix en un èxit internacional. A finals dels 70, Dolly executa una maniobra estratègica arriscada. Creua la línia del country clàssic cap al pop de masses. Malgrat les crítiques del sector més conservador de Nashville, la jugada surt perfecta. Amb la seva perruca rosa i el seu sentit de l'humor i el seu talent vocal, es va convertir en un fenomen televisiu i de ventes internacional.

L'èxit de la Dolly Parton és tan aclaparador que el mateix Elvis Presley li demana fer una versió del clàssic I Will Always Love You, però el mànager d'Elvis li exigeix la meitat del text autor de la cançó per sempre més. Amb una visió empresarial impecable, i malgrat les pressions, Dolly diu que no. Una decisió que mantindria la seva total independència financera per la resta de la seva vida.

La dècada dels 80 la reba a les pantalles de cinema de tot el món. El seu debut a la comèdia feminista Night to Five, al costat de Jane Fonda i Lily Tomlin, la consolida com una estrella total. Per la banda sonora, Dolly crea un himne laboral inolvidable. Ella mateixa compon el tema principal utilitzant les seves pròpies ungles acríliques com a instrument de percussió per simular el soroll d'una màquina d'escriure.

Dolly demostra ser una dona de negocis implacable. Rebutja cedir, com us deia abans, a Elvis Presley la meitat dels drets d'autor de la cançó I Will Always Love You, una decisió que anys més tard li reportarà milions quan Whitney Houston en fa la seva pròpia versió. Part d'aquesta fortuna la reverteix a la seva comunitat mitjançant Dollywood, un parc temàtic que impulsa l'economia de la seva regió natal, i la Fundació Imagination Library, que dona milions de llibres gratuïts a infants per incentivar la lectura infantil.

Island Industry és un duet llegendari del pop country gravat l'any 1983 per en Kenny Rogers i la Dolly Parton. La cançó va ser escrita pels Bee Gees, amb Barry, Robin i Maurice Gibb. El tema va arribar al número 1 de la llista Billboard Hot 100 dels Estats Units l'any 1983. Amb el canvi de segle, en Dolly Parton assoleix l'estatus de mite vivent. És respectada universalment, sense distinció d'ideologies polítiques, convertida en una icona de la comunitat LGTB i reconeguda per les seves generacions pel seu suport financer directe a la recerca mèdica. Capaç de publicar un disc de rock dur passat als 70, Dolly segueix demostrant que sota les perruques roses i el maquillatge excessiu batega una de les escriptores i empresàries més brillants dels Estats Units.

To Know Him, It's to Love Him, és una cançó que Dolly Parton va gravar l'any 1987 al costat de les llegendes de la música Linda Ronstadt i Emily Harris. La versió d'aquestes tres artistes va esdevenir un gran èxit, arribant al número 1 de la llista Hot Country Songs de la llista Billboard oficial.

A finals dels anys 90, cansada de les grans produccions comercials, Dolly fa un canvi de rumb artístic radical. Torna les seves arrels llançant una trilogia de discos acústics de bluegrass clàssic. Discos com The Grass in Blue o Little Sparrow recuperen la nuesa de la seva veu i li retornen el respecte unànime de la crítica i una nova col·lecció de premis Grammy.

Aquesta etapa de maduresa ens mostra una Dolly Parton totalment lliure que gaudeix el seu propi llegat i experimenta de forma constant. És una època de composicions profundes i fosques on canta sobre la pèrdua, les muntanyes i la duresa de la vida rural d'on ella provenia.

Dolly Parton en una entrevista va comentar sobre aquest senzill I Will Always Love You. Estic segura que la continuaran tocant quan mori, igual que van fer amb la Whitney Houston. En els anys previs a la seva mort, Parton també va reflexionar sobre la música que li agradaria que es toqués en el seu funeral, confessant que la seva elecció podria resultar sorprenent al senzill If We Never Meet Again. Aquesta era la cançó favorita del seu pare. En una entrevista, Dolly va dir: "La vam cantar en el seu funeral i m'agradaria que la cantessin en el meu."

escoltant la versió de Johnny Cash d'aquesta cançó. Dolly Parton ja descansa tal com ella desitjava després de la seva defunció el passat 25 d'agost, als 80 anys després d'una breu lluita contra el càncer. La icona de la música country va ser enterrada en un funeral privat per a la seva família més pròxima, tal com ella havia sol·licitat abans de la seva mort. Va ser enterrada al costat del que va ser el seu marit durant gairebé 6 dècades, Carl Dean, qui va morir al març del 2025. I per acabar avui aquest primer programa d'aquesta novena temporada del Long Play, escoltarem el tema Jolene, de la mà de que era la seva fillola, la Miley Cyrus. Us ha parlat davant d'aquest micròfon i a la producció del programa en Xavi Baltà. La setmana vinent, com tots els dimarts, a partir de les 10 de la nit, més Long Play. Gràcies i bona nit.

0: Toni, ja ho tenim tot a punt?
1: Jo sí.
0: Els micros?
1: Preparats.
0: Les notícies?
1: També.
0: I tu?
1: Jo què?
0: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
1: Home, ja era hora que em presentessis.
0: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
1: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
0: I tot allò que passa, Rubí.
1: Durant 3 hores.
0: De 9 a 12 del migdia.
1: Així que ja ho saps.
0: Tornem.
1: Torna al Rubí al dia.
2: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
0: Per saber què passa, per entendre què passa.

0: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Rebosc. Què és el Rebosc? Doncs el Rebosc és el nostre magatzem, el nostre contenidor radiofònic on encapsulem el bo i millor de la programació de Ràdio Rubí. Continguts en perfecte estat de conservació per ser radiofossos, per descobrir-los o tornar a gaudir dels millors minuts radiofònics de la setmana. Una aventura de 4 hores que comença ara mateix. I en aquesta primera hora, el primer contingut que inaugura el Rebosc i que, de fet, també va inaugurar la programació de Ràdio Rubí és l'alcaldessa de Rubí. Sí, la primera edil de la ciutat, de l'Ajuntament de Rubí, doncs va visitar el programa del Rubí al dia. Va conversar amb la Pamela Martínez per parlar de projectes, de reptes imminents per l'Ajuntament de Rubí. També podreu escoltar de seguida a la Marina Ruiz i el Ramiro Gil. La Marina Ruiz és la membre del secretariat de l'Hostec i el Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical, del Sindicat de Professors de Secundària, tots dos doncs parlaven de l'inici del curs escolar, aquest inici conflictiu i complicat. Una entrevista, una conversa que vam tenir amb els companys del Rubí al dia el passat dilluns. I per acabar de farcir aquesta primera hora del Rebosc, escoltarem la càpsula musical d'un servidor, sí, que una vegada doncs cada dia en el Rubí al dia fa una recomanació musical. Doncs, per exemple, de descobrir els Good Kid, una banda canadenca de punk rock que ens va deixar tots bocabadats amb el seu ritme i la seva doncs vitalitat musical. De seguida, això, tot això per gaudir el Rebosc. Bon profit!

Per inaugurar aquesta nova temporada hem volgut posar la mirada precisament en la nostra ciutat, en els projectes que ja estan en marxa, en les obres que tenim obertes, en els reptes que té Rubí i també en algunes qüestions que han generat algun debat polític i ciutadà durant els darrers mesos. Per xerrar de tot això,